0: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
4: Ui, ui, el Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

Escoltes i cas.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Tú no sabes las ganas que tengo de pagarle una casa al mundo.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado acusa Begoña Gómez d'haver impulsat, gràcies a la seva influència, la càtedra que dirigia la Universitat Complutense. La Moncloa defensa que és un cas de persecució judicial només per intentar tombar el govern de Sánchez. La ministra Diana Morán ha condemnat la decisió.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
2: Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del Partit Popular, Carmen Fúnez, els casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir a la Moncloa.
4: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita, sin ningún género de dudas, para seguir en el poder.
2: Des de Sumar, el soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al Partit Popular abans de jubilar-se. El judici pot coincidir amb les eleccions municipals o bé les espanyoles. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: Avui és l'últim dia de la campanya electoral del Marroc. El Regne Lawita celebra comicis legislatius demà amb el descontentament juvenil com a centre i en un país embarcat en grans projectes faraònics com l'estadi Hassan II. Els indicadors macroeconòmics del país són bons, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves.
2: I avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump. Donald Trump, que ha vist com quatre grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, la NBC i la Fox, se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
5: Avui hi ha vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La vaga arriba després del fracàs de les negociacions entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu.
2: Eduard Fernández protagonitza la pel·lícula El mal padre, del director valencià Roberto Bueso, que es presenta avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià. La pel·lícula competeix a la secció oficial i l'actor barceloní optarà el premi a millor interpretació. Una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després de que la desnonessin.
5: Segons la família i el sindicat de l'habitatge, l'abandonament de les institucions va empènyer a la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida. El seu entorn explica que es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. També expliquen que va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però que el banc es va vendre el pis a un fons i aquest no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Inaya era el seu advocat.
6: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor. I en aquella casa hi havia menors.
5: Ahir a Barcelona també van desnonar una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres.
2: L'esports, la sisa joventut, ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla ha enviat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant.
5: El futbol de la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode al Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura.
2: La Federació Espanyola de Futbol ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar-li el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
5: El jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa.
2: I a segon, el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
1: Fins aquí les notícies.
7: Bon dia, matiners. Hem arribat al dimarts, el dia favorit dels matiners per engegar la setmana. Jo tinc una pregunta que vull traslladar a tots els oients, sobretot els que ara mateix aneu per la carretera. Maiol, tu que ets un bon conductor, bon dia.
8: Bon dia.
7: Per què la gent va pel carril del mig?
8: Perquè un dia ho va, escriure, ho va dir Andreu Buenafuente un monòleg que va dir als conductors els hi passa al revés que les papallones, que quan pugen al cotxe es converteixen en capullo.
7: És que estic adelantant tot el dia per la dreta quan baixo.
2: Home, millor que avancis per la dreta que no pas per l'esquerra.
7: No, però no, hauria d'avançar per l'esquerra.
9: Home, no.
8: Però si van pel del mig... Bueno, clar, perquè l'esquerra...
7: No em dóna la gana, perquè jo sempre vaig per la dreta, bé.
8: A mi un dia em van multar per anar pel mig.
7: És que des d'aquell dia jo he començat a circular per la dreta. En tot cas, avui és l'últim dia de l'estiu.
8: Oh.
7: Comencem.
10: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimarts, 22 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que, com us estàvem comentant, avui és l'últim dia de l'estiu. Això sí, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Igualada veurem sortir el sol a les 7:41 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 10 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Alberto acaba de publicar nou llibre, Què dirà la gent, i en una entrevista al Nació per promocionar-lo ens ha deixat aquesta cita meravellosa. Trobo plaer en el record. Per mi és com viure dues vegades.
0: Comencem amb aquesta frase, amb aquest titular de l'Alberto. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs parlarem de noves evidències de com afecten les pantalles al els nens, farem la prèvia de l'amnistia amb el periodista Ernesto Ekaizer, parlarem de salut amb Rafa Vilà San Juan i tindrem una planificadora de divorcis. Després t'ho explico.
0: Oh, m'encanta. Estem en època...
2: Per això mateix.
0: Després de l'estiu.
2: Servei públic.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Bé, arrenquem el programa d'avui amb un dels cantants més irreverents del país.

0: No vull baixar és un dels molts èxits que han creat Stay Homes, i en aquesta ocasió, amb una col·laboració per emmarcar, els acompanya Albert Pla. Avui li dediquem el programa a ell perquè avui és el seu aniversari. Números rodonets, Pla? En fa 60. Per tant, per molts anys estimat i respectat, Albert, ja saps que els 60 són els nous 50. O això diuen.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 11 minuts. Àlex Bosch, molt bon dia.
2: Bon dia, Matías.
0: Escolta, m'he quedat sorpresa amb el que han decidit les principals televisions dels Estats Units, aquest boicot a Donald Trump, eh? Realment un pas endavant, eh?
2: I a més, una d'aquestes és la Fox.
0: Exactament.
2: Diríem que és una mica de la
0: l'amiga, no? L'amiga de Trump.
2: Doncs mira.
0: Bé, en tot cas, què més ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, ahir la Carola Gil ja us va dir que s'havia de fer una subhasta d'objectes de
0: sí,
2: visit, perdó.
0: I tant.
2: Estaves molt interessat en saber com anava el resultat.
0: No especialment, però sí que ens va dir que era una subhasta bastant popular perquè crec que començava tot a partir dels $100 o 100 euros, no?
2: Els hereus de l'actriu, que són el fill i la seva fundació d'ajuda als animals, han recaptat, poca broma, gairebé 1 milió d'euros.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: I la cosa ha anat molt més bé del que s'esperaven. Per exemple, un braçalet d'or, que tenia una estimació d'entre 800 i 1.200 euros, s'ha acabat adjudicant per gairebé 57.000 euros.
0: Molt interès hi havia segurament pels objectes
2: sí,
0: de visit, Bardot.
2: I un dibuix que estava valorat en un màxim de 80 euros, doncs algú ha pagat 7.000 euros.
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
2: I jo encara no he pogut prendre unes botes que tinc de muntanya a través de Wallapop.
3: Per 15 euros.
0: Però escolta'm no una cosa, les has firmat? Has dit que són teves o no?
2: Jo ja ho dic públicament, escolta'm.
0: No, és que això està bé. On la poden trobar, les teves?
2: Amb quin
0: número de peu?
2: Amb 43. Escolta'm, i encara una altra notícia d'aquesta matinada que fa referència a un estudi que han fet les universitats de Bristol i Oxford. Gràcies a un superordinador i a la intel·ligència artificial han analitzat la publicitat que vam veure durant el Mundial de Futbol.
0: Sí.
2: No la de les pauses, eh? El que es podia veure a les tanques publicitàries dels estadis. Vaja, la que veies sí o sí si veies qualsevol dels partits. La gran majoria, no ho diries mai, tenint en compte que són els Estats Units, el gruix del Mundial
0: de Futbol. De què anaven?
2: Doncs va ser... Doncs de menjar, begudes poc saludables, alcohol, apostes...
0: Que estrany.
2: I criptomonedes.
0: Que estrany.
2: Qui veia el Mundial veia un d'aquests anuncis perjudicials cada 7 segons.
0: Que això algun impacte al nostre cap ha de tenir, clar.
2: Algun. El menjar poc saludable s'emporta a la Palma més de 65.000 aparicions.
0: Quina bestiesa.
2: Ja pots anar educant els teus fills.
0: Sí, els meus.
2: Sobre el valor de l'esport, que miren el futbol i pensen... Coca-Cola i hamburguesa.
0: No, si és que això és, des de petits ja els estan educant així, després venen aquí i es sorprenen que mengem enciam. Saps què vull dir-te? Vaig a buscar les teves botes per Wallapop.
2: Va.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu.
0: 2 minuts, arribem a 5:15 del matí. Us acompanyem, com sempre, en aquest primer tram del dia fent els matiners des de Catalunya Ràdio. I avui al món, després de tot el que sabem i d'aquestes males notícies, serà un lloc millor per videojocs com el dissenyat per en Darius. Andreu Merino.
4: El seu nom és Darius Atanasio, té 15 anys i és madrileny. Avui i demà participarà a les Olimpíades Internacionals de la Tecnologia en representació de l'Estat espanyol i ho farà amb el videojoc que ha dissenyat, que es diu Màscara, i que pretén ser una eina contra el bullying. Al llarg de l'aventura gràfica, els usuaris han d'anar ajudant el protagonista davant de situacions d'assetjament que es va trobant. Segons en Darius, el missatge a transmetre està clar. No hem de callar davant del bullying. De fet, el videojoc comença amb una pregunta que ho deixa clar. Davant de l'assetjament, qui vol ser?
0: En 1 minut arribem ja a 5:15 del matí. 3 bones notícies per engegar aquest dimarts. El famós mico del Japó tindrà el seu propi llibre explicant la seva vida, Marta.
3: A veure, tots recordareu el mico Punch, aquell mico
5: Punch,
3: no?, que es volia integrar a la manada després que la seva mare l'abandonés. Doncs bé, ara es veu que una editorial del Japó ha decidit publicar un llibre que es titula Keep Going Punch, la història del creixement d'un mico bebé. Això és un llibre que té 48 pàgines.
0: Perdó, és que és més llarg el títol que la seva pròpia
3: és
0: història.
3: Sens dubte, ara m'agradaria molt saber quants anys té el Punx.
0: Edat de mico o edat humana? És que no sé
3: no,
0: si m'agrada.
3: No, edat d'adolescent. Clar, no sé, m'agradaria ara. És un llibre que té 48 pàgines i amb més de 10.000 fotografies, que els cuidadors es veu que li han fet des de que era un bebé. un llibre que es publicarà el 26 de novembre i paral·lelament amb això, si us interessa, també es farà un conte infantil.
0: Doncs vinga, ja ho sabeu. Hi ha Leioa, ja ho diré bé, Leioa, un poble basc, rescata joguines de fa 25 anys. Ot Serra.
5: Infants i adolescents van enterrar fa un quart de segle joguines, fotografies i textos amb un cert valor personal. Aquest diumenge va arribar el dia de recuperar-ho amb motiu del 500 aniversari de la localitat. Un miler de persones van fer una marxa fins al parc de Pinosolo i van desenterrar més de 1.500 tàpers i capses amb objectes. Ivan Rodríguez és l'alcalde de Leioa.
6: Serà un moment emocionant per ajuntar-nos tots, compartir-ho i fer comunitat.
7: Comunitat de Guitecom.
5: La iniciativa continuarà i el pròxim 31 d'octubre els infants nascuts entre el 2015 i el 2020 podran enterrar records que podran recuperar anys després.
0: Un quart de 6 del matí i un minut, una campanya de Change.org ha aconseguit 60.000 signatures perquè la televisió sigui gratuïta als hospitals públics.
3: Sí, la iniciativa engegada per la Rosita, de 95 anys, ha estat tot un èxit aquesta setmana. Change.org ha començat una campanya publicitària amb la imatge de la Rosita, que es pot veure a moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. La Rosita fa 5 mesos que està ingressada i paga 25 euros cada setmana per poder mirar la televisió a la seva habitació a l'hospital.
8: Jo no m'ho creia, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies. Today I looked in the mirror. And I caught me by surprise. The man I saw looking back at me.
0: Doncs era el primer cafè del dia amb els matiners, tal dia com avui. De 1985 naixia el primer Farmite, el festival benèfic per ajudar els agricultors.
3: Darrere d'aquesta organització hi havia noms com Willie Nelson, Neil Young o Jean Mellencamp, que van decidir fer aquest macrofestival a Illinois amb l'objectiu d'ajudar els agricultors nord-americans que estaven ofegats en aquell moment doncs, pels deutes i per les hipoteques. En només 6 setmanes van muntar aquell concert on hi van actuar noms com Bob Dylan, Billy Joel, B.B. King o Loretta Lynn. En total s'hi van reunir unes 80.000 persones i van recaptar més de 7 milions de dòlars.

0: Per cert, que s'ha viralitzat i molt l'entrevista de Jofre Llombart al podcast Focus, presentat per la Vanessa Raja.
1: Sí, Jofre Llombart ha parlat obertament i sense fissures de Manel Fuentes quan presentava al Matí de Catalunya Ràdio un ambient insuportable de crits i maltractaments que ha explicat així.
2: Jo el 2009-10 vaig patir un cas d'assetjament laboral per part de Manel Fuentes i ja des d'aleshores m'he proposat treballar de manera que no reproduís allò que vaig patir. És, avui m'enfronto amb tu, demà no puc viure sense tu. Avui et desbronco, demà et dono les gràcies. Avui et felicito, demà et critico de manera descarnada. Avui no puc viure sense tu, demà t'amenaço de que no tornaràs a trobar llocs de treball en aquest sector, si depèn de mi. I el maltractament és tot, és tota la muntanya russa, quan puja i quan baixa. Haver vist en primera persona com es genera un ambient tòxic, i aquí és on hi havia insults, amenaces, mals tractes, mal humor, canvis d'humor, el que ara es diu ghosting, crec que una part de tu es vacuna per intentar no reproduir aquella toxicitat en els teus ambients de treball.
0: Doncs un valent, sens dubte, Jofre Llombart, també, en el seu moment, ho va comentar la Marta Romagosa. Mm. Per cert, que hi ha tensió a Mediaset.
1: Jorge Javier Vázquez tampoc té pèls a la llengua i ahir només començava el seu programa El Diario de Jorge va sentenciar el que estava passant actualment a la cadena.
3: Són quasi les 6 de la tarda. Són quasi las 5 de la tarde en Canarias y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana. Aquí estamos. Y ahora vamos, hecho histórico, hecho histórico.
0: Jorge, que ja està molt de tot, perquè suposo que, se li està acabant tot el panorama. I escolta'm, uns tardets a la Quintana mai van malament. I, per cert, ja podeu veure a la plataforma 3Cat els dos primers capítols de la sèrie Gènesi.
1: I les persones que la van veure a la preestrena n'han dit això.
4: Conec tots els personatges que surten, crec que són molt encertats. El càsting està molt i molt bé, fantàstic.
5: Les caracteritzacions, el to, l'esperit, l'essència. Per la gent que hem conegut alguns dels protagonistes més enllà del Ferran i d'en Juli, tens certa nostàlgia.
6: Quan tu veus pel·lícules de Hollywood, quan veus sèries, però realment la majoria de cops es fan grans bogeries, grans bajanades a nivell gastronòmic, que en aquesta sèrie crec que ha sigut una de les obsessions, aconseguir veracitat no només actoral, sinó també gastronòmica.
7: Hem sortit tots els periodistes gastronòmics amb ànsia de veure els següents, ens ha encantat, i clar, són els personatges que tenen aquesta àurea, no?, que t'atrapen realment, i a nivell de cuina crec que serà una cosa meravellosa veure la construcció d'aquests plats, que em consta que ha sigut molt complicada, reproduir tots els plats, és a dir, fer renéixer el bulli una altra vegada, o sigui que molt emocionats.
0: 8 minuts, 6:15 del matí, benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio, esperem que aquest primer cafè sigui molt millor escoltant-nos, i arriba el moment també d'obrir la revista del cor dels matiners. I parlem de Belén Esteban, perquè acaba amb els rumors sobre una possible tornada a Mediaset.
1: L'excol·laboradora de Salva m'assegura que no ha vist cap contracte sobre la taula, desmenteix el seu fitxatge per una nova edició de Gran Hermano VIP i diu que a ella ningú li ha trucat.
8: A mí no me importaría volver a la tele. Lo que pasa que creo que la tele ya no me quiere. Porque como dijo Julia Janeiro, hay que dejar a las nuevas generaciones pisar fuerte. Yo lo que hemos hecho es... Déjame el abanico, cariño. Yo lo que hemos hecho de menos es la rutina, el día a día, porque hago mis colaboraciones, pero es verdad que un día a día la rutina, que te peinen, que te pongan guapa, todo eso...
0: I avui els Javis també es colen a la premsa del cor perquè estan en plena promoció de La Bola Negra, que s'estrena, per ser aquest divendres. Ells sempre han triomfat treballant junts i, pel que diuen, no sembla que tinguin ganes d'anar per lliure, tot i que, evidentment, ja no siguin parella.
1: Al podcast de l'Script han explicat que no es veuen treballant per separat. Fins i tot Javier Calvo ha confessat que un bruixot francès, els va dir que l'èxit només el trobarien treballant colze a colze.
9: Jo no sabia ni quién era, ni nada, ni él sabía quién era yo. Mira, sí, abre aquí, tal. Abro no sé qué. Y me dice, te va a ir muy bien, pero tu suerte es con él. Dice, separad todo lo personal. Dice, todo, pero en el trabajo, your luck is with him.
0: Estava pensant, els estava veient ahir l'entrevista sencera de Script, i dic, realment, com han gestionat la ruptura després de tants anys de relació de parella que pugui mantenir aquesta amistat i, a més, que hi hagi un projecte laboral pel mig com el que tenen.
1: Sí, tan sòlid, vull dir.
0: M'encanta.
1: Impecable.
0: Perquè, a més, crec que ho fan de veritat. És a dir, que no és de cara a la galeria.
1: Totalment.
0: Són un exemple. Un mirall on mirar-nos a l'hora de les ruptures. Per cert, volem saber també aquestes hores del matí quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar ahir amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que diplomàticament defensa les relacions d'Espanya amb el Marroc.
11: Decidamos lo que decidamos, hagamos lo que hagamos, siempre va a estar Marrocos. Y yo creo que es importante que se mantenga un diálogo diplomático bilateral y europeo con Marruecos. Cada país es soberano para tener las relaciones que quiera con terceros. Lo que yo sí pido y exijo a Marruecos es el tipo de relación que tiene que tener con España.
10: A la tarda, Adrià Sales, cantant de La Pegatina, explica què implica dur 23 anys ja dalt dels escenaris.
12: Realment el que està passant gràcies a tot això és que ja tenim públic de totes les edats i venen des dels més petits, els més grans, gent de la nostra edat que ens venia a veure aleshores el 2005,
10: clar.
12: I ara ja vem els nens i tal, i és molt guai. I ens hem passat a ser d'un grup que toca a les 2-3 de la matinada per fer festa a un grup en un horari més familiar, 10-11, tal, que està molt bé perquè vingui tothom.
13: És premium.
12: És meravellós.
10: I més enllà d'aquesta casa, hi encara cuejava la ressaca del derbi madrileny de futbol. Federico Jiménez Los Santos continua amb Mbappé i companyia en la diana, ja sigui per matisar el suport a Ceuta o perquè no compleixin el terreny de joc.
14: Pidiendo la expulsión inmediata de los invasores, de los delincuentes invasores, es decir, esos que ponen tiernecitos, cariñositos, blanditos, a dos canallas llamados Vinicius y Mbappé y a un idiota que pasaba por ahí llamado Konaté. Por el Metropolitano ayer no pasó ninguno. Estos dos niñatos, encima inútiles, que ayer pues decidieron no jugar, no correr. ¿Para qué? Si ya han cobrado. ¿Para qué? Si en Madrid no hay nadie capaz de echarlos. Válgame Dios. Válgame Dios, Florentino. Estamos como España.
15: El matiner.
1: Válgame Dios.
0: Entre aquest i l'Herrera, jo crec que ens espera una temporada d'escoltar grans moments, perquè és que, a més, parlen ja sense cap tipus de fissura, eh?
1: Però cada vegada més, no? Està passant cada vegada més amb tothom, trobo.
0: Ens hem de relaxar una miqueta, que encara queden pràcticament 4 mesos per acabar el 2026.
1: S'ha d'espatllar algun micro,
0: us dic una cosa, vaticino que el 2027 serà pitjor, eh?
1: Sí.
0: No anirem a millor. Jo ja m'ho veig a venir.
1: No, ara ja està desbocau.
0: Tenim ganes d'eliminar aquest any, però alerta amb el que ens espera. De totes maneres, després d'escoltar Federico Jiménez Los Santos, és un bon moment per connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Avui ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
16: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 22, últim dia de la temporada de Verge. Mercuri i Júpiter ens poden ajudar a mirar una mica més enllà del problema que tenim davant. És un bon dia per compartir idees, tenir converses que ens inspirin o atrevir-nos a pensar una mica més en gran. A vegades, una sola conversa ens pot obrir una possibilitat que no havíem contemplat. Així que avui, parla, comparteix i deixa espai perquè apareguin noves idees. Bon dimarts!
0: Doncs vinga, moment de compartir bones idees i també moment de felicitar, perquè aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
1: Doncs avui fan anys dues actrius que coneixem més que bé. Primer felicitem la Mercè Martínez, a qui podeu escoltar de dilluns a dijous a la Renaixença de Catalunya Ràdio. Avui en fa 50. També suma un any més Aina Clotet, l'actriu, directora i guionista, en fa 44. L'hem felicitat a l'inici del programa i ho tornem a fer.
0: Sí.
1: Albert Pla avui bufa 60 espelmes i qui també fa anys és l'estrella de la música Bruce Springsteen. En suma un més i arriba al 77.
17: No m'ho puc creure!
1: Nosaltres tampoc, Helena, però és així com t'ho dic, en fa 77.
0: Cada dia als matiners, ja ho sabeu, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
18: Bon dia i bona hora.
19: David Verdaguer, actor. El seu bigoti està considerat el més sexy de Catalunya.
18: Vull recomanar una cançó que em fa molt feliç. És un bolero, però és un bolero tocat amb rumba catalana, tocada per el Pescaïlla, que es diu Sabor a mi, i és un temacle. Disfruteu-lo, i bon dia.
15: El matiner.

0: matiners. Som pura cafeïna.
1: Són 6:15, bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 22 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili.
2: El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada de Puigdemont.
1: Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències.
2: El jutge Juan Carlos Peinado acusa Begoña Gómez d'haver impulsat, gràcies a la seva influència, la càtedra que dirigia a la Universitat Complutense. La Moncloa denuncia persecució judicial. Sentim la ministra Diana Morán.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
2: Al PP ho veuen del tot diferent. Sentim Carmen Funet.
4: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
2: El judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles.
1: Es reforça la frontera de Ceuta i Melilla per evitar una altra entrada massiva.
2: Sí, hi ha una crida a través de les xarxes socials per creuar la frontera demà coincidint amb les eleccions al Marroc. Argumenten que les autoritats prioritzaran la seguretat dels comicis i relaxaran el control fronterer. La Moncloa rebaixa la importància d'aquestes convocatòries i assegura que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. Tot i així, hi estan a sobre. Sentim el ministre Fernando Grande Marlaska.
5: Independientemente de que hay esas alertas, hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
1: Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU.
2: Se celebra a Nova York i arrencarà, com és habitual, amb el discurs del president dels Estats Units, que és l'anfitrió de la trobada. Les guerres d'Ucraïna i de l'Orient Mitjà seran algunes de les pedres de toc de l'Assemblea, que arriba amb Donald Trump embolicat en una altra polèmica, aquesta vegada interna. Ha vetat la presència a la Casa Blanca de diverses cadenes de televisió, entre les quals la CNN, i les acusa de fer propaganda en lloc d'informar. No comptava, però, que altres grans cadenes se solidaritzarien amb elles i també deixarien de cobrir la informació de la Casa Blanca. Entre aquestes cadenes hi ha la Fox, que habitualment s'associa a la corda ideològica de Trump.
1: Avui també hi ha vaga als autobusos urbans de Barcelona.
2: Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. Els serveis mínims seran del 20% entre les 10 i les 4 i del 40% entre les 4 i les 5. La vaga arriba després del fracàs de les negociacions entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu.
1: Eduard Fernández protagonitza la pel·lícula El mal padre, que es presenta avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
2: Sí, la pel·lícula competeix a la secció oficial i l'actor barceloní optarà al premi a millor interpretació. Fora de competició s'ha presentat la producció catalana Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit les atrocitats que es cometien al Patronato de Protección de la Mujer durant el franquisme. El director de la cinta, Daniel Monzón, explica que el tema que tracta li ha dificultat trobar finançament.
6: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Yo sacaba las mías.
1: En Alfonso, que tinguis bon dimarts.
2: Que vagi molt bé.
1: Vinga, va, 6:15 del matí, 4 minuts. Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui, evidentment, amb Begoña Gómez a tot arreu.
7: Sí, comencem a Madrid. El País explica que el jutge Peinado li obre a judici amb jurat, però qui suca més pa és la premsa conservadora. El Mundo titula que el govern espanyol desacredita el jurat de Begoña abans que l'escollin i l'ABC que la Moncloa demana al jurat del cas Begoña que corregeixi els jutges.
8: De l'ABC, però, ens quedem sobretot amb la fotografia de la portada. És d'arxiu, s'hi veu el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. Riuen de manera exagerada en el que sembla un míting acompanyats d'altra gent. I just a sota hi llegim Units pel banc dels acusats.
7: A la premsa catalana, tant el periòdico com la Vanguardia dediquen la foto de portada a l'homenatge d'ahir a Madrid a Pau Casals amb titulars gairebé clavats. Homenatge del Congrés a Pau Casals i d'altra banda l'Ara hi veiem Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià i l'actriu diu un consell pels Javis, cuidar el cap i no perdre el seny.
8: Això en un un dia en què us costarà trobar el vostre diari al quiosc. Tots porten 4 pàgines de publicitat institucional, incloses portada i contraportada, amb el lema "El futur és aquí".
1: 6:15 del matí, 5 minuts, i els articles d'opinió, diversos temes, l'ONU, Trump, Alemanya i Begoña Gómez.
8: Els editorials del País i La Vanguardia reflexionen sobre l'ONU i coincideixen que dir que l'organisme està en hores baixes.
7: El País titula "Salvar l'ONU" i remarca que el multilateralisme i el dret són la resposta davant la destrucció de l'ordre i les institucions internacionals.
8: El diari de Prisa confia que l'Assemblea General de les Nacions Unides, que comença avui, permetrà unir forces davant de la successió d'Antonio Guterres.
7: El títol de La Vanguardia és "L'ONU en crisi davant del desordre mundial. Considera que a l'organisme li falta influència".
8: Diu que el Consell de Seguretat està paralitzat i que a l'organització li falta liquiditat mentre s'espera un nou secretari general.
7: El periódico es fixa en la política dels Estats Units i titula "Més maga que republicana".
8: Assegura que els fracassos exteriors i interiors de Trump han accentuat la divisió entre populistes i conservadors tradicionals.
7: Lara mira cap a Alemanya i es pregunta si Merz és el líder que necessita al País.
8: Destaca que la figura de l'actual canceller ha quedat molt debilitada i que és molt difícil que pugui aguantar en aquestes condicions fins al 2029.
7: Per la seva banda, El Mundo dedica l'editorial a l'obertura del judici contra Begoña Gómez i diu que la conspiració és a la Moncloa, no entre els jutges.
8: Creu que el govern espanyol es troba en una situació agònica i nega que hi hagi lawfare en les causes judicials que envolten els socialistes.
1: Hola.
9: Hola.
1: A veure,
9: ara
1: hola,
9: sí, ara bon dia.
1: Sí. Què tal, Sílvia Solana?
9: Doncs bé.
1: Dimarts ja.
9: Últim dia d'estiu, demà tardor.
1: És que sempre ho veus tot positiu.
9: És que m'agrada la tardor.
1: Aniràs a la fageda d'en Jordà a recollir
9: colles. No, massa gent.
1: L'últim cop hi vaig anar. Bé, anem-hi, va, repàs a la premsa digital. Què se n'ha fet del Boulevard Rosa?
9: Doncs mira, ara és un restaurant georgià, veus? Gegant, que va obrir dissabte passat. Es diu Tbilisi Boulevard i està obert a les 12 del migdia fins a la mitjanit. És el més gran de tot Espanya, 1.600 metres quadrats, i llegim a BTV que s'autodescriuen com un restaurant de cuina de la iaia, on no només s'hi va menjar, sinó fer una immersió per entendre la cultura georgiana.
1: Canvien de zona per fer caixa.
9: Doncs empreses constructores de Lleida, veiem el Segre, que se'n van a la costa i a Barcelona per tenir més beneficis. I és que les dades parlen per si soles. S'edifiquen el doble d'habitatges per cada 100.000 habitants a la capital catalana i a Girona, que Ponent apunten que a Lleida hi ha molt menys marge de beneficis, ja que els preus de venda no tenen res a veure amb altres províncies.
1: Qui demana passar d'incògnit?
9: La policia de Benidorm demana patrulla de paisà per frenar la venda il·legal d'alcohol a les platges. Consideren que anar uniformats alerta els venedors que tenen preparada una estratègia per evitar que els multin. Ho llegim a Punt Media. Aquest any han posat prop d'un miler de sancions per la venda ambulant de begudes, sobretot de mojitos. Ara bé, hi ha un però. Bona part de les multes no s'arriben a cobrar.
1: Pamplona reviu encierros en ple mes de setembre.
9: No és que hi hagi hagut una segona sessió dels Sanfermines en ple setembre. El tema és que aquests últims dies s'han rodat escenes per una tercera temporada de la sèrie alemanya de Netflix Mindfulness para Asesinos. En el joc de les diferències, en aquest cas no hi havia toros, sinó càmeres, i els Mossos eren figurants que corrien per al carrer Hilarión Eslava, un carrer que mai ha format part del recorregut real dels encierros. Ho hem vist al diari de Navarra.
1: Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al programa que és Pura Cafeïna, també en emissió conjunta per ICAT, com cada dia de dilluns a divendres. Ens hi trobareu de 5 a 6 del matí i just en... Doncs mira, com sempre, quan falten pocs minuts ja per arribar a 5:45 del matí, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Marta, amb què comencem, va?
10: Mireu, avui parlant d'una estrena al Teatre Lliure de Gràcia.
11: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella... Helena d'Esparc.
10: S'hi estrena La vella Helena, un espectacle que ja es va estrenar ara fa 50 anys amb Anna Lizaran i Imma Colomé, i ara doncs torna evidentment amb un nou repartiment. Al capdavant hi ha el col·lectiu Miserable liderat per Miquel Masfiol, i a l'escenari doncs noms com Gerard Frank, Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carme Milàs, un muntatge que es pot veure, com dèiem, al Teatre Lliure de Gràcia fins al 18 d'octubre. I un pla que he pensat, mira, posa el No fos cas.
1: Per què? Perquè ho dius així?
10: No, perquè és a Milà. I he pensat, posa el que és una previsió
1: bonica.
10: I tant, bonica.
1: I tant.
10: No, perquè avui comença la Fashion Week.
1: Sí?
10: I he pensat, ostres, ja m'agradaria anar-hi.
1: Vinga, Fashion Week.
10: Més coses, va, una altra previsió,
1: tornem a casa, no?
10: Tornem, ubiquem-nos, perquè avui també es presenta el nou director del MACBA, que serà Valentín Roma. De fet, ja s'havia anunciat el mes de juny, però avui es fa la presentació oficial, per tant també sabrem tot el que ens espera al MACBA. Roma fins ara doncs havia estat al capdavant de la Virreina Centre de la Imatge.

0: I acabem avui amb concert a Razzmatazz.
1: Sí, perquè hi actua aquest que sentim, Luke Winslow King. És un concert que es fa a 8:45 del vespre.
0: Ha arribat el moment, m'ha enviat un missatge i el tornem a tenir aquí.
1: Nigel.
0: Comencem la Dada Maria. 5 minuts, 5:45 del matí, també moment de participar tots els que ara mateix ens esteu escoltant. Teniu ganes de començar a activar les neurones a aquestes hores del matí? Maria Fernández Noguera, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: A veure, espera't, ara sí, bon dia, Maria.
1: Hola, bon dia de nou.
0: Bon dia. A veure, tornem a tenir participants actius.
1: Molt bé, això m'encanta,
0: sí,
1: som-hi.
0: L'Àngel està just desperta ara, doncs bon dia, Àngel.
3: Bon dia.
0: Àngel Llàcer, participant des de la distància, també, evidentment, amb la Lara Garcia, la Marta Viana i jo mateix.
1: Va molt d'hora, no, l'Àngel?
0: Sí, últimament es lleva d'hora, s'està fent gran ja.
1: Es com tot, és bon senyal, no?
0: Sí,
1: fer-se gran.
0: A mi llevar-me m'encanta. Les 4 menys 20 m'encanta, m'encanta. No veus la cara que faig? Nelly, Maria.
4: Va, ja sabeu que els robatoris de coure estan a l'ordre del dia, sí, a la xarxa ferroviària. Ahir en parlant, de fet, al matí de Catalunya Ràdio, vam entrevistar en primícia un portaveu dels Mossos sobre això. Doncs bé, una de les excuses que posa DIF és que hi ha molts quilòmetres de xarxa ferroviària a Catalunya que és molt difícil controlar-los tots. Per això, avui us pregunto...
0: Ui, ara quants quilòmetres de coure han robat?
4: Quants quilòmetres de vies de tren hi ha a la xarxa catalana? Això inclou tant les de DIF, com les de tramvia, com les de ferrocarril, com les de metro.
0: Tot. Metro, ferrocarril, llarga distància, tot. Tot l'acer que tenim al país.
4: Tot on tu vetis una via del tren, tot això.
0: Val. Uf.
1: Maria, per
4: és
1: favor.
4: És molt difícil,
0: eh? Es putarà el cap amb aquesta secció. O sigui, tinc ganat a tornar.
1: Posaré plorar.
4: Hem de dir que és una dada que ha sortit, eh? Ahir, per exemple, va sortir a l'entrevista als Mossos. O sigui, sí, heu estat atents.
0: Jo estic dormint aquelles hores.
4: És a dir, que és una dada que s'ha anat dient.
0: Val. Hosti, però han de ser milers de quilòmetres.
1: Són molts quilòmetres, Maria. Ho trobo dificilíssim.
0: Jo també, avui ho trobo molt difícil. A veure...
1: No pots fer una forquilla.
0: Tornem a fer la pregunta, Maria.
4: Quants quilòmetres de vies de tren hi ha a la xarxa ferroviària catalana?
0: Àngel està escrivint, espera't, a veure si l'Àngel...
4: Vinga, va.
1: Ja, després de l'Àngel, que
0: després
1: sempre
0: de l'Àngel ho fem
1: després
0: nosaltres.
1: De l'Àngel.
0: Espera, que ara no m'escriurà res. Val. No, home, no, Àngel, jo crec que et quedes molt curt. L'Àngel diu 1.500
4: quilòmetres. 1.500
0: quilòmetres,
4: molt bé.
0: Jo crec que es queda curt, l'Àngel. Jo diria... 3.000.
4: 3.000 canalies.
1: Uà, jo dic 45.000.
4: Viana, 45.000.
0: És que clar, hi ha molta cosa, és que és metro.
1: Jo 32.000.
4: I l'Ara 32.000.
1: M'encanta.
0: Us recordo que no podem canviar, eh?
1: No.
0: Àngel Llàcer viu des de la distància, des del llit, al costat del seu coixí. 1.500, perdó. La Lara Garcia s'enfila fins als 32.000 quilòmetres, Marta Viana 45.000 quilòmetres. És que jo m'hauré quedat curt. Jo dic 3.000. I els oients l'haureu encertat o no? Perquè, clar, nosaltres ho estem fent des de l'estudi, però també els de casa estareu participant.
1: Quedarem tan malament.
0: Jo crec que sí, però és que avui és molt difícil, eh?
1: I que ens perdonin, que ens perdonin els oients.
0: Qui guanya la dada Maria d'avui és...
4: Àngel Llàcer! Sí, m'encanta que guanyi. Que bé. Demà la dada li dedico a l'Àngel, sí?
0: A veure
4: un moment.
0: Com
4: que has guanyat i estàs tan atent.
0: A veure, espera't un moment. Però escolta'm, quan és? Explica'ns-ho.
4: Són 2.050. Quilòmetres de vies.
0: Però on aneu? On aneu?
1: A veure,
4: us he de dir que a internet hi ha un batibull de dades. 1.300, 1.700, no va desencaminat. Però el Departament de Territori hem preguntat i ens han dit 2050.
0: A veure, un momentet, sisplau.
4: Per tant, quedem amb això. A data de desembre del 24, 2050.
1: 24, potser n'hem
0: fet més. Escolta,
4: sí, potser algun mes.
0: És la primera dada, Maria, que guanyes.
5: Però quan són, que no ho he sentit?
4: 2050, Àngel.
0: 2050.
5: Ho veus?
0: Molt bé.
5: Escolta. És que n'ha vingut, o sigui, he fet com tota la costa, he anat i vingut, he fet una mica més i m'ha sortit 1.500.
0: Molt bé, molt bé. Escolta'm, com et sents havent guanyat la teva primera dada, Maria?
5: Pues mira, molt bé.
0: És que ets una altra persona.
5: Sí, vull dedicar aquest premi a les persones que m'estimen.
0: Sí?
5: Premi o no?
0: Sí, tant.
5: Ah, quin és?
0: Home, poder parlar pels micros dels matiners, això és el millor dels regals.
5: Escolta, una cosa.
4: I que bé que comença el dia, eh?
0: Clar, el dediques als teus amics, als que t'estimen.
5: Clar. Ja està. Escolta'm una cosa, jo, que no havíem de parlar tu i jo demà, no m'havies de fer una entrevista.
0: No, l'últim WhatsApp que, que t'he enviat, llegeix-lo una altra vegada perquè et vaig dir que havíem de parlar.
5: I què?
0: Demà parlem.
5: Em pensava que era com de nòvios que havíem de parlar.
0: No, no, de nòvios no, de moment no. Però sí no. Com per presentar el Soc i Seré segona temporada.
5: Això, no, això ja ho he fet. Què vols dir per presentar-ho?
0: Hem de presentar, ja has de parlar-nos d'aquesta...
5: Demà estreno.
0: Clar, però això demà et truco al matí.
5: Demà?
0: Sí, ara truco, a mig matí et truco i demà al matí parlem d'aquesta estrena.
5: Perfecte.
0: Felicitats, guanyador.
5: Per mi avui és el dia, eh? Maria, moltes gràcies.
1: A tu.
0: A tu, a tu.
1: Escolta'm, demà estaràs despert a aquesta hora?
0: Sí, estarà, sí, perquè el trucarem, el trucarem.
5: Però és que no ho sé, perquè jo quan em desperto, doncs llavors poso la ràdio per escoltar-vos.
1: No passa res. Jo te la dedico a tu, estiguis en el despert, demà.
5: Dos minuts abans de la de Maria.
0: Perfecte, perquè el cos ja t'ho demana, això és perquè el cos t'ho demana.
5: Exacte.
0: Un petonet, estimat.
5: Us estimo, adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, demà parlem del Soc i Seré amb l'Àngel Llàcer d'aquesta segona temporada. Gràcies, Maria.
1: A
0: fins
1: tu.
0: Ara. Per cert, avui us convidem a anar al teatre. Aquesta setmana tenim per vosaltres un val per dues persones per una obra que és fantàstica, que es diu La primera llei de Newton, a la Sala Villarroel de Barcelona. Si voleu anar-hi, doncs ja ho sabeu, ja podeu començar a marcar el telèfon de Catalunya Ràdio, el 93207474, perquè d'aquí uns moments no només escoltem els

0: amb el periodista Ernesto E. Kaiser. Repassarem l'estrena de Gènesi, que va ser ahir, aquesta sèrie que retrata el bulli. I després, a la secció de salut, parlarem amb Rafa Vilasan Juan de tumors digestius. I a les 11, atenció,
1: a mi això m'encanta,
0: la primera planificadora de divorcis, o divorce planner, perquè aquestes coses s'han de dir en anglès, d'Espanya, Elena Martín. Les vacances sempre són proclius a les separacions, que després comporten divorcis, i per tant serà interessant sentir què ens diu. I res, acabarem amb una mica d'humor, perquè després d'un divorci ja va bé que ens ho prenguem amb conya.
1: Estava pensant que realment hi ha gent que li dona dues voltes en com puc muntar un bon negoci, i aquesta em sembla una molt bona idea, eh? Perquè hi ha vegades que els divorcis són molt complicats.
0: Ella és advocada, al final s'hi ha trobat en molts casos, clar, i ha pensat, home, doncs convertim això en una manera diferent d'afrontar-los, per no trobar-nos sempre en aquell moment a la taula d'advocats més complicat.
1: Crec que serà un tema interessantíssim, no me'l penso perdre, no em perdré tot el programa.
0: Ah, t'anava a dir, no, perquè bàsicament
1: estic aquí a la ràdio. Però aquest pararé especialment l'orella.
0: Fantàstic.
1: Gràcies, Mallol.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
2: La solució, amb Elisenda Carot.
3: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
4: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida, i té un paper social important.
2: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
5: No, dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
2: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
6: I si fas la ventara en donarien alguna cosa?
5: No.
2: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
7: Codi civil del calçot.
8: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
2: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carol.
9: La solució, passa-ho.
10: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
2: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
11: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
2: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
12: Ostres, n'hi buscat això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
13: Ara mateix, sí, sí.
2: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Vinga, va, 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, molt bon dia.
14: Bon dia, bona hora.
1: Escolta'm, has dit un bon dia que ja t'he vist la cara amb un somriure d'orella a orella.
14: Perquè fa 5 minuts que estic connectat, perquè no vull que m'enganxis una altra vegada sense connectar-me.
1: No, home, no. Això escolta, i si passa, no passa res, que la ràdio ja té aquestes coses. S'explica. No, però això ho expliquem als oients, els expliquem bé. Mira, ara l'Eloi no està connectat, doncs ara ens esperem i connectem. La vida ja és això, a vegades. S'ha de fer pauses en aquesta vida. Que si no, anem molt atropellats.
14: És veritat, és veritat.
1: Sí o no?
14: Com va, d'aquesta manera.
1: Com va el mur de contenció?
14: El mur de contenció va bé. De fet, ara en tinc com 3 en marxa.
1: Carai, parany, ara ets l'home dels murs.
15: Sí, que estàs construint una fortalesa.
14: No, però he aprofitat, m'he anat animant. Hi ha un que ja l'he acabat, perquè és un que va caure amb la ventada de que va fer fa mig any o així, que va caure en un arbre i llavors va arrencar el mur. I després 2 més de pedra seca, que aquests són els que estic fent, i hi ha un que gairebé està acabat i un altre que no acabaré fins aquí un any, perquè fa molts metres de llarg, o sigui que... Però bé.
1: Però què és, com la muralla xinesa?
14: No, però hi ha un tros de terra que si no es cauria i això, i penso que si li faig una mica de mur, doncs podrà aguantar una miqueta més.
1: Ai, doncs
14: però
1: vinga.
14: Sí, home, fa 10 metres d'ample, vull dir que ja...
1: Déu-n'hi-do.
14: Dimensions considerables. Per això dic que no l'acabaré fins aquí un temps si l'acabo acabant.
1: Però escolta'm, està molt bé, perquè jo entenc que fent això tu et desestresses, desconnectes, no? T'agrada?
14: Molt. Molt. Doncs sí, la sensació que tinc, tu saps com quan et poses a construir Legos? Que vas encaixant
1: peces... No sé mai de Legos, jo.
14: No,
1: sigo més a saltar la corda.
15: Bueno, o un puzzle, no? Això...
1: No, em poso molt nerviós,
15: sí.
1: Jo fent això. No tinc paciència. No tinc
14: doncs
1: paciència.
14: És com un puzzle.
15: Jo vindria amb tu, Eloi.
14: De veritat, doncs que de debò, que relaxa moltíssim.
1: El que ens relaxarà saber és que avui és l'últim dia d'estiu, però que les temperatures, Eloi, de moment no baixen.
14: Sí, bueno, avui baixen una miqueta, 1, 2, 3 graus respecte a les d'ahir, però es manté aquest ambient càlid, molt per sobre de les temperatures que toquen aquesta època de l'any, i així es mantindrà durant tota la setmana, pràcticament, fins i tot a finals de setmana podria pujar una miqueta més. I res, avui un dia de sol, amb capes de núvols prims, hi ha una mica de tramuntana que ha fet pujar les temperatures una altra vegada a la zona de l'Empordà. Ara mateix a Roses tenen 26 graus ja a aquesta hora del matí,
1: Déu-n'hi-do.
14: En alguns llocs de la costa central 24.

0: 24-25 a Barcelona. Al sud del país també ho fa una mica de vent de mestralet i fa que tinguem també 24-25 graus. Per tant, anem disparats i avui es quedarà entre els 28 i 30. Potser les més altes a l'extrem sud, 35.
1: Déu-n'hi-do. Està molt bé per ser l'últim dia d'estiu, que em sembla que tindrem un principi de tardor amb temperatures altíssimes, eh? Pel que es preveu o no?
0: Sí. De moment comencem amb aquest mateix peu. Si demà i demà passat més o menys les temperatures es mantindran estables, a partir de dijous, divendres, tornen a enfilar-se.
1: Perfecte, que tinguis un bon dimarts, Eloi.
0: Igualment, que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Que vagi bé, adéu.
2: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: 93 201 7474. Ens encanta que regaleu teatre, que és un d'aquells regals que sempre és perfecte. Si ho voleu fer d'una manera més senzilla, també podeu entrar a regalateatre.cat. I escolta'm, el més important, fer feliç a les persones que estimem. Per això, des de Regala Teatre, avui us convidem a anar a veure una obra fantàstica que s'està fent a la Villarroel. Tenim un bal per dues persones, de La primera llei de Newton. És una comèdia intel·ligent, àgil i extraordinàriament divertida. Anem a saludar els oients que a aquestes hores del matí esteu desperts. Mònica, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
1: Com estàs, Mònica?
3: Molt bé.
1: Com va aquest dimarts?
3: Doncs bé, mira, d'aquí un parell d'horetes a treballar.
1: Molt bé, i què fas desperta tan aviat?
3: Mira, jo truco perquè tothom truca a aquesta hora per explicar que està llevat perquè treballa o per les feines, no?
1: Sí.
3: Perquè és un forner, un peixater que està a la llotja. Però el motiu del qual jo estic llevada a aquesta hora, tot i que començo a treballar a quarts de vuit, les vuit, se'n diu perimenopàusia.
1: Oh, amiga.
3: I un dels símptomes, bueno, clar, a partir dels 50 la regla comença a fer el burro, i un dels símptomes és això, que et despertes a la nit o que et lleves molt d'hora. Et despertes molt d'hora, vaja.
1: Quan fa que et passa, Mònica, que estàs així?
3: Uf, amb aquest tema de la son porto mig any o una cosa així. No, més.
1: Més.
3: El temps passa ràpid. Un any i pico ja.
1: Ai, mare meva.
3: Desperto 45 i he tingut la sort de descobrir el vostre programa, perquè abans els programes de les 5 sempre eren d'esports i no m'agraden, havia escoltat programes d'esports. I quan vaig descobrir el vostre programa, diu, sóc la meva salvació.
1: Ai, que bé! Llavors,
3: sí, llavors us escolto, hi ha dies que em torno a dormir, hi ha dies que no. Sí, no m'he adormit al cap de mitja hora de despertar-me. Em llevo, faig feina de casa sense fer soroll, perquè si no els veïns em fotran l'ou, no? I després, com que faig cosetes per casa i tal, quan me'n vaig a treballar ja tinc la feina feta, i a la tarda me la puc dedicar per anar al gimnàs i veure la tele.
1: Això està molt bé. Doncs escolta, veig que ho tens ben muntat, malgrat tot.
3: Quin remei.
1: I jo que ho celebro, que et puguem acompanyar. Mònica, t'envio una abraçada.
3: Moltes gràcies.
1: Tens el número 1, que vagi molt bé. Adéu.
3: Felicitats pel programa.
1: Gràcies, adéu. Mònica. Adéu, adéu. I de la Mònica al Pedro. Molt bon dia, Pedro.
4: Hola, molt bon dia.
1: Com estàs tu? Com va el matí?
4: Pues bé, mira, aquí fent el suc, el cafè, els entrepanets, per la dona i per mi, per anar a baixar a Barcelona a treballar.
1: Molt bé, fa molt que estem desperts.
4: Pues a 5 i mitja.
1: Déu-n'hi-do, dos quarts de 6, sí. Doncs mira, t'hem acompanyat en aquest últim tram final del programa. Pedro, a veure si tens sort, d'aquí uns moments el nostre home innocent, Ricard Ostrell, ens dirà un número. Tu tens el número 2, d'acord, Pedro?
4: Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Una abraçada, adéu. Gràcies. Adéu. I d'en Pedro, en Joan. Joan, bon dia.
5: Bon dia, matiners, bon dia, Catalunya.
1: Sí, m'agrada, la gent amb energia. Des d'on ens truques tu, Joan?
5: Doncs mira, us truco des d'Alcanar.
1: Molt bé. I preparat per anar a treballar o estem de moment esmorzant? Com ho tenim plantejat, això?
5: Preparat per esmorzar i després de treballar. Avui farem oficines, que jo soc jardiner, sí? I avui toca fer oficines. I hi ha primeres hores de la tardor.
1: Ai, sí, noi. Ja. Ui, però veig que ho dius amb ganes, eh? Deus tenir ganes.
5: M'encanta la tardor.
1: Clar, perquè els jardiners entenc que a ple estiu és bastant complicat haver de treballar amb el sol, no?
5: Sí, perquè ha sigut un estiu molt calorós, com ja sabeu tots i totes. I la tardor és molt bonica perquè a mi m'agrada molt començar a donar-li toquets de color al jardí, amb els ciclaments, amb les caiunes i tot això.
1: Ara. Doncs escolta'm, a veure si acabem d'arrodonir aquest inici de tardor amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Tens el número 3, Joan.
5: M'encantaria, moltes gràcies.
1: Una abraçada, que vagi bé. Adéu. I d'en Joan, en Guim. Guim, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Què tal, Guim?
6: Molt bé.
1: Sí, molt bé. Que em sembla que vas trucar-nos ahir.
6: Vaig trucar ahir, sí.
1: Bé, doncs tu, escolta...
6: T'ho he preguntat i m'han dit que puguis tornar a trucar.
7: I tant.
1: Clar que sí, que es pot trucar les vegades que us doni la gana, que ens, escalta, que ens encanta escoltar-vos. Jo sempre us ho dic que sou també la nostra companyia des de l'altre costat de la ràdio. Guim, tens el número 4, a veure si tenim sort avui.
6: Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé, adéu. Marta Viana, que tinguis un bon dimarts.
7: Igualment, fins demà, anem a creix.
1: Aquesta mena d'al·lèrgia que tens cada dia al matí.
7: No puc més, ja.
1: Bueno, respiro una miqueta.
7: Sí.
1: Fins demà.
7: Adéu.
1: I d'aquí uns moments saludo Ricard Ostrell, però abans la música de L'Ax amb Bustó.

0: La música de Lax and Busto, Pemi Fortuny al capdavant d'una banda que no ha parat de regalar-nos grans cançons com aquesta que es diu Ara. Ostrell, molt bon dia.
1: Hola, hola, hola.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Bé, estava pensant ara que crec recordar que em vas dir que vas anar a un concert de Lax and Busto i que
1: sí,
0: vas destacar,
1: no?,
0: que encara Pemi Fortuny segueix amb aquesta bona salut.
1: No, va ser espectacular aquest estiu, sí, sí.
0: Ai que sí?
1: Sí, sí, un gran concert. Amb gossos,
0: agrada.
1: Tocaven amb gossos.
0: Sí.
1: I Lax and Busto estava en plena forma, gossos també, eh? Però Lax and Busto, en fi...
0: Una meravella.
1: Sí, sí, sí.
0: Una meravella. Escolta'm, necessito novament la teva mà innocent de l'1 al 4.
1: L'1?
0: Una altra vegada?
1: Sí.
0: Doncs vinga, la Mònica que s'emporta aquest parell d'entrades per anar a la Villarroel.
1: Ahir vaig regalar un llibre de poemes d'Antoni Clapés.
0: Home, molt bé.
1: Del poeta Antoni Clapés sabadellenc.
0: Sí.
1: Per exemple, ascendir fins al cim. Diu, ascendir fins al cim i continuar. A travessar el vent. Gosar anar més enllà, encara. Només l'absència deixa empremta.
0: Doncs escolta, m'ho deixes fantàstic, això. Que vagi molt bé el programa, Ricard.
1: Adeu.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Demà hi tornem, matiners. Adeu.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT. Els experts! Roger Saró.
1: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipa.
0: Sergi Vives.
2: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
3: En el gos en català fa bumbum.
4: Però el que fa en bas, sound, sound.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
7: Vinga!
6: ...la societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: Basta.
1: Estem en plena siga, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
2: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
3: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
2: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
4: Sí, a les cabres...
5: I arrenca la segona temporada del podcast que millor recús l'allunyament entre el món rural i el món urbà a Catalunya. Es diu Camí de Cabres. És un podcast d'en Marc August Montanya i en Martí Alvesa que s'enfanguen i que recorren tot el territori a la recerca de projectes agrícoles, ramaders, de cura del territori, vinculats a l'estacionalitat, al sector, però també als processos naturals i no mercantilitzats.
6: El primer que has dit és l'oient del programa?
5: Exacte. Com es diu? Marc August Montanya. És el pastor, exacte, que ens escolta i que a vegades ens posava fins i tot les seves cabres, tot i que em sembla que va dir que últimament preferia posar-los música clàssica a les cabres.
7: Que fa temps que no en tenim notícies,
5: Sí que en tenim notícies, però està molt enfadat amb el podcast.
6: He escrit un missatge ara, aquí al WhatsApp expert, a veure si ens pot enviar algun...
5: No, home, no, que ja ens ha enviat un àudio, el voleu sentir?
7: Tu.
5: Home, esclar, perquè ens agrada molt aquest podcast i els
6: volem... Vas ràpid, quan és temes de cabres i de coses rurals.
5: Home, què et sembla? Volíem que ell també parlés als oients experts.
8: Bon dia, experts. Camí de Cabres és un podcast que va per estacions. I què vol dir això? Doncs que expliquem les feines que passen a pagès anar seguint una mica al llarg de l'any. Cada cosa al seu temps. Però bé, nosaltres expliquem poc, perquè l'objectiu del podcast, de fet, és donar veu a pagesos i pageses, als autèntics protagonistes, els qui fan la feina, els qui s'arremanguen, els qui treballen cada dia. Un podcast fet amb la pagesia i per la pagesia.
9: Segrem arròs al Delta, collirem olives arbeca, anirem a Menorca a conèixer el maneig de la vaca menorquina i parlarem de castanyes, bosc i aviram català. En aquesta ocasió també podreu escoltar un episodi especial on entrem de ple en la relació de la pagesia amb la diversitat de paisatges que conformen el nostre territori.
5: Doncs ja ho sabeu, teniu Camí de Cabres al 3CAT, també a les principals plataformes de podcast, i és que avui arrenca la segona part d'aquesta primera temporada, recordeu, vinculada a l'estacionalitat, per tant, podreu anar veient com canvia el paisatge mentre escolteu el podcast.
6: Que bé, molt bé, molt fan.
10: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
11: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya.
7: Epa, això és una altra història.
5: Això és el Soc i Seré, recordeu?
7: Si això ja ho vam fer, no?
5: Però ara arrenca la segona temporada, 100 nous concursants, i no sé d'on treuen tants experts
7: en el
5: país.
7: Això recordem, això era de veure qui més sabia sobre...
5: Catalunya, exacte.
7: Catalunya en general,
5: Sí, hi ha proves de tradicions, proves de cançons, proves de... Recordo moltes proves diferents, proves de llengua, un dictat, me'n recordo molt difícil, de literatura també.
6: Jo sé reconèixer cada comarca només amb el perfil. Això...
5: Doncs potser això també computa, sí. Jo en van fer una inclús dels parlars, va ser xula. A mi m'agrada molt la primera temporada, és aquell programa que feia l'Àngel Llàcer.
7: Com és que no t'hi has presentat, tu?
5: Ai, no ets la primera persona que m'ho diu, no sé quin concepte teniu de mi, però jo zero exposició, per favor.
6: No el segueix fent.
5: Ah, sí, el torna a fer l'Àngel Llàcer, em sembla, vaja, jo pel que he vist sí que surt ell.
6: No per exposició, sinó per catalanitat,
5: Però hi ha molta gent que en sap molt, del país.
6: Més que tu.
5: I tant, moltíssim més.

0: Novetats musicals com aquests que sentim de fons, Laia. Són els Brou.
1: Sí, després d'obrir una nova etapa creativa amb Mala Sua, aquest grup que vam descobrir fent versions a través de la xarxa presenta avui De Colors, la seva segona cançó inèdita. Un senzill on la banda posa el focus en les relacions afectives i en aquells gestos aparentment petits que poden acabar tenint un pes determinant en una relació.

I a banda dels Brou, no volíem que us passés per alt la novetat musical que ens ha deixat aquest cap de setmana, nova cançó dels Foo Fighters i en Cuca Pi. I ara es vol...

El duet del Maresme i l'empordanès més jamaicà del nostre país tornen a unir forces amb Ara es vol torçar, un nou senzill que pren com a referència el xata, que és un gènere jamaicà que barreja el dancehall amb el rap i les bases electròniques. La cançó combina bases molt ballables i lletres ben directes carregades de doble sentit.

0: cosa que s'ha de fer, t'agradi o no t'agradi, jo no faig gaire, que és, doncs, netejar la casa, escombrar, plegar la roba, posar el rentaplats. En aquell moment es veu que és quan molta gent parla sola, i segons la psicologia, Anna, i segons un nou estudi, no necessàriament és senyal que tingueu un problema de salut mental. Suposo que tot té uns límits, però explica'ns.
1: Exacte, a veure, aquest hàbit, el de parlar sol mentre fem les feines de casa, es coneix com a llenguatge privat, que vol dir verbalitzar en veu alta els nostres pensaments, instruccions o recordatoris. Per exemple, ara posaré la rentadora, després netejaré la cuina i, sobretot, que no se m'oblidi, treure el pollastre del congelador. Quan ens escoltem a nosaltres mateixos, ens obliguem, de fet obliguem el nostre cervell a ordenar millor la informació. Això ens pot ajudar a concentrar-nos, ignorar el soroll, ignorar les distraccions i recordar què estàvem fent i què hem de seguir fent. És especialment útil quan, per exemple, doncs, entres en una habitació i ja no recordes per què hi havies anat,
2: sí,
1: o obres la nevera, sí, i dius, sí, jo ara què volia de la
3: totalment,
1: nevera?
3: Totalment, total. Tota l'estona.
1: Si tu t'ho vas recordant, sí, llavors te'n recordes que havies d'anar a fer allò.
2: Sí, però és molt trist, penso, començo a tenir una edat.
0: Jo, com que em fa ràbia, faig alguna cosa expressament. Exemple, vaig al dormitori, no sé per què havia anat, agafo un peluix que tinc sobre un armari i el porto al sofà del menjador, que també fa maco.
2: Està bé, sí. Has utilitzat almenys el viatge, molt bé.
1: Doncs segons la psicologia, xerrar en veu alta també ens permet dividir una tasca en passos. En lloc de tenir totes les obligacions barrejades dins del cap, doncs les convertim en una mena de llistat oral. Això facilita la planificació, la resolució de petits problemes i la coordinació entre allò que pensem i allò que fem. I això no és tot, perquè aquesta conversa que estem mantenint amb nosaltres mateixos també pot servir per regular les emocions. Dir frases com, vinga, va, que ja queda poc.
2: Sí,
1: o no et posis
2: sí,
1: nerviós.
2: Clau,
1: eh?
2: Clau.
1: O això ho acabaràs avui. Doncs això pot funcionar com una forma d'automotivació i ajudar-nos a reduir la sensació d'estrès. Per tant, parlar sol mentre fem les feines de casa pot ser una estratègia espontània del cervell per mantenir l'ordre, reforçar la memòria i gestionar millor, doncs, l'atenció. Això sí, una cosa és donar-se instruccions i una altra és discutir amb un mateix. I aquí, evidentment, això no funciona perquè, clar, qui té la raó?
2: No et posaràs mai d'acord. A vegades me la trec a mi mateix, eh? Vull dir...
1: És pràcticament impossible aquí donar la raó a l'altra persona. En resum, si parleu sols mentre netegeu, no us preocupeu perquè potser no heu perdut el seny, simplement doncs esteu dirigint l'operació, sou el vostre cap d'orquestra, de fet sou la persona que neteja, la que dona les ordres i probablement també la que es queixa que ningú més no fa res.
2: Veritat, clar, també pot passar això.
3: Digueu, o sigui, no, perquè aquí no ho fa ningú.
1: Però no us ratlleu, no us maltracteu.
2: No,
1: no us maltracteu.

0: Cafè i Tac.
1: Clota, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Què no t'esperaves saber avui?
2: Doncs ara que parlàvem de si és bo o dolent parlar sol a casa, us vull parlar del vostre gos. Perquè si arribeu a casa després de treballar i continueu repassant mentalment aquella reunió, aquell correu que no heu contestat o aquella conversa que heu mantingut amb el vostre cap, vigileu, perquè potser no només us estresseu vosaltres, sinó que també estresseu el vostre gos.
1: Clar. Clar, clar, clar. O sigui, estàs portant els teus neguits cap a la teva mascota.
2: Un estudi ha analitzat 85 persones que treballaven unes 40 hores setmanals i que convivien amb un gos, i els investigadors doncs han observat que els treballadors amb més estrès laboral acostumaven a tenir animals que mostraven més conductes relacionades amb l'estrès. Però el problema no és únicament tenir un mal dia a la feina. El que sembla afectar doncs especialment el gos és allò que els psicòlegs anomenen rumiació laboral. Continua donant voltes als els problemes de la feina quan la jornada ja s'ha acabat. És a dir, tu has tancat l'ordinador, però el teu cervell encara té obertes doncs 14 pestanyes,
1: eh?
2: Una amb el correu del cap, una altra amb la reunió de demà, tres finestres mentals més amb tasques pendents i nou amb la fantasia doncs de poder respondre a aquelles coses que tu volies haver dit en aquell moment. I això el gos, evidentment, doncs ho nota. Els animals poden detectar que alguna cosa no funciona a través de la nostra expressió facial, la nostra postura, els moviments, el to de veu i fins i tot l'olor. Per tant, tu pots arribar a casa, mirar el gos i dir-li: què tal? Com estàs?
1: Però ell nota, bé, eh? No, el gos diu: no, tu no estàs bé, nana.
2: Però clar, tu et veu amb l'ordinador, sí, amb una cara estressada, clar, i diu: escolta'm, aquí, tu m'estàs dient que tot bé, però aquí de bé res.
1: Si tinguéssiu gat no es passaria, perquè el meu, per exemple, es puja damunt del teclat i comença a teclejar de tot mentre ronroneja i tot està més tranquil.
3: Home, si d'alí el gat, mira, així te'n despreocupa i canvies de tema ja, no? Deixes la feina i t'estresses per una altra cosa.
2: Sí, la recomanació és intentar crear una separació entre la feina i la vida personal, sortir a passejar, jugar amb el gos, practicar alguna activitat que ens ajudi a desconnectar o establir un petit ritual quan arribem a casa. El gos us ho agrairà i vosaltres segurament també.
1: Laia.
3: Doneu al gos i aneu a la piscina a desestressar-vos, deixeu estar el gos, que és una font d'estrès.
1: Bueno, com a mínim no ha dit mateu al gos. No. Estem millorant, a poc a poc, eh?
4: Bueno, però un gos que va matar la Laia una vegada, li direu matagossos. Va ser una vegada.
1: No, matagats.
3: Va ser un conill. Va.

0: Parlem d'habitatge perquè una de les manifestacions més cruentes d'aquest greu problema al nostre país són els desnonaments. Potser heu sentit la notícia que una trentena de persones s'han tancat a l'Ajuntament de Cardedeu per denunciar que dues famílies han quedat al carrer i l'Ajuntament no els dona cap solució habitacional. Això és de fa pocs dies, Laia.
1: És aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana hi ha hagut una trentena de persones tancades a l'Ajuntament de Cardedeu. De fet, es lamentaven que no els han rebut ni tan sols els membres de l'equip de govern de l'Ajuntament, no? Perquè el que estan fent és donar suport a dues famílies que han quedat al carrer, famílies amb criatures, i doncs l'Ajuntament no els dona cap solució, encara que sigui d'emergència, doncs per a aquestes famílies, no? És en el fons un cas de tants, eh? Quantes famílies queden al carrer cada dia a casa nostra perquè no poden afrontar lloguers, hipoteques, per culpa, al final, de cedir a les mans del mercat per complet un dret bàsic com és l'habitatge, i per tant, doncs, és el sistema que hem acceptat entre tots i doncs té aquestes conseqüències. El que alega aquest Ajuntament, en aquest cas el de Cardedeu, però també qualsevol altre que no té habitatge d'emergència o que no té habitatge protegit o que no en té prou, és això, no tenir prou sostre per totes les persones del municipi que ho necessiten, i doncs diuen, s'excusen amb aquests costos farragosos i lents de construir nou habitatge social, etc. No? I una opció que trobo que no se'n parla prou i que tenen a l'abast les administracions i que potser hauríem de conèixer més i reclamar-la més pels nostres municipis o per les nostres administracions, són les borses de mediació pel lloguer social. Són les borses, al final és una mediació que l'administració pública ofereix, que ofereix aquesta mediació entre llogaters i propietaris. És un sistema que vol augmentar l'oferta de lloguer a preus moderats i al mateix temps doncs mobilitzar el parc de pisos desocupats, perquè pràcticament tot arreu hi ha un seguit de pisos desocupats doncs que no se'ls treu, no hi ha ningú que en pugui gaudir. Connecten persones amb pisos buits i ciutadans que busquen un lloguer assequible. Què fan? Doncs posar-los a preu de lloguer per un preu sota el mercat, en fan el seguiment de la relació contractual entre propietari i llogater, donen seguretat, que això el propietari ho necessita, també professionalitat a tots dos, tant a propietaris com a llogaters, i això fa que tots dos hi confiïn molt més i es pugui establir aquesta relació contractual. De fet, també hi ha entitats del tercer sector que se n'ocupen, no sempre són ajuntaments directament. Vaig llegir un reportatge sobre Habitat 3, que és una entitat que va signar ja l'any 2014 un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona, i ara en això que feien? Doncs fer una crida als propietaris perquè cedissin els seus pisos amb el compromís que estarien ben cuidats i que rebrien un lloguer mensual segur, que això és al final que volen molts propietaris. A banda, si calia, també els farien obres per actualitzar-los, uns diners que es descomptarien dels futurs ingressos per lloguer, i ells alhora doncs buscarien clients, diguéssim, ciutadans que poguessin viure en aquests pisos, i a vegades hi ha alguns municipis que el que fan és que perquè sigui un lloguer social, ells aporten la diferència, és a dir, l'administració pública aporta la diferència entre el preu del lloguer social i el preu del mercat a què vol cobrar el propietari. És a dir, aporten aquesta seguretat i aporten el complement econòmic perquè arribi aquest preu. És una mediació tal qual que moltíssims ajuntaments estan implementant i que penso que s'hauria de reivindicar més quan tenim aquests problemes habitacionals, perquè més enllà d'un cas concret d'una família o d'una altra, al final que els ajuntaments es dotin d'aquest mecanisme serà una solució molt més a llarg termini. Potser hauríem de pensar en això.
2: És el primer intermediari que t'ajuda, que no pas que s'enriqueix, no? Amb el...
1: Exacte. Al final la funció de l'administració pública, no?
2: Sí,
1: que és garantir doncs, el correcte funcionament de quan corregir el problema del mercat.

0: Comencem per la capital. Festa Major que arranca dimecres i que s'allargarà fins diumenge amb més d'un centenar de concerts de partits per tota la ciutat. Aprenem nota amb l'Anna.
1: Sí, com dius, la programació de la Mercè arrenca dimecres, el dia en què se celebrarà a Plaça Catalunya la final del Sona Nou. Els finalistes són la barcelonina de punk pop Beni Dolores, el grup de pop rock de Matadepera Orella 2 i la formació d'indie rock usonenca que sentim de fons, Pla Moguda. Les actuacions de la 27a edició arrencaran a partir de les 7 de la tarda i també hi actuarà la guanyadora de l'edició de l'any passat, la bisbalenca Chloé Riambau, que presentarà el seu disc de debut Equilibri sense xarxa.
2: A la Sagrada Família fins la Rambla de les Flors, passant pel Parkway, mig plena de colors.
1: A l'Avinguda de la Catedral li tocaran el rumbé Sabor de Gràcia, que sentim de fons, i tot seguit s'hi podran descobrir les propostes d'Art Friquet and the Perpetual Singers. El Teatre Grec, el barceloní Pol Batlle, hi presentarà un concert que s'ha preparat especialment per l'ocasió, i també hi haurà la cantautora Luisa Sobral.
3: Vull caminar per calç amunt, fer-nos la platja de pals de Begut, vull veure'm la vida si fos l'últim dia, em vull passar amb tu.
1: Divendres a la platja del Bogatell la festa començarà amb la veu de l'Aina Machuca, la guanyadora de la darrera edició d'Eufòria, seguit de Nol, Sexeni, Miqui Núñez, que sentim de fons, i de Buos, que celebren 20 anys de trajectòria.

l'Avinguda Maria Cristina, la nit arrencarà amb l'artista de Lloret de Vistalegre, Maria Jaume, que hi presentarà el seu nou disc, Sant Domingo Forever. També actuarà el barceloní Marcos MK, els Amics de les Arts, els Catarres i Teràpia de Xoc. En un altre escenari, us destaquem el concert de les Testarudes al Moll de la Fusta. Pel que fa dissabte... A platja del Bogatell s'hi farà l'últim concert a Barcelona de Love of Lesbian. Recordem, la banda liderada per Santi Balmes va anunciar fa uns mesos que abandonaran els escenaris després de 25 anys per fer una aturada indefinida a partir del desembre, així que segurament aquest serà l'últim concert de la banda a Barcelona. Els Love of Lesbian compartiran escenari aquella nit amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Svetlana. Ara no, no, no, no em revisa el ventilador. Maria Cristina, concert d'Ivan Herzog, banda Neon, la madrilenya Paula Cubs i també la basca Leire Martínez, que sentim que bueno, actuarà dissabte. Per cert, que Marc Vilajoana, conegut pel seu projecte Grego Tecno, actuarà als Jardins del Guinardó al vespre. Dissabte, Plaça Catalunya acollirà els gironins Minibus Intergalàctic, els barcelonins Hipnosi a les 12 de la nit i la valenciana Sandra Montfort. Al Moll de la Fusta hi haurà Gala i Ovidio, que és el duet que formen Raül Refri i Aida Tarrio de les Tanxungueires. També hi actuarà Ponce Lam i la rapera colombiana La Valentina. A l'antiga fàbrica Fabra i Cots hi actuarà, entre d'altres, Grup de Ties i Le Coq. I diumenge, per cert, us destaquem el concert de la Maig a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. I a la nit, recordem-ho, el Piro Musical de la Mercè, aquest any a càrrec de Josep Montero d'Oques Grasses i presentat també per la Dulceida. Deixem de banda Barcelona i marxem fins a Girona perquè divendres s'hi farà un dels actes que marquen la setmana. Adeu, clave y morenet. Adeu, estrella del dia. Divendres es farà el concert dels 50 anys de la Bressola al Teatre Municipal de Girona. L'acte servirà per presentar el nou àlbum musical amb diverses cançons nord-catalanes reinterpretades per alumnes de diversos centres de la Bressola i també per una quinzena d'artistes, entre ells la Maria, Maig, Mamaduixa, Alosa, Maria Hein, Renaldo i Clara, Triquell, Marc Pujol, Ferran Palau i Saxeni, que sentim de fons en aquesta cançó del lladre. Marxem ara fins a Calella. Portes l'estrena i estrenes cadenes d'or. I una camí rosa i el rosa es posa l'amor. Aquesta setmana comencen les festes de la Minerva i les barraques de Calella s'ompliran dimarts de la música de Dani Six i Skid i els Tiets. La programació continuarà dijous amb els Catarres, divendres amb Banda Neon i dissabte les que faltaven. Tots els concerts, per cert, són gratuïts. Aquesta setmana també se celebren alguns dels 45 concerts que Estrella d'Am ha programat arreu dels Països Catalans aquesta tardor per celebrar els seus 50 anys d'aniversari. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi passarà per la Jasba de Ciutadella de Menorca, al mateix dia, però a la sala El Torín d'Olot, i actuarà el cantautor de Ribes de Freser, Sergi Carbonell, i l'endemà dissabte la companyia elèctrica d'Arma serà a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols i el petit de Calaril a Esclaustre de Maó. Marxem ara fins a Ripoll.

La setmana passada la Ludwig Band guanyava el Premi Cerverí 2026 de la millor lletra de cançó en català per aquesta que sentim de fons, que es diu Enganyar-te, i que segur que no hi faltaran el concert de dissabte a Ripoll. Els d'Espoll actuaran a la Devesa del Pla, on se celebrarà la setena edició del Festival Inspira. També hi serà Sopa de Cabra, Els Tiets, Xiula i El Botó Màgic, entre molts altres. Si encara no heu comprat entrades i voleu anar, sapigueu que tot el tinglado començarà a 11:45 del matí i s'allargarà fins a la matinada. Per cert, que la Ludwig farà doblet dissabte, perquè a les 10 de la nit serà a la festa final en Crea de Tona, on també actuarà Maria Jaume. Passem ara pel Festival Oníric de Girona. Aquest any l'Oníric celebra la seva tercera edició amb 13 grups a l'escenari dels Jardins dels Alemanys. Divendres us destaquem el concert del raper Baye Baye, el jazz minimalista i punk dels francesos Edredon Sensible i la rapera mexicana instal·lada a Girona, Masta Cuba. Pel que fa a dissabte, la programació està marcada pel concert de la senyora Tomassa, que són els caps de cartell. Aquesta serà una de les darreres oportunitats de veure per veure's en directe, perquè el grup ja va anunciar que deixava els escenaris a finals d'aquest any. També hi serà la banda de Vic, Muniats, Red Banana, que és l'àlies artístic d'Anna Fillat i Dani Wheeler, que actuarà sota l'àlies Willap. En total, entre divendres i dissabte s'esperen més de 18 hores de música a Girona. I ara marxem fins a Calafell. No busques més que ja no estic aquí. Estava tan cansada d'esperar-te. Aquesta setmana Calafell continua de festa major, però de fet ja s'acaba. Dissabte, al Passeig Marítim, al costat del Port de Segur, s'hi farà l'espectacle piromusical, començarà a les 10 de la nit, i un cop acabat es donarà pas al concert de la valenciana Naina i dels terrassencs Doctor Prats. I una cançó que arribi quan no arriba l'aire i en el moment més vulnerable. Parlant de Doctor Prats, com bé diem, dissabte seran a Calafell, però el dia abans, és a dir, divendres, actuaran a la Festa Major de Santa Coloma de Farners. El concert començarà a 11:45 de la nit al Parc de Sant Salvador, a l'Espai Barraques. Després hi actuarà a Campi Qui Pugui i tot seguit la festa continuarà amb DJ Caso. L'endemà dissabte, Ginestar. Amb qui estaràs aquesta nit? Qui dorm amb tu al nostre llit? Amb qui estaràs? Qui t'abraça per l'esquena? El Parc Sant Salvador de Santa Coloma de Farners acollirà el concert dels germans Serrasolses. Ginestà actuarà a 11:45 de la nit i tot seguit començarà el de Banda Neon. Al migdia, per cert, aquí mateix, serà el torn de Xiula, que presentarà el seu espectacle infantil xiulant a 11:45 del migdia. I aquest matí els pots sentir, que volen poder cantar la nit. Parlant d'espectacles infantils, qui també presentarà el seu dissabte és el Poni Pissador, que portarà el Poni Menut a la Factoria Cultural de Terrassa. I ara seguim amb els Catarres. Mirar-te la

0: Dijous arrenca la Festa Major de Sant Miquel a Mont-roig del Camp i un dels plats forts arribarà la mateixa nit amb el Festiquel al pati de l'Escola Mare de Déu de la Roca. Les portes obriran a les 10 de la nit i els catarres hi actuaran a partir de 11:45. Si voleu anar, sapigueu que cal entrada. De fet, l'anticipada val 8 euros. I ara parlem d'un comiat.
1: Camina amb el cor en pau pel centre de la plaça. El gest dels seus dits, símbol de bonança.
0: Divendres, Pelat i Pelut celebrarà el final d'una dècada de música amb un concert únic que reunirà músics, col·laboradors i amics que han format part de la seva història. La banda s'acomiadarà amb un últim espectacle a la població que els ha vist néixer, Folgueroles. El concert arrencarà a les 8 del vespre a la plaça de mossèn Cinto Verdaguer. I acabem a Barcelona. Els pioners del punk a Anglaterra, els Damned, actuaran a la sala 2 de Rasmatàs per celebrar que 5 dècades de banda. El concert arrencarà a 9:15 del vespre a la sala 2 de Rasmatàs i aquella mateixa nit, però a la sala 1. Els neozelandesos Fat Freddy's Drop, que aquest cap de setmana actuen 2 dies consecutius a Rasmatàs. Les entrades pel concert de dissabte estan totes exaurides, però encara en queden pel de diumenge. Si aneu, segur que serà molt xulo perquè retran homenatge al seu disc més emblemàtic, el de Based on

0: No. App. L'app d'ICAT s'ha actualitzat. Actualitza-t'ho també. Escolta els experts a través de l'aplicació d'ICAT.
1: Escoltes els experts.
0: I podràs seguir l'emissió en directe, escoltar tots els continguts en podcast, veure vídeos o rebre avisos.
2: Recorda regar les plantes.
0: Avisos de la programació. L'app d'ICAT és disponible per a mòbils i tauletes tant per Android com iPhone. Connecta-t'hi.
3: Laia, la xifra justa.
4: Mireu, he anat a buscar alfabets ben diferents del nostre i n'he trobat un que és el més llarg del món, un alfabet que té 74 lletres i el nostre només té 26. És l'alfabet Khmer, que fan servir a Cambodja i efectivament té pinta de ser el més llarg de tots els coneguts, eh? Mireu, és un alfabet silàbic o abugida, que vol dir que els diferents símbols representen una síl·laba que protagonitza una consonant i una vocal per defecte, que sol ser la A. I si en lloc de dir A vols dir-ne una altra, doncs has de modificar una mica el símbol i poses un accent diacrític, d'acord?
5: Ui, que complicat, això.
4: No, ara veuràs, això m'ha posat...

0: mítica, d'acord? És el que tenien els asteques, per exemple. També tenim els sistemes logogràfics, que és on els símbols representen paraules o hi ha un morfema que ja té bastant de significat. És el que serien els caràcters xinesos que deies tu. Podem dir caràcters xinesos, però no alfabet. És un sistema logogràfic.
1: Com els kanjis japonesos per la gent otaku.
0: Sí, o per exemple també l'escriptura cuneïforme dels sumeris i altres llengües semítiques també feien servir aquest tipus de sistema logogràfic, eh?
1: I a la careta preclàssica també era, per si no...
0: Exacte. I finalment, a banda dels nostres alfabets, on cada símbol és un fonema, és a dir, que la unitat mínima del so, eh? Cada so que fem té un símbol associat i aquí anem fent les combinacions possibles. A més, els nostres alfabets, tant vocals com consonants, tenen el mateix pes. Tant té un símbol la vocal com té un símbol la consonant. Doncs hi ha també les escriptures sil·làbiques, com aquesta que us deia de Cambodja, però com també l'àrab, que potser us sona més.
1: I l'hebreu, crec que també.
0: Oh. Exacte. Dins les escriptures sil·làbiques hi ha dos grups molt interessants. Un és aquest de l'àrab i l'hebreu que deies tu, on s'escriu bàsicament la consonant. Tu ja ho saps potser, Roger, en àrab i hebreu tu escrius només les consonants.
1: I s'ha de deduir després.
0: Exacte. Bueno... Pel context, dedueixes quines són les vocals amb què has d'omplir els forats.
2: I mitjançant la deducció.
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: l'àrab
0: sí, sí.
1: Té aquells puntets que es posen a dalt o a baix.
0: Això pot ser una ajuda, però l'oficial és sense. Uh-huh. O sigui, això és una ajuda per l'actor. Sí,
2: què
0: però l'escriptura correcta és
2: sense. És ara per
0: sense.
2: Adumis, no? Una mica.
0: Exacte, si és com per infants o per tal, ho pots fer. De fet, aquest grup es diuen abjats o alfabets consonàntics. Consonàntics perquè no inclouen les vocals. I en canvi després hi ha alfabets com aquest de Cambodja, i per això té tants símbols, no? Hem dit una centena de símbols, en què el símbol representa la consonant i una vocal per defecte. De manera que si tu has de canviar la vocal, que no és la per defecte, en lloc de dir pa, vols dir pe, pi, pa, o po o pu, has de posar una marca diacrítica per assenyalar que aquesta vocal és diferent a la que vindria per defecte. I, per tant, aquell símbol es multiplica per 5 o per les vocals que tinguin. Per tant, per això es multiplica per tants números les lletres, diguéssim, d'aquest suposat alfabet. Aquests sistemes d'escriptura es diuen abugida o sil·labaris i engloben totes les escriptures, sobretot de la zona de la Índia, del sud-est asiàtic, totes aquestes sí que són, a diferència de l'hebreu o l'àrab, que sí que hi posen la marca de la vocal quan és diferent de l'àrab.
2: Tenir un alfabet diferent també deu ser més complicat aprendre aquella llengua, aquell idioma, o no?
0: Home, jo crec que sí, moltíssim, sí, no? És a dir, quan tu has de canviar d'alfabet de sistema d'escriptura, hem de dir, perquè si tu vas a parar a l'àrab, no hauries de dir alfabet, sinó sistema d'escriptura. Vol dir que has d'aprendre el seu. També n'he trobat que no tenen diferència entre majúscules i minúscules.
1: Això és,
0: dir,
1: moltes... és com molt lògic. No sé qui s'ho va inventar, això. Vull dir, no té cap mena de sentit.
2: Les majúscules i les minúscules.
0: Sí, és una, al final és una cosa, una convenció, no? No
2: més una formalitat, no?
0: Sí, no és de molta ajuda, tampoc, a l'hora de llegir.
2: També... Tu, clar, no crides més quan dius... Egipte.
1: Imagina que vols estudiar això, japonès, i has d'aprendre no només el sil·labari, sinó els milers de kanjis. Vale, okay. Llavors, en sentit contrari, ve un japonès que vol aprendre català i li dius, miri, tenim 24 caràcters, però després 24 més així, més formals. I ja
0: sí,
1: està.
0: Però, per exemple, en el cas de l'àrab, has d'aprendre totes les lletres i com s'ajunten amb la lletra precedent i com s'ajunten amb la lletra següent, sí, que això vol dir tres alfabets també diferents.
1: Per cert,
0: eh?
1: Sí que feu un ordinador o un WhatsApp d'una persona que el tingui en àrab, quan feu clic, clic, clic, clic, mola, perquè això que diu la Laia es lliguen automàticament.
0: Clar, llavors has d'aprendre les tres formes de la lletra.
1: De qui vingui després, el mateix WhatsApp les va lligant.
2: Per tant, visca la tecnologia un cop més?
0: No, visca els alfabets diferents i les formes d'escriptura.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Doncs bé, avui la Worse Than Ever, que sonarà aquí al programa, la va anunciar la Laura Grau el passat divendres.
2: No pot ser, per exemple, copiar. És que estic apagant un incendi de, que jo mateixa he generat en un grup de WhatsApp d'uns amics, perquè... perquè l'última estrena de Sutherland ens sembla que és un plagi molt, molt, molt samat i descarat d'una cançó que ens agrada molt en italià.
1: Aquí està la denúncia que va fer la Laura el divendres quan la Laura diu l'última cançó de Sutherland, es refereix justament a la cançó del Sutherland que es diu L'última, i que a més
3: sí,
1: és l'última.
3: Sí, sí, que la vam punxar, sí.
1: Doncs bé, s'ha fet la investigació, una investigació molt dura, consistent a preguntar-li a la Laura de quina cançó es tractava. Ella ens ho ha dit, s'ha acabat la investigació i procedim a mostrar els resultats d'aquest presumpte plagi. La cançó d'on podria haver l'origen o la inspiració que ha dut el Sutherland a fer-la, segons la Laura, és aquesta.

Aquests són els Fa qui en ho vola amb la seva cançó Porta-mi a ballare in primavera. I direu, sí, s'assembla a l'última de Sidland? Doncs fem la prova.

0: Home, home, doncs una mica
1: una
0: sí.
1: Una similitud
0: no?
1: Yes.
0: Sí. Una mica sí. Normalment li preguntaríem a la Laura si troba plausible el plagi, però clar, com que l'ha detectat sí. ella, suposo jo que dirà que sí. A més, avui té febre. Suposo que el plagi va prendre tanta mala llet que li ha vingut una febrada.
1: Pobre.
0: Vinga, la Borsa Never d'avui és l'última de Sutherland.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Ja són les 7. Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cat.

0: Que no acabi l'estiu, amics oients. Avui no acabarà, però sí que ho farà la propera matinada, perquè avui és 22 de setembre, és dimarts i és ben aviat les 7 i 3. Som els experts d'ICAT i aquí us despertem cada dia fins a les 10. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Bon dia, Anna Closa.
2: Bon dia.
0: Us sembla que comencem a aquesta hora amb aquells àudios que ens envien de vegades els oients sense demanar-ho massa?
1: I tant.
0: Laia, recordes que fa uns dies va obrir-se un petit debat sobre com sonen les campanades de morts?
1: Oh,
0: tu
1: tant,
0: et vas mostrar una mica beligerant al respecte, tot dient no és ben bé així, és més aviat aixà, vas fer onomatopeies, és més tong-tong que no pas tong-tong.
1: Jo explicava com ho recordava jo, bé, tampoc...
0: Doncs, la nostra oient, l'Anna, va entrar aquell dia al debat, me'n recordo, i s'ha esperat fins ara que mori algú al seu poble.
1: Molt
0: això
1: bé,
0: de...
1: molt bé,
0: bueno,
1: molt,
0: molt bé.
1: Bé,
0: molt bé.
1: Però molt bé, sí, molt bé, el treball d'investigació.
0: Però vaja, que a tothom ha de morir, a Sant Manat, que és on anirem ara, o a Cincinnati, i a Sant Manat, des d'allà ens envia aquest àudio l'Anna i diu, així és com toquen amors al meu poble, escolteu. Hi ha algú poc respectuós per mòbil, com has sentit? Et quadra més el...
1: No, que al meu poble no sona així, però tot bé.
0: Com és el teu poble? Seria més un...
1: Jo crec que és la segona més greu que la primera.
0: És que aquí no hi ha corxeres, eh? Aquí és una per compàs.
1: No, això sí, la lentitud sí, és aquesta. És, o sigui, el ritme jo crec que és aquest. Que passa que a vegades jo crec, em sonava més tong, tong, tong, tang, tang, tang, tong, tong, tong, saps? Però més lent, eh? Però és per no entretenir-nos.
0: Podríem dir que al teu poble celebren una mica més.
1: Perquè és lent igual.
0: La vida del que ha marxat, no la mort, eh?
1: No ho sé.
0: Bé, oients, digueu-nos si el vostre poble és molt diferent. Hem pensat que convenia començar aquesta hora amb aquest àudio. Gràcies, Anna, per escriure'ns des de Sant Manat. Gràcies i bon dia a tots els que ens esteu saludant al nostre grup de WhatsApp. Recordeu que, si voleu entrar, és el 638-684-565, que ara són les 7 i 4 minuts, i seguim mirant el cel, però més enllà del parallamps o els pinacles dels temples, mirem el cel, perquè ens interessa quin temps farà avui. Gemma Puig.
3: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, farà un temps d'estiu.
0: Gràcies, Gemma Puig. A les 7 i 5 minuts, a l'espera de la tardor, que arribarà aquesta futura matinada i alguns dies d'estiu que encara tindrem. Ara, oients, és el moment d'entrar a la dutxa.
4: Look at me, jerking off in the shower. This will be the high point of my day. It's all downhill from here.
0: Per cert, premi pel primer que endevini a quina pel·li corresponia aquest senyor que sentíem parlant des de la seva dutxa en aquest fragment. Avui, oients, és el dia que parlarem de la tendència del Pheromone Maxing, la nova tendència, per així dir-ho, que practiquen certs homes de no dutxar-se perquè consideren que les seves feromones ensalvatgides provocaran així més atracció sexual a les dones. De seguida hi entrem. Abans, però, la pregunta del dia, obrim més la temàtica, us demanem cada quan us dutxeu i per què. Canvia segons l'estació de l'any o la vida social? Sou més a dutxar-vos al matí, al migdia o a hora baixa? Fins a quin punt és tolerable estar-se alguns dies sense dutxar-se? Heu de fer la confessió i dir-nos el vostre rècord. I també si algú coneix el co-showering, aquesta nova tendència entre els joves de compartir pisos diminuts d'un sol bany entre 14 o més persones. De seguida llegirem les respostes. Abans, però, Laia, el recordatori trobo que avui és peremptori, eh? Hem de dir allò que a l'hora de parlar hem de dir Fer olor de,
1: fer pudor de, etc.
0: En cap cas existeix una altra preposició que aquí valgui.
1: No.
0: I també hem de recordar que oloren les persones, els animals, en cap cas les coses...
1: Les coses no oloren, eh?
0: Ni, les coses no oloren a, ni oloren de, ni
1: no,
0: oloren
1: no,
0: en.
1: No, només olorem nosaltres quan ens sumem, per dir-ho d'alguna manera.
0: La cosa fa olor...
1: Ah, exacte, de.
0: Fa,
1: exacte.
0: Bé, qui ho digui cancel·lat, qui ho digui erròniament cancel·lat el miniquiz. Us sembla que llegim respostes ja?
1: Va, sí, sí, sí.
0: L'Albert diu, no m'agrada follar suat, però m'encanta suar follant. S'entén o m'explico? T'hem entès, Albert. Antoni, que diu, és hora d'obrir una enquesta de dutxa de matins o de nits, i afegeix el següent missatge. És que si digis pels mitins, t'invici dir-me virit. És a dir, aquesta gent que vota sempre a favor de dutxa al cap vespre, perquè si no, dius que no van pensar que em portaran al llit.
1: Sí, no, és veritat, ja, i depèn de quina feina fas, no te'n pots anar al llit sense dutxar-te, perquè imagina't que has estat cavant a l'hort, és que a més t'endús la sorra dins el llit, no pot ser.
0: En el teu imaginari hi ha molta gent que té hort.
1: Molta no, però la que hi sigui, que es dutxi abans d'anar al llit.
0: En Sergi diu, què és una dutxa catalana? I li hem respost, Sergi, una dutxa catalana és allò de no haver de gastar ni sabó ni xampú ni de cap mena, no? Una dutxa a la catalana. Sí.
1: Ah, no ho sabia jo.
0: Sí, ah, és líquida, és fresca a la vegada, però és gratis. I diu, doncs mira, una vegada ho he fet a l'estiu. I li hem dit, ostres, què passa, sues menys a l'estiu? Diu, no, alguna dutxa a la catalana com a la segona o tercera del dia.
1: Home, i tant, això és un clàssic, Roger.
0: Però ja diu que ja la principal fa servir sabó.
1: Evidentment, és que això és el passar-te una aigua, no? Això a l'estiu passa molt, perquè ja t'has dutxat al matí, però necessites una altra vegada mullar-te perquè t'estàs rostint de calor. I aquest estiu ho hem vist dia sí dia també.
0: La Mireia diu, he flipat que existeixi això de les feromones, homes que no es dutxen per ser més atractius. Quin puto asco. També he de dir que de vegades hi ha olor a acabat de suar que mola. Quan estàs amb algú in love, i llavors sí que et dona per llapar-li la suor, etc. Però no a l'inrevés. És a dir, que provoqui aquesta suor, no trobar-te'l de bones a primera sense conèixer-li i que vingui suat.
1: Que seria
0: una altra Mireia diu, ningú ha esperat millor el que penso. Hi ha una diferència molt clara entre fer pudor a suat perquè acabo de suar i m'he dutxat, que no pas fer pudor a suor rància perquè no m'he dutxat. És a dir, la suor aquella d'aquell tòpic a l'estiu, surts de la dutxa i diu, ai, ja torno a suar. Aquest és guai, és fresca,
1: ja,
0: és el que diu,
1: no
0: l'altre.
1: Aquest suar de sortir de la dutxa i tornar a tenir calor no fa pudor.
0: En Quino diu, crec que no té color, no es pot comparar l'olor de suat de tot el dia macerant a l'olor de suada de fullamenta. Macerant és el que sembla les olives o això?
1: Macerant, sí, ho ha dit perfecte, no?
0: Doncs aquesta no li agrada, l'altra sí. La Núria diu, olor de suat ranci de fa dies és fastigós. Ara bé, suor recent d'algú que estimes encara. I en Jordi Casas, que acabo aquesta lectura,
1: t'ha saltat una frase interessantíssima de la Núria.
0: Normalment llegeixo la meitat dels textos.
1: Sí, però és que la Núria per mi diu una santa... Jo a una persona que fa molta pudor de suat ni m'hi acosto.
0: Vale, és la seva opinió i totes més o menys respectable. Bé, llegim, mira, el Jordi, et queda sense llegir-te el comentari perquè la Laia m'ha interromput. Anem als àudios.
2: El co-showering, de compartir dutxa, de compartir amb parelles. Alguna vegada amb una exparella doncs ens va desmanegar una mica la dutxa. Però les olors, no. I recordeu, fer olor de, fer pudor de... Bon dia.
5: No dutxar-se és de guarros.
6: Bon dia. Els homes, si us plau, que es dutxin, vale? Perquè ja només faltava guarreria absoluta. Dutxeu-vos, estimats. Us estimarem més. No calen feromones. Això ja és... El cos ja és savi, ja les detecta, si les ha de detectar. Si no, no cal que aneu fent pudor pel món.
7: Dutxar-se està sobrevalorat. S'ha de dutxar, just, per higiene i per seguretat medioambiental. No podem aquí estar gastant aigua a la tonta. Jo abans, quan era més jove, pues, com que jugava a rugby, me dutxava els dies que tenia entrenament i els que tenia partit. Són 4 dies, 4 de 7, més de la meitat de la setmana dutxant-te. Ojo, perquè pegant ja em dutxo una mica més que els dies d'entrenament, més que res perquè ja no vaig a entrenament, saps? Si no, no em dutxaria mai. I després, això, com a... No per... Massa aviat al dematí, eh? Se me'n van les paraules del cap. Com que faig els àudios sense pensar, encara ho d'aquí al play, encara ho de parlar, m'agrada molt parlar sola.
6: Torno a remarcar. Si us plau, homes, dutxeu-vos. És repulsiu. Petonets.
8: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Un dia més amb la publicitat, un dia més arribem ja a un quart de nou i tenim una història per explicar-vos, us la acabem de suggerir. Hem de parlar del Pheromone Maxing. Acabem de llegir alguns comentaris vostres, que alguns sembla que us molesta l'olor corporal d'altres, mentre que altres oients us encanta l'olor d'aquella persona concreta. Per cert, parlant de salseos, Laia, molts algun de real dels oients?
1: Home, i tant, sempre.
0: Mira, el Lluís, un oient nostre que ja matina bastant, perquè cada matí se'n va buscar fruita i verdura i la ven a la seva paradeta del mercat de Vilanova i la Geltrú, aquest dia ens ha saludat, com molts de vosaltres, que quan us connecteu ens dieu bon dia i ens envieu emojis de braçadetes, doncs en Lluís ens ha escrit que eren les 3:11, és dels més matiners que hem tingut d'aquesta temporada, i diu, és que tinc un viatge a llampec a l'aeroport i després ja me'n vaig al mercat, matí i tarda, diu, faré una bona suada avui també i a vendre els meus productes. I li hem dit...
1: Que però portat... quan dorm? Perquè matí i tarda mercat i a les 3 no, de l'endemà ben llevat.
0: Laia, vols el seu? Horaris de dormir de la gent.
1: Ja,
0: en Lluís diu que a l'aeroport ha d'anar a portar la seva filla i li hem dit, és per un tema sexoafectiu que la teva filla agafa un avió entre setmana tan aviat? I diu, sí. I llavors li hem preguntat a la persona que va veure a distància de país, com es van conèixer, qui va dir primer de quedar, si són les primeres quedades o ja és una relació a distància i anime preferit de l'altra persona. I diu que de seguida ens fa el llistat i ens ho respon.
1: Ah, pobre, vale? Que feina que se li ha girat.
0: No, que és divertit, que és guai, això. Bé, anem al tema de les olors, parlem de convivència, parlem de netedat i també diuen de la imatge que projectem. Doncs, just al contrari del que podríeu esperar, aquesta nova tendència, i atenció, perquè estem obrint una nova edició de l'espai.
2: La paraulota.
0: És el Pheromone Maxing. Laia, ja pots disparar-nos.
1: Mira, el nom mateix ho indica, eh? Es tracta d'imitar els comportaments d'altres espècies que, si que ho fan, que es comuniquen a través de l'emissió de compostos químics a l'exterior del cos d'aquestes feromones. Com ho faríem els humans? Doncs amb les olors corporals, eh? Al·legant que reduir les dutxes, evitar el desodorant, prescindir de perfums, permetrà que l'olor natural del cos actuï com a reclam a l'hora de treure persones que ens interessen. La tendència s'ha difós dins de comunitats vinculades al Lux Maxing, no sé si n'havíeu sentit de parlar, és un terme que es fa servir a internet per agrupar les pràctiques amb què alguns usuaris busquen millorar l'aparença, augmentar l'atractiu a partir del propi cos.
3: We're all pheromone maxing in 2026.
4: First off, I'm not stinky. I'm pheromone maxing. Sure, I may not bathe, but I have natural pheromones, so it doesn't matter.
5: Stop showering, never clean your bed sheets, and just, like, never wash your clothes. That's how you truly pheromone max, and you like pole girls.
6: Here's the deal. Open your eyes. Your life is a
1: ja ho veieu, eh? Això inclou pràctiques com no rentar la roba, no rentar els llençols, però és que en realitat no hi ha cap evidència científica que els humans puguem emetre cap senyal químic natural que pugui atreure els altres individus, com sí que ho fan les altres espècies. Però això no vol dir que les olors o pudors corporals no afectin les persones a l'hora de relacionar-se, i aquí és quan entren allò que deien Roger, les preferències, els gustos de cadascú, però no estem parlant en cap cas d'una qüestió instintiva que generi una resposta fisiològica o de comportament en un altre membre de l'espècie, eh? Com sí que ho fan, com us deia, els animals. Però és que, a més, com sempre, quan les coses van a internet i es fan virals, doncs se'n van de mare. Per tant, la tendència s'està exagerant en alguns casos i ja hi ha, sobretot nois, que miren de batre rècords fent vida normal sense passar per la dutxa durant diversos dies, tot per tal de guanyar atractiu. Què passa? Que confonen la pudor que fan amb una suposada feromona. I, clar, quan fa dies que no ens rentem, doncs, el que deien alguns oients, eh? La suor de la pell entra en contacte amb bacteris, supura, la cosa ja es va generant aquí un microorganisme que transforma la suor en ella mateixa i pot generar olors que cada vegada són més intenses. No cal dir que aquesta tendència ha sorgit en aquesta anomenada manosfera, aquesta xarxa de comptes d'homes pregonant aquestes masculinitats més arquetípiques i segons com tòxiques, que miren de preservar la virilitat, suposadament, i sempre estan com a la recerca de trucs per seduir les dones que els interessen.
0: Mira, en Roger diu, ara resulta que fa anys que estic a la moda amb el tema de mai portar desodorant.
1: Mira, però si aconsegueixes controlar les teves olors, penso que no és la idea. Ells volen com fer aquesta, desprendre aquesta pudor, aquesta olor. També és veritat que si entrem en el terreny de les fílies i les fòbies de cadascú, doncs també es pot trobar, i això ens ho comentaven l'altre dia a la redacció, eh? Aplicacions de cites, homes que demanen en alguns exemples a altres homes en cas de relacions homosexuals, o també a dones en el cas de relacions heterosexuals, a les seves futures parelles ocasionals, que no es rentin abans de trobar-se, perquè volen trobar aquestes olors tan potents.
0: Això últim jo ho he fet, eh? Sí.
1: Doncs veus, això és una cosa relativament habitual, no?, en aquestes aplicacions de cites. Així mateix, una enquesta d'una aplicació de cites també, que va fer a més de 11.000 adults de diversos països, va revelar que les dones distingeixen clarament, això una mica passava exactament entre el nostre orientat, eh?, distingeixen clarament entre sentir-se atretes per l'olor natural d'un home i percebre que no s'ha dutxat. És a dir, el 29% va dir que trobava atractiva l'olor corporal d'un home en una cita, però el 41% va assegurar que si notava que la seva cita no s'havia dutxat abans de veure-la, el més probable és que no la tornés a veure mai més.
0: La Montse en diu, a part de traure noies amb mal gust, espero que els atregui infeccions també i que la selecció natural actuï ràpid. I en Carles, que diu que és de matins. Jo dutxo pels matins per despertar-me i afegeix. Si no, no sóc persona.
1: M'amiga bastant. Això passa amb el cafè i amb la dutxa. Hi ha dos equips, diguéssim.
0: I després es posa perfum. Vols saber com li va a la filla de Luis, que ens dona més detalls?
1: Sí, vinga.
0: Doncs la filla de Luis, que l'està portant a l'aeroport, es veu que s'està veient amb un noi que és a Tenerife, d'aquí que ha d'agafar l'avió, perquè té un amor d'ultramar. I diu, es van conèixer xatejant, porten algun temps, tot i que la distància pot ser un impediment una mica dur, ho porten força bé i ja s'han vist unes quantes vegades i crec que l'anime preferit d'aquest noi de Tenerife és Jujutsu Kaisen. Aquest, per cert, el teniu al Trescat i Norma publica en català, també.
1: Vull caram, dir... que bé que el futur sogre, diguéssim, conegui l'anime preferit.
0: Sí, sí, però per això l'hem demanat. Vale, sonen un 4:05 del matí, ja volem més música, volem que arrenqueu el dia amb una cançó que sí, es diu Don't Start Now, però crec que us encantarà, la Dua Lipa.

0: Les 7 i 23 d'aquest matí de dimarts. Avui és 22 de setembre. Laia, segueix la setmana del llibre en català, no?
1: I tant, tota la setmana i fins al cap de setmana, no?
0: Fins diumenge. I jo crec que potser alguns dels que ens escolten, avui, aquests dies que hem parlat de llibres, hem sentit paraules dels seus autors que presenten llibre a la setmana, us hem regalat alguns llibres i còmics, llibres infantils que es presenten aquests dies a la setmana del llibre. Recordeu a la Passeig Lluís Companys de Barcelona. Doncs qui hi podeu trobar també allà és la Bet Molina.
1: Home, la vaig veure, dissabte a la tarda.
0: Estava entrevistant a influencers, estava...
1: Sí, estava fent una taula rodona sobre la comunicació a xarxes del tema literari.
0: De fet, la Bet Molina, la nostra companya, ex-col·laboradora del programa i que ara forma part del programa de teatre dedicat al Rèplica, és de les poques persones que hi és cada dia, no com a fanàtic com jo, sinó també fem feina de veritat, Bé, doncs ella mateixa us saluda. És que hem d'explicar quins plans té.
2: Hola, experts i expertes, què tal, com estem?
3: Molt bé.
2: Esteu més que convidades a venir al meu escenari... Bueno, al meu escenari, tampoc és meu.
1: Visca, sóc jo!
2: A l'escenari 3, que bàsicament estic cada tarda parlant amb una creadora de contingut literari cap a les 6 de la tarda, 40 minutets només, com es troben dos mons tan diferents com són la literatura i les xarxes. I més enllà de venir-me a veure a mi i les creadores fantàstiques que m'acompanyen cada dia, com la Contracoberta, les Ulleres de Llegir, la Nia Posada, Mar de Llibres, és que n'hi ha tantes a Catalunya, tenim molta sort amb això. Però més enllà d'això, jo ja us convido a venir avui mateix dimarts i després quedar-vos al recital de novetats poètiques d'Edicions al Bruc, que pinta perfecte. Després, demà dimecres, heu de saber que la setmana, més enllà de tallers, xerrades, contes, també fa itineraris per tot Barcelona en relació a llibres. En aquest cas, jo us parlo de Dones de Foc, per les Rambles, la Virreina, i coneixeu la història de grans dones que han passat a la història i que també, en el seu moment, van passar per Barcelona, com són Simone Weil, Mary Lou i moltes d'altres.
0: Gràcies, Bet. Et veiem a la Setmana del Llibre en Català i aquí, 7 i 25, parlem de més llibres. Imagineu un futur no massa llunyà, que el món està tan superpoblat, fàcil d'imaginar,
1: sí,
0: això, que s'obliga per llei, parlant de lleis de natalitat, que és una cosa com molt política i molt de sci-fi, sempre dona per pel·lis i llibres guais. Doncs en un futur no massa llunyà, perquè algú neixi per poder tenir un fill, algú ha de morir. Això és com una llista, és com una discoteca, un entra quan un altre surt.
1: És com a purament limitat, no?
0: Sí,
1: el
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Surt...
0: I és que et pot recordar tant a les polítiques del fill únic que existien fa no massa anys a Xina, com a pel·lícules com a Hijo de los Hombres, Gataca... Doncs aquí, ara anem a un llibre local, La mallorquina Laura Gost, la seva nova novel·la es diu El preu de néixer, i el que us acabo d'explicar és el seu inquietant punt de partida. Doncs l'autora ha passat aquest cap de setmana passat per la Setmana del Llibre en Català, amb una trobada que es deia Maternitats distòpiques, i la nostra companya, la Montse Camps, ha aprofitat haver llegit el llibre per parlar amb l'autora.
4: En Ray i l'Elisa volen ser pares, però per ser-ho, abans han de garantir tenir el que anomenen relleu. Ho estableix la llei, que és implacable. No hi pot haver una nova vida si no mor algú altre. Per això s'han creat unes llistes on es registren tots els que han mort, però si es vol anar més ràpid, també se li pot demanar el sacrifici a un amic o a un familiar, o bé recórrer al mercat negre.
5: Què feim davant d'això? Què passa quan decidir tenir un fill, dur-me una nova vida, implica cercar que algú mori perquè tu puguis dur a terme aquest desig, no? Què passa per davant, no? Aquí tenim, com deies, dicotomia. Egoisme individual o aspiració personal, voluntat de realització de parella versus responsabilitat col·lectiva o empatia social.
4: La història avança mentre creix la tensió pel dilema moral a què s'enfronta la parella en una societat justament amoral.
5: Deshumanització latent, no? O fins i tot no deixes de tenir un punt, pot ser pervers o ambigu, pensar que tu tinguis la potestat de decidir a partir de quina edat aquella persona, més o menys, ja complet. Mira, ja te toca, has viscut bé 70 anys, no demanis més. És una història que no se pot entendre sense tenir presents aquests temes actuals, per exemple, la gestió de recursos limitats, el canvi climàtic, l'envelliment de la població, la superpoblació, el debat sobre qui i com se determina quanta gent pot viure en un determinat territori.
4: El preu de néixer es publica en català i castellà amb temes d'hoy. L'any que ve es publicarà en 6 llengües més, com l'anglès, el francès o el turc. I a més, ja s'han venut els drets per fer-ne una pel·lícula amb una productora amb seu a Los Angeles i Mèxic, el nom de la qual encara no es vol fer públic.

0: sortir a buscar-te. Ens canta Max, el cantant de Gavina.mp3, i amb els seus tons melancòlics i urbans. Mira, va molt bé llegir els comentaris dels oients. En Ferran, oients, Laia, que enyoren la Bet Molina, eh? De fet, en Ferran...
1: Home, és que és la millor.
0: En Ferran Quintana l'enyora molt, clama que torni, i en la Montse, que diu, això d'esperar que algú es mori, també passa a les places de catedràtic de les universitats. Bueno, potser no és tant de ciència-ficció, no és com una mena de parlament galàctic, els catedràtics d'una uni, però això passa, eh? Vull dir, se'n va un, entra un altre.
1: Sí.
2: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: I la mateixa Montse que diu, sí, també enyora la Bet Molina. I l'Albert que diu, quina pintaca aquest llibre, quina pintaca, aquest llibre de la Laura Goss. A veure si les biblioteques el comencen a tenir. Bueno, a veure, és bastant nou, però vaja, que ja arribarà, no?
1: Sí, home, sí, un dia o altre, no, i segur que no triguen tant, les biblios, no triguen tant.
0: Ara el que arriben són les notícies, com sempre, a 2:15, ja passa un minutet, de 2:15 avui. Tana Closa, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Ens volem despertar actualitzats. Què cal saber per avui, que és dimarts? Avui és dia 22 de setembre.
3: Doncs que el Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. El ple del tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. El magistrat conservador ha redactat com a ponent un esborrany desfavorable, però la majoria progressista del tribunal la tombarà. Aleshores, caldrà esperar el ple del 6 d'octubre perquè es pugui votar un nou text favorable a l'amnistia. Si és prou contundent, deixarà seria poc marge de maniobra al Suprem. La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada de Puigdemont, encara que l'expresident ha verbalitzat que, si pot tornar, la seva intenció és la de submergir-se en la realitat del país 9 anys després d'exiliar-se a Bèlgica. Per cert, que aquest matí el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. L'últim cop que Madrid va portar aquest tema a la taula dels ministres europeus va ser fa un any. Aquesta sessió d'avui arriba abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. Avui no hi haurà cap nova votació, després que l'amnistia ja estigui aplanada, es llegeix com un nou pas del govern espanyol per seduir Junts. Els dubtes de països grans com Alemanya o Itàlia continuen frustrant el consens. En ple debat sobre l'educació, a partir d'avui el Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'encàrrec de Salvador Illa per fer propostes sobre el que no funciona. Abans que s'acabi el mes, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. L'assemblea educativa hi tindrà un lloc al costat d'altres sectors implicats i les propostes, de fet, hauran d'estar enllestides a l'abril. Des d'un punt de vista polític, Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. El PP i Vox se n'han desmarcat. Més coses. Els Mossos investiguen un segon segrest en 48 hores a Catalunya. Els agents han obert una investigació sobre una presumpta segona detenció il·legal en menys de 2 dies després que dissabte a la tarda 5 persones disfressades de policies s'emportessin un home a l'AP7. Segons ha pogut saber l'Ara, aquest segon incident va tenir lloc dilluns a la matinada a Barcelona, quan diversos encaputxats haurien introduït un home a l'interior d'un vehicle per la força al carrer de Huelva. A primera hora d'ahir, l'home va ser trobat a les proximitats d'una benzinera de Sal, al Gironès, amb clars signes de violència. En aquest segon cas, la investigació està oberta i encara no estan clares les motivacions del segrest. I acabem a Rússia, on aquest cap de setmana s'han celebrat les eleccions legislatives. Com era d'esperar, no hi ha hagut cap sorpresa. El suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347 dels 450 que li garanteixen una supermajoria. Enmig de les denúncies de frau de l'oposició, les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable.
0: Les 7:34, als titulars d'esports.
3: Kylian Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, diu que entén les queixes del Madrid però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. L'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral. En bàsquet, la penya celebra a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa ACB i el jugador del Depor, Marc Casador, estarà 3 mesos sense jugar. De fet, l'han operat d'una fractura de clavícula.
0: I el temps que farà avui?
3: Doncs avui és l'últim dia d'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims, les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà, a la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central i la temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus.
0: I ara una mica de la raïz que us canten per despertar-vos a la sombra de la sierra. I ara de seguida resolem la porra que vam fer ahir de les eleccions russes i la Laia ens parlarà de quina àrea temàtica.
1: Una zona desconeguda del món, que segur que no coneixes.
0: Però àrea temàtica seria? Parlem de...
1: Geologia.
0: Ah.

0: Escoltes ICAT.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I supem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acudim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
11: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
12: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
13: Qui no balla no és viu.
12: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
14: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
15: 3 quarts, en menys 5 minuts de 8. Seguim aquí en directe fent-vos company Unieta, els matins dedicats amb els experts. I ara fa uns instants estàvem escoltant amb l'Anna l'actualitat de la jornada i repassàvem els resultats electorals a Rússia. Ens fixàvem en la Duma, al Parlament rus, on dels 450 escons al partit de Vladimir Putin n'ha extret 300... Bé, n'ha aconseguit, després de l'escrutini, 357. 357 diputats a 450. Doncs, sentida la dada, és el moment de resoldre una nova...
14: Porra experta!
15: Per què són tan divertits i aclaparadors els escrutinis a Rússia que aquí ens llancem, o vam fer ahir, vam intentar endevinar els escons, els resultats electorals, porra política. Recuperem un fragment del programa d'ahir, més o menys a aquesta hora. Flashback. Heu de tenir en compte que la Duma, és a dir, el Parlament rus, té 450 escons.
16: Sí.
15: Quants creieu que, quan siguin xifres oficials, haurà tret el partit de Putin? Quants escons, Laia?
9: 380.
16: Hosti, massa. 320.
15: Jo diria 411.
16: Anna?
9: Jo també tirava cap amunt, 370.
15: 370. Sí. Bé, la que ha dit menys, no?
16: Quan no, 320.
9: No, però jo he dit...
15: Ah, 320?
16: Sí.
15: Pues cert, sí.
9: Que il·lus.
16: He pogut pensar...
15: Jo me n'enraia d'en Sergi.
14: La puntuació.
15: Però s'ha costat molt més que jo, eh? Vull dir, en Roger s'ha quedat a 64 escons, en Sergi s'ha quedat a 27 escons, a clavar-la, la Laia s'ha quedat a 17 escons del resultat, i l'Anna només 7 escons del partit de Vladimir Putin. Felicitats.
9: Ai, quina llista que tinc,
17: Analista política a partir d'ara. De referència.
15: Un total de 347 de 450. Va, Laia, ara les xifres et toquen a tu. De quina xifra estirem el fil? Quin és el punt de partida d'avui, ja que ens has promès avui geologia, que, com diuen els entesos, la geologia és ben viva. Les pedres, les roques, no són avorrides.
9: No, en absolut. Mira, en aquest cas us vull parlar de la cova més gran del món. Fa 6 quilòmetres i mig de llargada i el que és del més impactant, 200 metres d'alçada, 150 metres d'amplada. Es diu Son Dong i és al Vietnam. Mireu, hi ha estalagmites a més de 70 metres d'altura.
15: I estalactites també n'hi ha?
9: Sí. I a la sala més gran és de més de 5 quilòmetres de longitud. 200 metres d'alt, 150 metres d'amplària. Com us deia, la cova té el seu propi riu, perquè és un riu cabalós, i a més això genera al seu voltant un ecosistema prou complex. També hi ha una selva tropical de gran diversitat botànica a dins, insectes, petites criatures típiques d'aquelles profunditats, i és que, a més, veureu que, direu, per què, com és que pot haver tanta vegetació si és una cova, no?, que no hi entra la llum. però hi ha una zona en què el sostre s'ha desplomat i, per tant, hi entra llum, i això fa possible tota aquesta vegetació tan frondosa, tan especial, que dona lloc a uns paisatges molt únics. També hi ha punts en què l'aigua del riu es condensa i forma pluges a l'interior, que han donat forma a aquest jardí de perles calcàries de la mida de pilotes de tennis. És com molt... sembla una mica Avatar, sabeu? És a dir, aquesta idea d'anar-te'n en un planeta frondós, llunyà...
15: Quin planeta era?
9: Ai, no ho sé.
15: És Pandora, deia.
9: Doncs Pandora, doncs, per què m'ho preguntes? Sí, ja ho saps. Mireu, com us deia, arbres molt alts, però fins i tot unes molses fluorescents amb aquest joc de llums que hi entren des d'uns forats. També hi ha falgueres gegants i espècies d'animals, doncs, que conviuen tant en aquesta foscor extrema, en els trossos en què no hi arriba la llum, com a la zona més selvàtica. És a dir, que dins de la mateixa cova combina, doncs, molta vegetació diferent.
15: Dedueixo que hi ha quiròpters?
9: No ho sé, perquè no els conec, els quiròpters.
15: Però és la família dels ratpenats.
9: Ah, doncs és bastant probable, perquè a les coves, en les zones de foscor, n'hi sol haver moltes colònies. En alguns punts, perquè aquesta cova es pot visitar, tot i que és molt recent la seva descoberta, fins l'any 2009 no es va com catalogar i no s'ha explorat encara la seva totalitat. Però sí que en alguns punts es pot visitar, però a més és molt interessant, perquè és un exemple el que fa el Vietnam de turisme responsable, perquè dosifica molt les seves visites. Només hi poden entrar un cert nombre de persones a l'any per no malmetre-la. Doncs mireu, en alguns punts els visitants que tenen la sort de poder-hi entrar poden caminar per camins coberts de vegetació mentre observen com es van formant núvols davant dels seus propis ulls per aquest joc d'humitats tan interessant que es fa, doncs, amb aquestes condensacions de les humitats que hi ha en aquest entorn com tan limitat, no?, en les zones en què no hi entra tanta llum.
0: Que és gaire claustrofòbica.
9: No ho és gens, perquè perquè és molt alta, no estem acostumats a coves tan altes, i el que la fa tan especial és que té uns 200 metres d'alçada en molts punts. Això fa que t'hi puguis imaginar tot un edifici a dins, un edifici de moltes plantes. No t'has d'imaginar una cova com les que coneixem, que són amb llocs estrets, sinó més aviat com si fos una cavitat, com si fos un forat dins d'una muntanya, com un gran túnel, podríem dir.
15: Seria més Viatge al centre de la Terra de Jules Verne que no pas Avatar d'aquest petardo del James Cameron.
9: Totalment, les imatges que he vist m'hi han portat bastant. És aquesta idea de ficar-te ben bé a dins la Terra, però amb una zona prou espaiosa com perquè hi creixi molta vegetació, hi ha un riu a dins. És molt espectacular de veure imatges. Sí.
15: Podria ser també com la cova dels Morlocks, de la Màquina del Temps.
9: És probable, probable. Mira, curiosament, a més a més, no hi ha cap prova del pas de l'home per aquest món subterrani, ni construccions, ni pintures rupestres, ni restes humanes, perquè, com us dic, no s'acaba d'assemblar les coves que ens estem imaginant que veiem, doncs, a casa nostra. M'ha semblat molt, molt curiós aquesta cova del Vietnam.
15: Doncs demà més coves, a aquesta hora, amb la Laia. Avui hem descobert la de Son Dong, al Vietnam, al sud-est asiàtic. Passa un minutet a 3:15 i mireu qui entra de fons ja corrent per qualsevol vorera o xamfrà o estació de tren. És en Quim de Ludwig Van. Avui buscant algun amor. On t'has ficat aquesta nit?
18: El meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

0: de la Ludwig Van. On t'has ficat aquesta nit? Laia, ara deixa de cantar, que t'he de preguntar...
1: És tan guapa, aquesta cançó.
0: Per experiències amb copares. Com es diuen els pares i mares dels companys de classe dels teus fills?
1: Copares i comares.
0: Doncs avui que parlem de l'hàbit de dutxar-se més o menys, de la necessitat de l'exageració que sentim alguns per dutxar-nos, diu en Sergi. Ahir vaig anar a recollir la petita a l'escola, vaig passar pel costat d'un pare... Interrompo una mica la lectura. De normal sempre és pitjor el que fan els altres que el que fas tu. Sempre ets millor pare tu, no?
1: Sí. Cosa que pots,
0: sí. Però sí. De normal la gent ho pensa.
1: Home, clar, la gent fa el que li sembla que fa millor.
0: Bé, continuo?
1: Sí, clar.
0: Diu aquest oient, en Sergi. Vaig passar pel costat d'un pare que deuria voler tenir les feromones més assalvatjades del poble. Mare meva, planyo a la gent que conviu amb ell. Però clar, al Sergi li falta empatia. Segurament la seva família, segurament la seva cònjuga, amb qui han tingut progènia, li agrada aquestes feromones que desprèn l'altre pare.
1: Estàs pressuposant molt, eh? Potser aquell dia havia suat molt i es va descuidar el desodorant. No?
0: Mira, en Ciso, dutxar-se és de covards. Els neardentals, que és com es diuen ara els holandesos, no? Els neardentals es rentaven al riu i sense sabó i no els hi va anar tan malament. Eh? Ja t'havien tenir...
1: No,
0: es
1: no,
0: van
1: no
0: extreure...
1: tenien l'olfacte atrofiat de corromput ja.
0: Bueno, però ja arriba un moment que tu mateixa no t'ho sents, no?
1: Potser sí.
0: Escriviu-nos cosetes.
2: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I aquí mateix, el nostre grup de WhatsApp, que avui debateu temes tan diversos, també teniu fixada l'enquesta de la cançó de les 10. Són 4 cançons que us proposem perquè les voteu i la guanyadora serà la que sonarà al final del show d'avui. Com sempre, ens inspirem en...
2: l'efemèrdida!
1: Un 22 de setembre, com avui, del 2012, els Mumford & Sons debutaven al Saturday Night Live interpretant aquesta cançó, I Will Wait. L'èxit inesperat de Mumford & Sons és un dels fenòmens més fascinants de la música popular del segle XXI, ja que van aconseguir portar un gènere tradicionalment de nínxol com el folk acústic i el bluegrass al capdamunt de les llistes d'èxits globals, omplint estadis arreu del món. Els mateixos membres de la banda van reconèixer que mai van pensar que el projecte arribaria a ser comercialment rentable. Sigui com sigui, avui aprofitem aquesta efemèride per fer-vos escollir entre grups de folk rock que, com els Mumford & Sons, també han gaudit d'un gran èxit global aquest mil·lenni. La primera cançó, ja la sentiu, és l'I Will Wait, i la segona és de The Lumineers.

De Laminers és un grup de folk alternatiu i folk rock format l'any 2005 a Nova Jersey, tot i que posteriorment es van establir a Colorado. El seu àlbum de debut va trigar 7 anys a arribar, però ho va petar a mig planeta amb cançons com aquesta, Ho Hey. Més grups de folk rock dels darrers 20 anys.

Viatgem ara fins a Islàndia per trobar el grup d'indie folk rock of Monsters and Men. La banda va assolir notorietat al seu país després de guanyar l'any 2010 un concurs anual de cançons anomenat Music Til Raunir. L'any següent va iniciar una gira pel país, van publicar aquesta cançó que sentiu, Little Talks, que va començar a sonar arreu, fet que va comportar la signatura amb Universal i una gira per Amèrica que va catapultar la seva fama. I acabarem amb en Noah Cahan.

0: Aquest cantautor folk de Vermont als Estats Units va fer-se conegut gràcies a aquesta cançó que l'any 2022 es va fer viral i que donava nom al seu tercer àlbum, Stick Season. Aquest 2026, en Kahan ha publicat el seu últim disc, que ha comportat la seva primera gira d'estadis, que demostra que el folk rock no ha passat mai de moda. Cançons de grups de folk rock que ho han petat els darrers 20 anys. Quina voteu perquè tanqui el programa d'avui? Mumford & Sons, I Will Wait, The Lumineers, Hey Ho, Of Monsters and Men, Little Talks o Noah Kahan amb Stick Season.
1: Mira, no m'ha quedat clara la separació entre cançó i artista, però teniu el WhatsApp, l'enquesta penjada.
0: Sí, mireu-vos-ho.
1: Sí, la Laia ja ho admet. I viu a més en Ferran. Aquí mateix podeu entrar i discutir el que vulgueu. La Laia ha dit rentable en lloc de rendible. Em cremen les orelles. Ho dic perquè...
0: Ho ha escrit en Sergi.
1: Pots dir més alt que quedi clar?
0: Que ho ha escrit en Sergi.
1: Infama. Infama, Sergi.
0: Molt malament, Sergi.
1: A les 7:54. Mira, que bé que lliguen unes cordes amb la següent. Serà la Camila Cabello amb Amiguets. Ara amb en Shawn Mendes ens canta I Know What You Did Last Summer, una cançó que té títol de Slasher.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Dos minutets perquè arribem a les 8 del matí i, com sempre, quan ens apropem a aquesta hora en punt, em pregunto, Anna, què no t'esperaves saber avui?
2: Doncs mireu, nois, que una turista italiana ha pagat 72 euros en una cafeteria a Venècia. És veritat que aquesta dona i el seu acompanyant sabien que no s'havien assegut precisament al bar de sota de casa i que les vistes, la història i els coloms de la Piazza San Marco es paguen, però vaja no s'esperaven pagar aquest dineral per prendre alguna cosa en aquesta cafeteria. I què van demanar, us preguntareu? Clar. Doncs la parella va demanar alguna cosa per picar i un parell de begudes. En concret, un sàndwich torrat que costava 15 euros, un croissant salat de tomàquet i mozzarella per 16 euros, yeah, i dos Aperol Spritz a 17 euros cadascun. És a dir, 34 euros per dos Aperols.
3: És que només el del croissant a 16 euros, crec que és el croissant més car que he vist mai.
2: Esperem que sigui molt gran.
3: Sí.
2: En total, el menjar i les begudes sumaven 65 euros, una quantitat considerable, però assumible, si decideixes seure en plena plaça de Sant Marc. La sorpresa va ser amb els 7 euros restants. Sabeu per què van haver de pagar aquests 7 euros?
3: Complement de terrassa?
2: Pel suplement musical. Mentre la parella prenia alguna cosa, una petita orquestra formada per tres músics amenitzava l'estada i quan va arribar la factura, doncs també hi apareixien 7 euros per haver-los escoltat. Per tant, aquella música que sentien de fons es pensaven que era d'ambient, però resulta que era un servei contractat per la cafeteria i que s'havia de pagar. Encara que tu no haguessis demanat cap cançó ni haguessis aplaudit i aquella música
3: no
2: s'ha de pagar.
3: Exacte. Si tu pots dir, mira, m'ho poso sense música.
2: Sí.
3: Encara com no fan pagar els tovallons, perquè clar, si et poses així.
2: Però la cafeteria no va enganyar els clients perquè just quan van seure a la taula van veure un cartellet que avisava del suplement musical, però aquesta dona doncs, no en va fer cas i no s'esperava pagar aquests 7 euros. Escrit. Sí.
0: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta, ICAT, els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Són els quilòmetres que fem cada matí, ara amb els Strombers, que ens canten quilòmetres, i també amb la vostra companyia, perquè sé que molts de vosaltres aneu amunt i avall, la majoria a la feina, i amb les nostres veuetes a la ràdio que us despertem. Ara són les 8 i 3 minuts ja. Bon dia, Ana Closa.
1: Bon dia.
0: Bon dia, oients. Bon dia, Laia Vidal.
2: Bon dia, Roger Seró.
0: Per cert, avui és el dia mundial... Jo he complert perfectament, Laia, amb el dia mundial de no tenir cotxe.
2: Mira, doncs, molt bé.
0: Per cert, Anna, que coincidim a la porta,
1: sí.
0: Però ja estem a la vorera cada matí. Com vens a la ràdio?
1: Amb la moto.
0: Amb la moto, i la parques aquí, eh?
1: Bé,
0: sí, la moto,
1: aquí al davant.
0: Avui, com has vingut? Ara farem un Joan Clos. Com has vingut avui?
1: Sense cotxe.
0: Ah, com?
1: Sense cotxe.
0: Amb moto, vale. I he vingut amb bicicleta, també he complert. I tu, Laia?
2: Jo amb tren i bicicleta.
0: Perfecte. Mariví, la nostra tècnica, ens pots respondre? Què vol dir fer això amb les maltes?
2: Caminant.
0: Són com unes cametes. Perfecte, genial. Bé, és la jornada que avui ens fa pensar sobre deixar el vehicle estacionat, moure'ns de manera més sostenible, de forma simbòlica, no, Laia? La gràcia és agafar nous hàbits, eh?
2: I la gràcia és fer-ho sempre, no només avui.
0: Sí, sí, però avui és el dia que ens en fem.
2: Per provar-ho, però sí, mola. I ho fas els altres dies.
0: També ens fem ressò, amb l'Anna, d'un estudi que assegura que la majoria dels conductors a nivell de l'estat espanyol suspendrien l'examen teòric. És allò que es diu sovint, que si l'hagués de fer ara... Mira, jo encara aniré més enllà. Si haguéssim de fer ara l'examen pràctic... Uah. També, perquè jo recordo quan feia pràctiques, que jo no podia fer res, i els conductors experimentals al meu voltant ho podien fer que ens donés la gana. Però jo no podia trepitjar ni un centímetre de línia, això.
2: Va, clar, perquè és el dia que t'examinen, i això no vol dir que sàpigues res, però...
1: Sí, doncs l'estudi l'ha fet la Fundació Línia Directa, i atenció, perquè aquest estudi, si ara els que tenim carnet, doncs ens tornéssim a presentar el teòric, hauríem de lliurar les claus del cotxe i tornar a casa amb l'autobús, perquè segurament suspendríem tot.
2: El teòric claríssim,
1: Sí. L'estudi va sotmetre 1.700 conductors de tot l'estat espanyol a un examen com els que fan actualment. Van haver de respondre 30 preguntes tipus test i per aprovar doncs es poden fer fins a 3 errors.
0: Això es va posar a la pràctica.
1: Exacte, això no ha canviat. El resultat va ser contundent perquè només un 8,1% va superar aquest examen.
2: 8,1, eh?
1: El 75,4% va suspendre amb un màxim de 10 errors i un 16,5% en va cometre més de 10. És a dir que pràcticament el 90% dels conductors espanyols, 26 milions de conductors, suspendrien l'examen. L'estudi no vol dir que les persones que tenim el carnet de conduir no sapiguem conduir, sinó que si ara féssim el teòric, doncs segurament el suspendríem. Segons l'estudi, les preguntes que generen més problemes són les relacionades amb les motocicletes i els ciclomotors, que acumulen un 63% dels errors. També fallen força les preguntes sobre els senyals de trànsit. I, per cert, com més veterà és el conductor, pitjor resultat ha tret, perquè clar, els senyals, els canvis normatius i etcètera, doncs van canviant, i com que no ens hem tornat a sotmetre cap examen, doncs aquell senyal l'interpretem com nosaltres volem.
2: Jo em pensava que seria molt més la part del motor, de canviar l'oli, que no pas els senyals, perquè els senyals t'hi vas trobant cada dia. En canvi, les qüestions aquestes més tècniques les portes al mecànic i tu te'n desentens.
1: Però n'hi ha de ben estranys, de senyals. Vull dir,
2: clar,
1: hi ha aquells de aparcar,
2: habituals, no?
1: Però hi ha matisos.
2: Clar, no?
0: A mi m'agrada el romboide, que és com un alferrat angular, que és blanc amb un rombe groc dintre, sabeu?
1: No. Ah, sí, i aquest què fa, aquest?
0: Crec que volia dir que tens prioritat en totes les següents com es diuen, les circumcisions?
2: Les cruïlles.
0: Les interseccions.
1: Jo el groc pensaria que són obres.
0: Ja, i no, perquè estan fixes.
1: No sé. Sí, sí. Doncs, de fet, pràcticament el 90% dels conductors que tenen entre 18 i 30 anys suspendrien l'examen, tampoc aprovarien el 92,2% dels qui tenen entre 44 i 50 anys i només el 5,5% dels qui tenen més de 55 anys aprovarien el teòric que es fa ara. Per tant, com més gran, com el que dèiem,
2: sí,
1: com més gran,
2: més oblidat. Més oblidat.
1: Exacte. Segons la directora de la Fundació que ha fet aquest estudi, aprovar l'examen no hauria de ser el punt final de la formació vial, perquè la normativa va canviant, apareixen noves formes de mobilitat i el pas del temps fa que anem oblidant coneixements. Ara mateix, el 82% dels conductors va treure's el carnet fa més de 10 anys i des d'aleshores, un 77% no ha rebut cap mena de formació. Mentrestant, només durant l'últim any s'ha implantat o actualitzat unes 130 senyals de trànsit.
2: Clar, és que
1: hi ha de noves.
2: Clar.
1: Clar, realment, quan tu fas el teòric, t'examines aquell dia i prou, però si tu vols estar al dia de la normativa, doncs o ho fas per voluntat pròpia o potser perquè t'han pres ja tots els punts del carnet i clar,
2: has d'anar
1: al curs.
2: I has de passar per allà. Llavors saps tots els senyals.
1: Ai,
2: és que
1: sí.
2: Si no, ens hauríem d'enviar a casa com una cartilla amb els senyals actualitzats. És com el dels diacrítics, que t'has de posar al dia, saps?
1: Sí. Doncs ara, per comprovar com anem, farem un parell de preguntes de test basada en alguns dels errors que recull l'estudi, d'acord?
2: D'acord.
1: Primera pregunta.
2: A veure.
1: Un cotxe ocupat per 4 persones podrà fer ús del carril BAO si porta un remolc lleuger enganxat?
2: Sí.
0: Però hi ha opcions, s'ha de clicar?
2: Has de dir
1: perdó,
2: sí o no,
1: perdó,
2: no?
1: Sí.
2: Ah.
1: La A, sí. La B, no. La C, només si el carril va pràcticament buit.
0: Jo crec que, tenint en compte que l'objectiu és estalviar i ser sostenibles, si en un cotxe ja hi van quatre persones, amb la quantitat de gent que va cada dia sola a treballar, sí, jo trobo que el remolc no hi té res a veure. Jo dic que sí que es pot, Laia.
2: Jo també dic que sí que es pot.
1: Doncs no es pot.
2: Ostres, per culpa del remolc.
1: Per un carril BAO només poden circular cotxes i motos sense remolc.
0: Ah, és la trampa, clar, és que ens hem fixat en el que no era. Ens hem fixat en el que no era, clar.
2: Ah, però el remolc, doncs el deixes tu. Deixes vale. el remolc i vas vale. pel BAO. Ah,
1: encara... Sempre que portis persones a sobre.
0: Vale.
1: Està permès que un turisme avanci una bicicleta prop d'un pas de nivell? A, sí, sempre que es guardi una separació lateral d'un metre i mig. B, sí, si les dimensions de la bici no impedeixen la visibilitat lateral. O C, no, està prohibit avançar en un pas de nivell i les seves proximitats.
0: A veure, aquí trobo que la trampa és que la A és la norma general.
2: Clar, i deu ser l'excepció al pas de nivell. I volen... Fica la C, jo.
0: Sí, perquè recordo que les bicicletes també, també la normativa està feta perquè no tinguin cap mena de
2: clar, per protegir-les al màxim, per perquè tant, són molt vulnerables.
0: Jo trobo que sí que pot haver excepcions amb un pas de nivell que és molt curtet, per tant, jo dic la C.
2: Jo també dic la C.
1: Molt bé! Molt bé!
2: Aquestes excepcions s'han de conèixer.
1: Exacte.
0: I, vale, igualment, avui no feu-vos del cotxe, no? Vull dir,
2: no.
0: Explicant-nos com ho celebreu, i almenys n'hem encertat alguna. Mira, ara ve la Laura, li pots llançar la primera, la que hem fallat, que ella és molt pro conduir, que la diverteix molt. Ara de seguida se va amb nosaltres, són les 8:09, de seguida us expliquem més històries, però ara una mica de Dan Peralvito, que ens canta un bitllet per tu, un bitllet de tren, avui ens anirà perfecte.

0: Escoltes i cats.
1: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. 4 nits, 4 mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
4: Kenny, Happy People, no sé si la tenies al teu radar, aquesta sí, no?
5: Mira, mira, tornada.
6: Jo avui, Sergi, m'estàs parlant en xenoglòssia.
4: Escolta, escolta.
7: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Un minutet perquè sigui un quart de nou del matí, ja s'ha assegut amb nosaltres, com cada dia, la Laura Grau.
6: Bon dia. No, com cada dia, no, bueno, bon dia, perquè estava jo convalescent, a punt de morir.
8: La tenim recuperadíssima.
4: Què és el que més t'agrada fer al llit? Dormir, follar, llegir o estar malalta? Estar convalescent.
6: Estar malalta no, jo us dic ara que ha sigut insuportable, soc una malalta horrible perquè no ho estic mai i llavors quan ho estic em sembla que tota l'estona... Estic al llindar entre la vida i la mort.
8: Pobre.
6: Llegir al llit està guai. Vull dir, jo crec que ho faig una estona cada dia perquè si no, no m'adormo. És que, a veure, activitat preferida per fer llit és que el més divertit que pots fer llit és follar, no? Vull dir, és que quines opcions m'esteu donant?
4: Dormir, no has dit dormir, hi ha gent que menja.
6: Ah, és que hi ha gent molt fan del dormir. Jo, en aquest joc absurd d'ordenar els plaers de la vida, menjar, beure, no sé què, dormir... Jo mai poso a dormir més amunt de l'últim.
8: Això és perquè vas bé de son, jo crec. O sigui, jo crec que hi ha un punt de romancejar al llit el dissabte al matí que és un plaer bastant indescriptible.
6: Però llavors no estàs del tot dormint.
8: No, és veritat. Estàs romancejant, que és un verb que m'encanta i que crec que és un plaer.
6: Sí, descansant. Però dormir, estàs inconscient, no pots gaudir.
4: El que és irònic de la vida moderna és que jo romancejaria els feiners.
8: Home, esclar.
4: Sí. I, sí, i més també que...
8: Sempre volem allò que no tenim.
4: Bé, la Núria et diu benvinguda al xat, que està preocupada.
6: Gràcies, estic com renascuda, saps?
8: Sí, fas prou bona cara per el pou que eres.
4: La teva mare ens deia ahir pel grup de WhatsApp que no és una mare de fer caldets, però és de fer mimitos. O sigui que...
6: Ah, sí, la millor. Sí.
4: Vale, okay. Tema conduir. Laura, ara hem fet un experiment. Bé, Anna ens feia ressò d'un estudi d'aquells que jo he pensat, perquè no ho havien fet abans, que és agafar gent veterana que porta dècades conduint i li diuen, torna a fer el teòric. Quasi tothom ha suspès, de fet ha aprovat ni un 10%, no?
9: Exacte, vull dir, em sembla que un 8,1% l'ha aprovat.
4: I volíem fer-te la primera pregunta, a veure si tu la passaries. La Laia i jo, aquesta l'hem errada, la segona l'hem encertada. A veure, refessis la primera.
9: A veure, Laura.
6: No traureu punts del carnet ni res, no?
8: No,
6: és
8: molt
6: públic.
8: Si no, estaríem tots suspesos nosaltres.
9: Sí. Un cotxe ocupat per 4 persones podrà fer ús del carril BAO si porta un remolc lleuger enganxat? A, sí. B, no. C, només si el carril va pràcticament buit.
6: Va, no sé, me la jugo amb la restricció, que al final tot sempre va cap a la cosa de que tot està prohibit. No, no, el remolc lleuger no es pot...
9: Mira,
6: no es
9: pot molt bé, Laura,
6: va,
9: molt bé.
6: És que davant del dubte
8: la quarta d'aprovat.
6: Aquest és el meu consell per la gent que està traient el carnet.
8: Mira, està bé.
4: L'explicació, per a veure si ho heu entès, és que malgrat que 4 persones és més sostenible que una, igualment, sigui com sigui, pels baos no es pot anar amb remolc. Ja està,
9: exacte, però, el remolc no es pot portar.
4: Qui vulgui fer la broma amb aquells panets bullits japonesos, ja la pots fer ara, eh? Anem a un altre tema, Laura, que hauràs d'opinar. És una cosa que, ho sento molt, hem extret de la machosfera, que a vegades ens surten temes, que és la nova tendència del feromon màxim. Són aquests homes que entre les diverses xorrades que propugnen, un una d'elles és no et dutxis, que això a les ties els mola, perquè és la teva...
6: Mare de Déu.
4: Sí,
6: això, no us dutxeu, això us identificarem més ràpid. De és que, fet... clar, quin puto fàstic. Això, com deia l'Anna abans, això és el marrano de tota la vida.
4: He volgut matisar, perquè trobo que la Laura, o potser qui sigui, estarà d'acord amb mi, que sí que en un terreny més sexual sí que mola, i fins i tot els hi deia abans que jo he fet quedades post-gimnàs, amb una altra persona amb el seu gimnàs, quedar després, ja per fer el delicioso i tal, sense dutxar-nos de pel mig.
8: Si algú té la filia, sí, aquesta
4: però
8: concreta.
4: Però en cas no és una guarrada, és una cosa com bestial.
6: A veure, tot el que sigui consensuat entre les dues persones, endavant. Però, bé, clar, aquí la cosa entra quan tu estàs intentant lligar a partir de la teva pròpia filia personal. No ho saps, clar, si a l'altra persona li agradarà això o no.
4: Ara anem a un altre tema. Ara de seguida tornarem amb els comentaris dels oients i les sues preferides. Tema de la coixant...
8: Charenting.
4: Posar els teus nens a les xarxes socials sense l'emoji de la guineu.
8: Exacte, i donant dades, perquè és una cosa que comença a circular per xarxes com mares indignades adonant-se'n que havien exposat tots els seus fills i, oh, sorpresa, ara ho saben tot de mi. Si voleu, sentim un fragment d'una dona escandalitzada.
0: Yesterday I posted a completely innocent video of me and my daughter singing in the car. And Facebook put a Meta AI question underneath it that said... Who's the child passenger? First of all, why in the hell is that even a suggested question about a minor? But I clicked it, and this is where I started getting really uncomfortable. It starts pulling completely separate information for each of my kids. Their names,
4: El Facebook et recomana etiquetar el menor, que vaja, que l'has penjat tu el vídeo cantant al cotxe amb la teva filla.
8: Clar, és que tu, no només ara, sinó que tu has penjat prèviament, tu, els teus sogres, els teus pares, qui sigui, mestres d'escola, han penjat imatges d'aquella criatura amb el teu consentiment o sense, i no només ara la informació la té, sinó que a sobre la vol explicar a Meta, no? I diu, però es pregunta qui és aquella criatura, diu, tranquil, jo t'ho responc, i comença a fotre la parrafada d'aquella criatura quan ha nascut, quan ha fet els aniversaris, et comença a ensenyar fotografies, és a dir, que Meta et vol ensenyar tota la informació que ha recopilat al llarg dels anys d'aquella criatura, i és quan aquesta senyora li explota el cap i diu, hòstia, què he fet, no?
4: Sí, bueno, aquesta senyora que es queixa de Facebook a Facebook.
8: Sí.
4: Sap on ho estava penjant.
8: Ella
4: no
8: ho ha estat penjant tot aquest temps, ella i altra gent, no? Durant totes aquestes dades, ja no és només fotografies, sinó dades que tu vas posar, els inscrius públicament en llocs, els fas constar, no? I en tot cas, doncs, ara comencem a veure les conseqüències d'això, potser 10 anys després d'haver surt la fotografia del dia que va néixer la criatura des de l'hospital, recent parida, i surt la fotografia a Meta, no?
4: Poseu aquí també l'emoji de la guineu, en el vídeo del part, vull dir, almenys.
8: Tots, no cal que poseu vídeos de part.
4: Ara amb la Laura de seguida, cançons de tardor, perquè què passarà, Laura, aquesta matinada propera?
6: Ai, sí, ja hem arribat a aquesta estació de l'any, nois. A mi no m'acaba il·lusió, però és el que tenim.
4: S'acaba l'estiu, de seguida música tardorenca, després de la Lady Gaga i el seu Abracadàbera.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Ara sí que sí, passa un minut d'un quart i cinc de nou, Laura, inspirada. La música tardorenca té aquell no sé què, té aquell caire, aquella melancolia justa.
2: Sí, no, hi ha música i música que et remet més a aquesta sessió de l'any, però jo el que vinc a portar-vos són cançons que diuen explícitament la paraula tardor, no sempre en un context de repassar les estacions. De fet, una de les meves cançons preferides, que crec que poc té a veure amb la tardor, però que la menciona de passada amb una elegància suprema que només té Lluís Gavaldà, és aquesta cançó dels Pets.

0: possible que sigui la cançó més infravalorada de tota la discografia dels Pets.
1: Estic bastant d'acord amb tu, perquè sempre que la poses, que no és la primera vegada, penso, hòstia, vaig a posar-me alguna llista, perquè no em surt mai aquesta cançó.
0: Que pesada, tio.
1: Però també és culpa de les llistes, que no et surt mai res, tu poses pels Pets, no et sortirà mai aquesta cançó. No entenc
0: bueno,
1: per què.
0: Perquè, per exemple, plataformes viciades, que no, ja no hauríem ni de ser-hi com Spotify,
2: sí, exacte.
0: Et surt l'algoritme només les 4 més escoltades i després ja et salta el transport fins i tot.
1: Fatal, fatal.
0: Ah, diu el seient del costat, per si algú no la tenia controlada. I en un altre registre totalment diferent, però també amb una cançó que poc té a veure amb la tardor, buscant lletres que incloguessin aquesta paraula, m'ha recordat Via Sona, el portal de lletres en català, que hi ha una cançó que parla de tardor i no us ho espereu. Ja de

0: el mariner de la Lola Tavernera va arribar en plena tardor, tu.
1: Mira, veus? No, tampoc ho recordàvem, però és veritat que quan ho he sentit...
0: Sí que és veritat que a mi la vanera sempre em porta molt a l'estiu, però clar, aquesta història així com de mariners que tornen i que ha fet mal temps i no sé què, és veritat que és com molt de tardor, no? O sigui, sí. T'imagines mal temps i fred i vent i pluja. Seguim amb un altre dels grups clàssics d'aquesta secció, perquè també et dic que estic descobrint que això d'anar buscant paraules concretes que surten a cançons fa que només et surtin els grups més exitosos. Haureu d'enviar-me'n de menys conegudes. Obrim pas, en aquest cas, amb Moral.

0: Tio, m'encantava aquesta, eh?
1: També infravalorada, tampoc em surt mai.
0: Donem pas?
1: Sí.
0: Ah, doncs no sé per què, jo aquesta sí que la tenia com molt al top.
1: Doncs jo no, i en canvi ara també tinc la mateixa sensació que amb el seient del costat dels pets.
2: Jo aquesta no la coneixia, veus?
0: Doncs nenes, teniu feina.
1: Sí,
0: no,
1: sí,
0: és,
1: sí.
0: I és una cançó que ja una altra vegada no té res a veure amb la tardor, sinó que és una cosa molt més nostàlgica, reivindicativa, per diferenciar.
1: Però sí que fa aquest ritme, de, a vegades fa l'slow aquest, no? Obrim pas, que no és molt sovint, però...
0: I, sí.
1: Que és xulo, molt xulo, així
0: sí,
1: com
0: sí
1: de balanceig.
0: Sí, que
1: entra
0: amb la fresqueta sí. I amb la cosa de que es faci de nit molt més aviat.
1: Sí.
0: Va, sí, ara per fi una cançó que parla molt explícitament de la tardor, més que res perquè el títol és En arribar a la tardor, de Mishima. En arribar...

0: la més catalana de totes les cançons de In and Out Relationships.
1: Per què?
0: Bueno, perquè és aquesta parella d'Enric i l'Anna, que sí, que si no, que quan un vol, llavors no vol l'altre. Amb fills d'entremig. Tot això amb rem, 10 versos.
1: Sí, anava a dir també, clàssic home hetero a la trentena, que no sap massa per on patina, però vaja. Sí, molta crisi romàntica a la tardor. No és una època en què la gent comença, més aviat la gent ho deixa, no?
2: Perquè és l'antagonista de la primavera, no? On tot floreix, doncs ara tot es marceix, no?
1: Bueno, i sobretot la gent que ha començat a l'estiu, que ara se n'adona del cop de realitat de la rutina, de que ja no és el mateix que quan estaves estiuejant a Port de la Selva, saps?
2: I que l'any ja s'acaba i vas acabant coses, no? És un moment d'acabar.
1: La purga. Bueno, al final la tardor és una mica la purga, no? En general. Sí. Va, i ara sí, anem a un lloc que encara no hi hem anat cap dia i em sembla una falta de respecte, que és... amb la discografia de Coers.

0: concertet de Coer, sisplau, Kelly, què li deia? Si no estàs escoltant, ens agrada molt el que fas sol, però una mica de Remember, saps? He vist que aquest cap de setmana van fer un concert de retrobada, que no vol dir que hagin tornat, em sembla, però com a mínim una mica de nostàlgia, d'Acció, que és aquell grup empordanès del Ser Diferent.
1: Ostres, aquí no sé qui són.
2: Ah, sí que em sona, sí.
0: Van tenir un hit per aquest, i van estar com actius en aquella època que tot eren grups de xavalets del 2010 de fent pop, i ho van plegar, com Teràpia de Xoc i tots aquests, i ells no han tornat, sinó que han fet com una mena de concert de retrobament.
2: Molt
0: que fan de verges. I jo crec que Coers podrien fer el mateix a Lleida, la veritat.
1: Doncs vinga, si ens estàs sentint, Kelly, ja ho saps.
0: I després passem a un altre registre totalment diferent, amb una cançó que és original d'Esquirols, però aquí la tenim versionada per,
3: ja sé per on vas.
0: Every Night.
4: Un juglar passa pel poble, avançant en la tardor. Amb senzilla veu cantava i així deia la cançó. En el poble i de la vila, que té un lladre per senyor. Si vol pau que sigui justa, l'haurà de guanyar amb suor.
0: I que aquestes històries medievals, com el conte medieval, fan tardor també, eh?
1: Sí, aquests relats, no?, llargs d'explicar a vora el foc.
0: I m'agrada perquè a més ens ho apropiem d'una manera com una mica absurda, perquè jo no sé fins a quin punt la Catalunya medieval era així de veritat, però totes les fires i firetes de l'oli que hi ha ara, la tardor, sí, de la ratafia, de la festa del vi, la verema, tot això sempre té com un caire, així com mig medieval, però per la cara, eh?
1: Sí,
0: és perquè
1: sí,
0: són oficis antics, però bueno, que a mi ja m'està bé, eh? Vull
1: sí,
0: dir que
1: és, ens
0: podem
1: porta, ens porta, però és veritat que és l'època de les fires, no?, l'època de fires de tardor, fires medievals, tot s'ajunta allà mateix.
0: Sí, fa caliu. I ja per últim, crec que no podem marxar sense un clàssic de la música infantil sobre la tardor, que n'hi ha moltíssimes, però aquesta és la que més a mi se'm va anar repetint i fent bola durant els meus anys d'educació infantil i primària.
1: Home.

0: No, a mi m'agradava aquesta de la Damaris perquè no es limita només a parlar de que les fulles cauen dels arbres, que és el que fa la gran majoria de literatura i música infantil sobre la tardor, sinó que fa realment un llistat de totes les coses que tenim a casa nostra durant la tardor. A casa nostra, a Catalunya, i no a qualsevol país del món.
1: Clar, saps? Per això diu la que coneix, és molt reconeixible per totes les criatures, no?
0: Exacte. I res, doncs fins aquí una mica d'introducció musical a la tardor.
2: Ja estem ambientats, ja està, ja tenim banda sonora.
3: Oients, digueu la vostra, ens acostem a dos quarts. Ens dona temps encara de gaudir de les al·lèrgiques al pol·len abans de les notícies d'avui, que és dimarts, dia 22. Ara una mica d'apocalipsi, que acaba l'estiu, últim programa estiuenc. Apocalipsi, 9.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Ara sí, ara que passa ja un minutet de dos quarts, l'actualitat de la jornada amb l'Anna Closa. Avui és dimarts 22 de setembre. Què hem de saber?
2: Que el Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. El ple del Tribunal comença amb el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. Mentrestant, la Moncloa intensifica les crítiques a la judicatura de després que el jutge Peinado s'acomiadi de la feina portant al judici la parella de Pedro Sánchez. Begoña Gómez s'enfronta a una petició de 13 anys de presó per malversació i tràfic d'influències. En el cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero té 3 dies per justificar l'origen de les joies que van trobar a l'escorcoll al seu despatx. En clau internacional, avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, un Donald Trump que ha vist com 4 grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca. Tornant a casa nostra, la Generalitat ha publicat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles. Està adaptada a cada etapa i detalla que un consum abusiu pot provocar retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, trastorn del son, ansietat o problemes d'interacció social. I acabo explicant-vos que els Mossos investiguen un segon segrest en 48 hores a Catalunya. Els agents han obert una investigació sobre una presumpta segona detenció il·legal en menys de 2 dies després que dissabte a la tarda 5 persones disfressades de policies s'emportessin un home a l'AP7. Segons ha pogut saber el diari Ara, aquest segon incident va tenir lloc dilluns a la matinada a Barcelona, quan diversos encaputxats haurien introduït un home a l'interior d'un vehicle per la força al carrer de Huelva. A primera hora d'ahir, l'home va ser trobat a les proximitats d'una benzinera de Salt, al Gironès, amb clars signes de violència. En aquest segon cas, la investigació està oberta i encara no estan clares les motivacions del segrest.
1: Les 8:33, els titulars d'esports.
2: Kylian Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, diu que entén les queixes del Madrid però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. En bàsquet, la penya celebra a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa ACB i el jugador del Depor, Marc Casador, estarà 3 mesos sense jugar perquè l'han hagut operat d'una fractura de clavícula.
1: I avui sembla que, malgrat acaba l'estiu, segueix el temps estiuenc.
2: Sí, perquè tornarà a ser un dia assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central i la temperatura màxima serà una mica més baixa que ahir, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus.
1: Les 8:34, últim dia d'estiu. Gaudiu d'aquest matí assolellat i d'aquests dies plàcids. Gaudiu també de la música que us triem, ara la Beyoncé. I aneu traient el mòbil, oients, que de seguida juguem al mini-quiz. Avui, Laia, sabrà quina àrea temàtica?
3: Doncs mira, avui anem parlant de xocolata.
1: Bueno, quina àrea seria, això? Quina
3: producció d'aliments?
1: Una paraula que comenci per G.
3: Gastronomia?

0: Escolta, Zicat.
1: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
0: Escoltes i cants. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Ai, cants.
4: Mini-quiz. Les 8 i 39, hora de jugar, ja sabeu com fer-ho.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
4: Avui el tema del mini-quiz, Laia, és la gastronomia i avui, a banda de, molt més important, sigui el Dia Internacional Sense Cotxe, també és el dia d'atenció al debat d'aquells inerts i absurds, la xocolata blanca, aquella xocolata que no té gust a xocolata.
5: Exacte, avui us preguntarem per aquest menjar dels déus.
4: Bueno, la dels déus era negra, eh? La que venia del cacau. La...
5: Sí, però hi ha molta gent que és molt fan de la xocolata blanca. De fet, és el que us volia dir, eh? Segons qui s'ho miri, és una xocolata pels dèbils. Segons qui, un succedani greixós del cacau pur. O també un pecat reservat a les grans ocasions, segons qui opini. Tots sabem que té aquest color blanquinós perquè no té cacau entre els seus ingredients, sinó mantega de cacau, el greix que hi ha dins la fava del cacau, que inicialment era un excedent, eh? Quan s'extreia el cacau pur per fer xocolata, el que de veritat apreciaven els asteques era el cacau pur, i en canvi aquesta mantega de cacau doncs els sobrava i va ser un excedent que van decidir doncs rendibilitzar posant-lo fent la xocolata blanca. Per tant, la mantega de cacau és aquest greix que podria equivaler a la mantega o al llard i que per tant es fa servir per donar aquest punt oliós, aquest punt lluent als productes al voltant de la xocolata i altres, perquè també es fa servir per altres coses. Però la pregunta que us fem avui és: a quina temperatura diríeu que es fon la mantega de cacau? Hem dit que és un greix, per tant es pot fondre. A quina temperatura diríeu que es fon? Opció A, als 26-30 graus. Opció B, als 34-38 graus. Opció C, als 41-45 graus. O opció D, als 46-50 graus.
0: 638-684-565. 638-684-565.
4: Oients, a quina temperatura es fon la mantega de cacau? A, entre els 26 i 30 graus. B, entre els 34 i 38. C, entre els 41 i 45. O D, entre els 46 i els 50 graus. Entre tots els encertants, avui sortejarem un lot cultural. De seguida direm la resposta correcta i la persona guanyadora. Teniu temps per jugar, sempre i quan, mentrestant, honoreu el mestre, l'astre intercomarcal, en Quimi Portet, que ens canta Els avions.

0: Parlem de xocolata. De fet, era el tema, Laia, del miniquiz d'avui.
1: Exacte, avui, que és el Dia Mundial de la Xocolata Blanca, us preguntàvem per la mantega del cacau, aquesta substància greixosa, i us preguntàvem a quina temperatura creieu que fon. Els 26-30 graus, els 34-38 graus, els 41-45 graus o els 46-50 graus. Doncs mireu, la resposta correcta era la B. La mantega de cacau fon entre 34 i 38 graus. És un dels greixos més estables que es coneixen i gràcies a aquesta textura llisa es fa servir, doncs, com us dèiem abans, en aliments, però també en cosmètica, en productes per la cura de la pell, en sabons. I com a curiositat heu de saber que també es feia servir com a excipient en els supositoris rectals i també per curar cicatrius, eh? Tot plegat per aquesta viscositat. Mireu, hem rebut 98 respostes, de les quals 72 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 72.
2: Vinga. Doncs va, el número 10.
1: Doncs el 10 correspon a la Rosa, que té un número acabat en 68.
0: Felicitat, Rosa, t'endús un lot cultural. La resta, més sort de mas, que hi ha més minicuisos que llonganisses. La Gemma, abans d'encertar-la i haver perdut el sorteig, diu, jo soc de xocolata mínim 85%.
1: Jo també, eh?
0: O xocolata blanca, aquí suposo que
1: ja no
0: hi ha.
1: Ah, no, però quins extrems, no? O
0: sigui... Sí, no, ja no lliga massa.
1: Ostres, jo trobo que si ets de 85%, la blanca, més aviat, no, jo almenys no m'agrada gaire.
0: També ens informen la Magda, que ella viu al Matarranya, que el Quimi Portet ve aquest dissabte allí a la franja d'Occident, a Calaceit. I en Roger afegeix, si vas a Calaceit, compren oli d'oliva verge, que no sé si és que és verídic o és que és una broma amb l'aceite de Calaceit.
1: No, jo crec que sí que n'hi ha.
0: En fan. Gràcies a Roger i Magda i tots per ser-hi. Rosa, felicitats. Ara seguim amb més música. Ara en Guillem Batista, que no pot parar d'anar de barra en barra i de bar en bar i de festa en festa.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT. Mel,
1: ué.
0: Nel,
1: ué.
0: Lia,
1: ué.
0: Leia,
1: ué.
2: Bueno, vale.
3: La gent per cridar els nens vol el mínim esforç.
4: Vist els noms, que ja estan inventats. Ah, no falta que t'alimentis tu.
3: No, jo és que la meva filla vull que sigui d'una manera que no s'ha dit mai.
1: Que vull que sigui especial i única.
0: Tu, amb la Mia, que et posa xiu.
1: Tampoc cal, Mia.
0: Vale.
1: Mia, Nia, Lia, tot això. És clar, és que és un problema, això.
0: Vinta. Això podria ser una escombra, qualsevol cosa. Anowar podria ser un Pokémon o d'una ètnia que desconec. Kiara, això sí que pot deixar un detergent, també. Vols?
1: Jo, els Jonathans i els Enzos seran Enzos, no? Seran d'italians.
2: Sí,
1: no,
2: és que és veritat que costa una mica.
1: Però així d'Enzos, eh?
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Les 8:50, mira, Laia, això t'agradarà. Geoolis, la Magda diu que malgrat el seu cor sempre serà, el seu cor, vull dir, és important per ella, el meu cor sempre serà d'oli d'oliva arbequina, ens vol destacar que l'oli de Calaceit té un nom, que és oli fet en veritat amb peltre.
1: Ah, val, amb peltre,
0: ja
1: sabem, no
0: ara ja sabem com es diu l'oli de cada una d'aquestes poblacions del Ponent, del país. A veure, i ara, ja que te'n tinc aquí, com li diries a la Laura i als oients que ara es despertin en què consisteix el Pheromon Maxine que hem descobert gràcies a la machosfera?
1: Home, doncs, és aquesta tendència entre alguns joves de masculinitats un palet tòxiques que promouen el no dutxar-se.
0: Sí, no arriben a lo tòxic, eh? Trobo
1: exacte,
0: que
1: doncs
0: que
1: dèbils,
0: dèbil.
1: Aquesta, sí. Doncs de no dutxar-se, no rentar-se amb una idea malentesa que la seva suor atraurà de forma instintiva
0: natural, biològica.
1: Natural i biològica a les femelles de la seva mateixa
4: espècie. M'encanta perquè abans es feien anuncis de desodorant justament amb aquesta mena de cosa de aquesta olor és superatractiva per a les femelles.
1: Ara
4: és no posar-te'l, no? Que, atrau, venga,
0: aquell anunci que havies de posar-te el desodorant però no a les aixelles sinó baixant per l'esternon, l'esternon i al ventre de l'abdomen.
1: No, però jo he vist aquests vídeos i fan una mica d'angonieta, eh? Aquell noi diu, no m'estic rentant el cabell, ja ho veus? També? No t'ho m'estic rentant el perquè això atraurà molt les dones. Dius, sí, t'està funcionant, segur?
0: Mira, en Carles diu, avui al final m'heu fet que em dutxi. En Carles Bové.
1: És que clar, fa una angonieta.
2: Sisplau, sí, Carles, fes el favor.
6: Hola, bon dia, sóc el Jordi.
7: Hola.
6: Tota aquesta gent que fan pudor, sabeu aquella pudor a ceba? Aixelles, a les ales. Pudor de ceba, ceba tendre, que se t'enganxa al nas. No te la treus durant tot el dia. Aquella olor se't queda enganxada aquí al nas. De tota aquesta gent que fan pudor ceba, haurem de ser detinguts el temps que calgués. Jo no dic que la gent es perfumin i que es posin moltes coses, molts productes, perquè a vegades els perfums també foten una peste a maduixa, vainillat, que et tomba. Dutxeta, una mica de desodorant, que hi ha desodorants inolors. I pots viure pel món sent una persona inolora, com jo. Ale, adéu.
0: Hem de dir, feu com el Jordi, avui sí?
1: Sí, i tant, casem-nos, vull dir, m'encanta.
0: Bé, és 100%. La pregunta del dia d'avui, cada quan no us dutxeu i quin és el vostre rècord, confesseu-lo que no ho passa res.
4: Mare de Déu, no, jo em dutxo cada dia o pràcticament cada dia, un dia sí, un dia no, com a molt, a l'hivern, així que no suos i tal. I crec que el meu rècord tampoc
1: home, Laura,
4: és molt llarg.
1: No?
4: Sí, campaments.
1: Campaments, no es dutxa
4: però
1: i deu
4: quan
1: allà.
4: Quan ets petit tampoc fas tanta pudor, jo
1: home,
4: crec.
1: Però quan ets monitor i quan tens 14 anys en fas moltíssima. Però jo crec que hi ha un moment a campaments que ja s'ha fet una pel·lícula i allò ja no fa pudor.
4: No,
1: és veritat, jo ho crec sincerament,
0: això. Per tant,
1: això,
0: és un invent. No. Dutxar-se el sabon és un invent.
1: No, perquè és un entorn absolutament natural en què tot el dia el sol mateix i l'aire i l'ambient t'està tan a l'exterior, et va depurant.
4: I et banyes molt, també. Hi ha molt riu, manguera...
0: Vale, sí. Doncs, persona biològica, ecobiològica, fins que no tinguis un accident i un petrolier vessi sobre teu, no cal dutxar-te, fins que això és un cataclisme natural.
1: No.
4: Dutxeu-vos.
8: Bon dia, experts. Per mi la dutxa, sobretot la del matí, és el ple de la vida. És com començar el dia superfresca, superbé, carregant-te d'energia, amb olor a net i sentir-te superbé. Que tingueu molt bon dia.
0: Aquest avient que ens escrivia des de...
1: Viu en un videojoc,
0: no, és
1: clarament.
0: Una mena d'opni retrofuturista.
9: Sí. Doncs sobre aquest fenomen de Pheromon Maxim, doncs a mi no m'agrada. L'olor de suor, no, o sigui de la parella o de qui sigui, no m'agrada gens, ni tan sols quan començàvem a sortir, que llavors tot eren flors i violes, no. Vull dir que...

0: Dutxa.
1: Això de la dutxa catalana no sé exactament què és, ja ho explicareu.
2: Torno a remarcar, si us plau, homes, dutxeu-vos. És repulsiu, per dir-ho finalment. Petonets.

0: La Muixca, acompanyada d'Ultralone, ens canten Fama per anar-nos acostant. Al final d'aquesta hora són les 8:57. Per cert, Laia, no sé si enyoraves el Luciano aquesta temporada. Crec que no l'hem sentit gaire.
1: Encara no, home.
0: Ens informa, Luciano. Experts, ja he tornat de vacances.
1: Opa,
0: estava
1: bé.
0: Fins ara. Ja estic al meu camió, ja estic conduint, ja us estic escoltant. I ens diu, atenció al consell, diu, a veure, dutxar-vos matí i nit, i se us s'acaba la tonteria, i diu, no se'ls malmetrà la pell si us dutxeu al matí també a la nit. Així vas net, segur. I diu, hi ha gent que fa vomitar de la pudor que fa, si us plau, dutxeu-vos. Doncs, Luciano, benvingut en aquesta nova temporada, el nostre oient oficial italià. I com sempre, que ens apropem a les 9, us llancem el dilema. Un personatge jugable del programa us planteja dos opcions de triar. És obligatori triar-ne una o l'altra i l'heu de justificar de manera més o menys ètica. Anna, avui et toca a tu a proposar.
1: A veure, estàs a punt d'aconseguir la feina de la teva vida, aquella amb la que sempre has somiat, amb un bon horari, un bon sou, una bona conciliació, però l'empresa et demana el justificant conforme tu has acabat la carrera, eh? Aquell, el document aquell, el certificat.
0: Jo el títol ja l'he anat a buscar, eh? També, vull dir que tinc el diploma, també.
1: Hi ha un problema, que et falta una assignatura.
2: No.
1: Què fas? Falsifiques el document corrent el risc que t'acabin enxampant o renuncies a la feina? No hi ha l'opció de dir la veritat.
2: Val.
0: Bueno, dius la veritat i renuncies a la feina.
2: Bueno, pots dir la veritat a més, però renuncies a la feina, seria el tema, no?
3: Jo falsifico. No seria la primera vegada. Vull dir, ara m'agradaria fer aquí una cosa moralista i dir, no, ja,
2: exacte,
3: no
2: jo faré...
3: i tal, però a veure, que la cosa acadèmica també és una estafa, en
2: general. Jo faré la inversa d'en Roger, és a dir, falsifico i llavors m'apunto a fer la cony de signatura aquesta que em falta.
0: Sí.
1: Ah, mira, molt bona opció.
0: A més, jo tinc molts malsons, això.
2: Com en plan, estic en ello, saps? Però ara mateix no em vagava de fer tota l'explicació.
3: Hi ha cada signatura, Laia, que
2: sí.
3: Si tu tens tots els altres 150 crèdits
2: sí,
3: d'aquella carrera...
2: Sí, que és una burocràcia, totalment.
3: És que, nois, bueno, ja et dic, a més, ja n'hi ha tantes d'inútils, lamentablement.
0: Però més per falsificar, volies entrar com una mena de xarxa d'aquestes d'extorsionadors.
2: No, perquè potser tu pots signar un document conforme allò ho tens.
3: I la gent no s'ho mira gens. Ja us dic que com a experta falsificadora, Després les persones són de bona fe i s'enfien de tu i no aniran a mirar a veure si aquell document té la marca d'aigua que ha de tenir o no la té.
2: I si entres amb convalidacions d'Erasmus ja t'ho explico.
3: Sí, exacte.
1: Així que falsifiquem, eh?
3: I tant.
1: Jo crec que sí que...
2: Home, és que aviam... Saps què passa? Que no hi tens tampoc massa a perdre, perquè que, si no, la cosa és renunciar a la feina, doncs aviam, el pitjor que va passar és que ho vegin i tu dius, mira, és que ho he hagut de fer i ja està.
0: Mira, pel que fa a la pregunta del dia, gent que decanta la balança també cap a una altra banda, diu en Jordi, diu que està fart d'anar a la muntanya, Laia, excursionisme, anar a caminar, que et vas creuant amb gent, que la gent se saluda, no? Estan com bojos.
2: I home,
0: diu,
2: no,
0: fart de trobar-me gent que espanta de la colònia que s'ha posat. Total per anar a la muntanya. 10 quilòmetres de rodona, se sent la colònia. Això succeeix?
2: No gaire.
4: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Era això, la cançó estiuenca dels Tallets que us punxem aquest últim dia d'estiu. Perquè sí, oients, avui és 22 de setembre i aquesta matinada futura començarà la tardor. Aquí comencem aquesta nova hora, són les 9:02, som els experts d'ICAT i aquí us despertem cada dia amb la Laia Vidal i els seus càntics. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: La Laura Grau, que la casa l'Icau, bon dia.
1: Bon dia, Marc.
0: I l'Anna Closa, fot-li que és de Reus. Bon dia.
2: Exacte, bon dia.
0: Ah, per cert, tenim ara... Bueno, mira, a veure, anem a pams. L'enquesta del dilema, de moment, va empatada. És a dir, hi ha gent bastant, bastant digna, eh?
2: Bastant, va, sí,
1: bastant, bastant gent pacificadora, també,
0: sí,
1: trobo.
0: La feina, la seva... És que molts diuen, si és feina, no serà de la meva vida. Bueno, vull dir que no l'ha ingresca tant.
1: Ah, això també és veritat, eh?
0: La Marta López diu, calla, calla, que jo treballo i estudio. Demà començo la UOC. No sé què ve aquest comentari.
1: Clar,
0: però...
1: perquè veure, doncs, que precisament encara no té el títol, no entenc, i per tant està treballant-s'ho per poder no haver de falsificar títols. Vaja.
3: Marta, tu fes totes les piroles que puguis.
0: Sí, Marta, ànims, digue'ns quin grau comences, que ens fa il·lusió saber-ho. I també que no hi eres, Laura, però et pot servir per consultoris possibles. En Lluís avui ha guanyat la pole, perquè sempre al xat la gent es competeix a veure qui comenta abans, i avui ha guanyat ja el premi de la temporada a les 3:10 del matí i ens saludava. Mare que a banda de treballar en un mercat i anar a buscar fruita i verdura, havia d'abordar la seva filla a l'aeroport. I nosaltres li hem dit, avui, un dia, tan aviat, entre setmana, no serà un afer sexoafectiu? I ens ha dit, sí, ho és. I li hem preguntat ja pels gustos d'aquest noi que viu a Tenerife i la seva filla el va veure. I clar, en Lluís ens diu, ho porten molt bé, però clar, pot ser dur, això de la distància, no? A Catalunya, a Canàries. Algun consell perquè la cosa tiri endavant? O tu creus que tu has de pensar bé ja de bones a primeres, això?
3: No tinc gaire experiència, jo, nois, amb les relacions a distància. Però em sembla molt admirable que la gent s'estimi tant com per tenir una relació a distància, i a part hi ha alguna cosa molt xula del trobar-se a faltar, no? De dir, no, està clar que no et cansaràs mai d'aquesta persona, perquè amb poc que us veieu...
0: És que sempre et fa il·lusió la propera quedada.
3: Clar, i llavors com tot el temps que estàs junt m'imagino que estàs superentregat i dintríssim de l'altra persona, no? Si no, ja no...
1: Però quina pressió, també, no et pots discutir, perquè si no penses...
0: No hi ha temps.
1: Clar.
0: Ja, el temps, ja aprofitem-lo. Si voleu, recordeu que els divendres és el dia del consultori sexoafectiu de la Laura i podeu enviar tota mena de dubtes. Poden ser també que no siguin de salseos, poden ser com d'amistat o de feina i tal.
1: Però sí, de relacions humanes, no?
0: Sempre són més divertits els primers, eh?
3: No, i que sapigueu que us aconsellarem el pitjor que podem. Sí. Vull dir que no som experts en res, però... que tots ens han anat fatal les històries d'amor.
0: Però ens ho passem bé, ens ho passem bé en aquell moment. Serà divendres. Tot això, tots aquests dubtes, o la resposta a la pregunta del dia, o votar la cançó de les 10, ja sabeu on fer-ho.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: Va, doncs anem a això, la cançó de les 10. Ens encanta que vosaltres trieu la que punxem cada dia per dir-vos adeu i fins demà quan són les 10. Una tria que es constitueix en una enquesta amb 4 cançons per ser clicades i nosaltres, com sempre, ens inspirem en...
4: l'efemèrdida!
1: Perquè un 22 de setembre, com avui, però de l'any 2012, els Mumford & Sons debutaven al Saturday Night Live interpretant aquesta cançó, I Will Wait.

l'èxit inesperat de Mumford & Sons és un dels fenòmens més fascinants de la música popular del segle XXI, ja que van aconseguir portar un gènere tradicionalment de nínxol com el folk acústic i el bluegrass al capdamunt de les llistes d'èxits globals, omplint estadis arreu del món. Els mateixos membres de la banda van reconèixer que mai no van pensar que el projecte arribaria a ser comercialment rendible. Sigui com sigui, avui aprofitem aquesta efemèride per fer-vos escollir entre grups folk-rock que, com els Mumford & Sons, també han gaudit d'un gran èxit global aquest mil·lenni. La primera cançó, ja la sentiu, és I Will Wait, i la segona és de The Lumineers. The Lumineers és un grup de folk alternatiu i folk rock format l'any 2005 a Nova Jersey, tot i que posteriorment es van establir a Colorado. El seu àlbum de debut va trigar 7 anys a arribar, però ho va petar a mig planeta, amb cançons com aquesta, Ho Hey. Més grups de folk rock dels darrers 20 anys. Viatgem ara fins a Islàndia per trobar el grup d'indie folk rock Of Monsters and Men. La banda va assolir notorietat al seu país després de guanyar l'any 2010 un concurs anual de cançons anomenat Music Til Raunir. L'any següent van iniciar una gira pel país, van publicar aquesta cançó que sentim, Little Talks, que va començar a sonar arreu, fet que va comportar la signatura amb Universal i una gira per Amèrica que va catapultar la seva fama. I acabarem amb en Noah Cahan.

0: Aquest cantautor de folk de Vermont, als Estats Units, va fer-se conegut gràcies a aquesta cançó que l'any 2022 es va fer viral i que donava nom al seu tercer àlbum, Stick Season. Aquest 2026, en Cahan ha publicat el seu últim disc, que ha comportat la seva primera gira d'estadis, que demostra que el folk rock no ha passat mai de moda. Així doncs, cançons de grups de folk rock que ho han patat els darrers 20 anys, quina voteu perquè tanqui el programa d'avui? Demà en foren sons I Will Wait, de The Lumineers, Hey Ho, de Of Monsters and Men, Little Talks, o de Noah Cahan, Stick Season.
1: Doncs l'ordre per ara és just el que acabes de dir, Laia. Guanyen els Mumford and Sons, una mica enrere de Lumineers, i els altres dos ja queden bastant lluny. Mira, ens concreta la Marta, que estàvem citant les seves paraules, que no és que comenci de mal grau a la UOC, que hi porta des del 2022, ja veieu que és
2: mare meva, Marta, és heroïna popular.
1: Universitat a la distància temporal, també.
0: S'ho prenem
1: no?
0: Calma, veieu, temps lliures.
2: Diu, la UOC ja va així, no?
0: Sí, exacte.
1: Diu que estudia disseny i creació digitals, que diu que és exactament el que quan ella acabi el grau, ja la IA ja ho farà tot això.
0: Hòstia,
1: però,
0: diu,
2: Marta!
1: Però era molt bona falsificant quan vivia a Londres, falsificava les targetes de bus i me n'en sortia prou bé.
0: Caram!
1: Li hem dit,
0: aquí, aviam, estem parlant amb una dissenyadora.
2: Ja veig, ja.
1: I li hem dit a quin barri vivies, diu a Bayswater, a pocs metres de Hyde Park, i li hem demanat ara algun ligue, de la que t'expliqui algun ligue, i que ara ens ho dirà.
2: Reportera, tot obsessionat amb aquest tema, eh?
1: I l'Albert, no sé si està responent a la pregunta del dia o directament et llança Laura un dubte, diu tema dutxa i feromones. Vaig tenir una parella que, acabada l'hora del running, arribava a casa ben suada, molt suada, i sempre necessitava cardar però ja. Alguns cops la vaig convèncer perquè passés primer per la dutxa, però no pas la majoria.
0: Caram.
2: Ja et digues, això de gustos, si
0: no
2: és una parella.
0: Espero que t'agradés, perquè si no has d'explicar també les teves necessitats, col·lega.
2: Clar, jo tot el que sigui pactat, però si no ho és, doncs, no sé, talleu-vos una mica, no?
0: Exacte.
1: Però deixa veritat que engresca, això t'ha de fer exercici quan acabes anar a córrer, anar al gimnàs.
0: Dutxeu-vos.
2: Jo vull ser entrar en un món que no el tenia gens controlat, la veritat.
1: I en David, des de Madrid, el nostre oient madrileny amb catalanitis, que ens diu, pitjor que les relacions a distància són les relacions a la feina. Bueno, d'enrotllar-se amb algú a la feina. I diu que recordeu aquell refrany de la olla i tot plegat.
2: Home, perquè allò és l'antirelació a distància,
1: sí,
2: és un no parar de conviure.
1: Diu que és encara pitjor.
0: Exacte, que m'estimo més a distància, em sembla, eh?
1: Si tanqui els ulls, per tant, anem al País
0: Valencià.
1: Amb la cantant.
0: Amb l'Esther.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Vosaltres creieu que no es pot cridar la gent quan estàs fent un rodatge?
2: No, s'ha de cridar la gent.
1: És que ell és el director, aquests són els actors, i és
2: igual,
1: un rodatge difícil.
2: Igual, però la gent.
3: No, mira, no. És que el està traient el millor.
2: No, exacte, no.
4: És sota pressió. Sí.
2: En absolut.
4: Laia, per favor.
1: La més, ella...
4: Treballa!
2: Vale. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un minutet perquè sigui un quart de 10 del matí. Rebla la seva història la Marta López, l'oienta, que ens diu no, quan estava a Nova York no vaig tenir cap ligue perquè tenia el meu nòvio a Barcelona i ell m'anava, doncs, fotent les banyes.
2: Perfecte.
1: Diu, un autèntic cabró, com us podeu imaginar, ja el vaig aviar.
2: Anirà molt bé Luciano, sí. Això, mentre porta la seva filla a l'aeroport. Sí, sí. Pobre.
1: Bé, el Luis.
2: El Luis era, val. Ah, això, en Luis.
1: Ara anem a tema llibres. Fa una estona, en el programa d'avui, sentíem la Beth Molina, la nostra companya, que té molta feina aquests dies a la Setmana del Llibre, entrevistant a creadores de continguts literaris. Aquí ens encanta, la Laia i jo som molt habituals, perquè és com un Sant Jordi 2, on tot està més a mà. Tens els autors que pots conèixer de primera mà, allà al Passeig Lluís Companys, tens llibres, tens barra, i tens tota gent que et vas trobant, que no et deixen fullejar masses coses.
2: Sí, aquesta llegida primer any, que una mica massa de gent he trobat a la tarda, i tornaré a anar al matí l'any que ve, que hi havia menys gent.
5: Jo no hi he pogut anar encara, perquè com que m'he estat malalta el cap de setmana, doncs no he pogut treure el cap pel Passeig Lluís Companys, que també us dic que m'agrada una mica menys que quan es feia el moll de la fusta.
2: Mira, jo era d'aquesta opinió fins que he canviat d'opinió, perquè m'agradava el moll de la fusta, però trobo que el Lluís Companys hi ha una mica més d'espai, i això està bé, perquè hi ha molta gent, i a més és un palet menys turístic, m'atreviria a dir. És ella, t'entrebancaves amb gent que anava a veure el mar i tal.
5: Però, tio, també era una manera de dir estem aquí nosaltres, que vivim que aquí.
2: Per això jo estava a favor de que no es canviés, però un cop canviat he de reconèixer que, com, fins i tot si no hi hagués cap altre condicionant exterior, em semblaria un bon emplaçament.
5: Jo segueixo apostant per tornar al moll de la fusta, que a més el motiu pel qual va marxar d'allà és terrible, que és que es feia
1: aquest
5: la Copa
1: Amèrica.
2: És que només per això ja que l'estaria en contra. Clar, estic d'acord, però ara...
5: Però bueno, és veritat que si ells, com a llibreters editorials, tota la gent que hi participa, van valorar que els anava millor al Passeig Lluís Companys, doncs, bueno, suposo que per alguna cosa
2: també serà. A nivell de passar-hi moltes hores, tens més fornets a l'abast per si has d'anar a fer un mos, també tens, si vull dir,
5: sí,
2: una...
5: Això és veritat,
2: hi ha transport fusta, públic una mica més a prop,
5: està una mica aïllat.
2: Exacte, això vull dir.
5: En fi, jo sempre pensant en mi mateixa, evidentment, i que em va molt millor el mallor de fusta que
2: també davant de casa meva,
5: però bueno. En tot cas, el Passeig Lluís Companys, gran desplegament, com cada any, de mòduls i d'espais per celebrar la Setmana del Llibre en Català, que és una setmana cada cop més llarga, em sembla, perquè ja no és una setmana, em sembla que són com 10 dies.
2: 10 dies, perquè agafa dos cap
5: però
2: de setmana.
5: Bueno, en tot cas, molta diversitat, que crec que és el més important, d'espais i de públics, perquè hi ha aquest any, a part de l'escenari infantil que sempre hi ha sigut, aquest escenari com jove, digital, no té aquest títol, li estic posant jo aquesta etiqueta, però entén-me, un escenari on s'hi fan coses com la de la Beth Molina, que va entrevistant a creadores de contingut literàries i també s'hi fan podcast en directe, s'hi fan aquesta mena de coses més vinculades al transmèdia, no?, que es diu ara.
2: Sí, sí, sí.
5: Però també tenim els típics escenaris on es fan presentacions de llibres, que en realitat és el que a mi sempre m'agrada xafardejar. Aviam si hi ha alguna cosa que a mi em pugui interessar per anar a escoltar els autors i per fer una mica de descoberta del que vaig a llegir abans de llegir-ho, perquè a vegades, també és legítim dir, no m'ha agradat una merda el que ha dit aquesta persona, no fa bona pinta, aquest llibre no me'l compraré, perquè jo vaig allà la setmana i foto un gasto, que després hi ha llibres que penso, vols dir que feia falta haver-te comprat aquest llibre, Laura?
2: Bueno. També hi ha el punt aquest de trobada, amb els autors i autores, és d'aquesta proximitat, no?, de conèixer, encara que no hi parlis gaire, o que es faci vergonya, o que ells estiguin molt ocupats, però veure'ls de prop.
1: Editors i traductors.
2: Sí, i exacte. I jo he tingut converses amb editors de dir, ostres, doncs aquesta col·lecció, els dos que falten francesos, per què no els heu acabat de traduir, no us ha funcionat?
1: I alguna vegada he arribat a proposar títols a un editor que t'interessarà que traureu un nou llibre de tal autor, i jo he insistit que no li posin, com ho havíem pensat, no poseu-li aquest títol, que com que lliga
5: manipulant més. Manipulant l'editor. Sí. És que Catalunya, és que el meu país és tan petit. De
2: per cert, si aneu, trobareu el nostre ex estudiant en pràctiques, l'Ari, que és a la caseta, o va ser el dia que jo hi vaig ser, a la caseta de Ratxbert, si no m'equivoco.
1: Què dius? Està a Ratxbert.
2: Sí, donava un cop de mà, em va dir. Uh-huh. Em va dir que no hi era oficialment, però que sí que estava donant un cop de mà.
5: Doncs va, us repasso una mica aquesta setmana, el que queda de setmana, els actes que a mi em criden l'atenció o en els que potser trauré el cap si no tinc res més aquella hora a fer, que és, per exemple, aquesta tarda a les 6 hi ha l'Eloi Gomà presentant un llibre que penso que està molt d'actualitat, que ha escrit sobre l'hegemonia pujolista, de com va anar tot aquest tema de Jordi Pujol, perquè ens el vam estimar tant i tal, i després com això va fer que l'esquerra també creixés i tornés a caure, perquè encara estem una mica en hores baixes. Llavors, crec que pot ser interessant el que ens explica el seu autor avui a les 6 allà al Passeig Lluís Companys. I també avui heu de saber que és el dia temàtic de la novel·la negra. M'agrada molt això que fan a la setmana, de que hi ha com blocs d'activitats i d'actes tots relacionats amb el mateix gènere literari, perquè així, si ets molt, molt friqui d'allò, et puguis passar tota la tarda allà anant d'acte en acte.
2: Avui i trobar-te amb tots els llets que són com tu, no? Això mola.
5: Exacte, tot de friquis com tu, sí, de la novel·la negra, en aquest cas. Demà dimecres al matí, una altra presentació per la que m'agradaria treure el cap a 1:15. Clar, també és veritat que les coses que es passen al matí, doncs, són més
2: laborable al matí, costa més, sí.
5: És la de la novel·la del Carles Rabassa, el Premi Sant Jordi, d'aquest any, d'Òmnium, amb Prometeu de mil maneres, i el condueix la Clàudia Rius, que també m'agrada molt com ho fa.
2: Molt i tant.
5: Però se solapa, és que això és fort, que hi hagi solapacions de la Setmana del Llibre en català, és, bueno, és que d'un nivell d'angoixa.
1: L'altre dia, hi vaig anar divendres, i se'n va solapar l'Alicia Kopf amb el traductor de l'Odissea.
2: Clar, veus?
1: I, bueno, almenys vull sentir autores vives i vaig anar a això.
2: A mi se'm va solapar el Toni Galmés amb la Beth Molina, que la volia sentir.
1: Podríem dir que això és first world drama?
5: Sí, totalment, sí. Catalan drama. Amb el Marc Artigau, que també ha tret una novel·la, i a mi m'agrada molt com escriu ell, m'agrada molt també com fa teatre.
2: Sí.
5: Bueno, és que és un tio que em sembla un prodigi artístic del país, i se solapa amb el del Carles Rabassa. Bueno, nois, doncs, no sé, en un lloc o altre em trobareu. A la tarda, a les 7, demà, hi ha el podcast Llegir, que entrevisten el Sergi Pàmies.
2: Home, molt bé.
5: Sempre hi ha figura, per tant, em sembla un bon plan. Demà a la tarda, i dijous és el dia temàtic de la llengua i també del teatre, en dos escenaris diferents. En el de la llengua hi podem trobar gent que ha escrit en clau humorística sobre el català, com l'Òscar Andreu, l'Elisenda Pineda, tal, gent que s'ho ha pres més seriosament de per què estem deixant de parlar català, com el Pau Vidal.
2: Molt bé el llibre de Pau Vidal, us ho vaig fer la ressella l'altre dia, és que encara estic impactada.
1: El tenim per aquí?
2: Sí, el vam regalar, no, ja?
1: D'acord, és veritat.
5: Sí, em sembla que vam fer miniquiz. I a les 7, Club Tàndem, amb la Marina Porras i la Joana Canet. El divendres 25 em sembla molt fort que el fenomen hagi arribat fins aquí. Es fa una matinal de Mordoku.
2: És veritat que això ho ha patat, eh?
5: Hòstia, la gent està patant. Molt pirada, sí. Del Mordoku, de veritat. Bueno, doncs, si heu caigut en aquesta gran tendència viral, doncs que sapigueu que el divendres podeu anar a passar al matí fer Mordoku al Passeig Lluís Companys. I a la tarda, l'acte que em fa més il·lusió de la setmana, i ara us sorprendré, és l'homenatge a Ramon Folch i Camarasa, que és l'autor del Nàufrag Feliç, que jo me'l vaig llegir quan el va editar Viana Edicions, amb els petits plaers, amb aquells llibres tan monos que estan tan ben editats, i que jo aquest llibre me'l llegeixo. Quan ja no me'n recordo de què va el llibre, me'l torno a llegir.
2: Què dius? Ara me'l llegiré, no l'he llegit.
5: És una història d'amor, Laia, però fantàstica, supertendra.
2: Estic trigant molt fort.
5: Però que és una història d'amor que tampoc és que sigui tan diferent a la resta o tan especial, sinó que a mi m'encanta com escriu el Ramon Folch i Camarasa, que estic desitjant que penso anar a fotre la turra com el Roger, els editors, que editin les seves altres obres, perquè n'hi ha moltes que estan descatalogades. O sigui, que estan com que no les editen des de, no sé, des dels anys 70, i costa moltíssim de trobar, i fins i tot t'estafen per internet, aquestes pàgines com de venda de segona mà i tal, 200 euros el llibre del Ramon Folch i Camarasa, que dius, però què esteu fent, bojos?
2: Ostres.
5: Doncs aniré a fotre turres, t'ho juro, aniré a l'acte de Ramon Folch i Camarasa a dir, podeu, sisplau, reeditar tots les novel·les que té aquest senyor? Bueno, en fi.
2: Bueno, és ara, m'ho pensava, però ara ho veig, és el guionista del Massa Gran.
5: Sí. Escrivia també amb diverses revistes infantils.
1: O sigui, el que adaptava Massa Gran en còmic.
2: Ah, perquè l'original no era còmic del Massa Gran.
1: No, Massa Gran novel·la, sí que les va adaptar ella en còmic.
5: Ah, jo crec que és l'autor del Massa Gran.
2: Diu, conegut popularment per ser el guionista del còmic serial Massa Gran. I jo és veritat que l'havia vist encara amb revistes Patufet de la meva àvia Antigues a casa, i que ell posava, o sigui, que posava Ramon Folch i Camarasa, vull dir que escrivia molt també la revista El Patufet.
1: El meu preferit és Aventures encara més extraordinàries.
2: Ah, mira.
5: Bueno, m'espavilo, que se m'està fent
2: molt
5: això.
2: No, molt interessant, però que no sé com apuntant tot.
5: T'ho juro que allà sí que fitxo segur. Divendres també dia temàtic de cuina, perquè li agradi molt tot el tema gastronòmic en format llibre. I dissabte i diumenge, que jo penso que potser són els dies més fluixos comparat amb la quantitat de gent que hi pot anar.
2: Clar, però ja ho fan expressament, suposo, no? Perquè posen els actes atractius entre setmana per atreure més gent.
5: És un greu ja geogràfic, això.
2: Això és veritat, clar. Sempre, per això sempre passa, que...
5: Ja, però, tio, jo què sé, jo si no visqués a Barcelona no vindria pas expressament per un acte de Setmana del Llibre en català entre setmana.
2: Ja.
5: Bueno, en fi.
1: Jo, dissabte a la tarda aniré a veure el poeta tarragoní Adrià Targa.
5: Doncs mira, dissabte a la tarda també hi ha la presentació de l'Eva Baltasar amb el seu Peixos, que està fent un èxit espectacular, almenys al meu cercle més proper. I també a les 11 del matí dissabte hi ha la presentació del llibre del Jordi Borràs, Alimentar la bèstia.
2: Ah, mira, en parlem demà, aquí.
5: Amb la Carol Guinart, també, que em sembla que ja ha fet il·lustracions.
1: El miniquiz, el llibre.
2: El regalem demà, el miniquiz, estigueu atents.
1: Fotògraf preferit de tota la història?
2: hosti, no ho sé, no ho hauria pensat.
1: Jordi Borràs no, eh?
2: Home, Jordi Borràs és molt interessant, però no de tota la història de la humanitat.
1: Que sempre te'ls fas analogis.
5: Acabat. Acabant-ho. Diumenge, matí temàtic de Balears, suposo que tot d'autors i autores illencs, i de la Guerra Civil.
2: Home, molt bé, també.
5: Així que...
2: Mira, el llibre que vaig comprar el dissabte a la tarda que hi vaig ser va ser de la Guerra Civil, va ser un còmic del Paul Auster adaptat a còmic de llibre de la Guerra Civil.
1: Sí, el gran expert de la Guerra Civil.
2: Exacte, i vaig veure la versió d'edició en còmic d'Editorial Base i vaig dir, per mi, llibre per tenir-lo.
1: I, per cert, no és per donar-me la raó a mi mateix, però com que estic presentant el programa he de dir les coses, els llibres de Massagran eren efectivament novel·les abans dels còmics, mira. I la primera és l'any 1910. O sigui, imagina't, 100 anys de raó. I llavors van arribar...
5: Són del Folke Camarasa o no?
1: Són de... No.
2: Les adaptacions del còmic segur.
1: Sí, sí, però em refereixo que el Massagran...
2: Ah, d'acord, i qui és l'original?
1: És Josep Maria Folch i Torres.
2: Per tant, el seu pare.
5: Que clar.
1: Exacte. I després, doncs, van venir els còmics que li van donar...
2: Del seu fill, molt bé.
1: Bé, doncs, ens veiem a la setmana del llibre passejant, Laura. Oients, a veure si també us hi veiem, que de fet el dilluns, que tu estaves malalta ahir, ens queien tot de fotos d'oients que havien anat a passejar. Tio,
5: és que FOMO de la setmana del llibre en català. Tinc una edat, comencem de veure.
2: I proposo, m'ha afectat això que ha dit la Laura, que és una mica de greuja per la gent de fora de Barcelona, proposo que cada any la facin en una localitat diferent.
5: Ui, bueno, quants canvis, eh? Mira. Jo al moll de la fusta, la Laia vol que li facin a Llinars la setmana.
1: La nostra oient, la Thaís, que és bibliotecària, també fa això de posar-se, de fotre turres als editors, i diu, vaig anar a parlar amb els editors d'Edicions de la Generalitat de Catalunya per exigir-los que tornin a editar La Corona d'Espines, de Sagarra, i diu, i gràcies a la seva turra, diu que ja està impremta.
5: L'oient dels experts és invencible.
1: Els autors totals són una mica egomaníacs. En canvi, els editors, foteu-li la turra a ells, que és qui fan els llibres al capdavall, perquè clar, tenen editorials. Laura, gràcies, fins demà.
5: Adéu, Laura Grau.
1: I ara una mica de guitarreig 2000ero. Són els Blink 182, ja la coneixeu aquesta, All the Small Things.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts.
1: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: 2 minutets perquè siguin 2 quarts. De seguida obrim l'actualitat general de la jornada i de seguida també després connectarem amb Sant Sebastià, amb el nostre enviat especial, amb Marc Garriga, perquè ens expliqui com avança el Festival de Cinema. Ara, però, podem parar esment el que passa en aquest festival, també com a espai de reivindicació, i potser no tant a les històries de ficció que s'expliquen, sinó que a mi em mola molt, Laia, quan em dius quan s'estudien les pel·lis des d'un altre enfoc, no tant cinematogràfic, sinó social. Què hi surt i com i per què i quin tipus de persones?
3: Exacte. Ahir les expertes del grup de treball per la igualtat de gènere a l'audiovisual van reivindicar a Sant Sebastià un sector feminista, antiracista i decolonial. Aquest grup va celebrar la jornada per abordar, diuen, les desigualtats d'accés, representació i participació que afronten les dones racialitzades i migrants en l'àmbit audiovisual, que reclamen doncs també el seu espai a la indústria. Des de l'entitat es van presentar els primers

0: resultats d'un informe segons el qual menys del 10% dels intèrprets són persones racialitzades. La presència es redueix encara més al darrere de les càmeres perquè només el 4% de les persones que dirigeixen projectes audiovisuals inscrits als Premis Goya són racialitzades i poc més de l'1% són directores no blanques, o sigui, dues dones de 120 pel·lícules analitzades. En guió, les persones d'altres races representen el 6%, mentre que les dones guionistes racialitzades no arriben al 3%, un total de 6 professionals. El manifest que van fer públic des del grup de treball per la igualtat de gènere en l'audiovisual proposa d'entrada mesurar i després fer pública aquesta representació ètnico-racial dins i fora de la pantalla, però també incorporar criteris que es puguin verificar de diversitat en els ajuts, en el finançament públic i també al final garantir una composició més plural tot el que són comitès, jurats, òrgans de decisió i finalment impulsar mesures que facilitin l'accés de professionals racialitzades i migrants del sud global a llocs de responsabilitat.
1: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
2: Dos quarts en punt. Mira, Laia, això t'agradarà. Ja saps que els nostres oients són molt de presumir de les seves virtuts i sabidoria, també de la seva bibliofília. I de seguida que parlàvem de Folch i Torres fa uns minuts, que va publicar el primer llibre de Massagran l'any 1910, doncs l'oient Miau té un altre llibre d'aquest autor, un personatge que es deia Pere Fi, Les formidables aventures de Pere Fi.
0: Ah, caram.
2: El coneixies?
0: No.
2: Potser que a l'ombra de Massagran, però ha fet una foto directament del seu exemplar, que és l'any 1934, i diu que el guarda amb moltíssim carinyo.
0: Déu-n'hi-do.
2: Així m'agrada. Oients formidabilíssims. Bé, un minut que passa ja de dos quarts, ara ens actualitzem. Anna, què hem de saber per avui, que és dimarts, dia 22 de setembre?
3: Doncs que el Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. El ple del Tribunal comença amb el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. Mentrestant, la Generalitat ha publicat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles, està adaptada a cada etapa i detalla que un consum abusiu pot provocar retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, trastorn del son, ansietat o problemes d'interacció social. Segons les dades de la Generalitat, els adolescents d'entre 14 i 18 anys passen unes 5 hores diàries connectats i que un 10% dels nois són addictes als videojocs i un de cada 4 a internet. L'estudi també assenyala que l'ús del mòbil comença aviat i a partir dels 10 anys ja són un 82% els infants i joves que tenen telèfon propi. Tot plegat provoca riscos que van de la miopia, l'obesitat o el trastorn del son fins a ansietat, absència d'autoestima o poca capacitat d'atenció. Marxem ara fins a França perquè hi ha gasolineres que s'estan quedant sense combustible o que directament l'han esgotat, sobretot les que tenen uns preus més baixos. En aquest país, que té poques refineries i una forta dependència de les importacions, el gasoil ja s'acosta als 2,5 euros de mitjana i la gasolina és alguns cèntims més barata. El govern anunciarà avui noves ajudes per als sectors més afectats per l'alça de preus. A Barcelona, avui hi ha vaga als autobusos urbans. L'aturada durarà 7 hores i ha de començar d'aquí a mitja hora, de fet a les 10 del matí, i s'allargarà fins a les 5 de la tarda. Els serveis mínims només són del 20% fins a les 4 de la tarda i del 40% entre 4 i 5. L'aturada es fa després del fracàs de les negociacions d'última hora entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, els principals esculls són la reducció de la jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Aquest migdia el comitè d'empresa n'informarà als treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. I acabo informant-vos que el Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i, sobretot, el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència.
2: Les 9:34, els titulars d'esports.
3: Celebració multitudinària del Joventut a la plaça de la Vila de Badalona pel títol de la Supercopa ACB de bàsquet. Els més aclamats, els jugadors Ricky Rubio i Nicola Provitola, que va ser escollit MVP de la final. Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama, i el Barça femení prepara el seu debut a la Champions demà contra el París. Avui engega la competició amb un Madrid-PSG, entre d'altres partits.
2: I el temps que farà avui, últim dia d'estiu, força estiuenc.
3: Sí, força càlid, amb baixada de 2 graus de la temperatura, molts valors màxims es mouran entre els 27 i els 32 graus, jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims, i aquesta propera nit, a les 2, arriba l'estació astronòmica de la tardor, i els propers dies continuarà fent sol i calor.
2: I ara els Nova Sildàvia, que des d'aquest país de l'est inventat ens canten Quitança i a volar. I ara sí, de seguida connectem amb Sant Sebastià per parlar de cinema.

0: Escoltes ICAT.
1: Terrassa torna a vibrar amb el TNT. Aquest any el TNT surt al carrer per convertir places i barris en escenaris oberts a tothom.
2: Nous formats escènics, estrenes i espectacles gratuïts i per tots els públics.
1: Vine a jugar, ballar, respirar i deixar-te sorprendre.
2: Descobreix tota la programació a tnt.cat.
3: Sabeu que ha tornat a les tardes d'ICAT?
4: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
5: Però si no heu ni marxat.
3: Calla, veu d'ICAT.
6: Sí, que ens talles el rotllo.
3: Tenim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
4: I que sempre et renyin per dir alguna marranada.
3: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de la migdiada.
4: O millor que ICAT per passar-la acompanyada.
3: Aló!
4: Ep, ep, ep!
3: Ara tu, veu d'ICAT!
7: Aló! De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
8: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.
9: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors. La teva casa de la dansa. Recomanat per ICAT.
8: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
10: Jo de dir que si em surt zapatilles, la deixo. Vull dir, és una cançó que puc sentir fins al final.
11: Sí, fins i tot si és en castellà, Laia.
10: Sí.
11: Té mèrit.
10: Bueno, perquè em porta unes colònies, vull dir, aquestes coses que passen. Cançó de cançoner.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 9 i 40, anem al cine.
2: Me quiero regresar. Ya no quiero estar aquí. Habíamos quedado que 2 años, llevan casi 2 y medio. Tú querías tener una familia, ¿no? Con hijos, tú me dijiste.
1: A banda de les pel·lícules d'estrena que divendres vam analitzar aquí en directe amb Alfons Gorina, com fem cada setmana, no vam tenir el temps al final d'aturar-nos a una petitíssima pel·li catalana, un petit drama d'aquells que amb bastant pocs recursos, però molt bon text i bones interpretacions, resulta una pel·li molt satisfactòria. I he pogut anar-la a veure, es titula Femení Singular, de Xavi Puebla, i ens mostra una realitat que crec que és bastant propera a moltes persones, una realitat molt quotidiana, però que rarament està al centre de pel·lis o de sèries, que són les persones, dones, migrants que es dediquen a les cures al nostre país, en molts casos sense la garantia d'un contracte. I el que diem sempre, Laia, és allò de... sembla que siguin les feines menys tingudes, però que són de les més importants.
3: Exacte, són essencials, eh? Corria aquell vídeo francès que sortia, si marxen totes les persones nouvingudes, de sobte serà absolutament inoperatiu al país.
1: Doncs en aquesta pel·li la protagonista és una cuidadora de tenents, una noia mexicana que està a cura dels fills d'una dona que ha tingut aquesta sort ràndom de néixer a Catalunya i que, per tant, doncs, ha tingut més oportunitats a la vida, i ella és la Nora Navas, és la mare, d'acord? Una senyora catalana amb una feina, doncs, exitosa, crec que és advocada, i la Nayeli és aquesta jove mexicana que cuida els seus fills. Sembla, de bon començament a la pel·li, veus que tenen una bona relació, que a la Nora li agrada aquesta cuidadora de fills. Però, clar, i aquesta jerarquia, clar, mai la podràs treure. Vull dir, una és la jefa i l'altra cobra,
3: total,
1: no?
3: Total, total.
1: Sí, una paga. I m'ha agradat molt com mostra que dones com la protagonista, i segurament a la realitat també passa, que s'estimen moltíssims els fills que cuiden. Vull dir que
3: potser hi passen més hores que la mare.
1: No, és que m'ho crec 100%, l'amor tan pur que sent pels nens que cuida, però també penses, ja, però si no et paguessin no ho faries. I penso, és més, no haguessis vingut de l'altra punta del món si no necessitessis fer una feina que tu no volies. Però veus la pel·li i penses, és que se'ls estima tantíssim?
3: Clar, perquè són persones al final, quan estem persones amb persones.
1: I vaja, i el que és important a la trama és que aquesta persona, vaja, és que potser vol tenir fills ella, i mira, que està amb un altre, té un oceà pel mig de la seva parella, està cuidant els fills dels altres per 4 xavos, no sembla que estigui en una situació de poder tenir fills, i mira que està a l'edat, és que és el moment de poder-los tenir. I un punt que també m'ha molat d'aquesta protagonista és la sexualitat, que és un tema que potser tampoc es toca. Aquesta jove mexicana, migrant, que té aquesta situació personal, que no pot tenir ni a fills ara mateix i cuida el dels altres, de vegades potser vol follar. També, vull dir, també és una persona humana. També surt aquest sentiment, potser no es relaciona normalment amb aquests personatges, no?, que també tenen aquesta dimensió de la vida. Doncs l'actriu mexicana que l'encarna és la Vico Escorcia, i hem decidit posar-nos en contacte amb ella, i que ens parli del personatge que interpreta, el personatge de la Nayeli.
4: ¿Qué tal? Bon dia. Yo soy Vico Escorcia, actriz protagonista de Femení Singular. Es una mujer migrante mexicana que ha puesto los intereses de los demás por delante de sus propios intereses durante prácticamente toda su vida, y cuando la encontramos en la historia podemos empezar a ver las consecuencias de esto. Para mí interpretar a Nayeli fue una responsabilidad enorme, porque es rara la oportunidad que tenemos de visibilizar este sector de la población, que son las mujeres migrantes latinoamericanas ocupando roles de servicio en general, pero sobre todo en España o en Europa. Entonces, bueno, para mí fue una responsabilidad enorme hacerles honor a estas mujeres y sobre todo un homenaje. No estaba muy familiarizada con la cultura catalana antes de sumarme a este rol, pero me ha encantado. Estoy fascinada con Barcelona, con la comida, visca Cataluña, y a la vez entiendo esta problemática de qué tanto tenemos invisibilizado a este sector. No me parece un problema propio de Cataluña, creo que incluso en México tenemos invisibilizado al sector de servicio, y creo que películas como estas nos invitan a empatizar, a ver con más profundidad y detenimiento a estas personas y entender que tienen vidas tan ricas, tan coloreadas como las propias. Entonces, nada, los invito a ver Femení Singular en cines, no se la pierdan.
1: Un comproveu bé la cartellera per trobar aquesta pel·lícula i així doneu suport també al cinema català. Es titula Femení Singular, de Xavi Puebla, protagonitzada per Vico Escorcia i Nora Navas. I sense deixar el cinema del país, us expliquem que l'Eduard Fernández presenta avui la seva candidatura a millor actor al Festival de Cinema de Sant Sebastià. És el protagonista de El mal padre, que competeix a la secció oficial. I mentrestant, fora de competició, s'ha presentat la producció catalana Ruega por nosotras, que ha rescatat de l'oblit les atrocitats del Patronato de Protección de la Mujer. Des de Sant Sebastià, ens ho explica en Marc Garriga.
5: Daniel Monzón, el director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera o Celda 211, detalla a Ruega por nosotras el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució franquista.
6: Había muchos apartados de ese tipo de castigo sádico que decidimos de alguna manera dejar aparte, porque a nosotros nos interesaba la violencia psicológica, como un sistema entero trata de quebrar, triturar la personalidad de un montón de niñas, que es incluso más dura que te den una bofetada o que las chicas que se orinaban le ponían ortigas en la vagina.
5: La protagonista del film, que s'estrenarà al novembre, és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47.
7: El meu nom és Manolo Vidal.

0: Les 9:50, anem encaminant aquesta recta final del programa després del Damiano David, que ens ha cantat Born with a Broken Heart, aquesta gent nascuda ja amb el cor una mica esquerdat. Ara parlem més de llibres. Durant el dia d'avui hem parlat molt de literatura del país, perquè estem en plena setmana del llibre. Hem sentit les paraules de la Laura Gós, hem parlat de Folky Camarasa i fill, o al revés.
1: I pare.
0: La Laura ens ha fet la seva ruta per aquests dies, la setmana del llibre, però no volem deixar de banda les autores internacionals, perquè una gran convidada que ha visitat el nostre país les últimes hores és l'anglesa Zadie Smith, és a dir, l'autora de Dents Blanques, l'autora de El Frau, la seva anterior novel·la, que us vaig comentar aquí just la temporada passada. Doncs té nova obra on posa la seva sempre incisiva mirada sobre, en aquest cas, l'art, la política i la memòria col·lectiva. És un nou volum d'assajos, en aquest cas, que es diu Morts i Vius. S'acaba de publicar i ha passat per Barcelona per presentar-lo. I ha anat la Montse Camps.
2: A Morts i Vius, Zadie Smith agafa de la mà el lector i el passeja pel seu barri de Londres o pels seus records d'adolescència. El fa plorar com ella per les morts de Martin Amis o Philip Roth. Reflexions fetes en un moment que la intel·ligència artificial i les noves tecnologies es qüestiona més que mai. I llença aquest missatge.
3: I think it's embarrassing for all of us that...
4: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1.000 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora, i ha resultat que no és així.
2: Zadie Smith participa aquest vespre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en una xerrada al costat del francès Edouard Louis i Remedios Zafra sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del joc.

posar el gat en rumbero, la cançó, i segurament el felí més conegut, això segur, de l'univers de La Pegatina. Amb ells arribem, ui, mira, les 9:54, i volem sentir també la Marta, que ens ha de parlar de teatre, perquè el grup Balanyà comptarà aquesta nova temporada, ara que ja està engegada, podem dir, la temporada teatral, amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Noms com Miquis Parvé, Enric Cambrai, Àngels Gunyalons, Javier Càmara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la seva programació.

0: Informació que ja s'ha presentat. Marta Vives.
1: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli, que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, el Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs, amb muntatges com Les coses excepcionals, amb Miqui Esparvé, Eureka, amb Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Guinyalons.
2: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, em fa molta il·lusió, i amb un text que d'alguna manera és garantia de bones experiències, no?
3: És una paradoxa, perquè es troben uns professors que és com el consell rector amb una mare. Jo sóc la mare.
4: Bueno, es troba que li dona un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida, i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia, i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
1: Per Anna Martínez Balanyà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
5: Nosaltres és veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
1: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit un total de prop de 670.000 espectadors en els tres teatres que gestionen a Barcelona, el Coliseum, el Teatre Borràs i el Teatre Tic.
0: Ahir és Santa Tecla, que ja és una mica com la setmana del llibre, ja fa més d'una setmana que hi ha concerts i mil coses. Però demà, recordeu que és el dia gros, és la festa major, és Santa Tecla, i us regalarem uns contes relacionats amb la ciutat de Tarragona.
6: Exacte, perquè tothom aprofita per festa major, per doncs, fer difusió a la seva ciutat, aquí també ho farem.
0: Digueu-me qui teniu festa demà, així deduirem qui no hi serà i qui sí que és de Tarragona. Demà més històries tarragonines, ara les vostres veus. Avui que hem obert aquest gran tema, el tema dels hàbits de dutxar-se. Digueu-nos, no et pensi que tothom és... N'hi ha que són detractors, també. Escolta el recull dels millors àudios del dia.
7: El co-showering, de compartir dutxa, de compartir amb parelles. Alguna vegada amb una exparella, doncs, ens va desmanegar una mica la dutxa. Però les olors, no. I recordeu, fer olor de, fer pudor de... Bon dia.
8: No dutxar-se és de guarros.
9: Bon dia, bon dia. Els homes, si us plau, que es dutxin, vale? Perquè ja només faltava guarreria absoluta. Dutxeu-vos, estimats. Us estimarem més. No calen feromones. Això ja és... El cos ja és savi, ja les detectes, les ha de detectar. Si no, no cal que aneu fent pudor pel món.
10: Dutxar-se està sobrevalorat. S'ha de dutxar, just, per higiene i per seguretat medioambiental. No podem aquí estar gastant aire a la tonta. Jo abans, quan era més jove, pues, com que jugava rugby, me dutxava els dies que tenia entreno i els que tenia partit. Són 4 dies, 4 de 7, més de la meitat de la setmana dutxant-se, eh? Oh.
11: Hola, bon dia, sóc en Jordi.
12: Hola.
11: Tota aquesta gent que fan pudor, sabeu aquella pudor a ceba? A les aixelles, a les ales. Pudor de ceba, ceba tendra, que se t'enganxa al nas. No te la treus durant tot el dia. Aquella olor se't queda enganxada aquí al nas. De tota aquesta gent que fan pudor a ceba, haurem de ser detinguts el temps que calgués. Jo no dic que la gent es perfumin i que es posin moltes coses, molts productes, perquè a vegades els perfums també foten una peste a maduixa, vainillat, que et tomba. Dutxeta, una mica de desodorant, que hi ha desodorants inolors. I pots viure pel món sent una persona inolora, com jo. Ale, adéu.
9: Torno a remarcar, si us plau, homes, dutxeu-vos. És repulsiu, per dir-ho finalment. Petonets.
0: Bandonets per tots vosaltres. Gràcies per ser-hi. Mariví Pérez, al control tècnic, un plaer. Fins demà a les 6 del matí. Anna, Laia, fins demà.
6: Fins adéu, demà. Roger, fins demà.
0: Oients, gràcies per ser-hi i per votar la cançó de les 10. Avui hem guanyat els Mumford & Sons amb el tema...
6: Amb el tema Mumford & Sons, no em preguntes a mi.
0: No, la que quina cançó és?
6: Ah, no ho sé, Roger.
13: I Will Wait.
6: I Will Wait, exacte.

Què tal? Bon dia, les 10 i 2 minuts. Aquí seguim posant més música en aquest dimarts 22 de setembre, després dels experts. Cita amb Guillem Bautista.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
2: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
1: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
4: Okay, sí, ahora te digo que tu chico está con otra.
3: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
5: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
3: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular-te.
6: Me siento súper, me siento fantástico.
3: Perquè hi ha coses que semblen increïbles
7: amunt,
3: però que al final són falses.
7: El rotllo, no m'agrada.
8: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
9: Escoltes iCAT.

és la Jade, que continua la seva carrera tota sola sense les Little Mix. I aquí teníem un altre dels èxits, Lit Girl, que ens ha portat ja a 11:15 del matí. Tenim ara música feta a casa amb Jove Trai, el que menys ressona.

Aquest divendres publiquen nou material. Són els Tiar Alice, els que celebren ara el Carpe Diem. Són Siderland. Hey, sembla...

El Pink Pony Club ja convertida en himne de Chapel Room, i aquí tenim una de les cançons del moment que passa per mans de les Flow. És el Mamacitas.

gaudim d'aquest paraíso en aquest últim dia d'estiu amb temperatures tropicals. Seguim en marxa després de Los Frequencies. És moment pel Club dels 27 amb l'Andú.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Tot és molt millor quan es comparteix i així ens ho recorden els clima amb aquest Ho faig amb tu. Seguim a 5 minuts ja per 3 quarts d'11 en aquest dimarts. Ells són els Maroon 5.

posaran el punt i final a la seva gira el proper 28 de desembre a la sala Ras Matàs. La bona vibra amb la 31 fam i també amb els quilòmetres zero. He vist que

0: s'acosta el veredicte del Zona Nou 2026.
1: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
0: El quintet barceloní Beni Dolores.
1: El grup de Matadepera, Orella 2.
0: I la formació zonenca Pla Moguda.
1: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona Nou a ICAT.
0: Segueix-la en directe.
2: Gala, t'hi ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
3: Què vols dir?
2: Mira, escolta'ls.
4: Gala, ets la millor.
3: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
5: Obrim el piset compartit de Catalunya.
2: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
5: Cada tarda, de dilluns a divendres.
3: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
6: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
2: I ara ho pots fer com... sexy.
7: Tinc els meus límits, Alberto.
8: Ui, que... El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
3: Wow, what the fuck?

la Paula que va trencar el seu silenci musical amb aquesta nova cançó i ha anunciat nou treball per al 16 d'octubre. Somebody to everybody, música també per aquest dimarts que et fem arribar amb els Minova.

cançó per aquest estiu de la Taylor Swift ha estat inclosa a la banda sonora de Toy Story 5. Aquest I Knew It, I Knew You. 11 i 22 minuts. Encara ens falta compartir la nova de l'abril. També a Eminem, Galgo Lento, Logic 1000.

0: plans que també han congelat dins d'aquesta cançó titulada No vull que s'acabi. Són el duet de Barcelona, el Ziglu. I anem a posar-te ara l'última de l'abril, aquesta versió que n'ha fet en català de Nens en crisi.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici, no en tenim pel lloguer però portem un esguici. Nens en crisi, una congestió, neguit per tot el cos, analgèsic, perquè marxa el fred de cos.

Ben Màgia també ha deixat la seva empremta amb aquesta que ja forma part del record dels últims anys. Houdini. I anem a recuperar també un altre dels clàssics de Galgo Lento des de Terrassa.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

intentant aprofitar al màxim aquest darrer dia d'estiu, també amb Dani Six i Iskit. I ara una té més tranquil·leta que ens acompanya amb Douchi i Sisas, el Gel, que era

És una de les noves d'aquesta setmana amb els Gavina MP3, que diuen adeu a l'estiu amb aquesta nova cançó. I els propers minuts anem a compartir-los també amb Xico.

La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: Bon dia, són les 12.
1: Ficat al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz Serret i Anna Closa Margelí.
0: El Teatre Lliure recupera i revisita una de les primeres obres que va estrenar fa gairebé 50 anys, La vella Helena.
2: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta.
3: Ho fa rebatejada com tot fent La vella Helena i passada pel sedàs del dramaturg i director Miquel Masfiol i del col·lectiu Miserable, que no només s'han dedicat a traslladar aquesta mítica obra a l'escenari, sinó que han volgut impregnar-la de l'esperit dels inicis del Teatre Lliure per celebrar el seu mig centenari. Així ho ha explicat el director a Catalunya Ràdio.
4: S'encàrrec massa que és d'agafar La vella Helena i m'ha dit: Miquel, volen que facis una obra divertida, que agafis La vella Helena i la passis per la tu. Estem intentant fer una cosa que és impossible, perquè en aquell moment tot estava per fer, a l'època de les associacions, els sindicats, les cooperatives, no? I llavors, intentar tornar a recuperar aquest esperit cooperatiu és delirant, perquè el món, darrerament, aquests 50 anys, tendeix a un individualisme imperant i recuperar això és lluitar contra gegants, és anar contra direcció completament. Però per contra és agraït, perquè estem veient que sí que és possible.
0: La trama gira al voltant d'un grup de joves de teatre convençuts que ja no es fa teatre de veritat i que es marquen el repte delirant de recuperar l'essència dels 70 i tornar a portar a escena l'opereta d'Offenbach amb música en directe.
3: El repartiment l'encapçala Gerard Frank, que té el repte d'encarnar l'Helena, que fa 50 anys va interpretar Anna Lizaran. L'acompanyen sobre l'escenari Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carmel Milán. Tot fent La vella Helena s'estrena aquest vespre a les 7 i la podreu veure fins al 18 d'octubre.
0: Més enllà de tot fent La vella Helena, avui hi ha dues estrenes destacades més a la cartellera teatral barcelonina, al Teatre de la Biblioteca, No miris.
5: Jo em pregunto si es pot heretar el trauma, també es pot heretar la maldat.
0: Marta Marco i Pep Cruz lideren el repartiment d'aquesta ficció basada en la història real de Verónica Estey Estanys, filla de represaliats per la dictadura xilena i alhora neboda d'un important repressor. No miris, que ja es va poder veure al Festival Grec, és un thriller sobre les zones grises de la condició humana que parla de la frontera entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Teniu temps per veure-la també fins al 18 d'octubre.
3: I a l'Espai Texas, un musical després de nosaltres.
6: Viatjarem tot seguit, prepara't.
3: Un musical de nova creació que també va passar pel Grec aquest estiu i amb música en directe. La història ens porta a reflexionar com mantenir el vincle amb una exparella, com continuar estimant-se sense estar junts i com cuidar l'altre malgrat els sotracs de la vida i l'arribada de noves parelles. La interpreten Júlia Jové i Xavi Navarro i hi ha Andrea Mir als teclats. Estarà en cartell fins al 15 de novembre.
0: I hem de continuar parlant de teatre perquè continuem tenint presentacions de temporada, entre elles les del grup Balanyà, que gestiona els teatres Tívoli, Coliseum i Borràs.
3: Una temporada amb musicals de gran format com Mamma Mia, el Tívoli, a partir d'aquest dissabte i fins a finals de desembre. També, com us vam explicar fa uns dies, Cabaret, que transformarà a partir del febrer el Coliseum en el mític Kit Kat Club.
0: I pel que fa al teatre de text, destaquen el Teatre Borràs, el retorn de les coses excepcionals amb Miqui Esparver, també Eureka amb Rosa Voladeres, Enric Cambrai i Vicenta Andongo, entre d'altres al repartiment, i també La síndrome de Natàlia, protagonitzada per Àngels Gunyalons, acompanyada de noms com Diana Gómez i Queco Novell.
3: I també aterrarà al Coliseum, prominent de Madrid, Verborrea, un muntatge escrit i dirigit per Pablo Remón i protagonitzat per Javier Cámara, Israel Elejal, de Marta Nieto i Emilio Tomé.
0: Tot això en una temporada que tornarà a tenir els espectacles de comèdia com a pal de paller de la programació, en aquest cas amb monòlegs, per exemple, de Berto Romero, Eva Soriano, Enare Álvarez i també gravacions del podcast La Ruïna. Sentim la directora del grup Balanyà, Anna Martínez Balanyà.
7: Nosaltres fem molta comèdia i humor, que a vegades una mica menys tingut, però sí que a través de l'humor és més fàcil dir algunes coses, provocar certs pensaments, reflexions, preguntes i sobretot com obrir la ment i estar més present, no?
0: I la... La sala Heartbreak Hotel de Barcelona aposta aquesta nova temporada per les adaptacions literàries amb grans noms de l'escena catalana com Ariadna Gil o Pere Arquilloé. A més, oferirà facilitats al públic jove perquè puguin assistir a les funcions a preu reduït.
3: La nova temporada inclou adaptacions com Dublinesos, Els morts, a partir del relat de James Joyce, o La paret de vidre, basada en textos de Thomas Mann, Toni Sala i Virginie Despentes. També es recuperen espectacles arran de la bona resposta del públic. Entre les reposicions hi ha Coral Romput, de Vicent Andrés Estellers, amb Pere Arquilloé i Carles Coronado a la guitarra, o Retorn a Haifa, de Ghassan Kanafani, amb Ariadna Gil. El director de l'espai, Àlex Rigola, defineix així la quarta temporada de la sala.
8: Una solidesa en el sentit de que comencem a tenir un públic recurrent.
0: La sala del barri de Badal oferirà entrades a 3 euros per als menors de 21 anys si queden localitats disponibles abans de les funcions, que només es podran comprar aquestes entrades presencialment a la taquilla. Rigola destaca el perquè d'impulsar l'entrada jove.
8: Potser el teatre no és el que més desitja anar a un jove. Segurament un jove té moltes necessitats de sortir fora, de sortir als bars, de sortir a escoltar música. El que sí hem de facilitar, i segurament el teatre demana una certa maduresa, voler estar tranquil sentat en una cadira, reflexionar sobre el que està passant. No dic que no hi hagin joves que no vulguin venir. El que no pot ser és que cap jove, per una qüestió econòmica, no pugui venir al teatre.
3: La temporada, que s'allargarà fins al 6 de juny, es completa amb diversos recitals poètics i concerts.
0: I en marxa des de dissabte la Setmana del Llibre en Català. La trobareu, recordem, al Passeig Lluís Companys de Barcelona fins diumenge, una fira que es caracteritza per les novetats editorials en català.
3: I hem demanat al codirector i copresentador de la Pila Dicat, en Marc Cerrudo, que ens faci tres recomanacions per fullejar aquests dies de la setmana, que són aquestes.
9: Doncs aquesta Setmana del Llibre en Català us recomanaré tres novetats editorials que he llegit últimament i que m'han encantat. La primera, Brutal, al sud de Taj Au, un autor taiwanès, però la història està situada a Malàisia i és un coming of age i a la vegada també una història d'amor queer entre dos nois molt joves de 16 i 18 anys que m'ha semblat preciós perquè a més fa un retrat magnífic del que són les famílies del sud-est asiàtic. També tenim, si us agraden els viatges, Passatge a Teheran de la Vita Sackville West, Amant de Virginia Woolf, que als anys 20 va fer un viatge de Londres fins a Teheran, on el seu marit treballava diplomàtic, que és una delícia, com et narra tot el viatge passant per Egipte, la Índia, Iraq i finalment Pèrsia, que és magnífic per conèixer com era aquell món en aquella època. I acabarem amb una cosa molt rara. Jo soc molt de coses bizarres, així que us recomano el Llibre dels Prodigis, de Juli Obsequent, que és una recopilació de fets sobrenaturals, de prodigis que van tenir lloc durant l'Imperi Romà i que aquest home misteriós, Juli Obsequent, va escriure al segle 3-4 després de Crist, i trobareu absolutament de tot, des de vaques que parlen fins a llamps que maten gent. Així que de veritat llegiu perquè és absolutament fascinant.
0: Per cert, que aquest vespre, programa especial de la Pila des de la Setmana del Llibre en Català, més recomanacions i també una entrevista amb Pol Vinya sobre el seu nou assaig No ets especial, on reflexiona sobre les diferents formes que tenim d'explicar-nos al món.
10: Sempre que escric articles, sobretot, tinc moltes dèries diferents. Sí, m'agrada parlar de moltes coses diferents, però me n'adonava que sempre que intentava parlar d'una d'aquestes dèries, un dels temes que em sortia era l'autenticitat. I em vaig adonar que era un fil connector molt bo i que realment era com la pulsió o era la inquietud que hi havia darrere de totes aquestes dèries o de totes aquestes obsessions. Era un tema que ja havia tractat abans o que ja m'havia interessat abans, però començar a endinsar-m'hi seriosament o començar a endinsar-m'hi com a un tema central.
3: També analitza la tendència que es viu a xarxes de criticar la gent amb gustos o comportaments mainstreams.
10: Aquesta gent que no estan vivint la seva vida d'una manera original o no estan vivint la seva vida d'una manera prou autèntica, en el fons, quan veus com viuen aquesta gent, te n'adones que és fals, perquè aquesta gent potser és la que té una relació amb els seus gustos més espontània o menys reflexiva i menys autoconscient. I també m'agrada pensar que tota aquesta gent que critica, en el fons, també té un malestar intern o té un malestar amb ella mateixa, que és aquesta idea d'intentar diferenciar-te de la resta, però alhora ser molt complaents amb aquest atacar els altres per no ser prou autèntic.
0: Podreu sentir aquest especial de la Pila a les 10 del vespre, a l'antena d'ICAT, o també recuperar-lo a la web i l'app.
3: I acabem amb música. Avui a la sala Rasmatàs de Barcelona, concert de Luke Winslow King. In a inebe, we're gonna go downtown. Que presentaran el seu últim disc, Coast of Light. L'actuació començarà a 8:45 del vespre.
0: Això és tot per avui. A les vies de so, Víctor Villar.
3: A la redacció, Sílvia Comet i servidors. I a la producció, Omar Barón.
0: Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
3: Que passeu el bon dia.
11: Escoltes i cats.

0: fent sonar els quatre vents, aquesta col·lap del voltatge, la nova experiència compartida entre els Ginestar i Nil Moliner, tres de les veus més reconeixibles de la nostra escena. Saludant des d'ICAT, una hora més d'aquest dimarts 22 de setembre.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Més música que ens posa a punt i ens aixeca els ànims amb Lisa. Hello.

Doncs hi ha qui hi ha que busca bones vistes per vacances. Nosaltres que les hem portat avui aquí a ICAT amb la nova música del Savana. Un nou disc a punt que la banda presentarà en directe el proper 11 d'octubre a la sala 9B de Granollers.

0: S'acosta el veredicte del Zona Nou 2026.
1: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
0: El quintet barceloní Beni Dolores.
1: El grup de Mata de Pere, Orella 2.
0: I la formació zonenca Pla Moguda.
1: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona Nou a ICAT.
0: Segueix-la en directe.
2: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
3: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
2: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
3: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
2: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
3: Apialia, la força de vendre junts.
4: Podríem tenir son.
5: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
6: Mare, literalment.
4: Oh, poques ganes de treballar.
6: És que tinc molta feina.
5: Oh, I jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
4: O quedar-nos al llit una mica més.
6: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
5: Quina ràbia.
4: Però per alguna cosa som els matiners.
6: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
5: A mi això també m'ha passat.
7: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
8: Som pura cafeïna.

Galantis, demostrant-ho com més, perquè són dels DJs més celebrats de la música electrònica. Aquí ja el teníem, redefinint la fórmula del seu èxit amb el Do You Mind. Va que anem fregant el punt de 2:15 amb una de les cançons amb la que apaga focs l'ex One Direction, Louis Tomlinson, On Fire.

en Gisbert, fidel a l'estil, a l'essència de Manel, amb un altre tastet del que serà el seu nou i segon disc en solitari. I entretinguts, que seguim els pròxims minuts amb les vibracions alegres i positives de Paul Russell.

0: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
1: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Nen petit, una altra de les cançons que ha fet gran la carrera de Mamaduixa. Aquest divendres aquesta i la resta dels seus temes en directe ressonaran a la festa major del Prat de Llobregat. Emocions ara fortes amb aquest compasso d'Adela, KGB.

0: Són innovadors i estimulants amb la Gigi Ross en el seu moment més animat, en el seu millor moment amb aquesta pulsió.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: 8:01, a la recerca de fama i diners, així a Terra ICAT, Meghan Trainor amb Richmond.

blanquitud i molt de flow. Aquí teníem a Flow Milli, disposades i dominant el món del rap amb aquest nou llançament, Tu Bc. Què tal, com esteu? Així seguim aquesta nova tanda d'emocions amb Maria Jaume. Això és...

Un ritme molt 80s, eh? El de Nemo, dels talents que continua la primera línia dels artistes pop més emocionants del continent europeu. Del seu Warhouse, el renovat Maria Maria de Santana amb Will I Am i Taboo.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'Apdicat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

Bon xutet d'energia amb el Hit Me Better, una altra de les potents cançons que formen part del nou repertori de Nimino. Anem avançant 1:18 per encerts, el que suma també la seva carrera, la Love Gilbert amb l'Amulet.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleres. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
3: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació

Una de les veus més en forma de casa nostra, Rigoberto Bandini, ben florida, sonant aïcat amb aquesta cançó amb ADN de primavera. Nosaltres, que seguim gaudint d'aquests últims cops de cua, compassos de l'estiu, amb la veu protegida per Beyoncé, ella és Chloe Bailey.

Justin Bieber, la meva convidada d'aquest nou Brenner de DJ Khaled, un dels temes més celebrats de l'artista multiplatí i visionari de la indústria musical. Seguim amb la millor manera amb la que acomiaden l'estiu els Sud de Pinya.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: S'acosta el veredicte del Zona Nou 2026.
2: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
1: El quintet barceloní Beni Dolores.
2: El grup de Matadepera, Orella 2.
1: I la formació zonenca Plamoguda.
2: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona Nou a ICAT.
1: Segueix-la en directe.

Un tema que ens recorda que els millors moments sempre són aquells que vivim en bona companyia. Ho faig amb tu, l'energia dels Clima i la música Araikat, reivindicativa i combatent en valencià dels Sapent amb el Zoo. Això és Santuari.

Descansa, guitarra i canta amb els amics d'en Pere Boi, el Comboi, fent bandera un dia més de la seva celebrada energia pop rockera, melodies trapelles i estimulants. Va, que és el que diuen, eh? Després de la tempesta arriba la calma i ho fem amb l'autora del hit global Messi, Lola Young.

0: Hola, hola, com esteu oients? Sigueu benvinguts. Tantíssima alegria avui de rebre un actor de Ciutadella, de rebre algú amb un dels accents al menorquí més bonics de la nostra llengua, algú que tindrem ben aviat i de nou fent l'herència al Teatre Lliure, però que també l'hem vist al cinema, en pel·lis com La Meravellosa, i us la vull recomanar des d'aquí, Girasoles Silvestres, o a sèries com l'excel·lentíssima Self-Tape. Doncs moltes coses que ha fet aquest home i més que en farà, i els que el van conèixer de més jove el van veure competint en gimnàstica artística. Mariona Batalla. Bon dia, com
1: bon
0: estàs?
1: Dia.
0: Avui parlarem de gimnàstica, sí, efectivament. Sí. Parlarem de cinema, de teatre. Parlarem de teatre molt llarg, de seure moltes hores a la butaca, però diuen que passa molt bé. No l'hem vist. Nosaltres no vam veure la primera tongada de l'herència i haurem de veure aquesta segona. I tu i jo, que hem d'anar a Menorca algun dia. Fem una mega cita?
1: Si ha de ser com totes les anteriors,
0: si
1: no
0: ha
1: venir que m'ho proposis.
0: Com quan quedem per fer una cervesa o anar a veure una pel·li que no hem fet
1: que
0: mai.
1: Que no hem fet mai.
0: Imagina't per anar a Menorca. En fi, ens hi posem. I avui dimarts dediquem el programa a tots els parlars, totes les varietats, a la nostra trepitjada llengua. Benvingudes a pausa.

0: Tenim assegut al sofà de convidats el senyor Lluís Marquès. Lluís, bon dia, com estàs, Polit?
1: Bon dia, molt bé, Polit. Molt content d'estar aquí, gràcies.
0: Avui hi ha un codi menorquí, avui, entre en Lluís i jo. Jo no sóc menorquí.
2: Però està bé, perquè us podeu insultar, que jo pensaré, què monos, estan dient coses maques.
0: Però Polit...
2: Polit què és?
0: És bonic, maco,
1: estimat. Sí, sí, sí. Aquí vosaltres ho empreu de forma diferent, crec, no? La paraula Polit? O també...
0: Sí, Polit és net.
2: Com
1: clar,
2: net.
1: Vosaltres tenim... Sí, Polit seria maco, bonic, sí.
0: És que el Polit és com dels doncs això, de les floretes més boniques que et pots tirar entre amics, parella,
2: sí,
0: família,
2: perquè
0: tal.
2: Per mi que algú em digui polida, pensaria, faig bona olor, sí, com moltes pot, coses, sí, saps?
0: Pot compaginar, també.
2: Sí, ser polida.
0: Però és veritat que si al Principat tu dius polit algú i és una persona que no es dutxa gaire, pensarà, ah, sí? Doncs em dutxa menys.
1: Hi ha bastants equívocs, eh? De fet, amb es menorquí
2: sí,
1: i es català central aquí. Sí, sí.
0: N'hi ha. El Lluís és, com dèiem, actor de Ciutadella, ho està tocant tot, teatre, cinema, televisió, també ha fet el salt a altres llengües, en concret una llengua que és la castellana, amb la Carlota Pereda, que és una directora que ens encanta des de Cerdita, i d'aquí a molt poc, com dèiem, et tornem a veure amb aquest retorn de l'herència. Ganes?
1: Moltes ganes.
0: Sí, sí, està ben assajat, us en recordeu de quan la vau fer?
1: Ara estem, de fet, fent memòria, perquè estem repassant text i començant assajos d'aquí molt poquet, a mitjans d'octubre, 3 setmanetes, i mos ho tornem a posar, perquè és una reposició, per tant, assajant menys, sí, però amb moltes ganes.
0: Quantes hores, si veus les dues, els teus blocs?
1: 6 hores. Funció.
0: Es pot veure en un dia?
1: Sí.
0: Pot veure en dos, també?
1: També. Sí, fem dijous primera part, són 3 hores, divendres segona part 3 hores, dissabte sencera i diumenge sencera. Jo, cadascú que faci el que vulgui, òbviament, però es veu que l'experiència de veure tota la funció seguida és bastant, bastant xulo.
0: En parlarem més després. Digues, digues, Marina.
2: Si em parlem després,
0: sí,
2: m'ho guardo.
0: El tema herència el deixem per després. Apunta-t'ho, perquè el que fem ara és posar una cançó. M'he enamorat, Lluís, m'he enamorat d'una de les cançons més recents d'aquesta senyora que es diu Rei. Yeah.

0: Com sona això? Es diu Joy, alegria.
1: No, no es pot dir d'una altra manera.
2: No, és espectacular, jo m'encanta. L'he descobert fa molt poc.
0: Estàs obsessionat, Lluís Marquès, amb la Rei?
2: Molt obsessionat, bastant, sí, ho he de confessar.
1: És molt guai.
0: Se't nota, eh?
2: Últimament, no sé, és l'artista que escolt més. Mira que, clar, tinc artistes que m'encanten, però ella m'ha calat molt fort.
0: Deies fins i tot que hi ha la seva germana cantant per aquí.
2: Sí, dues germanes. És a dir, aquesta cançó són, crec que, menors que ella. Ella és la major de ses tres, però, de fet, va fer un concert aquí a Barcelona que una amiga meva hi va anar i jo no vaig poder anar. I diu que van sortir elles dues. Absolutely, crec que es diu, una, i l'altra... No me'n recordo del nom, però, bueno, meravelloses.
0: Com també. Absolut?
1: Sí, de nom Absolutely.
0: Nom artístic, crec, vull pensar, no?
2: No ho sé.
0: O li van posar Absolutely, els seus pares.
2: Igual m'equivoco, però crec que sí.
1: Que guai.
0: Sí. Ho haurem de veure. Haurem d'anar a un concert de Rei quan vingui. Rei s'escriu R-A-Y-E. Oients, per si voleu captar... doncs això, si us voleu fer de la secta. Sí, de la qual ja formem part nosaltres. Sí. No sé si és una cosa illenca o no, Lluís Marquès, però com a mínim Menorca ens dona aquesta energia pausada que en aquest programa busquem. Em consta, alhora, que tu, com que vius a Barcelona, quan vas a l'illa, quan vas a Ciutadella, que per cert, no dieu Ciutadella a Menorca, dieu Ciutadella que només n'hi ha una. És com Palma.
1: Sí.
0: Bueno, no, Palma hi ha Palma d'Ebre, però Ciutadella hi ha Ciutadella. Sí. Quan vas a Ciutadella, et diuen, què t'ha passat?
2: Tal qual.
0: T'has transformat o què?
2: Sí, un poc, sí. Mira, aquests dies, és que vaig arribar just ahir, de Menorca, he estat una setmaneta, i estava passejant per Ciutadella, per Espol, amb la meva germana, i anava amb escuota en escul, saps, d'allò de pa, com caminant ràpid, amb una acceleració que realment... Dic, un moment, estic anant a passejar, estic anant a fer un cafetó amb la meva germana, tranquils, i després baixes el ritme, n'ets conscient, però sí que ho dus un poc de la ciutat.
0: És que hi ha una cosa que ens passa als catalanets... que així ens diuen, quan anem catalanets. Els catalanets que anem a Menorca, per exemple, o que anem concretament a Ciutadella, pensant que estem super zen, no?, que ens hem imbuït d'aquesta energia guapíssima que té l'illa, sí, que hem baixat el ritme...
1: Espardenyes, Pareo Blanc...
0: Sí.
1: La vostra fantasia...
0: Sí, doncs hi anem amb aquesta energia involuntària, però nerviosa, no? Quin nivell de ràbia fem els catalans a Menorca? Perquè a mi em consta que és alt. Jo no sé si tu també captes això.
2: Saps què passa? Que jo duc 15 anys aquí a Barcelona, me sent molt d'aquí també, saps? És a dir, òbviament som menorquí i estim Menorca per damunt de tot, però també estim molt Barcelona, perquè és ca meua també ara mateix. Per tant, jo vos estim, veniu amb respecte i amb amor.
0: Però fem ràbia, fem ràbia. Els que no en viuen a Barcelona, Lluís, digue'm la veritat. Amics i amigues teves.
1: És que potser fa més ràbia encara el guiri, que és poc respectuós amb Menorca, no? Sí. Vull dir que nosaltres estem com en un segon nivell de ràbia.
0: Home, la gent que atraca el veler allà i viu al veler, llavors baixa del veler amb una samarreta i una camisa de lli i pantalons aquests, així com volant, i llavors se'n va anar a la plaça després a fer-se el fijo.
2: Es veu que és un temazo ara mateix, el tema del turisme a Menorca, és així. Nosaltres vivim del turisme i és necessari que hi hagi turisme, i és així. Però sí que es veu que hauria d'estar regulat d'una altra manera, perquè hi ha gent autòctona que viu allà i al final, com aquí a Barcelona també, no? Que al final t'adaptes a un estil de vida, a unes condicions que no te pertoquen. Mm-hmm. I per el fet de cuir gent de fora, tot s'encareix, el tema de l'habitatge, bueno, hi ha tota una sèrie de temes que realment, ara, avui en dia, té molts amics que viuen allà, per exemple, i estan fent com moltes manifestacions i estan com reivindicant, perquè, és en plan, vivim del turisme, però regulem el turisme que sigui d'una forma més sana i més equitativa per tothom.
0: Bueno, està sobredimensionat, és evident. Sí. Des del moment en què un aborigen de Menorca no pot agafar l'autobús perquè hi ha una cua increïble de guiris que volen anar a sa Macarella.
2: Sí.
0: A sa Macarella o Macarelleta.
2: Jo fa anys que m'hi vaig a Macarella perquè...
0: Oh, Macarella.
2: No, sí, jo... I no passa les proves així, vull dir, hi ha postos ja que no hi vas perquè dius per passar normalment i tenir molta gent i tal. I crec que és necessari que s'enxerri i que es reguli, sí, és la veritat.
0: Jo a Macarella tinc el record de ser-hi el dia que va morir Amy Winehouse.
2: Uau.
0: Jo estava allà, hi havia un xiringuito i una ràdio sonant, perquè de mòbils menys, i cobertura poca també, en aquell moment.
2: Quina enyorança d'aquest temps.
0: Molta enyorança, oi que sí?
2: Uf.
0: Avui en parlaven els companys de Catalunya Ràdio, parlaven d'aquesta addicció que suposen els telèfons mòbils. Tu què, com ho portes això? Ara que parlem de pausa...
2: Mira, Va pensar que ho duu millor de lo que duc, perquè realment hi passa hores també, com tothom, i és un propòsit d'enguany fer un detox de xarxes i de mòbil.
0: TikTok, Insta?
2: Insta, no, tenc Insta. I és bo que jo no penso coses de la meva vida personal, mai, només coses de feina, sí. Però sí que sóc molt voyeur i començo a mirar coses i m'hi passa estona, com tothom, però sí que crec que vull fer un detox.
1: Al nostre favor diré, sí. No, és que no està tot perdut, perquè hi ha un psicòleg que es diu Joan Soler Sugarrats, que parla d'addiccions a mòbil,
2: vale.
1: I que el que diu és que l'addicció no és un problema, l'addicció al mòbil, la relació aquesta com tòxica que tenim amb el mòbil, no és un problema, sinó un símptoma de que nosaltres per què agafem el mòbil? De què volem desconnectar? Igual
0: de nosaltres, de nosaltres
1: clar,
0: mateixos.
1: Agafem el mòbil, llavors el que hem de fer és com pensar per què agafo el mòbil, perquè estic avorrit, perquè no vull pensar, perquè vull dissociar.
0: Ja. Ens fa por el silenci. I trobar-nos amb els nostres propis pensaments. Menjar sostre, que guapo que és, no? I pensar, hòstia, quin desastre.
1: Bueno, és una cosa que igual és el que la gent va buscar a Menorca, no? Com aquesta experiència silenciosa, calmada, sí. Pausada, però igual estem en un moment en el que tampoc no sabem sostenir això perquè ens hem acostumat a que passin coses tota l'estona.
2: Totalment.
0: Estàs sí, així tu també amb aquesta sensació frenètica?
2: Sí, mentiria si digués que no, però sí que es ve que intento tenir molta consciència de so per poder posar solució i es ve que jo en general sóc bastant analògic en moltes coses.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí.
0: Llibres?
2: Llibres, agenda... sí. I tenc molta enyorança de d'antes i crec que, per exemple, en respecte als meus nebots, no, que estan creixent i veig com relacionen ells amb les xarxes socials o amb el mòbil o amb la tecnologia, clar, nosaltres almenys vam viure una època en què no hi era això.
0: Yeah.
2: I pens, que fort, perquè nosaltres vam viure una època que no hi era i ara ho tenim i estem així d'enganxats i ells que ja han nascut ja és un nivell, no, molt fort, per tant crec que és molt més complicat. No sé, intent pensar que tot és cíclic i que un dia tornarem un poc a on érem, no ho sé.
0: Sí. Aquest és el propòsit d'aquest programa que esteu sentint, oients, ja ho sabeu, de 2 a 3 del migdia, en lloc d'estar dinant i passant reels com si no hi hagués demà, el que heu de fer és escoltar les converses que tenim amb convidats com el dia d'avui amb en Lluís Marquès, actor de Ciutadella, amb el qual estem parlant no només de la pausa, o volem parlar no només de la pausa menorquina, si és que existeix o no, perquè allà la gent també està nerviosa, eh?
1: Sí.
0: També hi ha nervis.
1: L'ansietat ha arribat.
2: Sí, tant.
0: Però també passa una altra cosa, que és la gent que fa molt de temps que veniu a viure aquí al Principat, i més els que us dediqueu, els que teniu una eina, que és la veu, per treballar, us passa una cosa molt concreta amb l'accent. Tema gros, aquest. El parlar menorquí és un dels més vells que hi ha, vells en ve alta, només superat per l'abrenc, perdó,
2: és
0: però
2: preciós,
0: és que ens agrada molt l'abrenc. Has de fer un esforç per no canviar el central quan parles amb gent d'aquí?
2: Tal qual. De fet, ara mateix ja venia tan predisposat a que volia xerrar menorquí i fes entrevista a menorquí que estic com, vale, ho estic aconseguint, però es veu que me passa molt que vaig venir fa 15 anys per estudiar, vaig fer interpretació, òbviament durant la carrera d'interpretació fèiem una classe que es deia dicció, que addicció, la professora sempre us deia, claro, si voleu fer feina aquí haureu d'aprendre a xerrar bé central per tenir més opcions, no? Jo m'haig obsessionat molt com de dir, vale, pues vull fer tal, i vaig començar a xerrar central, vaig deixar de xerrar menorquí amb la gent que anava coneixent i amb els meus companys i tal, per com tenir solidesa amb l'accent central, perquè després també fèiem impros a classe, i clar, de sobte jo me trobava amb una dicotomia que era com que el meu cap pensava no unes paraules d'una manera i havia de fer una traducció, bon, vull dir que clar que s'assembla, però hi ha coses que no. Total, que vaig començar a agafar tanta... vaig començar a xerrar tant en central amb la gent d'aquí que el meu cap ja associa Barcelona a xerrar així, amb central, i a deixar el menorquí. I és una lluita, perquè jo vull xerrar menorquí, perquè m'identifica, perquè és preciós i perquè vull que me coneguin com som.
0: Tu podries estar en una mateixa habitació amb una persona que és de Ciutadella, posem, i amb una persona que és de Barcelona, i quan parles amb un... xerres menorquí quan parles amb l'altre, sí. Parles central?
2: Mira, vaig viure 4 anys a un pis de Sants i érem una mallorquina i dos catalans. I en la mallorquina jo xerrava menorquí i no feia cap esforç del meu cap. I imaginava la mateixa conversa i veia en ele, un company de pis i amic, molt amic, que li xerrava en central. I la mateixa conversa amb un segon. Vull dir que no és ni... ni intencionat, saps? Que yeah. Hi va tot sol.
0: Els amics trucant al psiquiatre. Què li passa a aquest passa? Doble personalitat.
1: Però si tu fas un clic, ets capaç de canviar i que no se't noti gens?
2: Bueno, em diuen que sí. Sí. Però vols que ho intento una mica o no?
0: Abans? Potser no te n'has adonat, però hem entrat aquí a l'estudi abans del programa i hem xerrat, amb ell ha xerrat amb menorquí, i hi ha hagut un moment que ha canviat.
2: No m'he adonat jo.
0: Naturalment.
1: Sí, no m'he adonat.
0: Veus? És que és molt natural.
2: Molt.
0: Com ho fas?
2: De fet, me diuen, sí que puc xerrar com central perfectament, però sí que sempre veuen un deix com si fos de Girona, saps? Perquè tenim aquestes neutres, nosaltres, sí. que hi ha un deix com que no me diuen que som d'aquí de Barcelona, mai.
0: No.
2: Saps? Sempre és com de per allà.
0: Clar, encara salen en alguns llocs
2: sí,
0: de l'Empordà.
2: Sí, totalment.
0: Llavors...
1: I és com que viuen...
0: A Barcelona no salen, a Barcelona no fan ni pronoms febles. No,
1: aquí ho fem tot amb l'any.
0: És un puto desastre.
1: Bueno. Clar, penses en... És a dir, quan parles en menorquí o mallorquí i sales i quan parles com en central, és com que diuen dos personatges diferents? Tipo, diries que la teva part de ses illes és una persona més tranquil·la, més pausada, i quan surt el català central és com de Barcelona i porta tot i va i
0: hi ha soroll al carrer i tot,
1: sí,
0: no?
1: I paga 7 euros per un cafè d'especialitat, saps?
0: Una puta vida, no? Sí. I et cagues en els guiris. Bueno, clar, el dels guiris ho té aquí i allà.
2: És clar,
0: que tu també has anat de Menorca.
2: És
1: el punt d'unió.
2: Totalment. No. És a dir, és la mateixa persona, òbviament, però sí que és de forma molt inconscient, sí, i m'encantaria poder-ho fer sempre, xerrar sempre menorquí.
1: Yeah.
0: Escolta'm, no sé si has detectat abans, Lluís, que he dit a menorquí ens agrada molt, menorquí, més que mallorquí, a mi el menorquí m'agrada més.
1: Jo menorquí també,
0: Sí. Però he dit l'abrenc per sobre de tot.
2: És
0: que l'abrenc és l'hòstia.
2: És preciós. Val?
0: I sobretot amb la gent que no canvia mai, és innegociable, i saps de qui parlo, Mariona?
1: No.
0: És la nostra amiga.
2: Jo crec que també s'ha de queixar.
0: Sí, a veure.
2: Carol Rovira.
3: Hola, Lluís. Hola, Albert. Com esteu? Bueno, espero que estiguin sortint temes molt interessants en aquesta entrevista. Segur que és així. Coneixem-vos els dos. I m'ha arribat que esteu donant voltes sobre el tema dels accents. Bueno, este és un tema que he parlat en tant un com en l'altre, en diverses ocasions. És un tema molt interessant. I la meva opinió al respecte és que com a actriu, com a actor, com a artista, jo crec que com més camaleònic sigues, millor. Com més possibilitats tingues a l'hora d'afrontar, de construir un personatge, jo crec que és més xulo. Per tant, jo sempre he sigut partidària de que sigues d'on sigues, si la teva intenció és treballar a Barcelona, pues bueno, està bé que tingues l'accent neutre. Jo vaig haver de fer, dato important, classes de reforç de català central a l'Institut del Teatre, perquè és veritat que, claro, al final la neutra és una vocal més i has de trobar este so. I jo pues, venia d'una zona, del Delta de l'Ebre, on este so directament no existeix. Per tant, bueno, vaig haver de fer reforç, me'n recordo, amb la Montse Bellveí, gran professora, per a buscar la neutra. No me'n recordo, Lluís, si tu també estaves en aquestes classes o no. Eren bastant individualitzades, perquè, clar, cadascú venia d'on venia, no?
0: Diu la Carol Rovira, actriu excel·lent, que ha treballat molt a Madrid, menys... Mm. Tu has treballat a Madrid menys, potser,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: però
2: sí.
0: La Carol, deu-n'hi dos anys...
2: Ella està molts anys a Madrid.
0: Sí, ara, de fet, la tenim de feliç retorn amb això que va fer amb Sixto Paz. No recordo com es deia l'espectacle.
2: Sí, la Promesa.
0: La Promesa, exacte, amb en Pau Roca i companys.
2: Crec que sí.
0: Pot ser que fos La Promesa,
2: Crec que sí.
0: Però si ens en recordem, no passa res. Carol, estima'ns igual. Llavors, la Carol deia, és bo tenir, controlar tots els accents. Tu també et va passar de seguida?
2: Sí.
0: Ho vas detectar, vaja?
2: Sí. És això també, com ella deia ara mateix, de fer classes de reforç. I sí que hi ha una consciència de dir, vale, estic aquí vivint, per tant... crec que és necessari que sigui dúctil i versàtil en quant a... I que també penso que és un afegit a valorar també, de dir, ostres, com més coses saps, millor. De fet, jo vaig fer una obra de teatre al Lliure que es deia Memòria amb la Quinta del Biberó, on feia de lleidatà, jo. Per tant, que és una feina que crec que és xulíssima, que crec que donar i visibilitzar els nostres dialectes és enriquidor i és preciós, i es fa poc. Crec que a Londres, per exemple, a Anglaterra, és més comú que es pugui fer de sobte a una mateixa família o una obra que hi hagi com accents diferents, i aquí és menys comú, però quan passa dius, ostres, que xulo.
0: Una altra cosa que estic pensant és que tot això haurien de ser vasos comunicants. És a dir, si un actor com el Lluís Marquès o una actriu com la Carol venen a Barcelona i treballen a Barcelona, ok, canviem el central, si vols. Però si aneu a treballar a Menorca... Jo t'ho dic perquè conec gent, periodistes, gent del meu gremi, que han anat a treballar a la cadena SER Menorca o on sigui, i han mantingut el català central.
2: Ja.
0: I penso, també estaria bé que si anem a Menorca...
2: Totalment.
0: No?
2: Sí,
0: aprenguessin també a parlar d'allà.
2: Totalment.
1: És que t'he de dir que hi havia... Jo recordo tenir una assignatura a periodisme que era llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació.
0: Sí.
1: I era per neutralitzar aquest accent.
2: Ja.
1: I jo pensava...
0: Però tu tampoc en tenies accent.
1: Clar, o sigui, ho feien en general
0: central,
1: com per, perquè també, d'alguna manera, des dels mitjans de comunicació hem de ser referents, perquè som, sobretot en una pública com estem aquí, referents de la llengua.
2: Mm-hmm.
1: Però penso, amb lo bonica que és la varietat dialectal, sí, per què hem de generar un referent central, no? Com és la centralitis aquesta...
0: A mitjans ja fa molts anys que això ens ho estem saltant amb alegria de molts, com a mi, per mi, per tu també, mm-hmm. i crec que una mica per tots, vull dir que hi ha gent que, la gent que té de parlar que tingui i pugui formar part d'un mitjà com mm-hmm. aquest, no? Un mitjà públic, mm-hmm. la ràdio pública catalana.
1: I creus, Lluís, que en el moment en què estem passant també d'auge d'extrema dreta, tal, no sé què, els dialectes com més petit o més minoritaris estan més en risc que el català central?
2: Absolutament, absolutament. És a dir, jo crec que cada vegada, bueno, és això de preservar i de cuidar la nostra identitat, i el dialecte és identitat.
1: Uh-huh.
2: I justament venen forces polítiques amb uns ideals i amb unes maneres de tombar, no, aquesta identitat, que em sembla molt perillós.
0: Uh-huh.
2: Per tant... Sí, hem de seguir reivindicant aquestes coses.
0: La gent que diu què, en lloc de que no fa neutre, en realitat és perquè vol contribuir a mantenir, a preservar el lleidatà. Pensant fa molts anys. Té una voluntat política i cultural molt forta en ells mateixos. Ells mateixos. Ai, la Carol, que diu que en professió, és a dir, treballant, sí, ok, heu de dominar tots els registres, però vol afegir una altra cosa.
3: També penso que la vida quotidiana, diguéssim, en el moment en què no estàs interpretant cap personatge, en el moment en què ets tu mateix, crec que és interessant, o almenys és una reflexió que jo al seu moment vaig fer, poder ser tu mateix i poder parlar com tu et sents més còmode o com tu penses, no? Al final, en el meu cas, pues, bueno, jo soc del Delta de l'Ebre, jo el meu dia a dia parlo en el meu accent, que en el que m'he fet gran i tal. Això no vol dir que també per supervivència o perquè la gent m'entengui al llarg dels anys, potser he modificat alguna manera, algunes maneres de dir o d'expressar-me. Perquè, clar, si començo a parlar en el vocabulari d'allà baix, doncs igual hi ha gent que no m'entén o... I a vegades, doncs una... s'adapta, no?, per a poder-se fer entendre, no? Bueno, no sé si us he liat més, si hauré arribat a alguna conclusió concreta, però bueno, aquesta és la meva opinió al respecte, i espero que esteu molt bé, bonics, i que mos veiéssim aviat. Lluís, fes el favor de trucar-me, que si estàs fent una entrevista en Albert, és que ja has tornat a Barcelona. Així que truca'm i fem un caferet, vale? Vinga, bonics, adeu, i Albert, mos veiem aviat també.
0: Lluís, l'has trucat. Aquesta nota és de divendres passat.
2: No, l'he trucat.
0: Malament
2: de fet, ara quan surti d'aquí vaig a casa seua. Que curiós, quina coincidència.
0: Trobada excel·lent avui de dues persones que ens cauen extremadament bé. La Carol Rovira, a qui coneixem de fa més temps, i el Lluís Marquès, que avui ens hem posat cara, però un plaer, de veritat, que estiguis per aquí. Mira què està sonant. La Salvació.
2: Sí.
0: Art de Bogotà.
2: Art de Bogotà.
0: T'agrada molt. Que ets indi? Ets una persona indi?
2: Sí, és a dir, de fet, es veu que m'agrada molt tipus de música, però sí, podria anar cap aquí, el meu estil. Però sí, sóc molt versàtil també a nivell musical, en plan que m'agraden molts estils de música. I m'ha passat que, crec que va ser que Cruïlla, que va venir,
0: sí,
2: i de sobte estava allà, tal, no sé què, i vaig escoltar aquesta cançó, m'ha encantat, i també vaig obsessionar.
0: La tens en bucle.
2: I en bucle, si estiu ha sigut La Salvació.

0: A veure, no em negareu, ara ho comentàvem fora de micro, que aquesta cançó d'Art de Bogotà, que és un dels grups que recullen aquesta, aquest llegat indi més fortament, molt, molt èxit, aquesta lletra tiene que haver una salida. Què més deia?
1: La salvación está basada en un beso. Sí. Por favor.
0: No pot ser una lletra...
2: I una caricia en el pecho o algo.
0: No pot ser lletra més indi, més de grup, de grup de senyors amb, amb camisa, barba, barba, segurament, i tres calvos.
2: Sí.
0: Mínim. Me'ls puc mirar, aviam, si n'he de
1: fer-ho. I perdoneu, perquè segur que no som així, però és grup de... Eres muy madura para tu edad.
0: No. Ah, mira, no n'hi ha cap de calvo, perquè, clar, són, són molt joves encara, aquesta gent, però bueno...
1: I els hi arribarà.
0: No, però bueno, mira, mira, pantons a pitillo, tot, tot...
1: Bueno...
0: Check, check, check. En fi, escolta, Lluís, anem una mica a la teva infància, va. Va. Farem, volem entendre per què has acabat pujant als escenaris, interessant per interpretar papers. Ahir teníem assegut aquí en Carles Franzino, actor ja de llarga trajectòria, i ens deia que ell no... Ell no té aquest relat com, no et diré heroic, perquè és que no ho és al final, no? Però com bonic, el relat aquest de... Jo és que de petit ja sabia que havia de ser actor, perquè em posava la pell d'altres persones i tal, no sé què. I està molt bé el que ens explicava el Carles Oc, però jo penso, el joc que hem fet tots de petits és posar-nos a la pell d'altres persones. És un dels jocs bàsics, sí, no?
1: Bueno, comencem jugant a pares i mares, sí, i al final allò ja és per formar una figura paterna, materna. A mi m'encantava fer de gos.
2: Sí,
1: jugaven a pares i mares i jo deia, puc ser el gos?
0: O sigui, tu eres Terian.
1: Terian, jo vaig inventar els
0: Terians.
1: Amb 3 anys.
0: Tu, Lluís?
2: Tu anaves avançada.
1: Estava ja per sobre.
0: Tu era terraplanista. Ah, no, que això n'hi ha hagut tota la vida. Lluís, tu de petit... També sí. També ets d'aquests nens que feies... Eres el pallasso...
2: Sí, de fet, sí, tinc que recordar sempre jugar, disfressar-me, a fer personatges, i a casa sempre em deien això, en plan... Ets un artista, saps? Perquè sempre estava liant-la i fent coses. Tinc que record també d'estar en el pati de Can meu a baix, vestint-me amb faldilles i fer veure que tocava una guitarra amb ma germana i fer Ella bailar sola, era el grup aquell.
0: Xamà. Sabeu, excel·lent duo.
1: Que no recordo.
2: Us en recordo?
1: Quin és el hit?
2: El de los pintalabios.
0: Sí,
2: no me'n recordo de la cançó, però me'n recordo estar en el pati amb la meva germana allà vestit amb faldilles d'ella i tal, no sé què, performant que érem elles.
0: Ella i la Sora era un grup, crec, d'una noia rossa i una morena.
2: Sí, eren dues, crec,
0: que feien,
2: no?
0: Feien harmonies de veus,
2: sí,
0: increïbles,
2: sí,
0: i que van tenir molt èxit. Molt,
1: sí, sí, però no trobo quines són les cançons. Em surten hits com Eslabón Armado i Peso
0: Pluma. És que anava a dir això. Eslabón Armado és un grup que recentment ha fet una cançó que es diu Ella baila sola.
1: Lo echamos a suerte.
2: Sí, sí.
0: No saps quina? Home, és
1: no
0: molt
1: 2000... No sé quina cançó és. Bueno, són una mica com Sonia i Selena. Una rosa, una morena...
2: Sí, però amb un pom, sí, amb un pom més de... En aquell moment de... Sí, de criteri.
1: Sí, com a més gràcia, més...
0: Més gràcia.
1: Més talent, no passa
2: sí,
1: res.
2: Sí.
0: Es pot dir. Sonia i Selena estan separades, també, vull dir.
1: Sí.
0: Bueno, total, que pues us posava a cantar Ella baila sola,
2: sí,
0: a fer playback
2: i a jugar, a fer altres personatges, sí. I ben prest, de ben petit, no sé com tampoc va venir, però volia fer teatre i m'haig apuntat a teatre en el grup de Sant Miquel, meravellós, i allà vaig començar a fer obres de teatre, el típic, els pastorets, i després jo tenia molt clar que volia començar un cop acabés batxillerat, anar a Barcelona a estudiar interpretació, però que a mi no ho veiem massa clar.
0: Però atenció, que abans de tot això hi ha un gir de guió inesperat, bueno, no sé si inesperat, però que aquesta persona que tenim aquí es converteix en artista, en atleta professional, gairebé.
2: Ah, bueno, sí.
0: Perquè et passes a la gimnàstica artística,
2: sí, sí,
0: que, per deixar-ho clar, gimnàstica artística i gimnàstica rítmica és el contrari del que us penseu.
2: Sí,
0: jo em
2: sí,
0: passa això.
2: Sí.
0: Perquè tu dius, l'artística deu ser aquella de tirar els llaços a l'aire i dels no sé què. No. L'artística, que és la que feies tu,
2: sí,
0: és la de Gervasi de Fer.
2: Sí.
1: Barres.
2: Som mateix, barres, terra,
0: poltre...
2: Potro, sí.
0: Vale.
2: També va ser, no sé com ho vaig, suposo que igual a unes olimpíades o alguna cosa així vaig veure a casa i vaig dir, m'agrada molt això i ho vull fer, però ho he saltat a vegades amb un pare i mon mare de com va venir el gossany jo de dir, vull fer gimnàstica artística,
0: sí,
2: i no ho saben, però sí, amb 6 o 7 anys vaig començar
0: futbol, no?
2: Gimnàstica també, artística. No, tot.
0: Ah, també
2: no,
0: futbol?
2: No, és a dir, clar, és que jo era molt corinquiet i volia provar 1.200 coses, vaig començar amb futbol perquè els meus cosins feien futbol, en vez de jugar a futbol, el que feia jo en els partits era fer dibuixos al terra, amb la sorra. Clar, mon pare va veure que, i mon mare que no era el meu, i jo també. Per tant, van dir... I no, sí, canviava. Vaig dir, sí, no m'agrada això. Vaig fer música, conservatori, flauta travessera, vaig fer gimnàsia, vaig fer cant coral. Sí, bueno, sí, era com... m'agraden moltes coses.
0: És una mica Dani Suco de Gris, recordeu? Ell és per fer-se el mil homes, no? Sí, que prova tots els esports i no n'hi surt cap de bé.
2: Sí, no, jo és per...
0: Però per culinquet.
2: Sí, culinquet.
1: I ho has perdut, això, Lluís, o segueixes sent una persona que no et fa por i no et fa vergonya provar coses? Perquè em sembla que era justament ahir que ho parlàvem.
0: Sí, amb el Carles, sí. Dèiem de començar una cosa. Ell va començar amb 20 anys a la Nancy Tunyón a fer d'actor. En tenia 20,
1: i com
0: era gran.
1: Quan ens fem adults ens fa por provar coses de zero, o ens fa vergonya ser dolents en coses.
2: Totalment.
1: Tipo, per què no puc apuntar-me ara a macramé,
0: rugby.
1: A rugby, i perquè em fa molta il·lusió, i provar-ho i dir...
0: Tu fas, doncs, no? Tu t'has apuntat una d'aquestes coses, arts marcials...
1: Ara estic fent Muay Thai.
0: Muay Thai,
2: wow.
1: Sí.
2: No ho conec.
0: Sent una iaia, com ets tu.
1: Com sóc jo. No, però em va fer vergonya això de fer el primer pas, anar sola a un gimnàs, començar de zero, amb un set de gent que no coneixes, i és una cosa que de petits constantment estem provant coses noves.
2: Totalment.
1: I al pati un dia juguem a futbol i l'endemà juguem a vòlei, i després ens perdem aquestes coses. Tu has perdut també?
2: Sí, és una reflexió que tinc molt present en relació a com ser infantesa hi ha com una llibertat preciosa, i a mesura que te vas fent adult te vas condicionant per coses que no ets ni conscient moltes vegades, no? I va relacionat amb això que dius. Jo, mira, una anècdota així xorra, però que ha passat fa molt poc. En aquesta època de gimnàsia hi havia també època Spice Girls, que era un boom també, tal. Jo soc del 91. I jo al col·le pues, tenia un grupet d'amigues, i en el meu cumple de 7 anys vam fer... van recrear la famosa cançó de les Spice Girls, i jo era la esportista.
0: Bueno, l'esportista, sí. Que va fer Wannabe, no?
2: Sí, Wannabe.
0: I tu eres Melcy,
2: total. I jo obsessionat, tal, no sé què, i allà ballant, tal, no sé què. I tenim un vídeo de que vam recrear aquesta... Van relació, perdó, m'estic liant, però van relació amb això, en el cumple d'una d'aquestes amigues meues, i el seu com us va gravar, i jo no havia vist mai aquest vídeo, i fa cosa d'un any me'l va passar i vaig flipar, perquè vaig veure una llibertat, no sé, com no, estava en xoc, era com, buah, aquest també vaig ser jo, saps?
0: I
2: també
0: falta vergonya,
2: sí,
0: vols dir?
2: Sí, i de xo palante, i de dir, vamos, con todo, no sé, i record també fer... Cristina Aguilera a sisa de primària a final de curs, sí, però en plan, com si fos ella, saps, amb la perruca, amb mo mare fent-me el traje, tal, no sé què, i pens, que guapo això també, no? I de sobte, mentre te vas fent adult, vas perdent aquesta aquesta innocència, no?
1: No vas tenir cap xoc en el moment en el que tu experimentaves com amb personatges femenins, de companys de classe o així, que diguessin
2: sí, tant, sí. Sí, no tinc un mal record en el sentit de mega bullying, de dir ho vaig passar fatal, tal, també per el caràcter que tenia jo en aquell, no ho sé, però sí que tinc algun record de dir, no sé, jo també feia com en el club que li dèiem nosaltres, que era com uns escoltes. Record que dèiem, que us han portat els Reis aquest any? I jo vaig dir, una cuineta. Uh-huh. I record allà burles i maricons, no sé què, no sé quantos, anar plorant a casa. Uh-huh. És a dir, sí que record qualque moment així concret, però es ve que mai vaig deixar de fer i de voler i d'expressar-me com era per por que em diguessin res, saps? Uh-huh. I va relacionat amb el que dèiem ara, dic, quina tristesa, perquè... que guapo ser fidel a un mateix, no? És preciós. I moltes vegades m'ho sentim molt condicionats per l'entorn, per el que està passant també a nivell polític, que ve una extrema dreta que fa por. I és guai tornar en aquesta essència. Jo vaig a ser psicòloga i li dic, vull tornar en el jo, saps? A la meva essència.
0: Lluís, tu tens por, ara que parlaves a l'extrema dreta, i de tal i com estan les coses, si només posem una mica un ull clínic a com està patint entre els adolescents, que hi torna a veure, s'ha disparat, no? L'homofòbia, el racisme, s'ha tornat a disparar. Ja no tant perquè l'homofòbia sigui una puta merda que existeix, ha existit sempre, encara que ara estigui més o menys amplificada, que això ja ho sabem, la culpa seva i són uns putos homòfobs i, i tal, però si no, tu creus que una sortida de l'armari, per exemple, d'un xaval avui en dia potser li costarà més? Que hi ha un retrocés en aquest sentit? Per por, eh? Per pura sí, por. Es diu, se'n diu terrorisme.
2: Sí, sí, saps? Sí, absolut. És a dir, pot ser... I si es veu que no tenc cap exemple ara concret en el meu voltant de qualcú que li hagi costat per... Avui en dia dic, jo en el meu cas concret en el seu moment m'ha costat, suposo que no tant per el moment polític, sinó també per l'època i per ser de Menorca i els anys 90, un pastor petitó, saps? Vull dir, i per falta de referents també en el seu moment, no? Que avui en dia, per sort, els espais públics, cada vegada hi ha més gent diversa i explicant històries diverses, i això fa que tinguem justament menys por a sentir-nos com ho sentim a vegades, no? Perquè comparteixes un mateix relat que algú que t'ho explica. I en aquest sentit crec que hem avançat, però sí que es veu que a nivell polític fa molta por el sentit de que ve amb una força, una altra vegada, que retrocés, de pensament retrògrad, i no només de pensament, perquè jo sóc el primer que dic llibertat d'expressió, cadascú que pensi com vulgui mentre no faci mal a ningú. En el moment en què hi ha partits polítics que van en contra dels drets humans, me sobta i me xoca moltíssim que estiguin permesos. És que no ho entenc. Yeah. És a dir, no entenc que hi hagi aquesta llibertat de presentar partits polítics que van en contra de... Jo és que no sé. No.
1: Bueno, és que jo és el que sempre dic, que els drets humans no són una opinió. O sigui, tu pots opinar de moltes coses, et pot agradar més o menys la samarreta que porto.
2: Total.
1: Però el meu dret a existir no és una opinió. No. Com... reviseu aquestes coses.
0: Sí, sí, sí. Reviseu-vos en general. Que revisi la gent gran, també la jove, eh? Ara que sentiu una cançó.
2: Totalment, perquè... Sí, sí, sí.
1: La jove també, perquè, ojo, obrir TikTok i mirar els comentaris de segons on.
0: És que ara estem sentint una cançó que es diu Iaia, que la signa la meravellosa Anna Ferrer, que et dius que diu pa. I l'espectacle l'he de veure encara, perquè es veu que la tia fa pa dalt de l'escenari.
2: És espectacular, jo vaig veure. Vaig veure s'estrena a la Fira Mediterrània.
0: A Manresa, sí.
2: I és, a part de que és molt amiga i l'estim moltíssim, és una tia talentosíssima, amb un compromís justament per la identitat. I m'emociona profundament aquesta dona.
0: Se't veu de cara. En Lluís Marquès ha seleccionat una cançó de la seva amiga Anna Ferrer. Nosaltres feliços.

0: que jo.
1: Això sona de veritat. Una guitarra captada per un micròfon. No crec que passada per gaires artefactes, ni gaires, no? Filtres. I la veu d'Anna Ferrer, que és sempre sensacional. Escolta, tenim dues opcions. Ens en anem a... Bé, fem la... tenim una publi, oi? Dani, fem una publicitat i ens guardem l'herència per després d'aquesta pausa, ara.
2: Pausa. Converses a fons amb creadores que ens inspiren.
3: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
4: Sí, ara te digo que tu chico está con otra.
3: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
5: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
3: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
6: Me siento súper, me siento fantástico.
3: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
7: amunt,
3: però que al final són falses.
7: El rotllo, no m'agrada.
8: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
2: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous de 5 a 7 de la tarda a ICAT. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens aturem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: I avui, que és dimarts, dia 22 de setembre, amb en Lluís Marquès, una hora de conversa amb aquest ciutadellenc. Ciutadellenc?
9: Això mateix.
10: Aquest ciutadà.
1: Sí. Ciutadà del món, no?
10: Ciutadà del món.
1: Aquesta gent que diu que soc ciutadà. Bueno, és que no vull discutir. Llavors, Lluís, hem de parlar de l'herència,
9: sí,
1: que arriba el 14 de novembre, encara falta una miqueta, però no falta tant. Poseu les piles i ja comenceu a passar text. Abans de parlar de l'herència, i a moda d'introducció, doncs una veu que sé que et farà il·lusió que aparegui per aquí, que ens explica quin és el seu moment de pausa.
11: Molt bona tarda, ICAT. Soc en Francesc Cuellar. El meu moment pausa és el moment en què vaig al taller de ceràmica. Desconnecto del mòbil, desconnecto de tot. Només estem les mans, el Frank i jo, i és un dels moments relaxants i per tornar a connectar una mica.

0: Això que sentiu és un tros de fang de Mishima, i cada vegada que sento el David Carabén cantar i les seves lletres, penso, com pots escriure tan bé?
1: Molt.
0: Un tros de fang, que és el que el Francesc Cuéllar té entre mans abans de posar-ho al forn, no? I fer una ceràmica de tot plegat. Tu i el Francesc sou companys, sí, de generació, bé. També?
2: No, és més jove. Més jove. Sí, va estudiar a l'institut també, però per sota meu.
0: Però sí que sou companys de l'herència. Sí. Torneu a fer l'herència lliure del 14 de novembre al 13 de desembre, és un meset, sí. Una obra, com dèiem en començar el programa, que consta de dues parts, que sumades fan 6 horetes de teatre. Exigència, entenc...
3: 6 horetes, eh?
0: 6 horetes.
2: Sí, fort.
0: No ho sé perquè no ho he vist, però a més, pel que m'han dit, són 6 horasses d'exigència i de densitat.
2: Sí.
0: Ja, a fondo allà.
2: Sí.
0: Llavors, és una de les feines, ja no tant per allargar-se en el temps, però més exigents que hauràs fet tu com a actor?
2: Bastant, sí. No només per sa durada, sinó per el compromís amb sa temàtica. Jo estic molt content de poder fer aquesta funció. Volia dir també que en Fran no hi serà aquesta temporada. L'enyorarem moltíssim perquè l'estimam infinit, però aquesta temporada hi ha un canvi, ell no ho pot fer i ho fa en el Fonsito, que també és meravellós.
0: És fantàstic.
2: I que vam estar molt a gust amb en Fran i que trobarem molt a faltar.
0: Mira, de fet, en Fran, Francesc Cuéllar, ens explica que... T'ho pregunto tu abans. És tan exigent aquest espectacle que hom pot pensar, no hi ha espai per la diversió aquí, no s'ho passen bé. I mentre estan fent això, estan tan superconcentrats entre bambolines que deuen estar morint-se de cansament i de no sé què, no?
2: No, és a dir, òbviament s'inici d'un procés d'assajos i de posar-se a pujar una funció, sí que estàs amb aquesta concentració, òbviament, necessària per poder dur a terme això, però quan dus tantes funcions, hi ha bromes internes i moments de pausa i de tranquil·litat que, a més, sent tants com som, perquè som 13 dels escenaris.
0: Molta gent.
2: I és necessari.
0: També canvis, de vestuari.
2: Canvis de vestuari.
0: Mira, sí. No diguis més.
2: No.
0: Que ho digui en Francesc.
4: Un dels moments més divertits amb el Lluís no és ben bé un moment, és una... conseqüència de moments en l'herència, l'espectacle l'herència del Teatre Lliure, entre cametes. Tot el que passava darrere l'escenari mentre ens havíem de canviar de roba corrents, agafar un moble, treure d'un altre, ens xocàvem, ens canviàvem, no sé què, eren moments molt divertits on ens ho passàvem molt i molt i molt bé darrere l'escenari. Vull dir que crec que no m'ho he passat mai també darrere l'escenari, i amb el Lluís en teníem molts d'aquests moments, i m'agradaria dir-li que realment és una persona preciosa, amb un cor i una ànima precioses, com jo n'he vist poques a la vida, i que tant de bo pugui ser així sempre, que l'estimo molt i que li envio una abraçada molt gran.
3: El que et volia preguntar, Lluís, és si creus també que és una aposta forta en el sentit d'una obra tan densa i que demanda tanta atenció en un moment en el que, com abans dèiem, scroll infinit,
0: TikTok,
3: i que estem a casa i estem veient una pel·li però estem mirant reels i alhora tenim una cosa al forn i no podem estar sense fer 10.000 coses.
2: Totalment d'acord, sí. Jo crec que, de fet, quan de primeres dius dura 6 hores, la gent s'espanta i diu uf, igual no ho aguantaré, però sí que es veu que també està escrita de forma molt... moderna, en aquest sentit, no sé com dir-ho, però molt actual, perquè fèiem una hora d'espectacle, 10 minuts de pausa, una hora, 10 minuts de pausa,
3: vai,
2: una hora, 45 o 50 minuts per fer bocata, beguda, descansar, sí, una hora, 10, una hora, 10, una hora, saps? Vull dir que hi ha, ben bé, la gent t'ho explica com si fes una marató d'una sèrie de Netflix, saps? De dir, em poso allà a la butaca del teatre i...
3: Però això és molt...
0: Hi ha teatres més còmodes i teatres menys còmodes.
3: Sí.
0: No són el sofà de casa.
2: No.
0: Però també hi ha gent que se'n va al Festival de Sitges i es foten una butaca a fer una marató de terror durant tota una nit matinada,
2: sí,
0: i no es queixa. Saps?
3: Clar, no, i jo crec que és una cosa també molt guai, ara que deies amb Lluís això de les paradetes, perquè també és com si fos una mena de... parlàvem amb el Marcia Rudo, de... com una trobada de gent que s'ha llegit un llibre i va comentant-ho, com si fos un club de lectura.
2: Tal qual.
3: Com que fas una horeta, pares, comentes amb el col·lega, com t'estàs sentant, això et ressona, això tal, tornes a veure un... O sigui, trobo que és perfecte.
2: Sí, sí, sí.
3: O sigui, que lluny d'espantar, ara tinc ganes d'anar-hi. I mira que jo pensava...
0: Tenim una cita, Mariona.
3: Tenim una cita. Dues, una a Menorca i una aquí. Sí. Però jo pensava, jo soc molt nerviosa, i si tinc pipi? Ara ja estaré pensant, tinc pipi, no puc aixecar-me, no tal.
0: No pots, però, El teatre, la gent no es mor allà, si t'estàs morint, t'aixeques.
3: Sí. Però allò que dius, hòstia, és que 6 hores és una jornada laboral gairebé.
2: Molt fort.
3: Però sabent que hi ha paradetes, crec que pots reforçar fins i tot l'experiència.
2: De fet, és que comentes el que comentava la gent en venir. Deia, hi ha un plus d'experiència diferent a el que estic acostumant, no només per ser durada, sinó per com es comparteix el que estàs vivint amb la gent que tens al costat.
0: Tinc un dubte, que segur que serà que no, però tu pots anar-hi a veure la primera part i si la segona et ve molt de gust comprar... No, segurament estarà esgotat, no? Ho has de fer... No sé com funciona això, No ho saps tu tampoc, Lluís?
2: Jo crec que...
0: Posa'm un compromís.
2: No, jo crec que... És a dir, tu pots agafar, per exemple, d'un dia sencer...
0: Sí.
2: Pots només anar a la primera part, si vols. Sí. Crec que sí. Però ho has de tenir...
0: Ho has de dir, comprar prèviament.
2: Comprat prèviament. Crec que sí.
0: No pot ser que diguis... Tinc les dues comprades, però no em ve de gust, vindré diumenge que ve, perquè no, porto tres putes hores aquí.
2: Crec que no, però bueno, no ho sé del cert tampoc.
3: O al revés, que veus tres hores i dius, no em puc aguantar, necessito veure les tres del final.
0: El que no hem dit és que és l'herència. Encara, el que sí que s'ha dit per activa i per passiva és que és un fenomen teatral, que té Premi Tony, que té Premi Laurence Olivier, que ens anem a Nova York, a la Nova York d'avui en dia, la Nova York contemporània, per posar en diàleg tres generacions d'homes gais. Això és interessantíssim. L'actual, que viu sota el mandat d'un senyor que es diu Donald Trump, i que s'ha tret totes les mascaretes del món, vull dir, aquest senyor ja va amb la seva merda per davant sense vergonyes, i ens anem també molt enrere, als anys 80, en aquella generació afectada, marmada, diguéssim, per la sida, va ser gravíssim, i això es diu l'herència, per tant... fem una cadena. Hi ha unes baules diferents que tu no sé quin paper interpretes.
2: Nosaltres fèiem, diguéssim, hi ha dues generacions allà, hi ha la generació, diguéssim, Carles Martínez, Abel Folk i Teresa Lozano, que són grandíssims, i després hi ha tot un conjunt d'actors més joves que fèiem la generació, diguéssim, de més actual.
0: Sou tu, en Carles Cuevas...
2: Hi ha Carles Cuevas i Albert Salazar, que protagonitzen amb en Marc Soler, que estan meravellosos. És que és una funció molt polida.
3: I són tot... Perdó. Històries masculines?
2: Sí, és que...
0: Només
2: puc dir que hi ha Teresa Lozano, que és una actriu valenciana meravellosa.
0: Que forma part de la generació anterior, com acabes de dir.
2: I que posa aquest punt femení explicant la seva història, en concret que no puc explicar perquè és una mica spoiler, però que és... Bueno, anava a fer spoiler, no.
3: Ets tan bo, Lluís, generant FOMO, o sigui, ara necessito saber.
2: Només et dic una cosa i això és cert, i és així. La funció és preciosa. Tot. Surt Teresa Lozano i fa el que fa i explica el que explica i és de pels de punta. És brutal, és preciós. No us ho perdeu.
0: Hi ha esperança? És a dir, tu, què en treus? Havent-la fet ja, tornant-la a assajar ara, com t'ha afectat a tu personalment descobrir, o com a mínim confrontar aquestes dues generacions, no? Aquest diàleg, aquesta herència, que sí, que és verídic, és així, hi ha una gent que va lluitar pels drets civils.
2: Sí, total, és que va sobre la memòria històrica, hem de ser conscients d'on venim i de lo que ha passat per valorar també la llibertat i les possibilitats que hi ha avui en dia, i justament també en un moment polític, com deia Mantes, amb una extrema dreta que ve amb força i que vol aturar totes aquestes llibertats que han aconseguit un grup de persones i que hem d'estar agraïts. De fet, és una mica el diàleg entre aquestes dues generacions i quina responsabilitat tenim nosaltres avui en dia vers aquesta generació que va lluitar per aquests drets.
0: Això ho tindreu al Teatre Lliure, gràcies.
2: Jo també he dit sí tot d'una.
0: A Montjuïc, el 14 de novembre, a partir del 14 fins al 13 de desembre. I ara posaré una cançó que m'agrada moltíssim, que aquesta crec que no l'has demanat tu, però te la poso jo. Mira.

0: Sí, ara just, mira, es va estrenar també Un altre home, de David Moragas, que vam estar al Festival de Màlaga aquest any, i just divendres va posar film, i ara mateix.
1: Ah, sí, eh? Doncs mira, doncs la podia haver vist i no l'han vist.
0: I res, content, sí.
1: Sí, al món del cinema, moltes vegades, hem vist en més d'una, dues i mil ocasions que actors i actrius que veuen que tenen èxit al món del cinema van abandonant paulatinament el teatre. Per què? Doncs perquè una obra de teatre donen menys diners, segurament, que una pel·lícula, sobretot que quan ets un actor d'èxit. Tu tens por que es mengi el teatre, el cinema o les sèries?
0: En concret, on
1: que el teatre, dius? En el teu cas, en que el teatre que... quedi apartat una miqueta.
0: No, és, bueno, no m'agradaria, la veritat. Això,
1: per això, per molt és que et veig molt com a actor de teatre.
0: M'encanta. Jo m'agradaria que fos compaginable i que aniguessin sortint projectes de tot, la veritat. Jo estic content, podem fer feina de lo que m'agrada i que vengui el que hagi de venir.
1: Si anem a Netflix, hi ha una sèrie que es diu Legado, és així,
0: sí,
1: on hi participes,
0: sí.
1: I aquesta sèrie la va rodar la Carlota Pereda,
0: sí,
1: directora d'una peli terrorífica, que és Cerdita, una peli que va ser sorpresa per tots els fans del terror, aquella peli que l'heu de veure, la teniu a Filmin, si no m'equivoco, i hi ha una història amb la Carlota molt bonica, que de connexions. Tu saps com vas acabar treballant amb ella?
0: No, és a dir, vaig fer un càsting.
1: Sí, però saps l'abans?
0: Sí, perquè havia vist un curt.
1: Exacte, sí, escolta.
2: Pues me acuerdo que vi un cortometraje que se llama Iago de Tristán, que lo premiamos en un festival, premiamos la interpretación y dije, qué actores tan buenos, y me quedé con el nombre de Lluís, lo apunté para trabajar con él, y justo ese mismo día me llega el casting propuesto para Legado, y resulta que estaba él, y fue como una serendipia muy, muy buena, y la verdad es que ha sido una experiencia estupenda, lo pasamos fenomenal, y no sé si os lo había dicho ya o no, pero vamos, si ha sido desde los ensayos, ha sido un gusto y ahora solo espero que repitamos. Un abrazo.
1: Carlota, ets una excel·lent directora de cinema,
0: sí,
1: però el mòbil més lluny de la boca, per favor, perquè hi havia uns... guapíssims, eh? Fes-ne uns, Mariona. Que has vist la Carlota, se'n recorda perfectament d'aquesta serendípia que diu ella.
0: Tal qual, és que, de fet, mentre m'ho demanaves, en plan, què era el que us unia, tal, no sé què, me'n record que el primer dia m'ho va dir. Estàvem dinant, assajant, i vam anar a dinar i em va dir, vaig veure el curt, em va agradar molt. Jo, meravellosa.
3: Que guai també que estiguin canviant aquestes dinàmiques de poder i que algú, com que per tu era una referent, una figura del poder, se t'apropi i et digui, et vaig veure en un curt de no sé què, i em vaig apuntar el teu nom. Sí, perquè abans segur que passaven aquestes coses, però no es verbalitzaven.
0: Yeah.
3: Era més el rotllo aquest del director snob de...
1: Bueno, mira què està explicant la Victoria Luengo últimament, que Steven Spielberg li va dir a Javier Bardem que bona que és aquesta tia. I clar, la Vicky estava allà com... Steven Spielberg, eh?
3: Clar, no
1: està mal que t'ho diguin. Escolta, abans t'he preguntat si tens por que el cinema o les sèries, perquè hi ha més diners, desenganyem-nos, s'emportin al Lluís Marquès del món teatral. Però hi ha una altra cosa que obre un meló molt gros i s'està acabant el programa. Tens por que s'emporti també la creativitat quan tens molta, molta feina? Ets una mica aquella cosa de plats bruts, principi de plats bruts, que estaven flipats, estaven a l'Institut del Teatre i tot era, vaja, ens espullem aquí, fem una cosa, teatre experimental, tal, no sé què. Per cert, demà juga el Joan al programa. Tens por que se l'emporti?
0: Espero que no, també. I és un... Sí, crec que com vas empalmant projectes i projectes i projectes, es veu que estàs focalitzat en el que estàs fent i deixant de banda un poc aquesta cosa més creativa de projectes personals o... m'agradaria també que fos compaginable, però de moment espero que qualque dia pugui passar, però no estic gestant cap projecte propi.
1: No, però no hi ha pòstits allò penjats amb idees,
0: sí,
1: a la habitació.
0: No, sí, durant el confinament tenia tota la paret plena de pòstits. Sí, sí.
1: Ah, sí, eh?
0: Sí, perquè tenia molt de temps, perquè tothom estava a casa seva pues, rumiant i fent menjar tal, no sé què, i mirant sèries, i va ser un moment molt, de fet, jo crec, per tothom, molt fructífer a nivell artístic, a nivell de... creatiu. I no dius res a terme encara. Però encara no...
1: Necessitem temps per la creativitat,
0: sí.
1: Necessitem parar i ser una mica uns nens, una altra vegada, que és el que dèiem abans quan parlàvem de la teva infància. Lluís Marquès, ens ha encantat tenir-te per aquí. Bueno, m'ha encantat a mi, a tu també, Mariona.
0: Moltes
1: vull pensar.
0: Gràcies.
1: I estem sentint un grup que es diuen Delen, en Quim i l'Helen de Ciutadella, que són persones precioses, excel·lents, polides, molt polides, que fa molt temps que no veig. I aquesta es diu Neu a Menorca. Tu recordes... si he nevat mai a Menorca?
0: És fort que posis aquesta cançó perquè la vaig emprar durant una cosa que havien de fer a l'Institut de Teatre i vaig emprar aquesta cançó a Menorca. Jo vaig veure Res el Toro, que és una muntanya

0: tenda de 385 metres, molt petiteta, però no va quallar del tot. Yeah. Mon pare sí que fa molts anys, quan jo no he anat, encara ho va veure.
1: Yeah. És que penso que és com va, no ho veurem mai més.
0: No,
1: segurament.
0: No.
1: Lluís Marquès, un plaer, que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Adéu, adéu. Maria de Metalla.
2: Fins demà.
1: Demà el Joel Joan, eh? Demà un altre ritme de programa.
2: Demà zero pausa.
1: Convençut.
2: Demà serem nervi.
1: Dan Expósito, Omar Barón, a tothom, gràcies per ser-hi. Que vagi bé. Fins demà.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya. Molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, la Castelltort.
1: Com estàs?
4: Fins als collons!
1: Ai, què ha passat, hòstia!
4: Hola,
1: perdó la paraulota, perdó.
4: Perquè
3: tinc un rellotge que és fantàstic, però sense voler sempre el desconfiguro i el torno a configurar, i l'única persona que sap configurar-lo de forma conscient és la meva amiga Berta. Què passa? Que ara cada cop que sona en punt, pita. Per què pita? No ho sé desconfigurar.
1: I si ho busques a internet?
3: No.
1: Hòstia, tampoc t'estàs esforçant gaire, doncs.
3: No, simplement quan pita dic, joder, però com que queda una hora per la pròxima pitada, me n'oblido.
1: Mira, només en sentirem una. Bueno, dues, la del principi i la del mig.
3: Tu com estàs?
1: Jo molt bé, perquè m'han arribat dos llibres que em feien molta il·lusió. Un que es diu La caçadora de masies, de la Marta Lloret, que són com 15 masies explicades, la seva història, i un altre que es diu Per què Dalí, de tres senyors. No, de dos senyors i una senyora. I a mi Dalí m'agrada molt, a pesar de lo polèmic que sigui, i llavors, mira, m'ho llegiré.
3: Doncs molt bé.
1: Llavors estic contenta. Però bé, família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dimarts 22 de setembre, sabem que
1: Ferran Torres va passar ahir per l'Hormiguero i, a part d'explicar la seva nova vida a París, i com va viure la rebuda del seu gol, que va donar la victòria a la selecció espanyola al Mundial, el programa va decidir que era bona idea plantar-li davant la xavala de l'àudio viral o Ferran.
5: Lo primero, gracias por el Mundial. El gol fue tuyo. Y el mérito es tuyo.
6: Sí.
7: Uno, dos y...
5: ¡Oh, Ferran! ¡Oh, Ferran!
1: A mi, cada vegada que escolto això se'm carden els pèls de punta de l'angúnia i el mal tràngol que devia passar amb Ferran Torres, que mira que no és ni...
3: Santo de nostra devoció.
1: Exacte. No cal ser sant de la meva devoció. Ell, com heu pogut comprovar, no sap ni què dir i està tot molt incòmode.
3: Normal.
1: La situació és incomodíssima, una cosa que acostuma a passar a l'Hormiguero, a més, però bé. Ella es diu Rocío Domingo, és creadora de contingut de Lifestyle, i des del moment que se li va fer viral el vídeo d'aquesta frase, ella no ha pogut parar de fer entrevistes fins que finalment Pablo Motos, el diable en persona, ha fet que es coneguessin. Cap persona que no fos el diable en persona faria això perquè sap que és incòmode per tothom, fins i tot pels que ho estem veient. Però bé, òbviament, buscant el moment viral d'ella, dient-li al Ferran que era molt guapo a la cara, però ella va ser molt discreta i no li va fer passar tanta vergonya.
3: Bueno, gràcies a Déu.
1: Sí, és raro. A mi em fa molta angúnia que s'hagi fet tan famosa amb aquesta frase, i no només això, sinó que ho exploti tant.
3: És que el problema no és que s'hagi fet famosa la frase,
1: no,
3: el problema és que ella s'hi recreï quan ja han passat mesos, o sigui, i ningú sap que... Vale, l'àudio és molt divertit, però ningú sap quina cara tens, amor.
1: Bueno, ara ja sí, perquè clar, ha donat un por culo.
3: Jo la veig pel carrer, no sé qui és, l'únic que sé és que cada cop que surt en una entrevista és... Ai, és el meu àudio, és el meu àudio. Amor, excepte avui, ja està.
1: Ella, no és broma, que va dir, no sé si en una entrevista o exactament on, no sé, que li haurien de donar les gràcies perquè la campanya de publicitat, cito literalment el que va dir, no se la creu ni ell, i que, bueno, que es mereix com a mínim les gràcies perquè l'hagin agafat el PSG, que és en plan, crec que el PSG no l'agafarà per un àudio viral.
3: Literal.
1: Però bé, no ho sé, el cas és que ella ha passat de tenir 30.000 seguidors a gairebé 100.000, que és una autèntica barbaritat.
3: Però t'he sentit perquè el vídeo té més de 30 milions
1: de
3: reproduccions.
1: És una barbaritat, sí, és així.
3: Però bé, i si tens més de 50 anys, has de saber que... Fa uns dies parlàvem dels rumors d'una col·laboració entre la Madonna i la Charlie XCX que havien començat després d'uns comentaris a TikTok entre totes dues, i ara ja s'ha confirmat que es tracta d'un remix de la cançó Dansteria, de l'últim disc de Madonna,
1: Vale.
3: Que és aquesta que està sonant de fons. Així sona l'avançament que ens han pogut fer.
8: You wanna talk about Madonna and Charlie, yeah?
3: La història d'aquesta col·laboració és bastant curiosa perquè recordem que van començar enfadades públicament.
1: Heavy metal.
3: Quan la Charlie va fer el seu rebranding cap a la Brat Era, de la Brat Era a la era aquesta més rockera, en una de les lletres deia "The dance floor is dead". I la Madonna s'ho va prendre com un atac personal perquè just estava a punt de treure el seu últim disc, que és tot això que vam parlar, que era superdisco, etc. De fet, li va contestar en un post dient: si el teu dance floor està mort, potser és perquè no saps fer bona música.
1: És veritat, em sona, si ho vam dir, clar, és veritat.
3: La Charlie, que és una reina del màrqueting, s'ho va prendre en broma, com ho fa amb absolutament tot i va aprofitar l'ocasió per anar tirant, bueno, la canya, i al final ha aconseguit el peix més gros, que és una col·labo amb la Madonna. Tinc la teoria que la Madonna vol xuclar el col·làgen a totes les persones que pugui. De
1: sí,
3: moment,
1: perquè va ser Sabrina Carpenter.
3: Sabrina Carpenter, ara de Charlie, a veure qui serà el pròxim. En Troy Sivan, no ho sabem.
1: Ah, bueno, quadraria una mica, eh?
3: Home,
1: bastant,
3: sí.
1: Bastant, de fet.
3: Però bé, ara que... Bueno, i va fer amb la Toquisha també, lo de xupar el col·làgen, no?
1: Sí.
3: Que tenen una col·labo. Però bé, ara que ja ens hem actualitzat...
1: Alberto Gadel, de què parlaràs avui?
3: Doncs repassaré una mica la vida i la carrera de la Jude Lyne, que últimament és la més viral i potser no tothom sap quins són els seus orígens.
1: Mira, molt, una mica de biografia, això ens funciona.
3: Qui més passarà pel Love?
1: Doncs mira, avui ens visita en Pol Capdevila per parlar-nos del seu nou format a Eva, La Cabana, i també tindrem, com sempre, Mariona Córdoba, que ens presenta la seva obsessió del dia. Avui s'ha posat cinèfila, t'he d'avisar.
3: Oh.
1: Sí. I ens parlarà d'un gènere de sèries i pel·lícules que li funciona molt a ella i a totes les perfectes.
3: I també tindrem a la Berta Mairal parlant coses d'amor, com ja sabem què és el que fa ella. Ella
1: exacte.
3: És perfecta, ella sempre ens porta doncs, consells per aplicar la nostra vida amorosa, o no? No cal agafar-los tots, tampoc.
1: No cal agafar-los tots, perquè a vegades s'ha de ser una mica més woke, però bueno, ja va bé tenir-la per aquí.
3: Literal.
1: Abans de marxar, parlarem de notícies que són una tonteria.
3: Oh, que divertit.
1: Sí. I per començar el programa, ja sabeu que cada dia ens queixem una mica. Avui, Alberto, de què et vols queixar?
3: Ai, jo estic farta que cada dia haguem de fer-nos àpats, vale? Jo sé que això és una cosa que repeteixo. I penso, tant de bo hi hagués una petita pastilla que em donés a mi els nutrients per seguir endavant.
1: No.
3: I que, escolta un moment, i que jo pogués cuinar de forma voluntària i quan jo ho necessités, però si hi ha dies que vaig molt apurat o el que sigui, m'agradaria poder saber que tinc els nutrients tot exactament perfecte per continuar endavant.
1: I la gana que tindries?
3: Doncs que
1: m'ho sacies
3: també. Però que no fos problemàtic, saps? Que fos només un petit tràmit per poder continuar cuinant i cuinar quan a mi em ve de gust, quan tinc temps, per poder anar a fer un àpat a un restaurant, no que desaparegués tota la tradició, tot el que engloba la cuina.
1: Seria tan més car anar al restaurant, tan més car tu.
3: Sí. Seria gentrificar-ho. Però és que t'ho prometo que ho vas penso, tia, en sèrio, ara de quedar-me
1: doncs
3: a pensar.
1: Mira, una maniata de llenties amb tomàquet xerris.
3: Ja, no, sí, ja me'n sé fer de plats d'aquests de ràpida i funcional.
1: Curiós.
3: Però, joder, a vegades penso, ara, tio, ara m'he de quedar a cuinar. O aquells dies que de cop i volta no tens gana per dinar i penso, pues que sé que de menjar perquè he de continuar existint.
1: I de tenir energia.
3: Per això. Però bueno.
1: Molt bé, queixa feta.
3: Queixa feta, hechíssima. Fatíssima, anava a dir.
1: Fatíssima.
3: Som-hi. I per començar, ja sabeu que vosaltres esteu quina és la primera cançó que soni al programa d'avui. Ens podeu enviar una nota de veu al 667-07-61-16 i nosaltres us la dediquem, us la posem i fem tot el que cal.
1: Exacte.
3: A veure què ens han dit avui.
0: Hola, Albert i Gala. Podeu posar una cançó de la Sabrina Carpenter, si us plau, que m'encanta. Gràcies.
2: Benvingudes al Love.
1: Doncs mira, posem una cançó de la Sabrina Carpenter. Com que estem en un loft, estem al loft, el Pis Convertit de Catalunya, què et sembla si posem House Tour?
3: Em sembla ideal.
1: Som-hi, va.

0: Si sents això, és que vius el Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Garel.
1: Passen 11 minuts de les 3 de la tarda i seguim al LoveCat. Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: Ja és oficial, perquè... Bueno, jo entro ja en matèria, vale? Sí. Ni dos petonets, ni res de res.
2: Molt bé.
1: És oficial, Jude Line ha superat en nombre d'oients a Rosalia.
2: Això és.
1: I, per tant, s'ha consolidat com l'espanyola amb més oients mensuals a l'Spotify i la primera a tenir un tema al número 1 global. No sé si... Bueno, aquí tenim la comparativa. Tenim la Rosalia, que té 25,6 milions d'oients mensuals, i la Jude Line, 29,1 milions.
2: La primera Spanish girl en estar top 1.
1: Ha. Jo
2: no
1: pensava que...
2: ningú.
1: No. Jo pensava que es podria... O sigui, pensava que era un efecte Mandela, perquè totes donaven per fets que la Rosalia hauria tingut algun tema al top 1 mundial, però resulta que no, que cap artista femenina espanyola ho havia aconseguit fins ara. Per tant, felicitats, Jude Line.
2: Home, felicitats, perquè quina barbaritat.
1: És molt bèstia. A més, he de dir, petit disclaimer, no les estic comparant en modo competitiu, simplement era tenir una referència de tenim a la Rosalia.
2: Sabem lo grandiosa que és la Rosalia.
1: Clar, llavors, per veure quina és la magnitud. Igual que quan compares un espai amb un Camp Nou, doncs nosaltres comparem la vida musical dels artistes amb la trajectòria de la Rosalia, per saber la magnitud de la que estem parlant.
2: És el nostre baremut.
1: Efectivament. Per tant, anem a parlar, perquè hi ha una pregunta que crec que s'ha despertat entre totes nosaltres, que és qui és la Jude Line. Per tant, avui repassarem la seva trajectòria per conèixer-la una mica més. Som-hi! Per començar, només us diré que, tot i que a la gala aquesta dada no li acabarà de funcionar...
2: Veràs.
1: És joveníssima.
2: No vull saber-ho. Quants anys té? No vull saber-ho.
1: Va néixer el 18 de gener de 2003.
2: Ah, vale, 2003. No, jo si és... A mi em comença a afectar a partir del 2004.
1: Vale. Llavors va justa, ella,
2: sí,
1: però...
2: Sí, justa, però...
1: En té 23, de moment. Va néixer a Jerez de la Frontera, a Cádiz, però es va criar realment a Los Caños de Meca, que és a Barbate.
2: Perfecte. Molt bé, no hi
1: ha. Bàsicament, Andalusia, en general...
2: Pura i dura.
1: Sí, Andalusia pura i dura, ella defensa Andalusia i, a més, que és una gran font d'inspiració per totes les seves cançons, per tot el seu personatge i per tot el seu imaginari. De fet, només cal veure-la un segon per entendre-ho. La seva família era supermusical, que això jo no ho sabia.
2: Sí, és Nepo Baby, doncs.
1: No Nepo Baby, però sí que tenia una mica de relació. Mira, ara t'ho explicaré. A casa tocaven molts instruments i sonava sempre molta música i, fins i tot, era com música també de Llatinoamèrica, de Venezuela, sobretot perquè hi havia relació familiar i no sé quines pesques. Però bé, vaig analitzar influències directes de la seva família en la seva carrera. D'una banda, el nom artístic, Jude Line, no s'inspira gens en el seu nom real, que és Lara Fernández Castrelo, sinó que fa referència a una de les cançons preferides del seu pare.
2: És broma.
1: Hey mira. Jude, dels Beatles.
2: Mira.
1: Veus, això sabria que t'agradaria.
2: Oh, m'encanten els Beatles a mi.
1: Doncs a ella resulta que també, perquè bueno, el seu nom Jude Line ve inspiració d'aquesta cançó que va dient Hey Jude.
2: La. Molt bé, boníssima cançó.
1: I llavors, una altra cosa important que s'ha de... Bueno, que crec que és rellevant, aquesta cançó, que es diu Fuma Weed.
2: Ah, vale, what the fuck,
1: Resulta que el seu germà és Swan Fieboy, un artista veterà del reggae. Mira, aquí tinc una foto seva del 2019, que se'l veu felicitant el seu pare, i se la veu a l'esquerra de tota la Jude Line.
2: Ah, sí, amb els cabells de davant roses, no?
1: Amb pura...
2: Pura
1: era Tumblr, que és una estranya.
2: Sí, demencial.
1: Però bé, resulta que és un artista veterà del reggae i el dancehall a Espanya. I, de fet, ella ho tenia bastant calladet fins que van començar a sortir els rumors, perquè la gent va començar a veure fotos antigues i va dir, espera't un moment, aquesta és la Jude Line. I ho va confirmar en un podcast.
3: Mi padre tuvo dos hijos con una mujer y uno de esos hijos es Swan Fireboy. Entonces, efectivamente, Swan Fireboy es mi hermano por parte de padre mayor.
4: ¿Por qué no habías, no habías dicho nada? ¿Porque no quieres lío?
1: Bàsicament, deixa clar que la seva carrera se l'ha fet ella soleta i que musicalment no té relació amb el seu germà. És a dir, sí que es porten, sí que s'entenen, etc, però que el món de la música no encaixen tampoc gaire. He trobat que té un altre germà que, si no estic equivocat, té una botiga de música.
2: Mare de Déu, però els encanta la música en aquesta família.
1: Els encanta, tia.
2: Estan bojos per la música.
1: Per tant, referències que ella ha anomenat en diverses entrevistes. Hannah Montana.
2: Molt bé.
1: Selena Gomez.
2: Molt bé.
1: Beatles.
2: Molt bé.
1: I el flamenco, entre moltes altres. Abans de marxar cap a Madrid a intentar fer-se famosa, perquè
2: ella va
1: era...
2: això, eh?
1: Ella va dir, jo vull un hueco a la indústria, per tant me'l aconsegueixo.
2: Sí, i tant.
1: Se'n va anar a Amsterdam a fer d'au pair amb 16 anys, sense haver acabat l'ESO encara, pel que he entès. Durant aquells mesos va aprofitar per començar a cantar als locals nocturns amb micro obert, la típica cosa, escriure cançonetes, etc.
2: I... això els encanta als artistes fer-ho, eh? En Dan Peralbo també ho va fer.
1: Però perquè suposo que dius, no tinc un escenari, però aquí hi ha un lloc on m'ofereixen un escenari sense guanyar cap dineret, doncs començo a guanyar una mica la vida o a fer-me conèixer o el que sigui.
2: Claro.
1: Quan va tornar, va agafar les coses per sortir disparada i poder fer el batxillerat artístic a la capital espanyola. Fins aquí tenim una mica situada com és la seva vida, què ha fet, perquè tampoc és que sigui gaire llarga, amb 23 anys.
2: No, acaba de néixer.
1: Però la qüestió principal de tot això és quan comença a fer música? A les entrevistes ella parla que des de ben petita escrivia cançons seves, i als 14-15 anys la Jude Lyne comença a publicar música al seu petit SoundCloud, que, si no m'equivoco, l'he trobat. La primera cançó que podem identificar amb seguretat com inici d'aquest projecte Jude Lyne és la que està sonant ara mateix, que és Matándome, que està gravada sobre un type beat de XXXTentacion.
2: Ah, sí? Els encanta fer això als artistes de SoundCloud, eh?
1: Crec que és més aviat perquè els de SoundCloud normalment són gent que o produeix i són productors i són la Charlie XCX, que s'ho fa tot ella, o ets una pringada com la Jude Lyne al teu poble i no tens ni puta idea de res, per tant comences a agafar beats de YouTube i comences a tirar barres puguis.
2: Sí, sí.
1: Però bé, va ser precisament preparant aquest tema quan va adoptar el nom artístic Jude Lyne, va dir, a veure, quin nom me poso, perquè l'ara potser no m'acaba de funcionar.
2: En és xulo, època... Jude Lyne. El que passa és que ningú sap com es pronuncia.
1: No, perquè jo li estic canviant cada cop que ho dic.
2: Jude Lyne, jo Jude Lyne.
1: No, jo dic Jude Lyne.
2: Judeline.
1: Sí, Jude Lyne.
2: Jude Lyne.
1: En aquesta època aprofitava per anar a un estudi casolà que tenia un amic per fer els seus propis temes, també. Allò, ella molt al seu poble, tranquil·leta, fent el que podia.
2: Molt bé.
1: Llavors, quan decideix marxar cap a Madrid, de fet, aquesta cançó, hi ha una part que ho diu, allò de... me deixaràs perdre, però jo m'apiro a Madrid a gaudir de la meva vida.
2: Ah, vale.
1: Quan va marxar a Madrid a fer-se famosa, perquè recordem que aquest era el seu objectiu, es passejava per estudis i jam sessions, bàsicament per anar coneixent a gent de l'escena.
2: És llesta ella, però això és joveníssima.
1: Això devia tenir 17-18 anys.
2: Quina barbaritat, s'ha de tenir molt poca vergonya, molt bé, i tenir-ho molt clar.
1: Ella tenia un somni i volia perseguir-lo fins al
2: molt
1: final.
2: Molt bé. Yo no quiero hacer lo correcto. Té tan gana. Pa' esa mierda ya no tengo
1: tiempo. L'any 2020, amb la pandèmia, la Liz, que és un dels grans productors d'Espanya, que ha treballat amb C. Tangana, Rosalía, Maya, etc.
2: José Montero.
1: Ah, doncs mira, amb José Montero. No. Organitza una mena de concurs en el qual ell publicava una base i la gent havia de fer una proposta de tema i enviar-li.
2: Vale. Yo no le curo, yo le curo a otras. No sabe bien lo que ha perdido,
1: me voy pa' Madrid. Ah, no, perdó, era aquest el que parlava de que marxava a Madrid.
2: Sí, sí, ho he vist, ho he vist.
1: Aquí he trobat bastanta discrepància amb el que ha respost la Jude Lyne a diverses entrevistes, però bé, bàsicament era que ella a casa seva no hi tenia gaire material per gravar, això ho va veure gairebé al final i va dir, és una oportunitat, vaig escoltar aquest beat i a veure què passa. Va escoltar el beat, va escriure la lletra en 10 minuts i el va gravar com va poder amb el mòbil que tenia al moment i va fotre el que va...
2: Va quedar això.
1: No, aquesta és la versió millorada. Perquè què va passar? Envia el seu mail amb l'arxiu i una setmana més tard la Liz li contesta en plan m'encanta, guanyes el concurs.
2: Ai, mira, pelos.
1: Per tant, li va fer la producció, bueno, la producció ben feta de la cançó, li va començar a posar a...
2: Digues, ara són amics.
1: Clar, ara continuen fent coses i coneixent-se.
2: Que monos.
1: Llavors, Rota, que és aquesta cançó que està sonant, va ser el primer tema que va impulsar la seva carrera professionalment. Fins ara era en el SoundCloud i fent una mica el que ella podia i ara de cop i volta va dir, vale, tinc l'oportunitat de fer-ho bé, per tant, vaig a donar-ho tot. I es comença a situar dins la indústria. Va traient temes, treu un EP, i es passa un parell d'anyets gestant tot el que vindrà després. És a dir, vale, allò que dius, vaig explorant sonidos, buscant lletres, vaig veient a veure quines són les meves referències, i l'any 2023, és a dir, uns... posa-li dos anyets després, vale, explota tot després de publicar Canijo. I no només amb això, sinó que ella decideix treure un altre banger, com diuen a Twitter, i treu 2+1. Dentro de mi deseo no puedo decirle que hay otro man. Siento lo mismo por el que por otro. Jo és aquí, a esta època, on la vaig conèixer.
2: I aquí, això fa quan, més o menys?
1: Això era 2023, per tant, fa 3 anyets.
2: Ah, fa res.
1: Aquests dos temes la van fer créixer com l'escuma a tot arreu i la van fer arribar a productors internacionals, fins i tot com en Tiny,
2: sí,
1: que ha treballat amb en Bad Bunny, la Rosalía és aquest que diu Tiny, Tiny.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs, entre molts altres, bueno, entre
2: I
1: totes...
2: I ha treballat amb en Tiny, ella.
1: Mhm. L'any següent publica el seu àlbum Bodhiria, que clar, per a les fans que la van conèixer...
2: Ah, aquest em sona a mi ja.
1: Sí, perquè aquí ja va ser quan va fer bastant de punt.
2: Vale, vale, vale.
1: Però clar, les fans que la vam descobrir amb Canijo i amb 2+1, és a dir, jo, estàvem supersatisfetes perquè no parava de treure cançons en aquella època. Llavors estàvem tranquil·líssimes. Fins aleshores havia anat publicant els EPs i els singles així per separat, però ens faltava un primer àlbum que la definís i un primer àlbum que justifiqués una gira. L'any 2025...
2: Uh-huh. És una mica fet en gana aquestes palmes, eh?
1: És que ella, al final...
2: Els referents que té, sí.
1: Uh-huh. Va actuar a Coachella i, de fet, va ser l'única artista espanyola que va actuar a aquella edició. Mira, aquí tenim el cartell on... entre tots aquests noms perfectes, Charli XCX, Post Malone, Megan Thee Stallion, Lady Gaga, Missy Elliott, hi apareix la Jude Line.
2: Que bèstia.
1: I va fer una cosa molt viral, que és cantar The Climb, perquè entenc que també estàs en un país, en un festival tan totxo, et pots donar a conèixer bastant. Anem a cantar una cançó que, si la gent no sap res de la meva discografia,
2: se la pugui viure.
1: Pugui viure-la i sentir el que és que una cançó amb la meva veu t'arribi. I va fer això. Lost when I was a rich man.

0: li canten, eh?
1: Clar.
0: Els encanta.
1: Aquest clip es va fer bastant viral a TikTok, perquè de cop i volta era ella reajustant The Climb a una cosa més Judeliner.
0: Sí.
1: Aquell mateix any, també, la nominen a 3 Grammys llatins.
0: Què? Però, mare de Déu, ella és la més viral.
1: No, de cop i volta...
0: No sé ni una cançó seva, what the fuck, ara
1: jo
0: tinc fomo.
1: Jo crec que t'agradaria, eh? No...
0: Pot ser, no ho sé, després m'ho escolto.
1: I va quedar un pet com una gla i va acabar fent el seu primer Movistar Arena. Gairebé va passar dels clubs cutres d'Amsterdam a fer el seu primer Movistar Arena el 22 de febrer 2026.
0: Quants oients mensuals té ara? 29 milions, es diu.
1: Ara té 29 milions.
0: Però abans de la cançó que sabem que ha fet que arribi als 29 milions, ho saps?
1: No me recordo, 2 milions, crec que així.
0: Ah, vale, Déu-n'hi-do. Més que en Guitarrica.
1: Sí, anaven a la part, més o menys, si no
0: m'equivoco. És que heu de saber que l'Alberto té un talent que és en recordar-se de quants oients mensuals tenen els artistes.
1: Però la Judeline, tio, ara m'has pillat.
0: Bueno, però vale, ja t'entenc.
1: Però bé, va fer el seu Movistar ara amb el tour i, bueno, ha tret Baby Wow amb Karol G aquest any també.
0: És tan fort.
1: Que és el tema que ha fet que rebentessin els números de totes les llistes i, de fet, ella va penjar el seu TikTok la reacció quan es va enterar que era número 1 mundial, mira.
2: Hola, estoy aquí un poquito emocionada. Me acabo de perder la siesta y así de la nada he visto que Baby Wow, la canción con Karol, está número uno mundial. No entiendo nada.
1: Ella,
2: o sea, no entiendo nada, no
1: plorant,
2: entiendo nada.
0: L'amo.
1: Amb els ulls inflats d'haver-se acabat d'aixecar de la migdiada.
0: I haver plorat de seguida que s'ha aixecat.
1: Perquè deu haver rebut un missatge del seu repre en plan, tia, flipa tulipa, mira el que està passant.
0: Ai, molt bé.
1: Però bé, és un tema fet en col·laboració amb el Rusowski, amb qui ja havia treballat prèviament, i de les quals té una de les seves millors cançons, que és Heavenly, i la Karol G, que no sé exactament què hi fa aquí, però jo super a favor, a mi ella em sembla ideal i s'ho mereix també tot.
0: Sí,
1: totes dues,
0: la Karol G.
1: I la Judeline.
0: Jo ni la conozco, però vale.
1: Realment és que no hi ha gaire cosa més a explicar, però és que fa menys de 6 anys que està treballant, no té temps per res més, realment. Jo espero que li vagi molt bé.
0: Sí.
1: I ella realment ha aconseguit el que volia, que era ser cantant.
0: Que fort, és la millor, ara em cau superbé, no la coneixia gens.
1: És que és molt mona, a més, ella.
0: M'ha caigut molt bé, gràcies per aquesta petita biografia.
1: I et posaré ara un tema que realment també va ser molt ressonat perquè el va deixar intuir una mica al final de la seva actuació del Coachella 2025 i la gent va embogir de lo bona que era. És Tu et moi, que és una col·laboració amb la Mac Morena.
0: Ah, pues mira l'escoltem. Cada vez que vejo ele, eu

0: acosta el veredicte del Zona Nou 2026.
1: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
0: El quintet barceloní Beni Dolores.
1: El grup de Mata de Pere, Orella 2.
0: I la formació usonenca Pla Moguda.
1: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona Nou a ICAT.
0: Segueix-la en directe.
2: Estàs sentint el Loft.

0: Corbadí. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Passen 2 minuts de 3:45 de la tarda i seguim al Love the Cats amb l'Alberto Gadel.
2: I la de la Castelltort.
1: I avui, família, ens visita una persona que ha decidit deixar la seva vida a Barcelona per muntar una cabana i gravar-ne tot el procés. Ara el podem veure a Eva, amb un programa que es diu La Cabana, un programa que surt cada 15 dies i durarà 6 mesos. Pol Capdevila, benvingut al Love.
3: Bones,
1: com estàs?
3: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Escolta, avui t'han fet venir fins a Barcelona.
3: Sí, però és avistament inusual de Pol Capdevila a la capital, eh?
1: Que sí, que ho odies, sí, sí, tu, aquesta ciutat.
3: Bueno, hi he viscut 4 anys. En lo que havia de viure, ho vaig viure. Llavors, és com que és una pàgina que ja vaig passar, ja no tinc excuses per tornar.
1: I què et va fer passar aquesta pàgina?
3: Acabar la carrera.
1: Ah, vale. Tu vas acabar la carrera .
3: Sí, que m'ho vaig passar... Vaig estar bé, aquí a Barcelona, els 4 anys que vaig viure aquí, però vaig acabar, vaig dir, suficient.
1: Quan fa d'això?
3: Home, ara farà 4 o 5 anys ja, o potser més. Em dóna molt malament, això. Sí.
1: I llavors vas tornar cap al teu poble, que és...
3: Bellpuig.
1: Bellpuig, fantàstic. Correcte. Això està molt a prop d'on viu la meva companya, Pis.
2: Ah, toma, ja.
1: Llavors vas decidir tornar a casa i construir una cabana, però entenc que d'això no fa 4 anys, o sí?
3: Bueno, que començava la idea, potser sí, eh?
1: Ah, sí?
3: Sí, és que la idea ve de molt lluny, eh? Jo recordo un viatge que vaig fer abans d'anar a batxiller... Cautela, que em preguntaven, Pol, on t'imagines d'aquí 10 anys? Els vaig dir, en un estudi, en una cabana al bosc.
1: En un estudi?
3: I vaig dir, rotllo...
1: Però la cabana és per viure, jo no.
3: La cabana, de moment, és un estudi.
1: Un estudi de...?
3: Del que em dedico jo.
1: Que et dediques a...?
3: Soc productor audiovisual.
1: Vale.
2: Vale, vale, vale, vale.
3: Sí.
1: Tenim un petit vídeo.
4: És molt boig plantejar una vida d'absolut Covid sense prescindir de tecnologia i comoditats. Vull trobar un punt mig, un matís entre la vida que tinc ara i una vida més sobirana i arrelada a la natura.
1: Aquesta idea dius que surt abans de... o més o menys cap a batxillerat.
3: Sí, per no dir abans, però és el primer cop que la manifesto obertament i dic, Pol, no t'imagines? M'ho van preguntar, així de random. I jo, si puc triar... M'imagino ja penjat en una cabana al bosc.
1: Per tant, no és una reacció a Barcelona.
3: Ah, no.
1: Jo pensava que era una reacció a Barcelona, però perquè jo quan estic aquí penso, uau, ojalà aspirar-me i no estar mai més en aquesta
3: ciutat. Diguem-ne que allò segurament ho va aguditzar. Ho va ajudar...
1: Ho va fer que es fes realitat.
3: Sí, amb molts altres components, eh? Barcelona no sent el més important, però sí una de les coses que em va empènyer, potser.
2: Però i tu quan te plantejaves anar a viure enmig del bosc en una cabana? Bueno, viure, tenir... Bueno, aquell moment sí que deies que volies viure.
3: En aquell moment, sí, com un ermitaño, sí.
2: Però t'imaginaves construir la teva pròpia cabana? D'on surt? Tu saps construir una cabana?
3: No.
1: Com es fa això? És que jo ja no ho entenc. A més, t'està quedant com net i polit, que ja és el que més em sorprèn de tot.
3: A veure, és posant-li moltes ganes. Quan tu tens ganes amb una cosa i li dediques temps i passió, les coses surten. Potser no a la primera, però a la segona. Llavors és una mica prova i error. Sé construir cabanes? No, però sé quin és el següent pas per construir la meva cabana? Sí. Sé com faré la teulada? No en tinc ni idea encara.
1: Per tant, no hi ha plànols...
3: Sí, hi ha plànols, tinc assessorament professional, vull dir, tinc coses que em donen la tranquil·litat de que no em caurà al cap un cop
1: estigui
3: dins.
1: Clar, és el que anava a dir jo. Sí. Jo et veig allà construint i tallant troncs i penso, però això pot caure o no?
2: Allà? Clar.
3: Bueno, normalment és posar-li creativitat i sentit comú, però hi ha moments que deixa'm trucar i assegurament que ja ho estic fent bé.
2: I aquí truques?
3: Contactes familiars, aparelladors, coses que tinc, per sort tinc, i gent que m'aconsella i tot plegat. Sí, sí. I si us he dit d'on he pres més a construir cabanes de troncs és de YouTube.
1: Perquè tu dius molt que segueixes com a 4 o 5 comptes a YouTube que fan cabanes.
3: Sí, reventats del Canadà i Alaska que es foten cabanes.
1: Però ells expliquen com les fan o només ho ensenyen?
3: Hi ha de tot. Jo n'hi ha alguns que ho fan ben parit i que t'expliquen i, hòstia, allà amb llibreta i boli apuntant com un cabron. Sí,
1: prenent apunts.
3: Sí.
1: Quina barbaritat. Però tu abans de començar t'imaginaves on t'estaves fotent tot i haver vist tots aquests vídeos de YouTube?
3: És que em vaig veure molts. I jo crec
1: tu ja sabies que era un gran projecte.
3: Sí. Ja veies que, un paio començava a construir la cabana el 2017 i l'acabava el 2024.
2: Hòstia!
3: Llavors, jo l'havia anat seguint durant tots aquests anys i dius, vale, li ha costat.
1: I tu quan vas començar?
3: Jo la meva cabana la començo ara fa 2 anys quan em portaven els troncs. Quan anava a buscar els troncs al bosc. I em arribaven. Hi va haver tot el tràmit de que s'assequessin els troncs.
1: Vale.
3: Això es va polir un any sencer i ara fa un any que l'haig començat a construir amb un ritme una mica pausat, t'he de dir, perquè hi ha hagut coses entremig que al final jo la cabana m'ho estic combinant amb la meva feina de producte audiovisual.
1: Vale, sí.
3: No em dedico full time a construir cabana, sinó que també sóc producte audiovisual.
1: Però al dia quantes hores creus que hi dediques?
3: Uf, masses.
1: O sigui, tu cada dia estàs allà picopada amb la cabana.
3: O sigui, jo de feina a l'ordinador, sempre dic, intento trobar un equilibri entre la feina a l'ordinador i construir cabana. De moment no hi ha un equilibri, de moment és ficar-li, jo què sé, 8 hores a l'ordinador i 4 o les que em quedin fins que es faci fos a la cabana.
2: Clar, perquè ara l'hivern serà més complicat, no? O giraràs l'horari i et faràs a l'ordinador al vespre?
3: Girar l'horari és una cosa molt interessant que dius, perquè canvia la llum també, a partir de 5 de la tarda ja és fosc, llavors sí que ho tinc adaptat una mica per treballar de nit, però he arribat a la conclusió que potser em serà més còmode treballar d'hivern que a l'estiu, perquè l'estiu a Lleida, no sé si heu estat mai, 40 graus, està bastant
1: molta
3: xil.
1: Calor.
3: No sé. Llavors, tinc la sort que just a la finca on tinc la cabana hi havia una piscina abandonada.
1: Oh, que bé.
3: I l'hem restaurat.
1: Que a banda de la cabana també s'ha restaurat una piscina, eh?
3: Sí. Sí,
2: aquí es fa tot, home.
1: Nosaltres no fotem res, tu veus, no? Que jo res penso que vaig agobiada, però després d'això...
2: Anem tranquil·líssima.
1: Aniré tranquil·líssima. I a banda de tots aquests contactes que deies que tens, aparelladors, etcètera, etcètera, t'ajuda algú, en plan, físicament, a transportar aquestes coses?
3: Tinc els amics incondicionals, els màxim enredats, aquells que estan disposats a ajudar-me a canvi de res, o d'un kebab o d'una birra a l'acabar, saps? Que aquests em donen un suport no només físic, sinó també moral. Però bueno, una persona que em dona molt suport moral i per la qual jo crec que estic fent aquesta cabana i em sento tan còmode fent-ho és la meva parella, la Berta, que s'hi ha sumat des del dia 1 i bueno, em suposa un suport espectacular.
2: Ala, que maco. I la idea és que això la cabana sigui habitable o de moment serà només una ofi i ja?
3: De moment és ofi. De moment és ofi.
2: Vale.
3: El temps dirà, però la intenció és aquesta, perquè al final també, bueno, la casa, tenim una altra casa, que hi estem vivint, hi estem molt bé, i aquest és com un projecte paral·lel. Vull dir que al final és això i tant de bo l'acabem i pugui anar-hi a treballar i el que convinga, vull dir que...
1: Sí. Ja tens pensat com la decoraràs per dins? Sí, no?
3: Això és la jurisdicció de la Berta.
1: Molt bé, ha de ser així, bravo! Ja ho té pensat ella, però...
3: Uf, el color de les cortines ja té clar.
2: Ai,
1: home, poder decorar una cabana des de zero, és fantàstic.
3: Ha après a utilitzar programes de 3D per recrear l'espai de la cabana i fer coses ben parides amb els mobles i tot. I dic, sí, tant de bo podem ficar el sofà demà, però de moment no hi ha parets. Vinga, va, a poc a poc.
1: És que és molt fort, eh? Jo veig aquells vídeos i penso, mare de Déu, senyor.
3: Però ho passo molt bé, eh?
1: Ja, bueno, clar, si no, entenc que si no, no ho faries.
2: No ho faries ni de conya, si no.
1: I econòmicament és caríssim, si no.
3: El que construï la cabana.
1: Sí, exacte.
3: Jo començava la cabana bastant modest, diguem, vull dir, no em volia gastar molts diners i vaig tirar de sobretot compra-venda de segona mà, aprofitant materials de restes de construcció, eines que tenia que em podien deixar. I a mesura que el projecte s'ha convertit en una mica més rendible, doncs ja m'he pogut assumir i comprar algunes eines, algunes coses que m'ho han fet més fàcil. És car, però jo et diré que el més car no és els diners que li he dedicat, sinó el temps.
1: Bueno, clar, però com que el temps no es calcula d'aquella manera.
3: Correcte, però el temps per mi és més valuós.
1: I una forquilla de preu la pots fer.
3: De quant costa la cabana?
1: Sí, més o menys.
3: Diguem-ne que de moment tinc gastats menys de 10.000 euros.
2: Vale. I la projecció quina és? Quina creus que serà?
3: Que no
2: idea?
3: Falta massa més.
2: Vale.
3: Aquesta és la projecció, sí.
2: I a més, el que deies tu, que és molt de temps, moltes hores dedicades, però darrere d'un capítol, per exemple, del programa, quantes hores hi ha realment? Perquè nosaltres ho veiem resumit en minuts.
1: Un capítol són 20 minuts.
3: Sí.
1: Però allà hi ha...
2: En què es tradueix?
3: La idea és que pogués ser un capítol que resumís un mes, perquè en un mes has tingut molta evolució.
1: Ah, vale.
3: Què passa? Que no dona el temps. Un mes, no em puc permetre estar un mes construint i fer un capítol d'aquell mes, perquè durant aquell mes, per calendari de producció, n'hauria de fer 2 de capítols.
1: Ja.
3: Llavors, normalment resumeixen 2 setmanes de feina per allà.
2: Vale.
1: Wow. El que sorprèn més, segurament, i el que diuen molts comentaris, és que està molt ben gravat i molt ben editat, però ens consta que tu pot ser que t'hagis dedicat a això.
3: Sí, correcte.
1: Que feies vídeos i editaves vídeos per en Rubius o Ian Luz o alguna cosa així.
3: És correcte.
1: A veure, això ens ho has d'explicar tot. Volem saber-ho tot.
3: A veure, jo us he dit, jo soc productor audiovisual. Jo, la meva feina és aquesta, i va venir de quan acabava jo la carrera aquí a Barcelona, que estudiava disseny, i vaig acabar, que ja volia fer vídeo, no havia fet vídeo a la carrera, però bueno, vaig acabar disseny, i autodidactament vaig començar a fer vídeo. YouTube, vaig aprendre YouTube també, una altra cosa que... Jo crec que si em poguessin donar un títol universitari, la gent de YouTube...
2: Ja me'n donaria.
3: I allà vaig començar a aprendre vídeo, a editar vídeos, i com que ens van tancar pel confinament, vaig dir, vale, com puc dedicar-me al vídeo, tancat a casa, i aprofitar el temps, no? Em va una mica aixecar la cadira, una cosa que sempre explico, els stay homes. Va arribar el confinament, els van tancar, i tancats a casa van aprofitar i van rebentar. Dic, hòstia, estan tancat a casa, et pots aprofitar el temps, no? I vaig començar a crear portfoli per començar a treballar per youtubers. Com a editor de vídeo. D'allà surt la meva primera feina, que era amb el Folagor, que és un noi que fa vídeos de Pokémon, i vaig estar amb ells 2 anys. Van anar sortint feinetes amb el Rubius, amb algunes miniatures, amb el Willy Rex també havia fet alguna cosa, i després, ara no sé si fa 4 o 5 anys, ja em contactava el Luzu Vlogs, Luzu Games, i passava a ser el seu editor des de llavors fins ara.
2: I encara hi treballes?
3: Sí.
2: Uala.
3: I ara sí que és veritat que ella està en una època on ha sigut pare, està molt més tranquil amb el contingut, no és un d'aquells creadors que va a devorar les trends, i llavors està molt tranquil, i sort que em demana poca feina, perquè no tinc pas tant temps
1: com
3: per assumir el meu projecte i el seu.
1: I perquè el teu projecte també el graves i l'edites tu?
3: L'edito jo, gravar m'ajuda un company, que es diu Gerard, un crac, però sí, bàsicament és un projecte que ens cuinem entre 2 persones, i això em suposa molta feina. Per això us deia que per mi el fer la cabana vol dir 8 hores de feina a l'ordinador fent el capítol, i 4 o les que quedin de dia per anar a la cabana.
1: Però per tant estàs pràcticament fent això només.
3: Pràcticament sí. O sigui, ara em ve el Luz i em diu, mira Pol, que vull començar una sèrie, m'has d'editar un vídeo cada dia. Dic, uau,
2: no podries.
3: Sabe mal, però t'he de dir xau.
2: Clar.
1: A més, ara que estan tan de moda les sèries...
2: Les sèries, clar. I sobre què és... Bueno, és sacrifici total, perquè quantes hores estàs editar un vídeo per un blog, saps?
3: Sí. És una tarda sencera, a mi.
1: La teva idea, quan vas començar, ja era monetitzar-ho.
3: No.
1: Això, no, eh?
3: Jo vaig dir... Jo, parlant amb la Berta, amb la meva família, diem... on vull acabar amb això, la cabana? Vull viure de fer-me la cabana? Dic, mira... Jo em vull construir una cabana. Quan tingui la cabana, llavors obriré la productora audiovisual. Llavors, una mica, el retorn econòmic de la inversió de fer la cabana tornaria després, un cop ja tingui la productora audiovisual a la cabana i crees una imatge al voltant de la cabana, no? Però vaig pensar, mira, doncs comença a compartir ara el procés de construcció de cabana, així ja comences a fer part de marca.
2: Clar, 100%.
3: La gent comença a conèixer com el de la cabana, que després sabran qui és aquell de la cabana, no ho sé, però ara ha fet una productora audiovisual.
1: Vale.
3: Però ja els hi sonava d'abans, no? Llavors vam aprofitar una mica el procés per començar, i per això començava a veure fa un any a publicar a Instagram per la meva banda. Com començar a construir, llavors ara hem fet el salt a...
1: Perquè et vas presentar la crida d'Eva.
3: És correcte.
1: A veure, explica'ns com va anar això.
3: M'arriba per l'Instagram, Eva et busca, i jo, qui és Eva? Miro, investigo, conec la plataforma, dic ben parit, em presento amb un càsting que van fer, he de dir, que em vaig presentar un càsting que van fer a 4 ciutats de Catalunya, Girona, Tarragona, Barcelona, bueno, és la quarta, serà Lleida, no? No, era Cerdanyola del Vallès.
1: Sí, ja.
3: Llavors, bueno, em va tocar anar a Tarragona, no sé qui és el responsable d'això, però bueno.
1: És veritat que si ho fas en 4, fes una cada província.
2: No, sí, estaria bé.
1: No?
3: Ho fes una cinquena.
1: Cerdanyola, vull dir, vera.
2: Està a què?
1: A un minut d'aquí mateix.
3: Mira, jo entenc, vale, fes Cerdanyola, però fes una cinquena...
1: Sí.
3: Ni que fos a Igualada. O sigui, tenen al·lèrgia a Lleida, tio, fos la Igualada, que em queda una mica més a prop.
1: Sí, la veritat.
3: Bueno. En tot cas, vaig anar al procés, supercontent, des del principi del moment 1, tota la gent que havia allà encantadíssim, em preguntant, tio, d'on ha sortit? I jo, no sé, jo vinc aquí amb el meu projecte. Si t'agrada, és genial. I va haver molt bona resposta, i des de llavors, pues, superbé.
2: Hi ha hagut algun moment que diguessis, uau, ara això ho està veient molta més gent de la que m'hagués arribat a pensar?
3: Sobretot al principi, quan jo pujava vídeos, per la meva banda, sí, allò que puja reels en català, no coneixia molt jo el panorama en català, i dic, veurà ma mare, no? I veus que algun reel se't comença a viralitzar, t'arriba a 100.000, inclús algun a 200.000, i dius, loco,
1: sí,
3: ben parit, sí. En català, clar, no havia tocat mai, jo venia d'un públic, d'uns clients que estan en el sector castellà. I quan vaig fer l'arribada aquí al català amb el meu propi Instagram, em va pegar un xoc i ara estic veient que és tot un moviment a la creació de contingut en català i que està bastant... Bueno, és com que una mica m'he unit a la onada ara, que està veient ara de creadors de contingut en català, que això és molt ben parit.
1: I en aquest camí, en aquesta unió, hi ha hagut algun follow-back que t'hagi fet especial il·lusió? Algú que tu seguissis, que de sobte et seguís, que algú que et miressis?
3: Sí, m'ho miro poc, eh? M'ho miro poc, sí. Sobretot, quan em sortia algun verificat que em segueix, li deia a ma germana o a la Berta i els hi feia més il·lusió amb elles que a mi. Allò, qui és aquest? Loco! No ho sé, eh? Loco, no sé què. I jo, en plan, és guai, eh? Sí, sí.
1: Com ara, a veure, hi ha algun nom?
3: No sé, ara no sabria dir. És que intento separar molt l'estona que dedico a l'Instagram i l'impacte que té de tots comentaris, seguidors,
1: no
3: números.
1: Mires?
3: Intento evitar-ho al màxim, sí. I no em costa massa evitar-ho, diguem-ne.
1: Ah, mira que bé.
2: I llavors no has tirat mai cap follow esperant un follow back, tu?
3: No.
2: No, te la pela completament.
3: No.
2: Clar.
3: No, perquè suposo que no és la meva manera de moure'm per Instagram. No ho sé. Si m'interesses, potser l'incordiaria abans per un correu electrònic.
1: Ah, vale.
3: Així. No ho sé.
1: Carai. Doncs mira, ara te'n tornaràs cap a Lleida quan acabi l'entrevista d'aquí un minut.
3: Correcte.
1: Sí, cap a Lleida. No aprofites per fer cap plan aquí, res.
3: Directe.
1: Hòstia, odies Barcelona, realment.
3: No,
2: què faràs avui, però?
3: Me tornaré cap a la cabana, directe.
1: A treballar?
3: Sí, tal.
1: Doncs mira, et deixem anar a treballar.
3: Molt bé.
1: Pol, moltes gràcies. Et posem una mica de Ludwig Van, et funciona?
3: Genial, van venir a la festa major aquesta...
1: És que aquest estiu no han parat, eh? Déu Workaholic, mira com...
2: Dòlar, estan.
1: Bueno, doncs mira, com ell, que literal. No para de treballar a la cabana.
3: Correcte.
2: Anirem pendents, eh? Jo veig com acaba.
3: Guai.
1: Seguirem el format a Eva, que es publica cada 15 dies. Per tant, ara posem una mica d'on t'has ficat aquesta nit i seguida passa per aquí Mariana Córdoba.
5: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolava en les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que...

quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. El Loft.

0: amb Alberto Gabel i Gala Castelltort. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Mira, 4 minuts per les 4 de la tarda i seguim amb l'Audicat. Som l'Alberto Gabel
2: i la Gala Castelltort i The Sound of the Police i la seva nova obsessió del dia.
1: Hola, com esteu? I tu? Molt bé, molt contenta d'estar aquí un dia més.
2: One day more.
1: Mentida. Per què? Perquè no para de penjar històries a Close Friends i aquesta vegada és real. Aquesta vegada és real. Mariona, fa menys una setmana vas dir... Oh. Vas penjar una foto a l'estiu de que no encara era feliç. Que sapigueu que a l'estiu ella estava treballant, eh? És que odia el loft. Que
3: no, perdona, el que passa és que feia sol i estava a la platja amb els meus
1: encara
3: amics
1: d'estiuetge. Encara fa sol!
3: Però no estan els meus amics d'estiuetge.
1: Els collons.
3: Clar, llavors no hi ha aquesta...
2: Aura.
3: Aura.
1: Té l'excusa preparada. És perquè odia el loft. Mariona, t'hemos cazado.
2: A nosaltres ens odia.
3: Potser estàs projectant amb mi coses.
1: Sí, me la suda. Toma, jolte.
3: No, avui vinc una mica enfadada. Però no enfadada del tot.
1: D'estar treballant amb el loft.
3: No, no. Estic enfadada com amb Hollywood.
1: Ah, molt bé. Canvia-los un full de reclamació.
3: Era un gran enemic.
2: Sí. Anem a trucar a Hollywood, va.
3: Anem a trucar a Hollywood, aviam si ens l'agafen, perquè és que l'altre dia vaig veure The Drama de la Zendaya i el Robert Pattinson.
1: Ara és spoiler?
3: No, no et faré cap spoiler.
1: És que crec que no la miraré, però bueno. L'hauria de mirar.
2: Molt, eh? No.
3: T'haig de dir que no cal que la miris. És una pel·lícula que no passarà a la història i que jo segurament no recordaré d'aquí 3 mesos.
2: I mira que s'ha donat pel cul, i nosaltres vam donar pel cul.
1: Sí, perquè feia molt bona pinta.
3: Vam fer una gran promo, perquè a més Zendaya sempre significa tenir una gran promo. A més, tenia tots els ingredients perfectes per ser una gran pel·lícula, perquè tenia dos protagonistes molt potents, com són Zendaya i Robert Pattinson.
1: És que podia ser una obra mestra, allò, eh?
3: El nom de la pel·lícula m'encantava, The Drama. O sigui, els visuals increïbles, però no té res a veure la pel·lícula amb el que jo m'esperava. Haig de dir que jo a l'inici de tot plegat, de tota la promoció, m'esperava que fos una pel·lícula romàntica. A mesura que anaven passant les setmanes i hi havia més promo i més informació sobre la pel·lícula, vaig entendre que hi havia un gir de guió en algun moment que de cop no resultava no ser una pel·lícula romàntica i tenia un costat una mica més fosc. A mi això de primeres ja no em funcionava, però jo vaig dir Zendaya i Robert Pattinson, haig de veure aquesta pel·lícula. Doncs mira, haig de dir que no em va...
1: La vas agradar, eh? Ja ho estic notant.
3: O sigui, no és que no m'agradés. No. I mira que perquè jo digui que una pel·lícula no m'agrada, ha de ser bastant dolenta. Però en aquest cas, simplement no em va enganxar. De fet, la vaig veure en dues tirades. No la vaig veure d'una sola tirada.
2: Jo vaig anar sola a veure al cine.
3: Uf, que avorrit.
2: No, m'ho vaig passar prou bé perquè estava tot de parelletes un divendres al vespre.

0: vespre, follant, i jo sola, mirant la pel·li així.
1: T'haig de dir que la premissa de la pel·lícula, que crec que surt a la sinopsi, però bé, no la diré per si de cas la gala la vol veure, sí. Dona molt de joc amb la, per jugar amb la teva parella.
0: Sí, perquè era com una pregunta, rotllo...
1: Com un jo mai.
0: T'atreveries a dir-li això a la teva parella...
1: I segur que totes les parelles quan van sortir al cinema van dir cariño, i tu què has fet?
2: Ja sé què està passant aquí.
0: Què?
2: Que té FOMO. Això és el que està passant, no li agrada la pel·lícula perquè s'han enrigut de les parelles que després fan tal cosa.
1: No, perquè jo ho he fet.
2: Vol una parella per fer tal cosa i per això no li agrada la pel·lícula.
0: Doncs jo vaig sortir pensant
2: és, no, això és que ha passat?
0: No, no
1: és perquè la pel·lícula,
2: és la pel·lícula de veritat.
1: Em va decebre moltíssim.
0: A veure, és una... pel·lícula que et decepciona.
1: Sí, 100%, perquè a més és això, per mi té tots els ingredients perfectes per fer una gran rom-com, però què passa? Que les rom-coms, és a dir, les comèdies romàntiques, sí, estan en perill d'extinció.
2: També et diré, ja van avisar que no era una rom-com.
1: Ja ho sabia,
2: és culpa teva, en realitat.
1: Però a mi, tot això em va portar a un lloc fosc,
2: vale, va,
1: del meu
2: ja
1: cor.
2: Ja no anem més en contra.
1: Gràcies. A un lloc fosc que és que no hi ha comèdies romàntiques decents, perquè jo l'altre dia, era un diumenge, volia veure una comèdia romàntica per dir que sol estic, però vull creure en l'amor, i vaig haver d'anar al catàleg dels 90 i els 2000, perquè sí, no hi ha ni una sola bona comèdia romàntica últimament, perquè només parlem de superherois.
2: Sí.
0: Val? Sí, és cert,
2: a mi també m'encanten les romcoms i les sitcoms.
1: Totalment, perquè si anys enrere les comèdies romàntiques i les sitcoms, les dues coses que necessiten un toc d'humor, sí, eren espectaculars, per exemple. No, o sigui, les comèdies romàntiques, When Harry Met Sally, quan en Harry va conèixer la Sally, increïble. How to Lose a Guy in 10 Days, una de les prefes de la gala, si no m'equivoco.
2: Sí, m'encanta, la meva preferida, de fet.
1: Que és la millor pel·lícula amb el vestit més icònic de la història que la porta la Kate Hudson. I després, Notting Hill, de la Julia Roberts Hudson. I el Hugh Grant. Hudson, és veritat, tens tota la raó. I La proposta, que era de Sandra Bullock, que aquesta potser no sé si l'heu vist o no.
2: Aquesta l'he vist, però...
1: Jo sempre la miro per Nadal,
2: veure,
1: aquesta.
2: Sí.
1: És una pel·lícula que protagonitzen Sandra Bullock i Ryan Reynolds.
2: Totes són iguals.
0: Com que totes les portades són iguals, jo mai sé quina he vist i quina no he vist.
1: Clar, però totes elles les has vist.
2: Però és de Nadal?
1: Té un punt.
2: No sé si l'he vist ara.
1: Té un punt familiar, que se'n van a Alaska.
2: Ah, sí! Saps? Boníssima.
1: No, és que és boníssima.
2: És un espectacle.
1: Li vaig recomanar a una persona d'aquí de la ràdio i em va dir, no sé per què estàs tan emocionada, no és tan bona. I vaig dir, no tens ni idea.
2: Digue-li que calli.
1: Dient. Estàs amargat.
2: Digue-li que calli.
1: Jo li vaig dir, per què? Perquè hi ha un problema.
2: A veure.
1: I és que tots volem ser massa interessants. I ara ho comentarem, però jo crec que aquest és un dels motius pels quals les comèdies romàntiques no estan apareixent a la programació del cinema, a les carteres del cinema.
2: Ens agrada fer-nos els xulos, no volem acceptar que el que ens funciona és una cutrada com La Casa
1: Exactament.
2: De Pagès.
1: Exactament, però és que el problema és que les últimes pel·lícules d'amor que he vist també són...
2: Escaroses.
1: Escaroses, com per exemple Corazones Malheridos.
2: No sé ni què és això, però amb el títol... No sé ni per què la vas mirar amb aquest títol que té.
1: Un truño de Netflix que vaig mirar un diumenge de ressaca amb les meves amigues i que a dia d'avui encara la recordem com una de les pitjors pel·lícules i alhora
2: normal.
1: La millor merda que hem vist.
2: Ah, vale, però a favor?
1: Mitjanament a favor perquè és dolenta i era el que buscàvem aquell dia, però realment
2: però
1: com a comèdia...
2: Però és aquest dolent que dona la volta i és
1: exacte,
2: bo.
1: Sí. Després tenim The Idea of You, que és aquesta pel·lícula que es va fer tan coneguda perquè hi surt l'Anne Hathaway i és l'únic bo que és que l'Anne Hathaway surt i és perfecta i el protagonista, que és el Nicholas Galitzine.
2: Boníssim es veu que és, jo no l'he vist.
1: No és bona.
2: Ah, doncs la Jana, la nostra productora, diu que és espectacular.
1: És el que dèiem.
2: Una merda.
1: Una merda.
2: Però és una merda que dona la volta o no?
1: No, però és que és l'única merda que tens a veure últimament.
2: Però dona la volta i és bona o no?
1: No et diria això.
2: Uah, és merda i prou.
1: Sí, el que passa que és les úniques comèdies romàntiques que s'estan publicant o s'estan estrenant recentment, que també ha passat amb Anyone But You, de la Sydney Sweeney i el Glenn Powell, que és una absoluta...
2: És escarosa.
1: ...brossa, però... La vas de veure perquè tenies ganes de veure una comèdia romàntica, perquè no en queden, no se n'estrenen.
0: Però ha anat degenerant la cosa, perquè llavors hi havia una època que en Noah, no sé, Noah Centineo fa totes les pel·lis, i aquelles eren bones.
2: Eren molt bones.
0: Todos los chicos a los que me enamoré, la Kiss Booth...
1: De fet, aquest estiu sí que és veritat que hem tingut una bona sèrie de romàntica barra tal, que és la de El verano en que te conocí, no?
2: O que me enamoré. Que me enamoré.
1: Aquesta, que estava prou bé, va ser un fenomen, bé, Off Campus, però que també és...
0: Alta River Harry, que follaven molt.
2: Sí,
0: allò no és romàntic. Allò és...
1: Però és més romàntic que comèdia romàntica, que és el gènere que per mi s'està perdent, perquè t'ha de fer riure una mica la pel·lícula, saps?
2: Bueno, riure o l'H. És que sí,
1: Martina Línia, sí, sí, de fet sí. Al final, totes aquestes comèdies romàntiques són una mica un mirall de la societat, no? Però què passa? Que el nostre problema és que la societat ha canviat molt en aquests últims 20 anys, podríem dir. Mm. I la forma de relacionar-nos entre nosaltres també, no? Llavors, per sort, els rols, sobretot els rols de gènere, s'han revisat una mica i hi ha pel·lícules que són dels 90 i dels 2000 que dius quina autèntica barbaritat que estigueu fent això a la pel·lícula, però et segueix funcionant perquè tu veus amb una perspectiva de, bueno, mira, és positiu, jo m'estic adonant que això estava malament, però en el seu moment era així, per tant, puc gaudir d'aquesta producció audiovisual igualment, no? Yeah. Però què passa? Que per mi el gran problema que tenim és el que comentàvem, que estem en una performativera absoluta que no està permesa la diversió sense més motiu que aquest, divertir-se, seure al sofà i decidir però creure en l'amor durant uns instants.
2: Creus que és per la recessió econòmica?
1: Crec que sí.
2: Sí, no?
1: Crec que sí, perquè com estem intentant remar per intentar educar la gent, fer-ho tot didàctic, que tot tingui un missatge, una reflexió, un tal, que ens n'hem anat tan enllà, jo crec, que hem perdut la visió de que a vegades hi ha certes coses que poden ser només per diversió. Però és que ens està passant en tota la vida. Els hobbies ja no només són hobbies.
2: No, és veritat, ara s'han de monetitzar.
1: S'han de monetitzar, els has de publicar, perquè si no els publiques no els has fet, o has de gaudir d'una forma d'ells que et pugui donar, doncs, cert...
0: Perquè la gent abans vivia el presente, mira la Carrie Bradshaw.
1: Exacte. És que és 100% així.
0: Ella era de Lulu, però com que...
2: Hem de fer carpe diem.
0: Jo crec que hem de fer més carpe diem.
1: 100%.
2: Que difícil.
1: I el problema també és que les pel·lícules d'avui actuals jo crec que són molt, molt, molt realistes i molt poc cursis. Llavors perden la màgia.
0: Vale.
1: Perquè una pel·lícula romàntica t'ha de donar cert cringe en algun moment. Yeah. Però serà un cringe que et farà somriure.
0: Han de ser aquestes coses que són impossibles de fer, menys que siguis molt enamorada o...
2: Que donen la volta.
0: Dona sí. La volta i ho fas perquè la vida és així.
1: Perquè, perdona que et digui, però quan a tu t'agrada algú, tu tornes tot allò que has odiat.
2: No.
1: Tu tornes una babosa.
2: Sí.
1: I vols estar tota l'estona enganxada a aquella persona, vols fer detalls cookies i cursis que si els veus d'una altra persona diries...
2: Et faran fàstic. Però fàstic perquè tens angúnia... Que cutre.
1: Vale, però som així. Per tant, a les pel·lícules s'ha de dramatitzar, s'ha de gaudir. Vull dir-te, ha de ser per diversió absoluta. A més, després considero que hi ha també una qüestió de misogínia a l'hora de tractar aquest gènere.
0: Per què?
1: A veure, aquí seré una petita
2: woke. Que molt bé.
0: No ho entenc.
2: No, que l'hem adoctrinat.
1: No, és veritat, perquè les pel·lícules d'amor, sovint vistes com a pel·lis de noies, sempre s'han tractat com a pel·lis de segona.
2: Sí. I el dia que un home cis heterosexual reconegui que l'ha vist i que li ha agradat, llavors serà cinema de culte, eh?
1: Clar.
2: Prepara't per això, eh?
1: No, és que amb els anys... Llavors els nois han dit, no, sí, jo he vist 3 metres sobre el cielo i em va agradar molt en el seu moment.
0: Mira la la.
1: Jo volia ser l'H.
2: El L'H.
1: Vull dir-te, que jo crec que s'han tractat sempre com pel·lícules de segona, no només per la gent cinèfila, sinó, no tothom, però alguns cinèfils en concret, sinó també per alguns actors i actrius que han maltractat una mica els rols que havien fet en aquest tipus de pel·lícules. Sense anar més enllà, Jacob Elordi,
2: sí.
1: Ell renega d'haver fet Kissing Booth,
0: és veritat,
1: que és la seva
2: normal
1: rom-com, i on ell es va donar a conèixer abans d'Eufòria, i ell diu que era absurda aquella pel·lícula. I dius, bueno, amor,
2: és una mica absurda,
1: vas començar allà, sí, però vas començar allà,
2: sí.
1: I vas anar fent...
2: Mai s'ha de renegar dels orígens, perquè
1: no.
2: Això és de pringada, això és el més de pringada que pots fer, renegar dels teus orígens, de debò t'ho dic, eh?
1: I que, a més, vull dir... És com, és el que dèiem, no? En aquesta era performativa, les rom-coms no tenen caixet, no tenen cabuda.
2: No.
1: A tu el que vols fer és un Midsommar, unes bestes,
0: clar,
1: un Frankenstein, una cosa d'aquestes que la gent digui, uau, que profund. Bueno, doncs fes una comèdia romàntica i fes-me riure i creure en l'amor.
2: Que és molt més difícil, eh?
1: Molt més difícil.
0: Sí, és més complicat.
1: O sigui, els guions d'aquestes pel·lícules de How to Lose a Guy in 10 Days, de Notting Hill...
2: És tan bona, és tan bona que em moro.
1: Són molt complicades de fer.
2: Avui l'hauré de mirar.
1: Molt més que una pel·li d'aquestes de denúncia social, amb tot respecte. Vull dir-te...
2: Sí, és més fàcil.
1: És molt més fàcil. Per últim... però no menys important.
0: M'està encantant que siguis tan indignada i tan com...
2: Avui
1: m'he emprenyat molt, m'he emprenyat moltíssim.
0: Uda amb la situació.
1: Sí.
0: És que faré una pel·li jo només perquè em sap greu que no en tinguis una per tu.
1: Em sap greu, però crec que tornaran. De la mateixa...
0: Vale.
1: És a dir, crec que venen èpoques tan dolentes...
0: Que tornaran.
1: Que de la mateixa manera que ha tornat Cracòvia, que per mi és un signe de recessió econòmica total, tornarà també l'era de les comèdies romàntiques. Vale. No tinc cap dubte, perquè necessitarem coses que ens facin creure que el món és un
2: però
1: lloc habitable.
2: Mai seran tan bones només ja per la qualitat d'imatge.
0: Sí, això és
1: i
0: cert.
1: És que
2: una bona rom-com té colors, aquest vídeo de merda que està desagradable de veure, però que ja
1: com,
2: fa
1: com
2: casa.
1: Com més antiga, més caliu.
2: Sí,
0: és que a mi la Netflix Lite no m'agrada gens.
1: No, a mi tampoc, la veritat. Després passa una cosa, que és que jo crec que les xarxes socials han substituït molta part del misteri d'aquesta com enyorança romàntica de mirades, de trobades casuals perquè no tenies el mòbil per dir ei, quedem aquí, o on t'has a les 6 del matí.
2: On t'has, que l'haig.
0: A mi m'encanta un on t'has a les 6 AM.
1: Val, però
2: uf, ara que ets una
1: romàntic,
2: marrada.
1: Romàntic no acaba de ser.
2: No, és una guarrada. No.
0: Perdona, jo he rebut on t'has supermacos.
1: Sí, tant en tant sempre dius que mono, però bueno.
0: Sí.
2: Ontes no és mai romàntic.
0: El meu crush de la uni ha razmetat un dia.
2: Oh, jo sé qui és.
0: I tu estaves, crec, quan m'ha dit ontes. I em vaig sonar loca, loca.
1: Sí, hi ha ontes que fan molta il·lusió.
2: Va ser preciós.
1: Però bé, jo crec que s'ha de reivindicar els grand gestures, que diuen en anglès, que són aquests, aquests regals com grans i tal, que és un moment on tu li fas un detall a la teva parella, sovint fent el ridícul.
2: No, sovint no, et diré sempre.
1: Sempre fent el ridícul.
2: Ja està, però o t'has gastat masses diners, o és un regal de merda, sempre hi ha algun pero i alguna mierda.
1: Sí, sí.
2: Perquè jo m'he gastat molts diners molts cops i no m'arrepiento de nada, i jo sé que és de pringada.
1: I de fer manualitats, que jo personalment sóc una patata fent qualsevol
2: sí, crec,
1: cosa amb
2: creus,
1: les mans.
2: Aquí estic en contra.
1: Perquè tu se't dona bé, tia.
2: La gent que no sap fer manualitats, que faci una altra cosa. Si no saps fer manualitats, no les facis, perquè després jo ho he de veure, perquè tu penses una Insta Story.
1: Però tu m'estimaràs tant.
2: No.
0: No.
2: Tu jo
0: no,
2: mai, tu jo no, mai, jo
1: la
2: mai.
1: La parella, dic. La meva parella m'estimarà tant que li farà il·lusió.
2: A mi el meu nòvio em ve amb un ram de flors d'aquestes fetes de foam
1: no.
2: I el mínim que foto és tirar-li a la cara, vamos.
1: No.
2: Perdó. Respeto.
0: La manualitat les pots fer de moltes maneres. Jo ja sé quina
2: guarra,
0: és la meva
2: sempre
0: confort.
2: Sempre estan guarra, sempre.
1: Però també crec que és veritat que tot ens fa cringe últimament.
2: Sí, és veritat, això.
1: No volem, com que estem en aquesta era performativa, volem que tot sigui, això que diuen en anglès, effortless. Que, és a dir,
2: nonchalant.
1: Nonchalant. Que no sàpiguen que ens agrada l'altra persona, que no sàpiguen que volem seduir l'altra persona, que li volem fer detalls, que no. Vull dir, com que no m'importi res en la vida, no? Llavors,
2: és trist,
1: és molt trist.
0: Yeah.
1: A mi em sap molt greu. Vull dir-te, és que a mi, per exemple, les cartes d'amor.
2: Ella, la de la Breezy era, ara li sap greu. Vaya huevos.
1: Però perquè jo
2: no les desenvolupa.
1: No,
2: sí.
1: No, lo de la Breezy era, per quin apunt, és que jo sóc una persona ansiosa. I llavors...
2: Accepta, tal com ets, Mariona.
1: Necessito rebaixar-me 3 tons, i per mi la Breezy era és la normalitat absoluta d'una persona del carrer. Saps? Però per mi és ser Breezy.
0: I què estaves dient, perdó, de les cartes d'amor, que m'ha cridat l'atenció?
1: Jo, per exemple, estic obsessionada amb el fet de que la gent ja no enviï cartes d'amor i no hi hagi coses com tangibles.
0: Que no t'enviïn cartes d'amor, diràs.
1: No, però a mi m'encantaria.
2: L'Alberto va enviar una carta de love.
0: Jo vaig estar un estiu parlant amb un nòvio meu a través de cartes d'amor.
2: Sí, jo
0: ella
2: també vaig
0: estava aquí a Barcelona.
1: Mort. Story time.
2: Story time.
0: És que volia fer teure-ho.
2: A veure, torna a començar, que m'agrada la història.
1: Sí, sí, sí.
0: Els dos ens vam conèixer que jo just marxava ja a viure al poble a l'estiu. Llavors, li vaig dir, escolta, quina és la teva direcció? I me diu, tal, vols enviar-me, què me vols enviar? I li dic, res, m'enviaré un dia un globo amb mi a dintre. Total, que vaig arribar a casa i vaig dir, a escriure-la. I vaig escriure una carta d'amor, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, no sé
2: què. A mà, no?
0: A mà.
1: Jo m'obsessionaria amb tu,
0: Perquè faig moltes faltes d'ortografia, llavors primer la vaig passar pel soft català, després la vaig escriure, li vaig posar pegatines...
1: Però hi ha un esforç...
0: Espera, no, perquè, atenció, que aquí ve el plot twist, a qui li va arribar abans la carta d'amor?
2: A mi!
0: Llavors jo vaig enviar-ne dues, la que li havia fet abans i la que li responia a la carta que m'havia rebut.
2: Ell va tenir la mateixa idea!
1: Crec que puc plorar, no és ni broma.
0: I llavors vam estar...
1: No ho mereixo gens, jo també vull un.
2: També. No, no, la Mariola està plorant.
1: A mi m'encanten aquestes coses. Jo amb les històries d'amor...
0: I no eren guarres, eh? No
1: és una romàntica empedernida.
2: Perquè no eren guarres.
1: Molt bé, Alberto, si fos orgullosa.
2: Se t'ha felicitat.
1: Ja. Però veus, aquesta... Realment, si ara un noi t'envia una carta d'amor i no t'agrada, diràs que pues, és una mica estrany, no? I que és un gest de l'altra persona que et fa patir, no? Dius, pobret, no? Com que fa crit,
2: depèn,
1: no?
2: Depèn, això sempre funciona igual. Si la persona t'agrada, és fantàstic, si no, no.
1: Exacte. Però... Tot i així, estem d'acord amb que sempre, quan estem enamorats, fem tots una mica de vergonya aliena. Sí. I què és el que més recordem d'aquestes pel·lícules que comentàvem ara, que són, per exemple, Ten Things That I Hate About You, 10 Razones para Odiarte, que és el moment en què ell fot un cringe terrible que apareix amb la banda de l'institut per cantar-li Can't Take My Eyes Off You?

0: aquest plano ideal.
1: Aquest somriure, vull dir-te, realment...
2: No, vull saber, és que tinc un foc amb un desmaio viva, no vull saber.
1: Ell agafa l'orquestra de l'institut i li canta Can't Take My Eyes Off You i fa cringe absolut realment, però tot això et fa somriure durant 10 minuts seguits pensant tant de bo a mi, quan realment patiria una vergonya terrible. Val. Què passa? Que les comèdies romàntiques, perquè no se'ls pot dir realment ni comèdies romàntiques actuals, això no passa, no. Perquè ens fa por la vergonya aliena i volem ser molt realistes. Doncs no, jo vull que agafin, i com per exemple, quan va passar a How to Lose a Guy in 10 Days, tenen una baralla històrica i estan cantant You're So Vain davant de desenes de persones fent el ridícul.
0: Sí, és...

0: amb la senyora de color vermell ballant-la, que li encantava, perquè es pensava que l'havien dedicat.
1: Bueno, perquè la senyora de vermell sabia que ells s'estimaven.
0: La senyora
1: i
0: de vermell
1: ridícul.
0: Era la Mariana Cordó.
1: Sí, seria jo 100%. Perquè són pel·lícules que doncs no han de ser versemblants, han de ser dramàtiques, han de ser divertides i han de fer-te creure en l'amor. I últimament això no passa, sincerament.
0: Oh. Molt bé, Mariana Cordova, m'has tombat la impressió que tinc aquí d'en Josep Montero.
2: Visca l'amor!
1: Perquè ell mai faria això, per exemple, Josep Montero.
0: Ah, no, faria coses molt pitjors. Vinga, agafa i pira't.
1: No, faria una gran cançó.
2: Que no, que a ell li encanta l'amor.
0: Mm. És un traïdor, en Josep Montero.
2: Ja, bueno, però a ell li agrada la part aquesta.
1: No, no, em tibis de la llengua.
0: Molt bé, Mariana!
2: No. Si mi fa gràcia, a mi la frase que més gràcia me fa seva és la de... lo de la llibreta teva...
0: Para, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, calla, calla, calla, no, no, no, a mi això m'afecta molt. Para.
1: Que poseu música ja, marxa de l'estiu perquè m'estic fregint.
0: És que aquesta la presentes tu, que jo l'odio.
1: I anar a mirar una comèdia romàntica ja.
0: A mi no m'agrada.
2: Doncs mira, saps a qui li encanta les comèdies romàntiques? A la Julieta, tant de bon presentés, ai, em presentés, em protagonitzés una. Això és l'amor de la meva vida.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també em va passar.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.
6: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a l'OF. Amb Alberto Garel i Gala Castelltort. En directe a AICAT.
7: Vea pa que aprendas.
8: Seguim al Love Ficat, som la Gala Castelltort
2: i l'Alberto Gadeo.
8: I ara estem, un moment, perdoneu, 3 segonets de res, per dir que queden 10 minuts per 4:45 de la tarda. Com que Mariona Córdoba es queixava que no hi ha suficient amor en l'aire, hem decidit agafar a Miss Berta Mairal per... Digues perdó.
2: Hem de recordar el número de telèfon.
8: Ah, vale, dic, ara m'he de trucar. 6-6-7-0-7-6-1-16 per fer-nos recomanacions de... com es diuen? Rom-coms d'aquestes.
2: Ah, sí, rom-coms.
8: Rom-coms dels 90, dels 2000, que siguin bones, que es pugui veure Mariona Córdoba aquesta nit mentre explora amb un petit gelat sota el braç.
2: Acceptem recomanacions de tot, també de llibres, perquè és la setmana del llibre i, per tant, ara sí, perdó, que l'havies presentat i no he deixat seguir. Berta Mairal, quin és el teu llibre preferit? Quin llibre recomanes?
9: Uf, el meu preferit. Jo us diria, jo tinc el preferit de sempre i el preferit
8: del actual. Moment.
9: Exacte,
8: vale.
9: Del moment. El preferit de sempre, sempre ho dic, és Judy Blume. Ai, Judy Blume, us acabo de dir l'autora. Germanes d'estiu de Judy Blume.
2: Molt bé.
9: El llibre per al qual jo vaig saber que m'havia de dedicar a l'escriptura. I després el d'actual, Tan poca vida.
8: Aquest t'encanta.
9: No, és brutal aquest llibre.
8: No pares de recomanar-lo.
9: Té unes 1.000 pàgines, ja ho diuen, que és un llibre no per tothom, o potser per gent que...
2: No, se't va fer molt pesat.
9: Les primeres 100 pàgines sí, després ja no. Després te'l menges, eh? O sigui, de fet...
2: A mi se m'ha fet molt pesat, eh? Pensava... Okay. Sí, sí.
9: I no et va agradar?
2: Sí, em va agradar, però vaig pensar, bueno, 1.000 pàgines, això amb 400 t'ho fas.
9: Uf!
2: El més important en aquesta vida com a autor, trobo, és saber no fer-te pesat. I 1.000 pàgines, hi ha molts pocs llibres que mereixin 1.000 pàgines, eh? Molt pocs. Uf, tots els que tenen 1.000 pàgines és un timo com una casa.
9: Doncs, últimament jo li dono moltes voltes a que ja no es fan llibres llargs i per mi, quan més llarg, més dens és... la manera que té l'autora d'explicar-te el que pensen, per què ho pensen, saps? A mi un llibre potser de 300 pàgines se'm fa molt curt, el trobo molt...
2: Mercè Rodoreda. Qui ho escriu millor? Ningú? I mira, eren 300 pàgines. Has de saber escriure bé, no pots donar-li 4.000 voltes al mateix tema, tio.
9: O sí?
2: Vale, pues sí.
9: A veure, a mi m'apassiona llegir llibres llargs.
2: I tu quan trauràs el teu llibre?
9: Bona pregunta. Pues en principi el trec el 2027. Ara no sé data exacta.
8: Conya, ens ho vas allargant molt,
9: Berta. Ja ho sé, ja ho sé. No, però ara és una cosa, és una qüestió ja no meva, sinó de la meva editorial. Aleshores també vaig una mica amb el que em diuen ells.
8: Ah, vale.
9: I ja em van dir que el meu llibre, quan els vaig presentar el manuscrit, es veu que si no l'editàvem tenia 900 pàgines i em van dir...
2: Criminal.
9: Que, em van dir...
2: Què et van dir? Criminal. Sí, si és que m'he de fer editora, jo ho sabia. Quan vaig començar a estudiar Humanitats que m'he de fer editora. Però em van enxufant aquí... Bueno, enxufar. M'ha costat pico i pala, però em van fotent aquí, en aquesta petita cadira, i no podré ser editora.
8: Bueno...
2: Thank you, Lord!
8: Queda molta vida.
2: Thank you, Lord! Perquè veia maçon. Fins aquí.
8: Ara sí, no venim a parlar de llibres avui.
9: No, no.
8: Venim a la nostra dosi d'amor.
9: Vinc a parlar d'una cosa que també m'apassiona molt i és les primeres cites. O sigui, a mi aquesta idea de dues persones que aparentment no es coneixen o es coneixen molt poc, exacte, em té fascinada. O sigui, bàsicament perquè en una primera cita mai saps el que pot passar. Hi ha aquesta infinitat de possibilitats, m'apassiona. Ja ho he dit i ho seguiré dient, eh? O sigui, soc una gran fan i m'encanta tenir-les. Ara tinc nòvio, no puc tenir... Bueno, puc tenir moltes cites, però no com la primera, no? I és fort perquè en una primera cita tu no saps ben bé qui és l'altre, però sobretot no saps qui pot arribar a ser. Que potser tens davant l'amor de la teva vida i no ho saps.
8: Yeah.
9: Perquè poden passar moltes coses. I també, a veure... És evident que pot ser també un autèntic desastre. De fet, hi ha cites de tota mena, no? Primer podríem dir, pues, no sé, les més romàntiques, no? Un sopar, que per mi seria, per norma general, de les meves preferides.
8: Sí, per anar a sopar per primera cita.
9: Jo crec que a partir dels 25 anys la primera cita es fa en un restaurant, sí.
8: Ah, vale.
9: I quan tens menys de 25, doncs sí que pots fer coses més quotidianes, no? En plan, jo què sé, en un banco, no? Quedes amb el que t'agrada en un banc. Això als 18 anys es porta molt, no? De quedar un banc...
8: Sí que és cert.
9: Oi que sí? Sí. No? I es practicava, i a mi m'agradava, però clar, s'acabava fent petting al banc.
2: Sí, sempre.
9: Llavors, clar, amb 18 anys és igual qui et vegi, amb 25 doncs, potser dius, ostres... una mica més d'intimitat.
8: Però llavors aquell banc queda sentenciat per sempre. Jo vaig estar una època quedant amb un amic... Ai, amb un amic, amb un veí meu, i sempre quedàvem amb el banc que quedava just entre casa meva i casa seva, i ara cada cop que hi passo...
2: Tens una foto.
8: Sí, tinc una foto en aquell banc.
2: Que li vas enviar al teu pare, o alguna cosa així.
8: No, no, això és un dia que vaig plorar en un banc. Però el banc aquell queda sentenciat i no hi he tornat a seure mai més, aquell banc, perquè és el nostre banc que es quedarà allà. En el nostre banc, però saps, ja no tocaré mai més.
9: Que hi ha llocs que potser no tenen com un significat especial fins que tu no hi vas amb una persona.
8: 100%.
9: És molt heavy. I llavors passes per allà i sempre te'n recordes. Això és una molt bona manera de memorar històries. A vegades d'amor i a vegades de... Bueno,
8: del que sigui.
9: Ja no vols recordar. Exacte. Uh-huh. Però hi ha una cosa molt més important que escollir el lloc on es desenvoluparà aquella primera cita. I és el que passa entre dues persones mentre estan tenint, mentre estan tenint la cita. La conversa és, sense dubte, una de les parts més importants. I en cada cita hi ha un fil que et pot encaminar cap a una segona cita o, per contra, et pot marcar directament el camí al fracàs. I siguem sincers, ningú es vol convertir en l'anècdota vergonyosa d'una altra persona. O sigui, jo visc... jo tinc molta por a pensar en totes les persones que potser han parlat de mi en, o sigui, amb els seus altres amics dient buah, la Berta em va fer això, va dir no sé què, saps? En plan, de totes les cites que no han sortit bé.
8: Hola, tia. Saps que justament avui quan he llegit el tema que faries, m'ha vingut un flashback d'una de les més pitjors cites del planeta i he dit, hòstia, tia, parlaran de mi segur perquè...
9: Clar, és que deu ser l'anècdota del grup.
8: A més, quan... O sigui, bueno, és un petit estorit més ràpid, ¿vale?
9: Sí, sí, sí.
8: Tinc una amiga que es va quedar a dormir a casa d'una amiga seva, així com de la uni, perquè estava molt lluny de la discoteca. Total, sí. Que es va despertar amb tota la ressaca i va sentir els seus companys de pis parlant. Que un d'ells tenia una cita aquella tarda, que estava nerviós, no sé què, no sé quantos. I tot això, de cop i volta, va sentir el nom de... Amb el meu nom, Alberto. I clar, i la meva amiga va fer com... A veure... Deixa'm investigar abans de dir res. I va buscar-nos per
9: insalsos
8: i era jo. I m'ha obrit dient, tu tens una cita amb aquest xaval? I m'ha fet una foto del tio i li dic, sí. Me diu, uau. I m'ha explicat qui era jo. Saps alguna cosa? I m'ha dit, no, no el conec de res. I jo, vale, perf.
9: I va posar més l'orella, en plan, què deien?
8: És que va marxar ja. Però clar, l'havíem de tenir, no la vam tenir. I ara jo no sé què va passar, perquè segur que després de la nostra primera cita va tornar a aquell pis i va comentar la cita sencera. I va ser horrorosa i deuen odiar-me.
2: Per què va ser horrorosa?
8: Perquè va ser molt incòmode.
9: És que és el pitjor que et pot
2: passar. Quina mandra, sort que estic en un detox, Màximo.
9: Bueno, veurem quan tornes al ruedo, eh?
8: Però bé, tu tens una mica de... Tens consells avui per una primera cita, no?
9: Sí, exacte. Jo avui us porto el que serien un sí en tota regla en una primera cita i d'altres coses que són un no absolut, vale?
8: Vale.
9: I el primer és veritat que no és ben bé un tema, vale? Però sí que és una cosa... Salut, amor. Tira.
2: No, home, no, però dissimula, Berta Mairal. Tio, aparto del micro.
9: Tot.
2: No, tot no està a punt de tornar a tossir, però se m'ha passat.
8: Molt bé.
9: Veus?
2: Gràcies.
8: A veure,
9: atenció, ja ho tenim.
8: Gràcies. Què hem de fer?
9: Lo primer no és un tema, d'acord? Però és una cosa que hem de fer, sobretot la nostra generació i les pròximes, i és posar el mòbil cap per avall en una primera cita.
2: Ah, sí.
9: Sí.
2: Diuen
9: sí.
2: Que això és d'infidel.
9: Ja, però això quan ja portes 10 cites. A la primera és una qüestió de respecte i de saber estar atent i present amb l'altra persona. O sigui, si ets addicte al mòbil, intenta que no es noti. I ja hi haurà temps de gestionar-ho, no? I en una primera cita et necessitem atent.
8: Clar.
9: O sigui, no pot ser que t'estiguin parlant i tu facis la de... Què, perdona? O que potser t'estan explicant que l'any passat... Veus?
8: Molt malament.
9: No, no. És completament una falta d'educació.
2: Perquè jo penso, sobre que t'estic entretenint, si m'arriba un missatge de la meva amiga que serà més entretingut que la conversa que tu m'estàs donant, el mínim és que me'l llegeixi i li respongui.
9: Ja, llavors és que realment no volies tenir aquella cita, no?
2: O no, jo sí, però quan veig que la persona és tremendament avorrida, penso, doncs mira...
9: Bueno, millor no fer com la gala.
8: Vale.
2: No, és veritat, no feu com jo. És descarosa.
9: Sí, no hi ha res menys atractiu que estar explicant la teva vida a una altra persona.
2: I ho mereixo jo, aquest bullying.
9: No, tio, tu t'estàs obrint a l'altre i venga, la gala, parla amb la seva amiga, que segur que t'està criticant.
2: Sí.
9: Bueno. I diu que és veritat, tranquil·la. Ara sí, passem al que per mi són sí absoluts de temes de conversa. La pregunta, la primera és preguntar per les passions, ¿vale? En una cita estàndard et preguntaran a què et dediques, mentre que algú que està realment interessat en tu et preguntarà què fas quan no treballes. I si vols mostrar interès de veritat i que això no tingui, o sigui, que això tingui alguna possibilitat de que funcioni, recordeu aquesta diferència, ¿vale? Una cita mediocre et preguntarà de què treballes. L'amor de la teva vida et preguntarà què t'apassiona. I és veritat. Vale. O sigui, estem en una edat que, evidentment, és important a què et dediques. I són típiques preguntes que et fas...
8: Rutinària.
9: Exacte. Sí. Però per sortir de la rutina i per marcar la diferència, i que el que vols és tu conèixer l'altre, hòstia, pregunta-li què li agrada. O el típic de, i què volies ser de petit? Saps? M'estàs dient que ets metge, però què volies ser? I allà saps molt, molt més. I d'allò pots saber...
2: Anècdotes.
9: No. Exacte. Molt bé, molt bé. Per estar en detox te les saps totes, eh?
2: No, no, perquè una per estar en detox ha d'haver set addicte en algun moment, m'entens o no?
9: Totalment.
2: És que clar...
8: Més coses que s'ha de parlar.
9: I sí, per mi, a veure, em podeu dir la vostra opinió. Tinc un sí absolut que bastanta gent no està gaire d'acord, vale? Que és parlar de l'ex.
2: A la primera.
9: A la primera, completament. No, no, ja, jo et vaig dir les raons.
8: Soc Tim Berta, de veritat. Vale. Vaig... Ho trec sempre, el tema, i tots... Això és per la segona, jo.
9: No, no. En una primera cita s'ha de parlar de l'ex. I sé que molts us se'm saltareu al coll, però escolteu-me un moment, vale? Si per un segon, durant aquella primera cita, t'has plantejat tenir fills amb aquella persona, perquè a vegades et creu aquell pensament... Sí, sí, passa, passa.
2: És que estem molt anants de l'olla.
9: No, no, no, si t'ha passat això...
2: Primera cita, si t'has plantejat quin nom li posaries a la teva tercera filla amb aquella persona i a on seria la hipoteca, si a Barcelona o Osona...
8: Té. Home, ja pots saber si interrogis que a sota et passen pel cap.
9: Tio, jo sé que l'Alberto m'entendrà, és una romàntica com jo. Vale. Pues si per algun... vale, oh, si en algun moment se t'ha passat pel cap que...
2: Soy un pobre diablo.
9: Que aquella persona i tu podeu estar junts tota la vida i que aquesta cita està funcionant millor que qualsevol altra que hagis tingut abans, és important que sàpigues d'on ve. I, per tant, quan va tenir la seva última relació, per què ho van deixar, això és molt important, i, sobretot, quin tipus de relació té ara amb la ex.
2: Però això et dona temps de saber-ho per WhatsApp abans i tot, eh? Bueno, és que jo sóc molt xatejadora.
9: És veritat. És cert que hi ha unes precites virtuals, no?
2: Sí, ja en dir.
9: Que va sabent. Però, en tot cas, també està bé preguntar-ho a la cara, perquè tu a la cara pots veure.
2: Preguntar-ho? Tu què dius? Com ho preguntes? No, què? Parlant del futur, vale, i la teva ex, tot vull saber-ho.
8: No, jo pregunto.
9: Sí.
8: Literal.
9: Hombre.
2: Ai,
9: que incòmode. Que tenint
2: jo la incòmode per contestar-li a la meva amiga i vosaltres aneu preguntant això.
9: Em sembla una cosa de prevenir.
8: 100%.
9: És per prevenir. Clar, potser estàs tenint una cita amb un infidel de madu... Ai, de manual, claro. Això com es sap, preguntant?
8: 100%.
2: Sí. Bueno, perquè la primera cita et dirà, no, jo sóc superinfidel.
8: No, ja, però seria...
2: És que...
8: Com van acabar i tu ja el dius, claro. Vale, per aquí van
9: exacte.
8: Els tiros.
9: Home, si et fa la de no, és que la meva ex estava loca. Ahir ja dius, vale, no.
2: Home. Però això t'ho diu abans que tu li preguntis per l'ex.
8: 100%. Llavors, moltes vegades ja ho treuen ells. Si no toca, ho treuen ells. Ara, si no ho han tret i estem acabant la cita, jo dic, última qüestió.
9: No,
8: com
9: va
8: acabar amb el teu ex?
9: Exacte.
2: Així? Sí. No t'ho crec. És impossible.
8: Ho faig treure, ho faig anar bé.
2: A veure, clar, és que tu fas com jo, que manipules la conversa.
8: Claro.
2: Com es nota que són comunicadores.
8: Tu preguntes al qual a palo seco, tia.
9: Sí, suposo que es va donant la...
8: Vas la... coent una mica, no?
9: Sí, exacte.
2: El teu menjar preferit, macarrons, vale, la teva ex, què?
9: Així. Sí, eh? A veure, a mi sempre em funciona.
2: Instagram.
9: S'ha de ser directe.
8: Sí, que ets molt directe.
9: Sí.
8: Bueno, per sempre sí, ho has set,
9: sí, tu. Sí, i si aquella persona ha superat a la ex, no té cap problema de parlar-ho, saps?
8: Tenim temes que no podem parlar.
9: Sí. Mira... Una cosa que està molt de moda i jo no l'entenc. Sobretot són preguntes que fan els homes cap a les dones, vale? Però és preguntar el body count. Sabeu què és, no?
2: Sí.
9: Vale. Això em sembla una... Com una...
2: Ah, i lo de l'ex, no?
9: No, perdona. Tu vols saber quants tios m'he follat? O sigui, quants tios m'he tirat abans de tu i jo
2: follar? Ja, no.
9: No, tio?
8: És raro.
2: És raro.
8: A mi tampoc m'agrada. I me fa una rabia si m'ho pregunta.
2: Això és perquè sou una guarra, les dues. A mi m'és igual dir-ho.
9: Ja, però és que, tia, no creus...
2: Això és
9: que...
2: perquè no voleu que us tinguin de... No. Ah, oi, oh, jo, si m'ho pregunten, ho respau. Després penso, what the fuck, però...
8: És que jo me poso una mica gelosa si m'expliquen el que han fet abans. Això és el meu problema.
9: En sèrio? Oh. Hòstia.
2: abans
8: de conèixer-te. No m'he fet res amb aquella
2: persona. Almenys abans de conèixer't, cabron!
9: Això s'ha de gestionar.
2: Perdó per l'insult, no t'ho mereixes.
8: Ho estic gestionant, ho estic
9: gestionant. Ah, vale.
8: Però sí que és veritat que a les primeres cites sempre acabo pecant i m'ho acaben explicant i dic...
9: No ho vull saber, no ho vull saber.
2: Soc tonta!
8: Però cada cop, cada cop, i caic una i darrere l'altra, i una altra, i una altra, i una altra, i no para, no para, no para. És molt trauma, tio.
9: Riqui també és diferent, igual, com la finalitat de la teva pregunta i com t'acaba afectant que no pot ser un home heteronormatiu que agafa a una noia, una princeseta, i li diu quants t'has tirat. I com la tia li digui més de 10, el tio ja està pensant...
2: Princeseta, una cosa, a veure, una cosa.
9: Passa.
2: Una princeseta.
8: No, però sí que és veritat que...
2: Prohibides a les
9: walkers.
8: No, ara no, que és espai, no.
9: Princeseta, d'igual, una noia.
2: Broma.
9: És que jo m'estava imaginant a mi, saps que m'ho pregunten? I clar, jo com hagi de dir 25, pues, potser aquell tio pensa que sóc una guarra. Llavors m'hauré de cabrejar amb el tio a dir-li de tot.
8: Literal.
9: Com m'està preguntant això i que per què pensa que sóc una guarra si m'he follat a 25, 30, 50 o 100.
8: No, no,
9: això 100%. Ho fa molt, els homes comparen com...
8: Sí, lo del quilometraje que diuen a TikTok.
2: Heu de parar a tenir cites amb els homes amb qui teniu cites. Us ho dic en sèrio, mai ningú m'ha preguntat.
9: En sèrio?
2: No, mai.
8: Pues jo ho he viscut també, Berta.
2: És
8: Mayra.
2: Broma.
8: No.
9: Sí, tia.
2: Estic al·lucinant.
9: És molt corrent.
2: O sigui, jo pensava que era en plan, jo què sé, que ho havia buscat en xat i ho havia escoltat aquí.
9: Molts amics meus ho pregunten, eh?
2: What the fuck?
9: I és un tema com... Sobretot molt d'homes, saps? De, pues, la tia que jo m'estic tirant s'ha follat a tals, saps? I ells, quantes menys, com que més valor li donen. Llavors, ai, bueno, no. Llavors, vinga, a discutir.
8: Quin horror, tia.
2: Estic al·lucinant, mai m'ha passat.
9: Per això, si m'estàs veient, pues, no ho preguntis, per si de cas.
2: Molt bé, aquest consellet.
8: Berta, ens ha tirat el temps a sobre, però...
9: Ai, bueno...
2: Ah, mira, encara queden un piló de pàgines. Això t'ho guardes i ens ho portes aquí uns dies.
9: Perdona, que l'última està buida, eh?
2: Ah, vale.
9: No anava tan mal encaminada.
8: No, anaves bé, 100%.
2: No, molt bé, perquè ho portessis de veritat, eh?
8: Ens quedem amb els teus consells, els aplicarem a la nostra següent cita i espero que la resta de veients també ho facin. Per despedir, que et posem una mica de Soc un Bohèmio, d'acord?
2: Ah, vale.
9: M'encanta. Qui no ficareu?
8: Què serà de mi?
9: Ah, no la conec.

0: que mana.
1: Això és el Love.
0: Está muy caro este Uzi.
1: Amb Gala Castelltor.
0: No te acerques, Uzi.
1: I Alberto Gadel.
0: Aquí págate, Uzi.
1: Aicat.
0: En tu vida probarás dis.
2: Una cosa. Això està a punt d'acabar el programa, però m'està avisant tothom. Tothom és gent d'Instagram random, també, per tant entenc que no és secret de res, no? Vale? Que s'han alliberat entrades d'oques, per tant, si algú no en té, que sàpiga que pot anar ara mateix al At The Project i comprar-ne. Vale, nois?
3: Hola.
2: Darrer per aquest petit acte de servei. N'hi ha pel dia 5, pel dia 7, pel dia 9 i pel dia 10, per cada dia.
3: Pues vaig a comprar-ne.
2: I estan totes al mateix sector, que són a l'escenari, a les grades, 222, 123, 135, 236, que són just els que hi ha al costat d'aquella manera que es veu estar al lateral, que no es veu res, pues allà estan les vostres entrades. Però pel primer dia encara en queden a pista A, pel que estic veient, que és el dia 5, i pel dia, i pel segon dia també. Però per la resta, pels últims dos, no. Bueno, petit dato que us regalo, jo que sé, per si algú no en tenia, veus? De rep el servei públic del Loft. I ara mateix faig un instastòria per a més followers. Dit això, què hem de fer?
3: Ui, perdó. Aquesta temporada ja sabeu que ens reservem aquesta estona per jugar una mica com si fos l'hora del pati. Una petita estona en què la policia de diversió ens treu les manilles i ens deixa lliures perquè siguem nosaltres mateixes. Ara bé, avui ens hem obert el diari secret. No, el diari secret no, però els diaris de l'última setmana i hem fet una petita recopilació dels titulars més surrealistes que ens hem trobat per comentar-los aquí amb vosaltres. Així que prepareu-vos. La setmana passada se'ns van tirar sobre per riure'ns d'una tia que es va cagar sobre una competició.
2: Ah, sí que se'ns van tirar sobre. Què ha passat? No ho he mirat.
3: Pues tia, que la gent en plan, no valoreu la amor. No es valora ella mateixa.
2: No es valora ella.
3: Hola.
2: Sí, t'estàs equivocant.
3: Quiere-te un poco, tia. Cagues a sobre, no estàs fent una cosa sana pel teu cos, per molt que sigui un esport. Bueno, ja està, fins aquí, perquè sou tontes del cul.
2: Ai, joder.
3: Albert. No?
2: Albert, però per què estic dient tots els noms dels meus cosins?
3: No passa res, jo sempre faig el mateix amb els nòvios i dic que són els meus cosins. Pista.
2: No. Cap Jana i cap Rogent sent els meus nòvios mai.
3: Jo, Manel, Sergi, Pol, Abel, Àlex... Jo bé, si voleu alguna notícia random ja sabeu que ens la podeu fer arribar al 667-07-61-16 667-07-61-16 i ho respondrem amb un sticker graciós i divertit i exclusiu del Loft.
2: Molt bé. Vols que comencem a llegir?
3: Comencem ja.
2: La primera diu: es descobreix un suposat compte secret d'Instagram de l'actor Channing Tatum que es dedica a tirar hate a Harry Styles.
3: El compte ara està desactivat, però diverses persones van lligar caps quan van veure que l'actor era el seu únic seguidor. A més, aquest compte deixava comentaris en alguns posts d'ell dient-li coses bones, és a dir, que tampoc era gaire discret. Cal posar en context que Channing Tatum va estar promesa amb Zoe Kravitz, parella actual del Harry Styles, que suposadament també estan promesos,
2: mare
3: i potser
2: Déu,
3: per això li tira hate.
2: Creus que estan promesos de veritat o no?
3: Jo espero que sí, però això t'he de dir que m'ha recordat a una història, una story time, que va passar fa relativament poc aquí a Catalunya.
2: Què?
3: Pensa una mica. Ila, que diria.
2: Ah! What the fuck, eh?
3: No? Sí. És una mica la mateixa història, que també, si tu has de fer un compte per tirar hate, el millor que pots fer és no seguir-te, no relacionar-te amb el teu compte
2: és
3: principal.
2: És que realment... Va, petit consell. Com fer un compte per tirar hate?
3: Busca un nom divertit, però secret.
2: Secret, molt secret, que ningú et pugui relacionar amb això.
3: El meu, per exemple, és...
2: Quin és?
3: No ho diré, perquè després si te salquejo, no ho sabràs. Però bé, posa un nom molt complicat. No segueixes a ningú, ni deixes que et segueixi ningú, penges tres posts i tens el teu compte privat, perquè vegi tres posts, almenys.
2: Pots.
3: I pots no posar foto de perfil.
2: Ah, sí, no posis foto de perfil, és important. Però perquè després, si això ho busques al Google, després et surt la persona que és realment, m'entens o no?
3: Clar, és que no s'ha de fer res. No s'ha de posar cap... O sigui, sigues anònima. És igual, ja estem en un moment en què la xotxa ja no sap el que eren tots. Llavors, si surt un compte anònim insultant-me, diré, pues oc, pues que si me surt un nom i cognoms i una foto, me la pelarà igual.
2: Sí, realment. Llavors, sí.
3: El que afecta és el comentari, no?
2: Sí. Seguim?
3: Seguim.
2: Vols que comentem un altre?
3: Vale.
2: Et toca a tu llegir,
3: Joder. American Airlines lliga un passatger al seient amb cinta adhesiva després de tenir un brot agressiu en ple vol. Hòstia.
2: Aquí tenim una foto del senyor molt lligat, però molt lligat, eh? Lligat amb el cap,
3: Està molt lligat.
2: Molt lligat. Està mai, jo no he vist mai ningú tan lligat que no estigués segrestat.
3: I castigat perquè no vegi estel, perquè té la finestra tapada, també.
2: Sí que ho té. Bueno, es veu que el senyor de 67 anys va començar a tenir mal comportament i a proferir insults homòfobs i racistes durant el vol. Per tant, mira, potser s'ho mereixia.
3: Ah, doncs llavors t'ho mereix.
2: Potser s'ho mereixia. Ell feia primera classe i l'única manera de retenir-lo i mantenir-lo controlat que van trobar en ple vol va ser lligar-lo amb cinta adhesiva. Bé, el vol, a més, va haver de fer un aterratge d'emergència per detenir-lo. I l'endemà, quan li tocava declarar, el senyor va dir que no recordava res del que havia fet.
3: Sí, venga.
2: Està molt bé, Luda, no me'n acuerdo.
3: És súper d'home, també te diré.
2: Sí, sí que és molt d'home, tens raó.
3: Ai, no me'n recordo. I si no me acuerdo, no me acuerdo. I si no me acuerdo, yo paso.
2: Això que és un concert d'Alberto Gadel.
3: Yo paso.
2: Tu què és?
3: Ja, pues, tu mereix. Poc el va lligar, trobo, per haver deixat anar barbaritats.
2: Sí, si deixes anar barbaritats et faran una barbaritat. Això t'ho ensenyen a P3. Quan et pica un nen et diuen no t'hi tornis, però bueno, si et pica...
3: Tu t'hi tornes i més fort. A mi també deien això.
2: A mi també, però no volia dir-ho.
3: Ah, vale, no es pot dir?
2: No, no, en principi és problemàtic, potser.
3: Perdoneu.
2: Va, llegeixo un altre titular. Llegeixo un altre titular. Un guardabosc de Virgínia va sobreviure a l'impacte de 7 llamps i la ciència encara no s'explica com.
3: I no hi ha foto d'en Roy Sullivan, que és aquest noi. Li van concedir el rècord Guinness de la persona que ha rebut més impactes de llamps.
2: Hi ha rècord Guinness per tot. És que quan més et sorprenguis, guanyes un rècord Guinness.
3: Literal. Ell treballava com a guardabosc al Parc Nacional de Shenandoah. No sé d'on. I els primers impactes el van enxampar en horari laboral. En un va perdre un ungle, en un altre les celles i les pestanyes, i en un altre se li van incendiar els cabells perquè era en plan... És que hi ha d'haver-hi alguna conseqüència. O sigui, em sap greu el que li ha passat, però és que, clar, que te caiguin 7 llamps i no tinguis ni una conseqüència ja és, bueno, increïble.
2: És impossible, és que perquè et passi això has d'haver guanyat 40 cops la loteria, com a mínim.
3: Després d'això, atenció, perquè
2: el
3: va decidir...
2: El juego de las probabilidades, digues.
3: Va decidir jubilar-se, però els llamps el van continuar perseguint, així fins a 7 impactes. La seva dona, que estava molt preocupada, també va rebre l'impacte d'un llamp i va sobreviure. I al final va decidir abandonar-lo en plan, mira,
2: t'estimo
3: molt, però és que no pot ser que cada cop que plogui a mi em caigui un llamp al cap.
2: Té raó.
3: Quina cosa més bèstia. Què deu tenir aquest home?
2: Però...
3: Què van passar-se quan era petit?
2: Ah, sí, ara ho has trobat. Jo pensava, què deu ser? Ah, clarament es van passar una fila quan era petit.
3: I a partir de llavors ja és, bueno, un Rayo McQueen.
2: Quan eres petita, tu no miraves vídeos de què passava si te'n passaves una pila? Jo sí.
3: No.
2: I feien exemples amb un tros de pernil dolç i es començava a florir tot el pernil dolç.
3: Iu.
2: Sí, vaig pensar, bueno, no me'n passaré una pila, que és una cosa que ja de base no anava a fer, però...
3: Un noi de... el meu P3 o P4 o P5, no recordo quan. No, no és això. És que es va afogar amb una pila i van haver de girar-lo del revés.
2: És que és molt perillós, el de les piles. Ah, afogar més, clar.
3: Clar que es va afogar.
2: Quina barbaritat.
3: No, però va sobreviure, eh?
2: Va, és que ara em feia una mica de por per si no havia sobreviscut.
3: No, va expulsar la pila disparada i totes estàvem així. Que fort.
2: Bueno, què? Acabem el programa? Sí, no?
3: Vale.
2: Posem una mica de música.
3: Som-hi, doncs. Què posem?
2: No sé, busca-ho.
3: Oh, petitó, m'encanta.
2: És que a mi no m'agrada.

0: tens això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aika.
1: Gente!
2: Oh, ja se l'acaba.
1: Ui, sí, estem tristíssimes, ja que sí.
2: Molt, avui molt. Escolta, ja sabeu que els divendres ens agrada posar música al programa i, per tant, aquesta setmana, aprofitant que és la Mercè aquí a Barcelona, us demanem les cançons dels artistes de la Mercè que teniu més ganes de viure, de sentir, d'escoltar, de passar-la bien, de romper-la, saps?
1: Tu tens ganes d'anar a algun concert en concret?
2: Jo aniré segurament al Desvetlana el divendres, el dissabte.
1: Sí. Diuen que hi haurà coses divertides.
2: Sí, hi haurà coses molt divertides. Jo, per exemple... Em sembla poc.
1: Per què em fas això, tio?
2: Perquè és superdivertida. 667-07-61-16 667-07-61-16 el número on heu d'enviar les cançons, les rom-coms aquestes per la Marina Córdoba que se pugui veure aquesta nit.
1: Llibres, que és la setmana del llibre.
2: Tot. Ens envieu tot al 667-07-61-16.
1: Nosaltres respondrem amb un sticker, deies, exclusiu?
2: Amb un sticker exclusiu o una foto exclusiva o un àudio exclusiu o...
1: Alguna cosa exclusiva, això segur. Família, com sempre, busqueu-nos a les xarxes d'Eva, @someva, allà trobareu el nostre contingut més exclusiu i teniu encara vídeos a l'estiu.
2: Imagina-te, al YouTube, everywhere.
1: Sí.
2: Si no, ens podeu trobar en format videopodcast a Spotify i a 3Cat i en petites dosis al YouTube, que això sempre ve de gust, una petita entrevista.
1: Sobretot.
2: Per dinar, acompanyada, per sopar, acompanyada, per estudiar, acompanyada, per dutxar.
1: Sempre acompanyada. Estem en directe cada tarda de 3 a 5 a ICAT. Nosaltres ara marxem a fer el 6è cafè del dia, perquè jo ho he begut molt cafè, i us deixem amb el nota de veu, família. Ens veiem demà.
2: Adeu!

0: cops a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Això és el Love.

0: veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Bona tarda, benvinguda a Catalunya. Ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de Veu d'ICAT.
2: Podem garantir altes dosis de flipament de Teteo i Caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
1: Sortiu d'entre el fum i apugeu el volum de la ràdio que ens hi posem amb la protagonista del dia.

0: Ja és oficial i ja es pot dir a tot arreu.
1: Segur?
0: Sí.
1: Ho puc dir ara i no me les carregaré?
0: Et deixo dir-ho.
1: No estic pas cavant la meva pròpia tomba?
0: No.
1: Doncs som-hi, endavant. Ja podem explicar que en Kelly Azaia serà l'enviat d'ICAT a l'Eurosonic 2027, que es fa al gener a Groningen, això és al nord dels Països Baixos.
0: Es tracta del mercat musical més potent d'Europa i d'un festival que posa el focus en l'escena emergent.
1: De sobte estem fent el Telenotícies, eh? M'encanta, eh?
0: La càmera... passant vídeos de fons, no?
1: Clar, ara cap a tu, ara cap a mi. Atenció, perquè en anteriors edicions per l'Eurosonic ja han passat artistes de la magnitud de la Rosalia o Dua Lipa, que han actuat allà a Groningen i s'han endut premis d'aquest festival.
0: És el tercer any que des d'ICAT enviem representació musical catalana a aquest festival. De fet, el 2025 l'escollida va ser la Julieta i l'any passat la Llum.
1: I ara agafa el relleu en Kelly, que en té moltes ganes, que ja ens ha enviat una nota de veu, LOL, on parla de l'oportunitat que representa per ell tenir un lloc en aquest enorme aparador que és l'Eurosonic.
2: Hola, hola, aquí Kelly Azaia. Estic super, super content, feliç d'haver estat seleccionat per tocar al Festival Eurosonic. Per mi això és una oportunitat molt especial, una oportunitat que segueix cuidant el meu projecte. És un festival molt important i formar part del cartell és una cosa que em fa moltíssima il·lusió. També és molt important poder anar-hi amb la música que estem fent en català, en altres idiomes i compartir-la amb gent de fora. Conèixer artistes, professionals i veure què passa allà, no? Així que estic molt agraït a ICAT i a tota la gent que ha fet possible aquesta oportunitat. Ens veiem a Groningen, si estiu així. Una abraçada.
0: L'Eurosonic d'aquest 2027 es farà a Groningen, al nord dels Països Baixos, del 13 al 16 de gener.
1: Hem d'escatir si es diu Groningen, com ho dius tu. Jo dic Groningen, molt a la catalana,
0: Groningen,
1: molt a la tabatresenca.
0: Sí.
1: I en Kelly, ja diuen Groningen, és més com ho fan Kelly, eh?
0: Jo crec que sí.
1: Jo que hi he anat aquests dos anys, que a Micat hi hem enviat a la Llum i a la Julieta, sí, és més Groningen, una cosa més dura, més nòrdica. És molt guapo aquest festival, és molt totxo, és molt gros, per allà passa el bo i millor de l'escena emergent europea, i que hagin vist clar que en Kelly hi té un espai, vol dir que li veuen projecció internacional. I he de dir també i subratllar, i això fa una mica més de vergonya perquè és nostra, és d'ICAT, que ICAT és la emissora que participa a l'Eurosonic representant Espanya. És a dir, quan ells miren cap a Espanya, miren cap a Catalunya, Barcelona, ICAT, i a nosaltres ens diuen, seleccioneu alguna cosa guapa del que teniu a la vostra escena. I fa molta il·lusió, això ho fem a través de la EBU, que és la European Broadcasting Union.
0: És els que van a Eurovisió, també.
1: Exacte, venen a ser els mateixos.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt guai, eh?
0: Doncs sí, tant que sí.
1: Em deixes fer la típica, ara, per acabar?
0: Va, digue-ho.
1: És que, clar, en Kelly té una cançó que es diu Ready, que ja vaig fer servir aquest comodí.
0: Vols que et faci una confessió?
1: Què?
0: Cada vegada que fem el butlletí informatiu de les 6 de la tarda...
1: Estem ready?
0: Dius, estem ready, i cada dia penso en aquesta cançó d'en Kelly.
1: Doncs vinga, gràcies a ICAT. En Kelly Azaia ja està ready per anar-se'n a l'Eurosonic 2027.

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: La meva vida és la meva sort.
2: Què més vull? Si m'estimo, em bogeria.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.

0: Són les 5 i 10 de la tarda, som en directe al Nota de Veu d'ICAT, aquí amb l'Aina, amb en Dani Expósito, a l'altra banda del vidre, el control tècnic del programa. I Aina, com està el pati? A veure, perquè avui havíem de parlar, de fet ara ho farem, de quina playlist imaginem que punxarà en Josep Montero, que és la veu d'Oques, que sabeu que farà de DJ selector del piromusical de les festes de la Mercè a Barcelona. Això ho va fer l'any passat la gent d'Estopa, fa dos anys la primera edició ho va fer la Rosalia, la primera edició en què hi havia una persona punxant les cançons del piromusical, eh? I tant la Rosalia com Estopa van aprofitar l'ocasió per estrenar cançó nova de Trinca. Veurem si passa el mateix amb en Josep Montero. En qualsevol cas, avui sucarem una mica de pa en imaginar la seva playlist i hem demanat notes de veu que ja ens heu fet arribar aquests dies molt amablement al 677 50 61 53. I tu diràs, per què em fots tot aquest rotllo dient-me el que faràs i no et poses a fer-ho? Doncs perquè ho farem d'aquí una estona, perquè resulta que ens ha sorprès a primera hora de la tarda una notícia que no havíem pas vist a venir.
1: Notícia d'ultimíssima hora, que és que, atenció, notetes, s'han alliberat entrades pels concerts d'Oques Grasses.
0: Queden entrades per anar a veure Oques Grasses el 5, el 7, el 9 i el 10 d'octubre.
1: De fet, especialment el 5 i el 7, els dos primers dies, queden entrades a pista A, davant de tot. Per tant, afanyeu-vos i si aconseguiu entrades, feu-nos-ho saber també, al 677 50 61 53.
0: Si sou d'aquelles persones que us heu passat l'estiu quedant amb família, amb amics, amb gent, dient no, ens vam quedar sense entrades, no hi vaig arribar, no en tinc, doncs que sàpigues...
1: Correu!
0: Que s'acaben d'alliberar i que, a més, això és informació oficial de The Project, que és la promotora del concert. No estem parlant de cap tipus de revenda, ni cap cosa estranya, ni tèrbola, ni molt menys. És tot comunicació oficial de la gent que organitza aquests quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
1: Exacte, de fet, si voleu fer el tafani, les entrades es posen a la venda al mateix lloc on es van posar a la venda l'última vegada, diguéssim, a la web de The Project.
0: I hi ha tant entrades de pista com de grada, Aina?
1: Sí, el dilluns dia 5 i el dia 7, el dimecres, sí que hi ha entrades a pista, també a grada. Però els altres dies, el 9 i el 10, els dos últims, només hi ha entrades a grada.
0: Hi ha algun tipus de restricció pel que fa, per exemple, al número d'entrades que puc comprar?
1: A mi a pista em deixa seleccionar-ne fins a 20, per exemple.
0: 20 entrades! 20 entrades per pista!
1: Sí.
0: Endavant. Si estàs tu ara a casa i tens 19 amics i no teniu entrades per Oques, doncs avui ha sortit el sol de sobte sobre dels vostres caps.
1: També et diré que per la il·lusió que fa aquest concert i la quantitat de hype que sentim totes plegades, si no tens amb quin ari, jo també la compraria, eh?
0: De fet, l'Aina té entrada i anem amb tot un grup de gent el dia 9, oi que sí?
1: Sí, exacte.
0: I se les mirava ara a la redacció i deia, estic per comprar-ne alguna, perquè clar, van tan buscades.
1: És que tens aquesta sensació que va costar tant la primera vegada que ara sembla que n'hagis de comprar més, però ja la tinc, vull dir que no cal.
0: Doncs estigueu pendents de The Project, de la seva web, de les seves xarxes socials. De moment, l'avís oficial és que s'acaben d'alliberar entrades per Oques Grasses pels quatre concerts, per qualsevol dels dies del comiat d'aquest grup. Va, anem amb Josep Montero.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Anem al tema que avui ens preocupa, que ens ocupa, que és Full Focus. Què punxarà aquest paio tan indesxifrable, tan escorredís, tan esmunyadís? Què punxarà en Josep Montero quan li toqui triar les cançons del piromusical de la Mercè?
1: T'he de dir que els notetes ho tenen ben clar, que punxarà.
0: Sí?
1: Hem rebut notes de veu de gent que ho té claríssim i que ens han deixat a la nostra bústia.
2: Jo crec que Montero punxarà segurament la cançó de Búho relacionada amb la volta pel tema de Barcelona i relacionat amb el piromusical també. Doncs...

0: deixa plegat.
1: La Judit, que diu que els Búhos està bé, aquesta cançó Volcans, que podria funcionar en el marc d'un piromusical, però clar, deia una cosa rara, la Judit. De fet, m'agradaria tornar a anar a buscar la nota, perquè deia, la cançó de Búhos, de la Volta, que entenc que és la Volta Ciclista Catalunya.
2: Exacte, però també deia, com que té a veure amb Barcelona, a mi també m'ha fet pensar en el Tour. No
1: ho sé. A veure, sisplau, Dani Expósito, des de l'altra banda del vidre, tornem a rescatar la Judit.
3: Jo crec que Montero punxarà segurament la cançó de Búho relacionada amb la Volta. La cançó de Búho relacionada amb la Volta.

0: des de l'inici.
1: A veure, és que anem a disseccionar la Judit i el que ens deia en aquesta nota que ha fet arribar la nostra bústia, com deia l'Aina, 677-50-61-53. La pregunta era clara. Què creieu que punxarà en Josep Montero en el piromusical de la Mercè? I clar, la Judit, què, de la Mercè? És una lletra, tampoc ve d'aquí. Ara aturem-ho tot, ara, o què?
2: És que per un moment he pensat que anaves a dir com el festival de la Morcilla, saps? I dic, caram!
1: Ha anat més ràpid al teu cap que no pas la meva llengua. Sí. Doncs clar, si fem de juditòlegs i intentem interpretar el que ha dit la Judit,
2: sí,
1: ha tirat molts trets a l'aire. Ella s'ha volgut cobrir les espatlles.
2: No, podria ser.
1: Perquè ha dit Bulls,
2: sí,
1: la cançó de la volta.
2: Exacte.
1: Que la cançó de la volta podria ser aquesta. Quan jo t'avisi, gal, monta la bici, monta la bici, gal, monta la bici, bici. Clar, a mi si em dius la cançó de la volta, doncs me'n venen unes quantes al cap. Ja sabeu que a ICAT ens correm això de l'ICAT Volta des de fa, sí, uns quants anys, però aquesta, la d'en Cuca Pi, seria una de les més icòniques.
2: Sabem si en Montero li agraden en bici?
1: Home, jo juraria que sí. Sí que sabem que hi ha gent d'oques grasses.
2: Que són ciclistes,
1: que són molt ciclistes. Ara no sé si és en Valldaneu o en Rojo, perquè tot sovint els confonc. Diria que és en Rojo. En Josep, oi que es diu Josep també? En Rojo?
2: Ostres.
1: Busquem-ho ara, això, eh? En Rojo, vaja, que és un dels components d'oques grasses. Un dels músics que acompanya Josep Montero des dels inicis del grup.
2: Miquel.
1: En Miquel, Miquel. En Miquel Rojo. Doncs en Miquel Rojo diria que sí que és ciclista. Però clar, també deia que és aquella cançó relacionada amb Barcelona. I si pensem en clau bicicletes i en clau Barcelona, hi va haver el gran depart del Tour.
2: Exacte.
1: Que també tenia cançó oficial.
2: Cançó de Doctor Prats, concretament. Ah, no.

0: mateixa.
1: La Judit, la primera nota de 10 que hem punxat aquesta tarda aquí a ICAT, que ha tirat un triple, però no en plan opció boja esbojarrada, sinó en plan tres opcions en una.
2: Sí, espectacular.
1: El que vindria a ser literalment un triple.
2: A veure si l'encerta.
1: A veure si sonen o Volcans de Buos, o la bicicleta d'en Cucapí, o aquesta que es diu Energia de Doctor Prats. Et doncs sembla bé que anem a una altra?
2: Vinga, va.
1: A veure què ens diu l'Amon. Pareu bé l'orella que ella tira la seva proposta musical i fins i tot oposita a un possible premi.
2: Ah, sí?
1: Que ella mateixa s'ha inventat.
2: Ah, molt bé.
3: Hola, bona tarda. Va, me la jugo. Jo crec que Josep Montero d'Oques Grasses farà sonar Coralí d'Adrià Puntí. I ha fet un rodolí en el piromusical de la Mercè d'aquest any. Per cert, si l'encerto, hi ha premi o què?

0: T'he de dir, Aina, que m'encantaria que la Mont tingués raó. Gràcies, Mont, per proposar que el DJ Josep Montero punxi Coralí de l'Adrià Puntí. Seria sensacional.
1: És fantàstica aquesta cançó, m'encanta.
0: A més, com que l'Adrià Puntí té com aquesta pàtina de geni boig, crec que en Montero s'hi pot sentir còmode.
1: Sí, 100%.
0: No? I és com una cançó que ningú s'esperaria.
1: És que a més té autèntiques barres, eh? Aquell tros de Coralí, t'estimo tant que avui faré el pi, és que em fa molta gràcia, és boníssim.
0: És com el Rodolí que ens proposava l'Amon quan deia que punxi Coralí, que per cert, haurem de pensar un premi.
1: Podrien ser entrades per oques.
0: Endavant! Sí, clar, recordeu que avui el Nota de Veu, Aicat, té doble tema del dia. Nosaltres volíem parlar de què punxaran Montero al Piromusical de la Mercè, però resulta que han alliberat entrades d'oques i l'Aina està gastant la tecla de l'F5.
1: Correcte.
0: Actualitzant constantment. De fet, m'has dit que s'han esgotat ja les alliberades per algun dia.
1: Sí, s'han esgotat. Mira, s'han esgotat totes les entrades alliberades que hi havia a pista. Saps que fa una estona hem dit que hi havia entrades a pista i entrades a grada. Les entrades a pista ja no en queda cap per cap dia.
0: Han volat totes.
1: 100%.
0: Cap de les alliberades està disponible.
1: Exacte, però queden entrades a grada, això sí, per tots els dies.
0: Quantes persones deuen estar ara radiants i entusiasmades a Catalunya, eh?
1: I tant, i més perquè, clar, no s'ho esperaven que això passés ara.
0: Si heu trincat entrades d'aquestes alliberades d'oques, ens ho feu saber, com deia l'Aina.
1: Sí, sí.
0: 6, 77, 50, 61, 53, el telèfon de l'Alegria aquesta tarda, 6, 77, 50, 61, 53. Seguim avançant en la possible playlist d'en Montero?
1: Vinga.
0: Va, nota d'en Marc.
2: Hola, sóc el Marc i crec que sonarà el ventilador de banda neon i búhos.

una playlist eclèctica i amb pes musical català. Aquesta és l'única pista que tenim de Josep Montero per fer les nostres apostes de playlist pel Piro Musical de la Mercè. Aleshores, bona tarda, Aina i Frank, sóc l'Omar Barón i jo crec que sonaran Alegria d'Antònia Font com a homenatge a Joan Roca, Divinais de Rosalia, cançó del seu últim disc Lux, que incorpora el català, acaba de donar la volta al món amb el seu tour, i recordem que també Rosalia va fer la tria del Piro Musical del 2024. Després, escombrem cap al pop català de Julieta amb 100%, també ha col·laborat amb Oques Grasses, i després tenim Els Tiets amb Kier Oliver, connectant Mataró amb Menorca, amb la cançó Fa Dies, i Montjegui Go Home, de Maria Jaume i Fades, també com a gest de suport a Fades després de les agressions que han denunciat en els darrers mesos. I per últim, m'encantaria escoltar el superestrella de la Sant Clementina, Aitana Ocaña, que recordem que també tenen certa amistat amb en Josep Montero, perquè ell va estar cantant al seu estadi olímpic de l'estiu passat del Tour de Metamorfosis. Una abraçada i petonets!

0: sol de sora baixa.
1: Molaria tant que en Josep Montero punxés Antònia Font al Piro Musical de la Mercè.
2: Més un.
1: Seria increïble.
2: Eh? El millor grup de la història. Ha de sonar el Piro Musical de la
1: 100%.
2: Mercè. Montero, sisplau, tu que pots, fes-ho.
1: M'ha agradat molt les idees que ha dit l'Omar, especialment aquesta d'Antònia Font, però n'ha dit alguna altra que crec que també funciona molt i que seria una autèntica festa si, per exemple, punxa Superestrella de l'Aitana. Això és així.

0: Podria funcionar aquesta cançó de l'Aitana. De fet, voldria jo recordar, Aina, que ja els he vist plegats dalt de l'escenari, a l'Aitana i en Josep Montero.
1: Sí, en Josep Montero va pujar a l'escenari de l'Aitana per cantar La gent que estimo plegats, sí, sí.
0: Ah, és a dir, l'Aitana va fer com de Rita Payés.
1: Exacte.
0: Entre cometes, eh?
1: Sí, van cantar-ho bastant junts, crec.
0: Ah, però, ho van fer com...
1: Crec que sí.
0: Molt plegats i això, eh?
1: Diria que sí.
0: Doncs, home, potser és com, Aitana, convides en Josep Montero al teu bolo, doncs en Josep Montero et convida a la seva playlist.
1: I per què no als concerts de l'Estadi Olímpic?
0: Uau, ben vist, ho vas més lluny,
1: home,
0: eh?
1: Home, clar, ja que hi som.
0: Clar, podria ser que en Josep Montero, fent de DJ del Piromusical, ens doni ja pistes del que passarà en aquests 4 concerts finals d'Oques?
1: Podria ser.
0: Tipo que si punxa algun artista, algun grup, sigui gent convidada, que sí que més o menys ha corregut que hi haurà gent convidada en aquells...
1: Podria molt ben ser.
0: En els concerts finals.
1: També hi ha un altre tipus d'aposta que ens la planteja un oient, concretament és en Marc, que ens diu també cançons de la ciutat de Barcelona, perquè al final, clar, el Piromusical forma part de les festes de la Mercè, que són les festes de Barcelona.
0: Mm-hmm. En Marc ens ha fet nota de veu?
1: Ens ha enviat un text.
0: I com és que no ha fet nota de veu?
1: Perquè diu que està amb un fil de veu.
0: La típica, eh? T'has jugat la típica de... Ui, no puc, que estic afònic.
1: Doncs ell ens diu... Jo aposto que punxarà la Rambla de Quimi Portet per la quota usonenca per homenatjar l'astre intercomarcal i perquè parla de Barcelona.

Em sembla molt ben tirada aquesta proposta d'aquest oient que ens ha enviat missatge escrit, en aquest cas al 677 50 61 53. És veritat que en Quimi encaixa per diverses bandes. Si ens posem en clau barcelonina estrictament, també podria anar... Mira, diverses opcions al damunt de la taula, però unes com de rabiosa actualitat que se m'acuden, les al·lèrgiques al pol·len.

0: Barna is not boring podria ser el clam que sortís del piromusical de la Mercè un cop en Josep Montero punxés Apocalipsis Now de les al·lèrgiques.
1: 100%. A més, funciona en tots els formats perquè és una cançó sobre Barcelona d'unes barcelonines, saps?
0: És que per les quatre bandes.
1: Sí, sí, sí, brutal. O, per exemple, també d'un grup barceloní podríem punxar una cançó sobre Barcelona.
0: Aquesta a tu t'agrada molt i és molt festiva.
1: Que es titula Sarnalona.

0: Veig la teva sarnalona, Aina.
1: A veure.
0: I apujo l'aposta.
1: Vinga, va.
0: Clar, perquè Svetlana t'entrarien a la part més petarda gamberra de la sessió.
1: Sí.
0: Però si tu de sobte et vols posar com més circumspecte, vas a buscar una veu autoritzada d'un bon barceloní, també, com és en Guillem Gisbert.
1: Home, 100%.
0: A.K.A. el nostre Gigi, que té una cançó que es diu Temptacions, de Collserola. Què et sembla?
1: Fantàstica.

0: Poc la punxem, aquesta cançó, eh?
1: És que t'imagines? Clar, haurà de fer edits el, en Montero, perquè, clar, aquesta, per exemple, dura 5 minuts i mig, i hem anat a buscar la dada. El piromusical de la, per, de la persona. El piromusical de Barcelona té una durada aproximada de 30 minuts. L'espectacle comença a les 10 de la nit i s'allarga fins a 2:15. Llavors, si punxes aquests 30 minuts, nosaltres estem aquí posant cançons com per omplir-ne 6 de piromusicals.
0: 100%, però bé, pot fer mescles, i tant que sí, veurem.
1: Ja li estàs demanant que faci mescles,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, clar.
1: Endavant, algun bon remix com si fos la Trapella.
0: Sí, podria molt ben ser. També pot ser que punxi cançons de col·labos a moques.
1: Sí, aquest és un dels filons que nosaltres hem estimulat aquests darrers dies.
0: Exacte, com per exemple una cançó que a nosaltres ens agrada molt i molt, que van fer amb Stay Homes i que es diu The Bright Side.

0: Aquesta de Bright Side, amb Stay Home, té uns quants moments de disparar, digue-li confeti, digue-li petards.
1: 100%.
0: També ens funciona Toca, amb els Figaflowers.
1: Ens encanta.
0: Seria una gran primera cançó de piromusical.
1: Sí,
0: perquè és com que entra tranquil·la i es va enfilant.

0: si toca, toca.
1: Y anar a tocar mundo tiri.
0: Si toca, toca.
2: Aquest moment sambero, tu te l'imagines? A tota la gent que, per cert, el Piromusical canvia d'ubicació, ja no es farà a l'Avinguda Maria Cristina, allà a Plaça Espanya de Barcelona, se'n va cap al Bogatell també, cap a aquest enorme espai a la platja, perquè hi càpiga més gent, doncs de sobte sambòdrom allà, no?
3: Mola molt, jo crec que podria funcionar moltíssim aquesta cançó, perquè clar, no hem d'oblidar que el Piromusical són petards, o sigui, clar, ara... és música que acompanya... llum i colors i foc.
2: Ara ens estàvem flipant amb l'Aina. A cada una de les cançons que anem punxant, anem detectant els moments d'explosió màxima.
3: Exacte.
2: És a dir, quan dispararíem nosaltres els petards?
3: Jo crec que aquesta cançó funciona molt bé.
2: I mira, a la que ve ara, també li veig un punt positiu, que és com que té aquesta mena de sampleig que el coneixerà tothom.
3: Sí, 100%.
2: Hi ha guiris, òbviament, el Piromusical de la Mercè. Llavors crec que és una cançó que de seguida la gent es pot fer seva, encara que sigui la primera vegada que la senten.
3: Quina proposes?
2: Bussejar.

0: Aquí reunint idees de cançons perquè en Josep Montero, líder d'Oques Grasses, doncs construeixi la seva playlist, ja que li tocarà fer de DJ selector al Piromusical de la Mercè. És el tema del dia, avui a ICAT, el Nota de Veu, i som en directe des de les 5. Tenim en Dani Expósito a l'altra banda del vidre, el control tècnic, i tenim a l'Aina enganxada d'una banda a la playlist d'en Montero i de l'altra a les entrades que s'han alliberat aquesta tarda d'Oques Grasses, que vas veient com volen, eh? A mesura que fots F5, cada cop en queden menys i menys i menys.
1: Sí, sí, vaig fent refrescar la pàgina i veig que van desapareixent, tot i que al mateix temps també n'hi ha que s'alliberen, perquè, per exemple, fa una estona hem dit que ja no en quedaven a pista i ara em deixa tornar-ne a comprar. Bé, no sé, jo crec que suposo que van alliberant-ne, no ho sé.
0: Molts servidors col·lapsats i molts telèfons que comuniquen de fa estona, ara, seguríssim, eh?
1: Sí, sí.
0: Clar, deies tu, a més, que has vist una relació directa entre una story que ha deixat anar o que es fa una estona i el fet de que s'hagi tornat a rebentar el servidor.
1: Exactament, sí, sí.
0: Clar, que han dit, ei, que sapigueu que queden 4 entrades encara lliures per alguns dels dies.
1: I a la grada en queden, eh? Vull dir que hi ha opcions encara.
0: També hi ha opcions de cançó. Hem fet, a veure, el bloc del que ens demanava la gent, el que ens heu enviat vosaltres al 677-50-61-53. Després, el bloc de cançons de Barcelona. Això serien col·labos d'Oques, que pot funcionar. I en tenim un altre que és ja en Josep Montero mirant-se més al Malik amb el seu propi projecte.
1: Exacte. Podria ser que posés, per exemple, alguna cançó de l'Alice, que sabem que treballen junts també.
0: Això diuen.

0: De fet, van treballar plegats més enllà d'aquest possible disc en solitari d'en Josep Montero quan van fer l'himne de l'aniversari del Barça.
1: Exacte, sí, sí.
0: Allò del porto l'escut al pit. No, ja no sé res més de l'himne, però vaja, sí que...
1: Bàsicament és porto l'escut al pit.
0: Oi que sí?
1: Sí.
0: I és... Clar, que van fer junts en Josep Montero amb l'Alís, per tant, podria ser que fes una clocada d'ull al seu col·lega.
1: Sí, per què no?
0: També l'Aina s'ha estat mirant l'Instagram d'en Montero i s'ha fixat en músics i agent que segueix aquest artista usonenc.
1: Doncs, per exemple, sabem que té molta relació i han treballat junts musicalment parlant també amb Guillem Remisa.

0: Crec que molaria bastant que sonés amb Guillem Ramisa. Passa com amb en Quimi Portet, que és d'Osona, que sabeu que en Montero és molt, molt, molt de la seva terra, de la seva comarca. Llavors, per aquí m'encaixaria més son... Amics, des que eren canalla, de fet, li vaig sentir dir a en Guillem Ramisa que la cançó Corre pels camps,
1: sí.
0: Jo vull córrer pels camps, com quan tenia 10 anys.
1: Exacte.
0: Doncs eren literal en Josep i en Guillem.
1: Que fort,
0: De petitets que feien això per allà, per casa, per Muntanyola, per Osona.
1: Que guai.
0: No hi havia camp que se'ls resistís. Els corrien absolutament tots.
1: Tots, de punta a punta.
0: Amunt i avall. Llavors crec que funcionaria molt i seria com molt xulo que punxés un amic seu de la infància, de tota la vida.
1: 100%. També molaria molt que punxés un grup que a nosaltres ens encanta i que creiem que pot funcionar moltíssim pel piro musical i que, a més, ens consta que a en Josep li agrada aquest grup.
0: I, a més, aquest grup el formen dues veus femenines que darrerament estan començant a col·laborar de forma separada amb molta gent.
1: Doncs sí, i són les Alosa.

0: perquè ho fan molt bé.
1: Apa, que es queixarà en Josep Montero si li feia mandra començar a buscar cançons. Només s'ha de posar el nota de veu perquè li hem tirat entre la gent i nosaltres. Que si Volcans de Buos, que si la bicicleta d'en Cuca Pi, que si Energia de Doctor Prats, Coralí de l'Adrià Puntí, el ventilador de Buos altra vegada amb Banda Neon i Mont DJ, Alegria d'Antoni Afon, Superestrella de l'Aitana, La Rambla d'en Quimi Portet, Apocalipsis Nau d'Al·lèrgiques al Polen, Sarnalona d'Esvetlana, Temptacions de Collserola d'en Gigi, Guillem Gisbert, Always in Our Hearts, The Bright Side dels Stay Homes, Toca d'Oques amb Figaflaues, Bussejar d'Oques amb Al·lèrgiques, Què passa nen de l'Alís, Ànima de Corell de Guillem Remisa, m'estic cansant només de repassar-ho, Aina, Flors i Violes de l'Osa,
0: I
1: ens en queda una que tu vas dir, aquesta,
0: és que
1: per mi és innegociable. És
0: jo a dir, ho tinc claríssim.
1: Érem a la redacció preparant el tema i l'Aina es va alçar i amb un xic de violència fins i tot vas dir, segur que en
0: segur.
1: Els 30 minuts de música 100%. Que seleccioni en Josep Montero sí. No hi faltarà aquesta artista.
0: La reina del Maresme, la Muixca.

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Camins que hem de fer sols.
0: Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Camins que ja són nous.
0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
2: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
3: Què vols dir?
2: Mira, escolta'ls.
4: Gala, ets la millor.
3: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
5: Obrim el piset compartit de Catalunya.
2: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
5: Cada tarda, de dilluns a divendres.
3: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
2: I ara ho pots fer com... sexy.
5: Tinc els meus límits, Alberto.
2: Ui, que...
0: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
3: Wow, wow, what the fuck?
6: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. Cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
7: Hola Frank, hola Aina, hola oients de Nota de Veu. Bé, em sento bastant nerviosa de gravar aquest missatge. Em dic Núria Cortell i abans de tot, Frank, a veure si te'n recordes. Ens vam conèixer ja fa uns quants anys. Tu venies a tocar amb el

l'una per l'altra i com això ens pot ajudar a estar més presents, a poder encarar les dificultats amb més solidesa i amb més fortalesa. Espero de debò que us agradi i que us arribi. Una abraçada ben forta.

0: quin tros d'història de la Núria Cortell d'Hostalric, que clar que me'n recordo, evidentment, de com vam anar allà a tocar amb el grup que tenim hivernant, també. Nosaltres el tenim a Guaret, rotllo Manel.
1: Ah, sí?
0: Clar, què passa?
1: Que fort!
0: Ah, no, Manel pot tenir un grup hivernant a Guaret i la resta no. Doncs clar que sí.
1: Ai, doncs mira, plantegeu-vos-ho.
0: Gràcies, Núria, per cert, per guardar encara el CD i, a més, ens ha enviat fotos i tot,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, poc t'ho pensaves, que avui parlaríem dels Sulfitos, eh, Frank?
0: Gens m'ho pensava.
1: Doncs la Núria, que presenta aquesta cançó, digue'm per què plores, i que ens ha dit que el 18 d'octubre tindrà un EP. I d'altra banda, avui hem de parlar també de l'Aina Rabassa, que és de Sant Cugat del Vallès, i que estrena la seva primera cançó, que es titula Érem Roselles. En aquesta proposta, la tradició del folklore i la cançó d'autora i el bolero es troben amb la textura industrial, la llibertat del jazz i el pols electrònic.
0: Doncs si et sembla, amb l'Aina Rabassa, tanquem oficialment la primera hora del Nota de Veu.
2: Hola, sóc l'Aina Rabassa i us presento el meu nou single, Érem Roselles, que és el primer tema del meu primer àlbum que sortirà al gener. Una abraçada molt forta per tots els oients de Nota de Veu.

0: Bona tarda, són les 6, seguim a ICAT, evidentment. No ens hem pas mogut d'emissora, estem ready, com en Kelly i Isaiah, a punt per anar-se'n a l'Eurosonic. Nosaltres, a punt també, per explicar-te què has de tenir controlat a aquesta hora de la tarda. Tenim en Dani Expósito a l'altra banda del vidre, al control tècnic, i aquí al meu costat, l'Aina Ostrell, que de seguida us explica les notícies d'aquest dimarts 22 de setembre.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que la guerra ucraïna acabarà més aviat del que la gent pensa. Ha estat durant el discurs que acaba de pronunciar a Nova York en el marc de l'Assemblea General de la ONU. Trump també s'ha mostrat optimista a l'hora de poder arribar a un acord amb l'Iran per acabar la guerra. El president nord-americà ha dit que confia que això pugui passar després de les eleccions de mig mandat dels Estats Units previstes pel proper 3 de novembre. Mentrestant, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ataca l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, a qui ha qualificat de criminal de guerra i arquitecte del genocidi a Gaza. I els experts troben encertades les limitacions de l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 14 anys, tal com preveu la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència que ha actualitzat el govern. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Lluís Giró i jo mateixa.
0: Com ha de ser, com cada tarda, la primera que te la incorporo jo així en plan improvisada és que us hem explicat avui el Nota de Veu a les 5, perquè això és nou de trinca, que en Kelly Azaia, el músic de Lleida, serà l'enviat d'ICAT aquest any a l'Eurosonic, el 2027, vaja, no aquest any, sinó la propera edició. Recordeu que estem parlant d'un festival que és referència pel que fa a l'escena emergent europea, que per allà han passat en anteriors edicions gent com la Rosalía o com la Dua Lipa, i que ICAT és la tercera vegada que hi envia algú, que va ser fa 2 anys l'inici d'aquesta relació amb la Julieta, l'any passat la Llum, i aquest any, el gener del 2027, del 13 al 16, enviarem allà en Kelly a ensenyar tot el talent que té a dintre i que, a veure si a partir d'aquí pot emprendre una vessant internacional de la seva trajectòria.
1: Jo estic convençuda que despuntarà moltíssim, 100%.
0: Moltes ganes de tornar a ser a l'Eurosonic i anar-hi amb en Kelly, també com a notícia improvisada, que és novetat d'aquesta tarda, és això de que s'han alliberat entrades pels concerts d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Montjuïc, Lluís Companys de Montjuïc.
1: De fet, sí. Si us interessa comprar entrades, sapigueu que encara n'hi ha algunes disponibles a Agrada. Per tots els dies, de fet.
0: Pel 5, pel 7, pel 9 i pel 10 d'octubre.
1: Exacte, sí.
0: Vinga, i pel que fa a d'altres disciplines artístiques, el Teatre Lliure recupera i revisita una de les primeres obres que va estrenar fa gairebé 50 anyassos, La vella Helena.
1: Ho fa rebatejada com Tot fent la vella Helena i passada pels sedars del dramaturg i director Miquel Masfiol i del col·lectiu Miserable, que no només s'ha dedicat a traslladar aquesta mítica obra a l'escenari, sinó que han volgut impregnar-la de l'esperit dels inicis del Teatre Lliure per celebrar el seu mig centenari. La trama gira al voltant d'un grup de joves de teatre convençuts que ja no es fa teatre de veritat i que es marquen el repte delirant de recuperar l'essència dels 70 i tornar a portar a escena l'opereta Offenbach amb música en directe.
0: I més enllà de Tot fent la vella Helena, avui hi ha dues estrenes més destacades a la cartellera teatral barcelonina. La primera, al Teatre La Biblioteca, No miris.
1: Marta Marco i Pep Cruz lideren el repartiment d'aquesta ficció basada en la història real de Verónica Steistange, filla de represaliats per la dictadura xilena i alhora neboda d'un important repressor. És un thriller sobre les zones grises de la condició humana que parla de la frontera entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Tenim teus per a veure-la fins al 18 d'octubre.
0: I a l'Espai Texas, la segona estrena que us dèiem, en aquest cas, un musical que es diu Després de nosaltres.
1: La història ens porta a reflexionar com mantenir el vincle amb una exparella, com continuar estimant-se sense estar junts, i com cuidar l'altre malgrat els sotracs de la vida i l'arribada de noves parelles. La interpreten Júlia Jové i Xavi Navarro, i a Andrea Mir als teclats. Estarà en cartell fins al 15 de novembre.
0: I en marxa des de dissabte, la Setmana del Llibre en Català. La trobareu al Passeig Lluís Companys de Barcelona fins diumenge.
1: És una fira que es caracteritza per les novetats editorials en català i aquest vespre ICAT emetrem un programa especial de la Pila des de la Setmana del Llibre en Català amb recomanacions per tots els gustos.

0: playa de Mariana.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Sí, sí, l'Elga és nova.
2: Els experts, 15a temporada, més que dales.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
3: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
5: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
6: De què va el programa?
7: S'acosta el veredicte del Zona Nou 2026.
8: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
7: El quintet barceloní Beni Dolores.
8: El grup de Matadepera, Orella 2.
7: I la formació zonenca Plamoguda.
8: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona Nou a ICAT.
7: Segueix-la en directe.
2: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.

Soc la Meritxell Niederman i us volia presentar a nota de veu el meu nou single que es diu Mira'm. Parla d'aquest espai íntim, d'oblidar el món exterior, de tenir un moment així molt, molt especial, molt màgic, i espero que us agradi moltíssim.

0: Camí d'un quart de set, segona hora del Nota de Veu Dicat. Comencem a les 5, anem fins a les 7. Avui és dimarts i això vol dir que d'aquí una estona tindrem en aquest estudi ni més ni menys que a la nostra entrenadora personal. No ens estem de res i aquest any tenim una entrenadora personal que és la nostra, la de l'Aina, meva i d'en Dani, però també és la vostra. Podeu aprofitar tot el que explica la Marta Tura.
1: I de fet, si teniu dubtes o consultes per ella, evidentment ens podeu escriure o ens podeu fer notes de veu al 677 50 61 53. Aprofiteu i demaneu consells de tema esport.
0: Li podríem demanar un dia a la Marta, si li sembla bé, a veure si després me'n recordo, de fer un programa tot de consultes.
1: Sí, consultori.
0: Consultori amb la teva entrenadora personal.
1: Exacte, fantàstic.
0: No? He de menjar 5 minuts abans d'anar a córrer o 5 minuts després d'anar a córrer?
1: O durant.
0: Per exemple. Ho he de menjar cada 5 minuts mentre corro.
1: Ah, mira.
0: El que vulgueu. Barra lliure de comentaris, ho farem, eh? Ja podeu anar enviant, si teniu dubtes i qüestions, al 677 50 61 53, perquè sí, centrem tota l'atenció a l'escena musical catalana, però també tenim altres focus, per exemple, el dimarts, això del cuidar-se, de l'activitat física i de l'estar en forma. La Meritxell Neddermann, que ens ha tirat Mira'm, que és la seva nova cançó, i atenció amb el que ve ara, que serà la segona vegada que sona avui el Nota de Veu Dicat.
1: Doncs sí, perquè de fet tenim una cançó, que és Tinc una bèstia dintre meu, que l'hem escollida perquè resulta que en Quimi Portet ha anunciat un nou disc per l'any vinent.
0: Atenció, que això és gros. Torna l'Astre Intercomarcal.
1: A més, aquest novembre també es publicarà un disc de l'Último de la Fila gravat en directe als concerts que han fet aquest any en Quimi Portet i en Manolo García.
0: Doncs si en Quimi Portet té una bèstia dintre seu, nosaltres li obrim la porta, la punxem i li donem sortida.

0: Quina meravella, l'astre intercomarcal en Quimi Portet, que a més ho va rebentar aquest diumenge a l'escenari de la plaça major de la seva ciutat de Vic, tancant el mercat de música viva del 2026. I atenció amb els que venen ara, que també tanquen la seva etapa, la seva trajectòria com a grup, Aina.
1: Doncs sí, són Pelat i Pelut, que celebraran el final d'una dècada de música amb un concert únic el 25 de setembre.

0: És el Fariter de Palat i Pelut, que també són usonencs com en Quimi Portet, i que dius que pleguen veles i estan programant un concert guapíssim, Aina, per aquest cap de setmana.
1: Doncs sí, han escollit Folgueroles, la població on va néixer el grup, per celebrar el seu comiat amb un gran concert especial el proper 25 de setembre, concebut com una gran trobada amb totes les persones que han format part del projecte. No serà simplement l'última actuació de Palat i Pelut, perquè el grup prepara una nit única i irrepetible en què tornaran a reunir músics, col·laboradors i amics que els han acompanyat durant aquests 10 anys.
0: Uau, quina panxa deuen tenir aquests dies, perquè això és demà passat, no l'altre, és a dir, és divendres. Avui és dimarts i el concert és divendres i és el gran final de Palat i Pelut. Quina panxa deuen tenir la gent del grup. Tu, si haguessis de fer una cosa per última vegada, no sé, si haguessis de menjar per última vegada, què menjaries?
1: Uf!
0: Típica pregunta,
1: eh? Última petè, jo menjaria migues.
0: Sí, eh?
1: M'encanten.
0: Uau, migues de pastor.
1: I tu?
0: Jo pernil. Però el més bo de la capa de la terra.
1: Posa'm el més car que tinguis.
0: Per favor, vinga, i ara ens entrenem i mengem pernil amb la Marta Torà.

0: dues hores de cançons i de bon rotllo i també d'altres qüestions, com per exemple ens fa molta il·lusió haver incorporat aquesta temporada a la Marta Torà, que és la nostra entrenadora personal. Bona tarda, Marta.
1: Bona tarda, moltes gràcies.
2: Bona tarda.
0: Tu de moment vas bé, també contenta de venir
1: i
0: això?
1: I tant, a mi m'agrada molt parlar amb vosaltres, sí? De temes molt suculents, ja sabeu.
0: Estàs a gust? Sí?
1: Tant,
0: qualsevol cosa tu ens ho dius, eh?
1: Molt bé, jo no tinc calor, t'entens?
0: Una miqueta, jo sudoria, sí. L'aigua està al teu gust, temperatura...
2: No, però digues què et va dir la Marta l'altre dia d'això de suar.
0: L'altre dia la Marta em va dir, tio, sues molt fent la ràdio, perquè jo és com que desprenc molta energia perquè em poso molt en situació i suo molt, és veritat, és una mica angoniós, però em va dir la Marta, com es nota que estàs en forma amb això del suar?
2: O sigui, que el fet de suar és perquè ets una persona esportista.
0: Jo vaig percebre fins i tot un to d'admiració en les seves paraules.
1: Jo crec que he de vigilar molt les paraules amb tu perquè calen, tipus massa, saps? Hauré de vigilar molt. Però va per aquí, una mica la solució no és del tot mentida el que et vaig dir, eh?
0: Llavors, dona'ns alguna pista, perquè això de la suor és una mica...
1: Això de la suor és un temazo, però sí que és cert que si acabes d'entrenar i estàs en forma i puja la temperatura corporal i estem a 70 graus a l'ombra, doncs segurament acabis de sí, fer la suadeta després de dutxar-te.
0: Avui tornem a parlar de com cuidar-nos, de com millorar, de com esforçar-nos, de com passar-nos-ho bé, perquè al final tot això de l'activitat física és així, oi? El terme és activitat física?
1: Depèn. L'activitat física és el moviment que estàs fent tu ara quan gesticules mentre parles, per exemple. Va. Després, l'exercici físic és algo ja regular. Per exemple, jo vaig a classes de body pump 3 cops per setmana. Això és exercici físic. Després, l'esport és un exercici físic de tipus federatiu. Anar amb bici, ciclisme, atletisme, handbol, bàsquet, hoquei, patinatge artístic, tot això és federatiu. Per tant, tu estàs fent ara activitat física i ara parlarem d'exercici físic.
0: Uau, em sap tant que m'impressiona, eh?
1: Clar.
0: Has de vigilar molt què dius i com ho dius, perquè, clar, ella sempre té el terme adequat i precís.
2: I de què parlem avui, Marta?
1: Bueno, doncs, una pregunta que em fa molta gent és, a mi m'agrada molt anar amb bici, tinc una bici de fa 1000 anys i em vull actualitzar un punt més, com ho faig? Llavors, a mi em llencen aquesta superpregunta de 3 tonelades a sobre, llavors podríem parlar, si us sembla bé, de com començar a fer bici, què m'hauria de comprar a nivell material si em volgués introduir en el món del ciclisme.
0: Doncs,
2: molt bé.
0: Em sembla un tamarro.
2: I li puc afegir una cosa, també?
0: No, dir que tu et pot anar molt bé, perquè tu ets una d'aquestes persones que va amb la bici,
2: 100%.
0: Que ha hagut d'anar a buscar a casa els seus pares.
2: No, és que vaig trobar les rodes a terra, saps? Les vaig inflar i feien com cruiximents mentre les inflava, que vaig pensar, Déu meu, aquestes rodes, no arribaré al taller, saps?
0: Això no és bona senyal, oi?
2: No, i el taller em van dir que, escolta'm, que no, que bé, que podia anar fent.
0: Tira, no?
2: Sí, jo tinc una mica de por quan l'agafo, perquè penso bé.
0: Quin afegitó li volies fer tu al plantejament?
2: Que també, o sigui, a banda del material per sortir en bici, una mica com saber per on has d'anar, saps? Perquè la meva sensació de començar anar amb bici, per exemple, jo que no vull anar per carretera perquè em fa por i perquè tampoc en sé prou i els cotxes van molt ràpid, doncs com sé cap, o sigui, què puc fer? No surto de casa i cap on vaig?
1: Aquí pots tirar, si vius a prop d'una muntanya, segurament quan eres petita ja has fet camins, caminant i saps alguna església per anar, alguna ermita que va per aquí, que va per allà. En el cas de viure centre ciutat, no haver tocat mai una muntanya, doncs bé, pots tirar de plataformes com són Wikiloc, són Strava, són Garmin Connect, per exemple, que t'indiquen una mica, tu pots filtrar per bici de carretera, bici de gravel, bici de muntanya o qualsevol altre esport, indiques el desnivell, els quilòmetres, si vols que sigui una ruta circular, si vols anar del punt A al punt B i busques una ruta per la teva zona, llavors tu pots seguir sobre mapa la ruta que has trobat en una plataforma d'aquestes.
0: Mola tant això que fem els dimarts amb la Marta, que cada vegada que fa alguna referència penso, això ha de ser un dia una secció.
2: Sí.
0: Hem de parlar d'aplicacions un dia,
1: sens dubte. Sí. Totalment, i a més és un supermón, vull dir, monitoritzar-se a un mateix durant el dia, poder analitzar l'estrès al que estem sotmesos en un dia, poder monitoritzar les nits, poder monitoritzar la temperatura corporal a la qual dormim, sembla una fricada i de fet jo reconec i jo ho faig, però sí que ho és, però després enfoques el dia d'una altra manera, pots garantir que dorms millor, pots garantir que entrenes millor i realment és algo que durant un dimarts en podríem parlar, perquè crec que a gent de carrer, gent que no fa esport, inclús en podria treure molt de suc.

0: Avui dimarts el que venim a fer és a rebre quatre bons consells i explicacions de com ens hem d'equipar si volem començar a fer bicicleta.
1: Exactament.
0: Marta, què necessitem? I, clar, aquí l'ideal seria gastar com menys millor, perquè
1: exactament,
0: les economies les tenim força justetes.
2: I que
0: justetes,
2: estem començant.
0: Clar.
2: Que també potser val la pena provar-ho.
0: Que no ens flipem, no?
1: Clar. Exactament. No hem triat l'esport més barat, això ja, petit spoiler, però sí que no té sentit tampoc comprar-nos el millor del món perquè tampoc ho aprofitarem gens. Per tant, alguna cosa que ni se'm trenqui demà i quan ja vagi ràpid en bici, doncs també pugui sentir-me que, bueno, vaig amb una bici que bé, que m'impulsa, que no em frena, que està bé. Llavors jo començaria pel bitxo gros, que seria la bici, no? Estem parlant de que una bici top, top, top, ara pot valdre entre 12 i 15.000 euros.
2: Déu-n'hi-do, és com un cotxe gairebé.
1: I tant, i més. Llavors, i a més, no només això, sinó que per estar una miqueta allò crestejant la onada, surfejant la onada, cada dos anys, xau bici.
0: Wow.
2: I dos anys.
1: Exactament.
0: Cada dos anys, eh?
1: Exactament.
2: La meva que en deu tenir 15 o...
1: Llavors, no estem en aquest escenari, llavors jo baixaria un puntet la intensitat i em compraria una bicicleta de muntanya, gravel o carretera, eh? Això cadascú que tal. Inclús per començar jo faria algun tipus gravel que ens permet fer pistes amples de sorra, una mica de carretera, una cosa híbrida, còmoda, al mateix temps àgil i ràpida. També tenim la possibilitat, com fas tu, Frank, si no recordo, de canviar les rodes de gravel a carretera i així tinc un 2x1.
0: Jo vaig fer una mica això quan em vaig comprar la de gravel, em vaig vendre la de carretera, em vaig vendre la de muntanya.
1: Exactament.
0: I llavors amb aquesta, ben bé això que deies tu, ho faig una mica tot.
1: Exactament. Els més puristes et podria defensar el no fer-ho, però com que estem començant, seria una super mega opció. Llavors una bici d'uns 3.000 euros, jo crec que per començar molt bé, però també per quan ja agafem cert nivell, el ser una bici de gravel a nivell relatiu és bastant més barata que una mountain bike perquè té menys suspensions, menys manteniment, menys problemes, menys punxades, etc. Per tant, estaríem parlant d'una bicicleta de gravel, una bicicleta d'uns 3.000 euros, rondant els 3.000 euros, i sobretot ens hauríem de fixar que aquesta bicicleta tingués un seient que a nosaltres ens anés bé, perquè és el punt de màxim pes, de màxima càrrega que suportarem, un canvi, una relació de pinyons plats o pinyons plat, monoplat, si volem anar amb un plat, que sigui apte per tu viure a Sant Celoni, per exemple, jo visc a peus del Tibidabo, doncs, ostres, si vull pujar al Tibidabo i poques vegades he fet bici, doncs trobar un desarrollo que em permeti arribar-hi sense masses problemes, vale? Llavors, aquests dos punts serien superimportants.
2: Perquè una pregunta sobre el tema del seient. He descobert aquest estiu que hi ha seients per home i per dona.
1: Exacte. Quins malucs són més amples, els de dona o els d'home?
2: Ostres, jo no sabia que existien tipus
1: exactament
2: de seient diferent.
1: Nosaltres, anatòmicament, les dones, tenim els isquions, que són aquestes puntes incisives que quan ens asseiem reposen sobre el seient, sobre la cadira, les tenim més amples perquè al moment de donar llum pugui passar el nadó. En canvi, els homes això no ho tenen. Per tant, la seva distància entre isquions és més estreta, la nostra és més ampla. Per tant, l'única diferència és que els nostres seients són una mica més amples, uns 155 mil·límetres, els seus 145-143, i els seus són una mica més llargs i els nostres són una mica més curts.
0: Una cosa he de dir de la Marta Tura.
1: Sí.
0: No té ordinador al davant, no té ni el telèfon mòbil i té un paper que és com migdina 4.
2: Sí, no, que tampoc el mira,
0: No, és que ni el mira, tia, tens molta informació al cap.
1: És que m'esteu mirant, no puc baixar la mirada, em sento incòmode.
0: Però és increïble tot el que tens de coneixement a dintre.
1: No, tot això és el que és la meva feina, és del que parlo, és amb el que penso, és amb el que somio i és amb el que jo quan tenia 5 anys i li deia a ma mare, mama, jo vull ser això, doncs és el que estic parlant ara, o sigui que no té cap mèrit.
0: Dels creadors de mama, jo vull ser artista, a mama, jo vull ser ciclista.
1: Sí, sí, sí. A més, jo vinc de família de farmacèutics, ho són tots, menys jo que vaig fer INEF i era com l'ovella negra, què farem amb aquesta nena que fa INEF, saps? És com un, bueno, mama, jo me'n surto.
0: Va, llavors, a veure, tenim la bicicleta.
1: Tenim la bici.
0: Hem de mirar bé el seient.
1: Exacte.
0: Un tema home-dona per com seiem.
1: Sí.
0: També has dit la relació, perquè clar, la relació vol dir els plats i els pinyons per saber que el que nosaltres voldrem fer, ho podrem fer.
1: Exacte, i aquí no cal entrar en marques ni número de dents ni números de res, senzillament que quan vagis a la botiga a comprar-t'ho, doncs sàpigues una mica què vols fer, si vols fer molt de desnivell, si vols fer més pla, si etc. El tema del seient no és un element car de la bicicleta, només han de ser les mides correctes per no destrossar-se en literalment 20 minuts.
0: Sí, però sí que és veritat que n'hi ha que són com més tous i que tenen més... No?
1: Sí, però no és la solució
0: no,
1: tou
0: eh?
1: O dur, és la mida.
0: Val.
1: Perquè tu el que tu apoyes és un os, per tant a tu t'és igual si és tou o dur. Per tant, és només la mida que allò quedi encaixat a lloc i a partir d'aquí ja està. O sigui, jo puc fer curses de 14 hores amb un seient de carboni, clac, clac. O sigui, dur, una placa de carboni i ja està. No hi ha cap problema, perquè allò queda encaixat i llavors està bé. com quan tu camines sobre una sabata dura, no et fa mal al peu, perquè està encaixat. Doncs una mica el mateix.
2: Que fort, eh?
1: Llavors, el segon element que jo prioritzaria molt, i aquest és un element car, seria la roba. La roba. Si anem de baix cap a dalt, no? Doncs els mitjons en són bastant igual, només que no et surtin pel peu com aquells mitjons petits quan portem les típiques pants que t'acaben relliscant. Només que no portem aquests i ja està bé. Després, si tirem amunt, tenim la peça més important, que és el culot, i aquí entrem amb la badana, no? Que és el que, portem entre les cames i el que reposa pes a tot el nostre cos. Llavors, aquí sí que val la pena.
2: La badana és l'esponjeta, no?
1: És l'esponjeta que queda entre les dues cames i el que apretem quan, hi apliquem pressió contra el seient. Llavors, si el seient ja queda encaixat i ja estem en un punt molt avançat del tema, però la badana també ha de ser molt bona perquè puguem fer hores. Llavors, ja veureu que quan ens anem a comprar un culot, els culots ja parlen de vols fer d'una a dues hores aquest culot? Vols fer de 3 a 5 hores aquest culot?
0: Setmanals.
1: No, no, en una tirada.
0: Quan fas una tirada,
1: exacte,
0: eh?
1: Exacte, correcte. Llavors, clar, a més hores, més bo el culot, més preu és. Aquí també ens disparem. Un culot absolutament bo de la marca puntera pot valdre 300 euros, però no cal arribar a aquestes xifres. Vull dir, segurament si comences amb una hora i mitja al dia, ja n'hi ha prou. Per tant, amb un culot més senzill es pot tirar i és correcte.
2: I serà més còmode si l'agafes més top, el culot?
1: Absolutament, et canvia la vida absolutament.
0: O sigui que fort!
2: Potser, encara que surtis un parell d'hores, dius, va, mira, me'ls gasto amb
1: exactament.
2: Un bon culot.
1: De fet, si només tens un culot, jo en tindria un de bo i anar rentant i anar posant. Val molt la pena, més que tenir-ne tres de nyigui-nyogui, saps? Ah,
0: clar, llavors, potser una bona opció és estar pendent de rebaixes, ofertes, outlets,
1: exacte,
0: no?, per aconseguir
1: exacte
0: un bon culot, doncs, no sé, un 20, un 30, un 40%.
1: Exactament, i n'hi ha molts, d'outlets i d'ofertes i de peces passades i de peces que, per exemple, jo personalment tinc peces que només m'he posat en una sessió de fotos o en una cursa perquè era una
0: roba
1: oficial i tal.
0: Marta, sisplau.
1: I això no m'ho puc posar perquè no és del meu equip, no ho puc vendre perquè tal, llavors moltes coses els regalo a la meva germana o al meu pare o a les meves amigues.
0: O als teus amics de la ràdio.
1: I tant, i tant.
0: De sobte,
1: Sobretot tu i jo, que tenim els isquions a la mateixa distància, t'aniran de favor.
0: No, pensava en l'Aina,
2: Que solidari, Frank.
1: Gràcies.
0: T'ho juro 100%.
1: L'Aina t'estava mirant amb una cara del pal, tio.
2: Quin sant morro, tercera setmana.
0: Ja li està demanant coses.
2: Exacte.
0: No, no, perquè a més, clar, vull dir, dona, home, difícil que això sigui compatible.
1: Sí, n'hi ha que sí que encaixen, eh? Vull dir, jo tinc amics que porten els meus culots i amb ells els hi van bé, doncs perfecte. Però estem parlant de l'ideal, no? Doncs l'ideal seria respecte una mica a tipus gènere.
0: Mira, és veritat que m'apunten Dani Expósito des de l'altra banda del vidre, ja sabeu que és el control tècnic del Nota de Veu, que a vegades hi ha gent que va amb bermudes fent ciclisme i es veu molt en bicicleta de muntanya, per exemple.
1: Exacte, són un tipus de bermudes que porten sobretot la gent que fa enduro. Enduro és una disciplina que és molt més baixadora. No tant...
0: Allò que fan trialetes, per exemple.
1: Exactament. Llavors, per exemple, si parlem de competicions d'enduro, hi ha un tram, que és el tram de pujada, que no és cronometrat, per tant, la gent va una mica així, una mica tranquil. Les bicis són molt pesades, són molt robustes, perquè l'objectiu és anar ràpid a la baixada. Però també hi ha pujada. Per tant, aquests pantalons amples que dieu no són pantalons de licra, són pantalons que, no, que si topes amb un esbarzer, doncs no s'esquerden, no es fa el típic set, però a sota sí que hi portes un petit culot. Llavors, el petit culot fa de, òbviament, de culot, de que puguis fer aquestes pujades còmodament com un ciclista tipus normal, però després a les baixades sí que dona una mica més de sensació de freestylero, no? Una mica més de...
0: I llavors també val pasta, això.
1: Sí, tot val diners.
0: A veure, hem fet mitjons, hem fet culot, no has parlat de les bambes, de les sabatilles?
1: Les sabates, sí. Això també és un gran meló, perquè no només és la sabatilla, sinó és el material de la sola, que pot ser de carboni o pot ser de plàstic normal. Si comencem plàstic normal, que és un material que el peu respira més, es pot moure més, articula més, no és tan rígid com la placa de carboni, que l'única funció que té és ser lleugera i que apliquis el vector de força al 100% entre la força que tu fas i el pedal, no es perdi força. No estem en aquest punt. Per tant, una placa de plàstic ens aniria bé. I per sota de la sabata, ja ho sabeu, suposo que la majoria que ens està escoltant ho sap, és que portem unes cales que s'enganxen, fan un clec amb el pedal, perquè el peu no es pugui separar del pedal.
2: Això, però Marta,
0: això és
2: per exemple,
0: un tema,
2: és que és
0: també
2: un tema aquí a la redacció.
0: Home,
2: perquè
0: no,
2: ho parlem
0: a la redacció
2: molt.
0: I a tothom que comença a fer bicicleta, que fa por, que fa angúnia, que no
2: exacte
0: ho sabrà fer.
2: Clar, jo, per exemple, que estic començant, entre cometes, no? A mi les cales em fan por, perquè tinc una mica la sensació que em quedo allà enganxada, que, o sigui, em dono molta molta més seguretat saber que jo en qualsevol moment puc posar el peu a terra, que suposo que amb la Carla també ho pots fer, no? Però he vist tanta caiguda tonta de persona quieta a la bici, que intenta posar el peu a terra i no hi ha manera, i patam, saps?
1: I jo mateixa, quan tenia 8 anys, amb la bici nova del meu pare, que em recordaré com si fos ara, que ara el truco i també m'ho tira encara. Vull dir que així és. No, aquí tenim un gran invent, que són els pedals imantats, que no són ni no automàtics ni automàtics. Ah. És un imant. Llavors tu pots treure el peu fàcilment, perquè és tipus força imant, és una cosa rodoneta, i en comptes de fer clac, que és una subjecció mecànica, doncs és una subjecció d'imant. Per tant, la força no és tan brusca la que has de.
2: Però per tant, o sigui, l'escala, això m'ho has explicat tu, Frank, que n'he pres de tu, que quan aixeques la cama també estires el pedal amunt, no?
0: Clar, fas força cap amunt.
2: Si tu anessis sense cales, pedales normal, una bici normal, només dones força quan impulses cap avall. Però en canvi amb les cales, com que van enganxades al peu, si tu estires cap amunt, també fas
1: correcte,
2: força. Amb els imants també?
1: Sí, sí, sí, també, també, també. L'imant és fort, vull dir que no és allò de clic-clac, sinó que és una cosa fiable. Llavors, quan comences, d'entrada et sents còmode amb els peus potser més oberts o més tancats, llavors com que tampoc vas perfecte i tot just ens estem coneixent amb la bici, és una molt bona opció per no començar amb les típiques sabatilles de córrer amb pedals d'aquests de punxes que tard o d'hora et clavaràs contra la tíbia i els agafaràs ja...
2: Aquesta sóc jo.
1: Exactament.
0: T'ha passat, això, eh?
2: Aquesta mateixa.
1: Ens ha passat.
0: Ets tu, literal.
2: Sí, sóc jo.
0: I jo soc el que cau el primer dia que surt amb cales.
1: Veus?
0: Ja t'ho dic.
1: No, per tant, tenim l'opció dels pedals automàtics d'imants, semiautomàtics, perdoneu, o si no, els pedals automàtics de tota la vida, que també tenen regulació per força. Tu els pots afluixar al màxim i allò és que no arriba ni a... Vamos, és superfàcil treure el peu.
0: Clar,
1: o sigui que totes dues opcions jo crec que són bones.
0: Realment tu recomanes que pel poc que puguem ens atrevim a anar més enganxats
1: totalment,
0: al pedal
1: totalment,
0: perquè millora l'experiència, la pràctica, tot plegat.
1: Exactament. I a més, a la llarga, quan ja siguis prou ciclista, aniràs amb pedals automàtics i els desitjaràs perquè és el que millor va, ets més eficient, ets més segur, ets més eficaç de tot. Llavors comença amb els pedals automàtics de veritat, entre cometes, però molt fluixos, el més fluixo que puguis, però comença amb aquells pedals. A no ser que tinguis 60 anys i comencis ara. Hòstia, que si caic, doncs ja no fa tanta gràcia com si en tinc 20. Llavors et compres els d'imant.
0: Avui amb la Marta Dural, nota de veu, Aicat, ens estem equipant per començar a fer bicicleta i, si no m'he descomptat, ens queden el mallot, el casc, els guants i les ulleres.

0: això mateix. Si anem pujant, ens queda el mallot, aquí sense problema un mallot que sigui doncs, transpirable, que et vagi bé, ha de ser arrapat per ser aerodinàmic, que les butxaques no pengin perquè no et molestin, el típic que no sentis les claus quan passes un sotrac, i ja està, sense més, que t'agradi i prou, i a tirar. Després el tema del casc, també és bastant igual, perquè els cascos tenen la seva tecnologia protectora, no cal gastar-se una infinitat de diners amb el casc, només que ventili mínimament, et quedi bé, sigui còmode, no et balli la teva talla.
1: I després hi ha el tema de la visera, que està com molt de moda treure's la visera.
0: Clar, els cascos amb visera ja no es porten gens, o sigui,
1: veus?
0: Exactament, abans sí que es portaven molt, sobretot pel tema del sol, pel tema del fang, tal, ara no veuràs mai un casc amb visera, o sigui, casc, ulleres i ja està. I a rodar.
2: El teu té visera?
1: Home, 100%.
0: Home, si té una bici,
1: es pot treure,
0: eh? Quan l'infla fa crec-crec, si té una bici que les rodes li fan crec-crec quan l'infla, el casc ha d'anar amb visera. El que no podem fer és amb un casc de 300 euros.
1: No, el meu casc és supernormal, però l'hi puc treure.
2: T'he de dir, Marta, que m'ha sorprès que trobo que has donat més importància al culot que al casc. I clar, el casc és un element de seguretat com molt rellevant.
0: Sí, però un casc barat o un casc car estan suspesos per la mateixa tecnologia, la mateixa seguretat. Per tant, és com les sabates, placa de carboni 350 euros, placa de plàstic 250 euros. La tecnologia de seguretat i de funcionalitat la tens. L'únic és l'estètica, l'objectiu, la competició, el pressupost que tu vulguis gastar.
2: I a mi m'havien dit també que el casc, quan els hi toca el sol, quan els hi toca l'aigua, si
0: tenen
2: es mullen...
0: Exacte. Encara que no caiguis mai, tenen una vida. És com el casc de moto, cada 3-4 anys s'hauria de jubilar.
2: El casc?
0: El casc.
2: O sigui, la bici cada dos, has dit, si vols estar molt a l'última...
0: La bici no cal que la jubilis mai, si no vols. Mentre li vagis fent les actualitzacions i com un cotxe, el vagis portant al taller a canviar cadena quan es dongui, a canviar les pastilles de fre quan s'acabin i tal, a lubricar-la quan tal i ja està.
2: Però el casc sí.
0: Però el casc sí que caducaria, encara que no caiguis, eh? Si caus, ja està, casc nou. Però si no caus, jo en 3 o 4 anys el podria mantenir.
2: Molt bé, i llavors ens queden guants i ulleres?
0: Sí.
2: Que semblen més complements, no sé fins a quin punt són importants.
0: No, els guants són molt importants en totes les disciplines del ciclisme, perquè bàsicament quan caus doncs t'estalvies la pressió i ja està, i després si fas hores i fan mal els canells, doncs òbviament que són còmodes.
2: T'he de dir que aquí alço la mà, sí que t'has quedat així com aturada, perquè tinc una pregunta. Clar, jo segueixo, a banda de practicar, segueixo molt ciclisme i s'està posant de moda els últims anys anar sense guants.
0: Jo competeixo sense guants.
2: Veus? Perquè jo veig en Pogacar, per exemple, o en Del Toro, hi ha ciclistes d'aquests molt bons que van sense guants.
1: És perquè ja hi ha callo.
0: Llavors segurament, ja... sí, jo tinc callo, però si caic, el callo no val per res. Vull dir que s'hauria d'anar amb guants.
2: I per què ho feu?
0: Jo vaig sense guants per un tema de comoditat, i no sé, i ja no et diria estètica, però més comoditat. I tant et dic això com et dic la contra. Hi ha moltes vegades amb aquestes calors que sues tant que rellisques amb la cinta del manillar. O sigui, ho fem, però no és l'ideal, ni tan sols el més funcional. I els guants no pesen. Vull dir que jo no vaig amb guants, però tampoc et sé massa dir perquè més còmode, em sento més fresca, noto les mans més a l'aire, però sí que he relliscat el manillar per la suor. Vull dir que si he d'aconsellar alguna cosa és utilitzeu guants.
2: Per tant, si comencem,
0: sí,
2: 100%,
0: guants, 100%.
2: Guants, eh?
0: 100%,
2: per seguretat, sí. Pel que sigui.
0: I tant, i per comoditat també, perquè si no els canells també, si fem mountain bike, m'ho invento, els canells pateixen. Vull dir, hi ha d'haver una adaptació anatòmica fins que les mans aprenen a col·locar-se, la musculatura dels braços aprenen que ara ja els estem demanant, vull dir que els guants ens ho amortiuen una mica tot.
2: Molt bé, doncs ja ho tenim tot. Ens falten les ulleres.
0: Ulleres, qualsevol que siguin de ciclisme, per un tema no d'estètica, sinó de que no es mouen, no cauen, no s'entelen i ja està. Si fa un dia assolellat, doncs ulleres de sol, si fa un dia nuvolat, ulleres d'un filtre més baix i si fa un dia d'hivern, de pluja o surts al capvespre, doncs ulleres sempre pels insectes i les petites partícules que hi hagin, però transparents.
2: Això te'n recordes que t'ho vaig dir jo, també, que jo a vegades pujo sense ulleres, però a l'hora de baixar me les calço sempre, perquè sí que recordo les primeres vegades, pam, una abella a l'ull.
0: Sí.
2: Jo alguna vegada he estat a punt de caure perquè m'ha impactat un insecte a l'ull.
0: No ens podem empassar... No ens, o sigui, ens podem empassar una mosca, però no podem fer que l'ull se'm passi una mosca.
1: No,
0: per
1: clar,
0: tant,
1: clar.
0: Ullera sempre.
2: T'ha passat? T'han passat alguna mosca?
0: A tu no?
2: No.
1: Ai,
0: ostres, ara
2: sí,
0: ho
2: he
0: dit que no, però és que sí.
2: Uau. I de què té gust una mosca, tia?
0: No ho sé. És
1: que te l'empasses
0: de cop. No la mastego.
1: És com una pastilla.
0: Passo a coixir en els pròxims 2 mesos, però no la mastego.
2: Ens hem equipat ja de cap a peus. Mira, i jo crec que ja ho tindríem. No? A partir d'ara ja és agafar ganes de sortir a pedalar i anar-hi.
0: Això mateix.
1: I el bidonet.
2: Ah, és veritat, mira, el bidonet no l'hem dit.
0: Bidonet obligatori, perquè almenys, bueno, s'ha de beure aigua sempre, encara que sortis una hora, doncs Jo bec personalment un litre per hora, per tant, bidó sempre.
2: Un litre per hora, tia.
0: Un litre per hora quan estic competint o fa molta calor, un litre per hora, sí, sí.
2: I en podem portar dos?
0: I tant.
2: Perquè ara cada vegada també hi ha més bicicletes que et permeten...
0: Sí, sí, inclús en talles petites. Jo que sóc talla SXS, porto dos bidons i sé que això són dues hores.
2: Ui, el meló de les talles de les bicis l'obrim un altre dia,
0: sí,
2: també,
0: no, no.
2: Eh?
0: Uf, no té cap sentit, eh? Però el podem obrir.
2: Què vol dir que no té cap sentit?
0: No, que cada marca talla com vol i com és com les sabates, no? Et compres una d'una marca, doncs és una talla i te'n compres d'una altra i és un número i mig més. Bueno, doncs, així anem.
2: Marta, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Vinga, dimarts que ve, més entrenament personal i més consells boníssims amb la Marta Tura.
0: Fantàstic, anem a entrenar. Oh, yeah, tot el que puc fer. Oh,

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Austrell. Vols fer de DJ al Nota de veu d'ICAT? 677 50 61 53.
1: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença a ICAT.
2: Podríem tenir son.
3: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
4: Literalment.
2: Poques ganes de treballar.
5: És que tinc molta feina.
6: I jo que penses que estic aquí creuant de braços?
2: O quedar-nos al llit una mica més.
7: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
8: Quina ràbia.
2: Però per alguna cosa som els matiners.
7: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
8: A mi això també em va passar.
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
9: Som pura cafeïna.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53.

Ei, bona tarda, no te deu, com esteu? Quant temps, espero que tot bé i que hagueu tingut un molt bon estiu vosaltres i tots els oients. Mira que us passo una nova cançó de Montserrat i Meritxell i aquesta es diu Cèlia i espero que us agradi.

M'agradaria que em poséssiu, quan us vagi bé, la cançó Ara que tot va bé, de Blau Mut. Una abraçada per tots i moltíssimes, moltíssimes gràcies.

Ai, què deuen tenir les veus de Mallorca i de les illes que ens, ens agraden i ens hipnotitzen d'aquestes maneres? Maria Jaume, es passa el joc, és meravellosa, té una veu preciosa, quan posa aquell accent, bueno, posa, té aquell accent, meravellosa. I l'últim disc, visca la Festa Major i visca Santo Domingo. Visca!

0: escoltes ICAT. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts a una edició més de Independents. L'última d'aquest estiu, no? Perquè sí. Així que ho podem dir.
2: Sí, sí, d'aquí poques hores hi ha tardor.
1: Qui parla és David Talleda, que forma part d'aquest programa de l'equip.

0: habitual juntament amb l'Omar Barón i el Diego Monroy. Les dues al matinada em sembla que és així,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: que,
1: sí, sí, les dues de la matinada serà tardor i serà aquell bonic dia que dia i nit tenen la mateixa llum i la mateixa foscor.
0: No cal que ajusteu el rellotge ni res, que això ja...
1: No, això serà a final del mes d'octubre, em sembla.
0: Sí, sí. En tot cas, avui tenim un programa, com sempre, ple d'actualitat musical. Alguna d'imprevista que ha passat a última hora, perquè, David, ens hem assabentat que... han sortit a la venda, s'han alliberat algunes entrades per als concerts d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic.
1: Sí, efectivament. Hi ha la configuració definitiva de l'escenari de l'Estadi Olímpic. Lluís Companys i allà s'ha pogut veure que, escolta, hi podem encabir més gent i, per tant, doncs, hi ha entrades per aquests quatre concerts d'Oques Grasses el dia 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Recordem, doncs, que formen part aquestes actuacions de l'últim concert, que és el comiat multitudinari d'Oques Grasses. I atenció, perquè aquestes localitats poques, no us penseu que són moltíssimes, poques, estan ja disponibles a través dels canals oficials de venda. De fet, d'alguna manera, els Oques Grasses podríem dir que fan com una petita residència.
0: Una petita residència, sí.
1: Que són quatre concerts i, escolta, omplir l'Estadi Olímpic no està a l'abast de tothom. I és que de residències musicals avui en parlarem, doncs, i molt, en aquest programa.
0: I tant, sí, us parlarem del cas de Shakira, que és el que està ocupant les portades dels diaris, no només a Catalunya i a l'Estat, sinó a tot el món s'està parlant d'aquesta residència de Shakira i d'altres exemples, diríem, comparables o recents. Això serà quan hàgim fet unes quantes coses abans, entre elles escoltar una cançó, la cançó del dia, amb un dels grans del grime anglès, Skepta, aquí molt ben acompanyat per Shacks de Madness, el cantant de Madness, i també altres col·laboradors que acaben de reforçar aquesta cançó que es titula Innocent Smile, amb Skepta i Shacks de Madness. Així comencem el programa. Benvinguts!

A l'Independents, temps ara per les notícies musicals en format més breu i comencem parlant de Kelly Isaiah, que és l'artista proposat per ICAT per participar al mercat de música emergent europea Eurosonic, que se celebrarà a la ciutat holandesa de Groningen del 13 al 16 de gener. Una quarantena d'emissores de la Unió Europea de Radiodifusió, la UER, proposen un artista local emergent que actuarà durant el festival per mostrar-se davant el públic i els professionals del sector. Recordar que Kelly Isaiah va arribar a Lleida de ben petit i es va donar a conèixer al capdavant del grup Coerce, que entre el 2017 i el 2020 va publicar dos LPs i un EP. Aquell mateix any, el músic nascut a Nigèria va guanyar el talent La Voz. També ha participat al Zenit de TV3 i aquest 2026 ha publicat el seu primer disc en solitari, Odaro, un viatge per la seva infantesa a rima d'afrobeat. Precisament Coerce van actuar al desconcert d'ICAT del 2018 interpretant un clàssic dels Beatles, aquell Come Together. I dels Beatles us en parlem ara a motiu d'una exposició.

Fins al 14 de novembre es pot visitar la Biblioteca Carles Rahola de Girona l'exposició The Beatles a la clàssica de la A a la Z. La mostra explora les influències, les referències, els compositors, els instruments, les obres i les curiositats que vinculen l'univers dels Beatles amb la música clàssica. L'exposició es va inaugurar el 2023 a l'Orange Edition del festival Beatles Weekend de l'Estartit i permet descobrir, per exemple, la història de dos músics catalans que van gravar amb els Beatles, el violoncel·lista urgellenc Francesc Gavarró, que va formar part del quartet de corda d'aquesta cançó del Yesterday, i també el violinista anglès retirat a pals Ralph Elman. Completen l'exposició alguns dels objectes de la col·lecció de Josep Maria Francino cedits per la Biblioteca Mar de Llibres.

El Festival Mira celebra aquest 2026 la seva 15a edició i avui ja ha completat el cartell amb l'anunci de la programació d'art i cultura digital amb noms com Anònima Lucy, Pinar Yoldas, Andreas Lutz, Alexis Choplain, Sara Biotic, Oldoe Rebe o Oniolab. Pel que fa a la programació musical, que ja es va donar a conèixer fa unes quantes setmanes, sobresurten propostes com les de Martin Redd de Suicide, Tortoise, Max Cooper, Nicola Cruz o Arc, que presentarà el seu nou disc d'estudi. El Mira, recordem-ho, que es farà els dies 6 i 7 de novembre a Fira Montjuïc, i els abonaments i les entrades de dia ja es poden adquirir al preu de 110 euros i 60 euros més despeses. Va,

Doncs no cal dir que aquest és un dels discos històrics imprescindibles de l'escena catalana. Estem parlant del Bèstia, aquest debut musical d'Oriol Tramvia. Un disc que es va gravar en directe a la Sala CLS de Barcelona un 28 d'octubre del 1976 i coincidint pràcticament doncs, amb el 50è aniversari, es tornarà a reviure aquella nit màgica el divendres 2 d'octubre. Aquest cop serà el Centre Artesà Tradicionarius i damunt de l'escenari l'acompanyaran a Oriol Tramvia una trentena llarga de convidats, entre els quals hi ha Roger Mas, Fetus o Zombi Pujol. Les entrades ja es poden adquirir al preu de 18 euros i ja us avancem que dimecres de la setmana que ve parlarem amb Oriol Tramvia. Yeah.

I ara us volem parlar de dos festivals molt diferents entre ells i que es fan el mes d'octubre a la Sala Blou de la capital catalana. El primer és la segona edició del festival Hatsunoto, que se celebrarà el dia 4, que recordem que és un diumenge, amb la finalitat d'establir ponts de connexió entre el Japó i Espanya. A través de la música, el cartell presenta quatre artistes japonesos: Tamara Raren, Dove, Angel Number i Peter Parker 69. I el 24 d'octubre, i també a la Sala Bloat, desembarcarà el festival Loveless, que és una cita amb els shoegaze en formacions com Boom Motion Club, Pale Blue Eyes, Dharmaside, Salvana, Golden Bug, Ravenless i Slow Crash, que són aquests que sonen de fons. Si voleu anar, les entrades costen 43,57 euros. I acabem amb Deacon Blue. La banda escocesa continua endavant, tot i que l'any passat van perdre un dels seus membres fundadors, el teclista James Prime. El 26 de maig del 1987 van debutar amb el disc Rain the Town i per commemorar aquests 40 anys de la seva publicació tornaran a la carretera per interpretar-lo de cap a peus, de la primera a l'última cançó. A Barcelona arribaran el 26 de setembre, però atenció, del 2027. Això es farà a Sala Paral·lel 62 i les entrades es posen a la venda aquest divendres a partir de les 10 del matí. Entre les cançons estrella del disc, doncs, hi havia aquesta, Dignity. Dignity.

0: A Shakira l'havien vist i molt per Barcelona i per Catalunya, però des que es va acabar la seva relació amb el futbolista Gerard Piqué, lògicament, no tant. Així que no sorprèn que hagi triat una altra ciutat, Madrid, com a seu dels seus concerts a l'estat de la gira Les Mujeres Ja No Lloren. Però a Madrid, Shakira fa més que una residència. Ha creat un espai espectacular, a l'espai Iberdrola, a Villaverde. És gairebé una ciutat efímera que l'artista ha batejat com a Macondo Park, en homenatge al poble imaginari on passa l'acció de la novel·la Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Allà és on farà en total 12 concerts fins a l'11 d'octubre, una sèrie d'actuacions que ja estan en marxa. Les xifres són espectaculars, 50.000 espectadors per concert, en un recinte de 220.000 metres quadrats, 8 pavellons. Hi ha un gran escenari amb una pantalla gegantina reservat per Shakira, que ell només el toca a ella, però al recinte hi ha 6 pavellons diferents on hi ha una biblioteca, espais culinaris, una exposició amb un munt d'objectes personals a Shakira i altres en una gran botiga que estarà a la venda. I també hi ha altres escenaris musicals que compliran més de 100 artistes que ha triat Shakira i que aquí trobem noms com Gerard Cortés, Nati Peluso, Amaya, Guitarrica de la Fuente i també les catalanes Lia Cali i la Blackie. Molts noms, moltes convidades, molta gent treballant, 10.000 treballadors contractats durant 16 mesos, tela, però aquí està clar que hi ha una sola gran protagonista, perquè aquesta residència de Shakira a Madrid està construïda al voltant del seu ego, que ha de ser molt gran, per embarcar-se en una aventura així. A més, li permet també a ella personalment treure's l'espina d'aquesta relació amb Piqué. Així que a Madrid arriba amb uns quants traumes superats, podríem dir. Mireu el que deia en un dels seus primers concerts.
1: Yo no puedo creer que estoy aquí. Parece todo un sueño. Bueno, todo me dice Shaki con la cara que te fuiste.
0: Amb la cara que vas marxar i amb la que has tornat, deia Shakira. I aquí arribem a la clau de volta de tot plegat. Ja veureu, perquè jo crec que aquest somriure, en part, ve pels diners. Perquè ja ho sabeu, les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen.

0: Déu-n'hi-do aquesta cançó, però quedeu-vos amb aquest vers. Les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen, perquè Shakira és una màquina de fer diners. Es calcula que quan acabi aquesta gira haurà generat més de 400 milions d'euros i ja ha batut, a hores d'ara, el rècord Guinness pel que fa a recaptació d'una gira d'un artista llatina. Són xifres que mereixen, que estan a l'abast de poquíssims artistes, Taylor Swift, Beyoncé, Bad Bunny, The Weeknd... I potser, no sé, podríem deixar aquí la llista. I on van aquests diners? Doncs, home, a pagar les despeses d'entrada d'un muntatge tan excessiu a la promotora Live Nation. I se suposa que una part també retorna a la ciutat de Madrid. En teoria, diuen que aquest impacte econòmic seria de 200 milions d'euros, però això sempre passa amb els impactes econòmics, són xifres impossibles de calcular, eh? Després, el que sí sabem és que els veïns... no estan tan contents. Shakira ha paralitzat gairebé tot Villaverde, un barri obrer del sud de Madrid, i no veuen tan clar que rebin cap compensació. Gemma Sánchez és la portaveu de la plataforma Stop Festivals Villaverde.
1: Otra cosa es que se hicieran eventos de menos de 10.000 personas, pero eso ya sabemos que no es rentable, que es lo único que a lo mejor este espacio podría asumir, y evidentemente sin superar los decibelios. Pero si lo que quieren es hacer macrofestivales, macroeventos, tendrían que buscar un lugar adecuado y habilitarlo. ¡Buenas!

0: Ja veiem que els veïns es queixen, però què en pensen els assistents? Perquè els concerts ja han començat i, per tant, ja se'n pot començar a fer una valoració. I sembla que, en general, ha funcionat prou bé, però fins i tot els més fanàtics de Shakira tenen alguna queixa. Això és el que explicava David Córdoba del Club de Fans de Shakira, que enviava aquesta nota després del concert.
1: T'atrapa des del primer segon gràcies a una pantalla monumental. I això hi hem de sumar un so que senzillament ha estat brutal. L'única pega de la nit, l'organització. No hem pogut entrar a l'hora prevista i això ha provocat que els que tenim entrar a la nit ens quedéssim sense poder gaudir de l'experiència del Macondo Park.
0: Organitzar un esdeveniment amb tants assistents i amb muntatges tan complexos sempre acaba generant alguns problemes, algunes incomoditats. Això és així. I de vegades, fins i tot els efectes negatius van més enllà. No volem cridar el mal temps, ni volem generar alarma, ni res d'això, però aquesta mena de residències tan ambicioses, amb tanta gent, a vegades té conseqüències gravíssimes.

El raper nord-americà Travis Scott també va organitzar un festival propi que, de fet, era un parc temàtic totalment centrat en l'imaginari d'aquesta superestrella. El va batejar com el disc que presentava Astroworld, com ha fet Shakira. Tenia un gran escenari reservat només per ell, com Shakira, i assistien 50.000 persones per nit, com Shakira. I hi havia altres escenaris secundaris amb artistes convidats, com Shakira. I podríem dir que li ha agafat una mica la idea, doncs sí. I aquell festival, podríem dir que ja va néixer agafat. Era una cita anual, que sí que es va fer el 2018 i el 2019, però després va arribar el Covid i es va haver de cancel·lar. El 2021 sí que es va fer, però la veritat, millor que no s'hagués fet, perquè durant la primera nit d'actuacions hi va haver una allau de gent que va provocar, atenció, 10 morts i 300 ferits. I mentre el públic entrava en pànic i el recinte s'omplia d'ambulàncies, Travis Scott va continuar la seva actuació com si no hagués passat res. Aquella desgràcia no va acabar amb la carrera d'Scott, però gairebé. Es tracta d'un cas extrem, però Astroworld en recorda també els perills als grans fluxos de gent si els recintes i les mesures de seguretat no són les adients. Guanyar diners, de vegades, es cobra víctimes. El turbocapitalisme és així, però hi ha hagut altres experiències, podríem dir, comparables, que sí que van funcionar molt bé.

Després d'un parèntesi, l'estiu del 2024, l'exitosa cantant anglesa Adele volia reaparèixer als escenaris, però va rebutjar fer una gira clàssica. A canvi, va demanar un estadi sencer construït només per ella a la Fira de Múnich. Allà va oferir 10 concerts de banda, en total 730.000 fans. I això us sonarà. Al recinte hi havia un espai anomenat Adele Wall, un parc temàtic de 7,5 hectàrees amb una nòria i un pub anglès calcat al del seu barri natal. En aquest cas, hi havia un sol escenari, esclar, perquè era només una sola artista, presidit per una pantalla LED, la pantalla LED corba més gran del món fins a aquell moment, més de 4.000 metres quadrats a pantalla. Ara que els oients d'aquest programa ja saben que la pantalla, l'escenari més espectacular per la música en viu a tot el món, és ara a Las Vegas. Vam parlar aquí, al programa, amb els enginyers que hi ha al darrere. L'espectacular esfera.

Els irlandesos U2 van inaugurar l'esfera el 29 de setembre del 2023 i s'hi van quedar una temporada i van oferir 40 concerts davant d'uns 700.000 espectadors en total, i així és com van conèixer l'esfera i ens va deixar a nosaltres i a tot el món bocabadats. La part exterior de l'esfera són 50.000 metres quadrats de LEDs i a dins també hi ha una immensa cúpula amb una resolució 16K de 112 metres d'alçada i 157 d'ample. Això és brutal, eh? Ara hi ha garrotades per actuar en aquest espai, i quan vam parlar amb els seus constructors ens van dir que hi ha intenció de construir-ne més, Europa està entre els destins possibles, sense concretar on, així que ja veurem. Part dels enginyers són de Saragossa, a veure si això acaba fent que arribi com a mínim a l'estat aquesta esfera europea. Aquests són alguns dels poquíssims, comptats casos que es podrien comparar amb el muntatge de Shakira a Madrid, que està marcant una època. Però més enllà d'aquests grans esdeveniments, sí que s'observa una tendència entre les grans gires dels grans artistes. En lloc de passar per mil i una ciutats, ara fan aturades de 4 o 8 concerts en un mateix indret.

Taylor Swift també va batre rècords amb Eras Tour, que tenia poques parades en poques ciutats, i això ho podria comptar també com a mini residències. A Madrid va fer dos només de concerts, al Bernabéu, 70.000 assistents cada nit. Podem recordar també els casos de Coldplay, la gira Music of the Spheres a l'Estadi Olímpic de Barcelona, 4 concerts consecutius, 220.000 entrades venudes en poques hores, i bé, aquests serien alguns exemples. En el cas de Coldplay, el tret distintiu d'aquesta gira, el punt fort, o el que volien sobrellar, era l'ecologia. L'estadi es va transformar en un parc d'energia sostenible amb bicicletes generadores i pistes de ball que creaven electricitat amb els salts dels mateixos fans. I els Coldplay, que són molt ecològics, no sé si fan una mica de greenwashing també, deien que aquesta mena de residències eren també molt interessants ecològicament perquè, esclar, no hi havia tot un munt de tràilers anant d'una ciutat a una altra, sinó que es feien grans estades en grans ciutats durant temporades llargues. Però, és que els estudis diuen que més del 70% de la petjada de carboni d'un macroconcert prové del viatge del públic, no de la producció de l'artista. És a dir, que si fas menys concerts, obligues a la gent a fer més desplaçaments a poques ciutats. Per tant, aquesta petjada de carboni es dispara. Jo no veig clar que aquest sigui un argument sostenible, diríem, eh? En tot cas, veurem com va evolucionant tot plegat, perquè això és una tendència, i veurem si aquest fenomen ens arriba també cada vegada més aquí a Catalunya. Tenim el cas de Oques Grasses, a l'Estadi Olímpic, que gairebé podrien comptar com una mena de mini-residència. Però ja veieu que tot plegat està canviant, hi ha molts formats diferents, i que ja no només hi ha residències a Las Vegas, que n'hi continuen havent gràcies a l'esfera. Adele també en va fer algunes de residències, al Caesars Palace, Usher també ha passat per alguns dels grans espais, o Katy Perry o Bruno Mars, pels grans espais de Las Vegas, i ara ja això va molt més enllà d'aquesta ciutat, però recordem que hi va haver una època que Las Vegas van posar això de les residències de moda, gràcies a un senyor que estava acabant la seva carrera. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! How I wish that there were more than 24 hours in the day. Entre el 31 de juliol de 1969 i el desembre de 1976, Elvis Presley va fer un total de 636 concerts consecutius a Las Vegas. Aquests concerts es van fer a l'International Hotel, que més tard es va anomenar Las Vegas Hilton i que actualment es coneix com Westgate Las Vegas Resort and Casino. Tots els entrades venudes, 636 concerts, i de fet dos concerts cada dia. Això sí que era un treballador, i és que havia de pagar els deutes de joc del seu mànager, però aquesta ja és una altra història. Viva Las Vegas i viva les residències, sempre i quan siguin respectuoses amb el medi ambient i les mesures de seguretat. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime, if I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot.

0: la música d'ara, d'aquí i de fora, a Independents.
1: Sabeu que ha tornat a les tardes d'ICAT?
2: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
3: Però si no heu ni marxat.
1: Calla, veu d'ICAT.
4: Sí, que ens talles el rotllo.
1: Venim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
2: I que sempre et renyin per dir alguna marranada.
1: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de la migdiada.
2: O millor que ICAT per passar l'acompanyada.
1: Aló!
2: Ep, ep, ep.
1: Ara tu, veu d'ICAT.
5: Aló!
0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT. Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

Darrere de tot Grandí sempre hi ha un gran artista, no cal dir-ho, però també un gran equip que l'acompanya sempre. I aquest és el cas de Cara Bruta, una de les grans obres de Gato Pérez, i aquesta rumba de Barcelona. Doncs entre els músics que el van acompanyar en aquesta gravació hi havia el baixista Miquel Rubió, que també va exercir d'arranjador. I diem hi havíem passat perquè hem sabut que Miquel Rubió ens va deixar divendres de la setmana passada als 80 anys. Al marge de treballar amb Gato Pérez, Miquel Rubió també doncs, va treballar amb altres grans, com és el cas de Paret, Los Amaya, Manzanita, Moncho i Bambino, entre molts d'altres.

de Calella, que era on residia Miquel Rubió, marxem als Estats Units perquè també hem de lamentar una altra mort, en aquest cas als 45 anys del que va ser guitarrista i membre fundador del grup Newfound Glory, en Chad Gilbert. El 2021 li van diagnosticar un càncer que, malauradament, no ha pogut superar. Avui fa 35 anys d'una altra mort històrica, la de Tino Casal, la conseqüència d'un accident de cotxe. Al marge de cantant, també va ser productor, pintor i escultor, i per damunt de tot, una de les figures clau i més destacades de l'anomenada movida madrilenya dels anys 80. Aquest dimarts felicitem Albert Pla, no només perquè està preparant un nou disc, sinó perquè avui l'artista de Sabadell fa 60 anys. I l'últim recordatori és pels Ariem, el Rem, que es van separar fa exactament 15 anys. Un bon moment per recuperar, per exemple, un dels seus grans clàssics, aquest Radio Free Europe.

0: L'Aparador.
1: L'escena musical no para de créixer i entre les noves bandes hi ha Revolt, el projecte que Carles Marcet va posar en marxa aquest 2026 amb tot un seguit de músics terrassencs molt experimentats. I entre les seves primeres cançons hi ha El ritme del carrer.
2: Hola, independents. Soc en Carles, de Revolt. Revolt és una banda de rock que ha nascut aquest any a Terrassa amb la idea de fer cançons pròpies, directes i enèrgiques amb molta actitud, pensades sobretot per tocar en directe. Som quatre músics amb molta trajectòria i amb projectes paral·lels que ens hem ajuntat per a fer Revolt. Us vull presentar El ritme del carrer, que és el nostre quart senzill, el primer disc que acabarà de sortir durant aquest any. I El ritme del carrer és una cançó que parla de la pressió del dia a dia, de la feina, de les notícies, la confusió i com ho guanyem tot i ho superem cantant i ballant. Espero que us agradi.

0: Les escoltes en diagonal de l'Independent.
1: Hi ha discos que, per un motiu o un altre, tarden a engestar-se, i això és el que ha passat amb Apples for Isaac, el 13è disc d'estudi d'Echo and the Bunnymen i el primer des de fa 12 anys. Aquell llarg període de temps entre treball i treball, i en McCulloch ho ha justificat dient que va ser com a conseqüència de la pandèmia. De fet, l'àlbum necessitava un replantejament nou perquè pogués tenir una coherència entre les 11 cançons que finalment s'han inclòs. De la formació original que va començar a Liverpool el 1978, només queden McCulloch i el guitarrista Will Sergeant, tot i que en aquest disc van tenir tot un il·lustre a la bateria, ni més ni menys que Clem Burke de Blondie, que va morir tot just després de la gravació d'aquest Apples for Isaac.

Aquests són orelladors, els segons finalistes d'aquesta edició del concurs Sona Nou, Benny Dolores, Orella 2, i els tercers candidats, una formació d'indie rock d'Osona, Pla Moguda.

0: Demà, a partir de les 8 del vespre, Lluís Gendrau i jo estaré acompanyant-lo en un especial Sona Nou amb aquesta final, la música dels finalistes, evidentment, també de la Chloe Riembau, que va ser la guanyadora de l'any anterior, i, evidentment, al final de tot, el veredicte. Això serà de 8 a 10, però abans, a l'Independents, també farem algunes connexions, oi, David?
1: Sí, farem connexions per començar a fer bullir una mica l'olla d'aquesta final esperadíssima del Sona Nou, i també, doncs, mira, al llarg del programa us descobrirem, si no la coneixeu, qui és Angel, una cantant belga que, això sí, va actuar al Primavera Sound, però que torna ara ja, podríem dir, amb un gran escenari el 28 d'abril, Palau Sant Jordi, 28 d'abril de l'any que ve, evidentment, no? I 16 d'octubre és quan es publica el seu tercer disc.
0: Doncs, home, uns quants motius per escoltar l'Independents. Us esperem aquí a partir de les 7 i a partir de les 8 la final del Sona Nou.

0: S'acosta el veredicte del Zona Nou 2026.
1: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
0: El quintet barceloní Beni Dolores.
1: El grup de Mata de Pere, Orella 2.
0: I la formació zonenca Pla Moguda.
1: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona Nou a ICAT.
0: Segueix-la en directe.
2: Escoltes ICAT.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Un ritual de dansa, un ball de tarda. Ei, cat. Miqui Puig als plats, et diu hola. 8 del vespre, de dilluns a dijous, nova temporada, la 26-27, a la Ràdio Inquieta. Sempre a migdia, servidors de streaming. 3CAT Cultura com a història. I el teu cervell, amagatzemant cançó rere cançó. Per fer un collar de perles que no s'esgota.

tornem a donar gràcies per les mostres d'afecte rebudes durant l'estiu a balls populars que han fet arreu del territori. A l'hora de conèixer amb molts pistes de fusters que han sortit de la foscor de les zones per donar-los la mà i fer-se un retrat amb nosaltres. Sou un tresor. Vanessa Paradis, remesclada per Clit Bessie.

Mare de Déu, Senyor, elegància que sempre ha tingut en els seus treballs Vanessa Paradis. El darrer disc es diu Le Retour des Beaux Corps. I aquesta tresor amb el remix de Clip BC té un aire R&B amb saxo inclòs que la fa increïble. Han tornat Jungle amb un disco i tothom està dient lloances, nosaltres també, però anem a posar la que el tanca, perquè veieu que hem fet bé els deures. Bellesa Soul de Jungle amb aquesta Heavy in My Soul.

0: així ens es tanca Sunshine, el nou àlbum de Jungle, Heavy on My Soul, un tros de cançó de soul amb violins i molta sedositat. Ets la ràdio inquieta i el programa es diu Pista de Fusta.
1: No és una bruja, és una doctora de brujas. Brujas.

una col·lisió, un xoc de titans, de trens. La peça es diu Witch Doctor. I Eric Abadou i The Alchemist, segons en el que serà un disc conjunt, anomenat Before the Wolf Lords, la deessa del sol, gairebé una xaman, col·lisionant amb The Alchemist, un orfebre del ritme. Ho sents a la ràdio inquieta, a la pista?

0: Qui no balla no és viu. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Volem bellesa, no la negociem. City of the Sun. Això es diu Vuela, amb Guismo Varillas.

City of the Sun, aus der Brooklyn, treballant amb els Mexicans Clubs i amb Gizmo Varillas, que ja escriu la lletra i canta aquesta hipnòtica Vuela. De Brooklyn a Los Angeles tenim més material, nou material d'en Dylan Garcia, You Know I Lost Control. Vic Solís col·labora i el sol es deixa anar.

Vam conèixer Dylan Garcia per curiositat. Trastejant les xarxes, ens va començar a enviar els seus tracks. I ara al·lucines. Aquest és un pas endavant amb la col·laboració de Vic Solís. El ritme és diferent. La cançó és hipnòtica. Manté tota la lluminositat de Los Angeles. Però déu-n'hi-do. You know I lost control. Tots tenim un punt, oi? Sembla que no hi som i que acabem malament del cap. Motel Fantasma és un projecte que passa a UK per dos productors que no es donen a conèixer. Claptrap EP és el seu nou single i aquesta és la cançó que en dona títol.

0: davant d'un artefacte seriós. Projecte es diu Motel Fantasma en PH. Clap Trap Pipí és el nom i la peça que en dona títol és aquesta. Seriosa perquè aquí hi ha electrònica. Aquestes veus brasileres inspirades en la cultura de carrer del Brasil. I no sé quantes coses més. Titius, sorolls, estratosfèrics, sintetitzadors, fent blups i plens. I a mi això ja sabeu que m'avalleig. I cap, la casa mare, cada tarda a les 8 té ball de tarda. I ja saps, aquí no hi ha membresia, per molt que diguem que hi ha una llista.
1: Excuse me, excuse me, my name is on the list.
2: What list?
1: The DJ's list.
2: Miss Thing, there is no guest list tonight.
3: Tots a la pista. Miki Puig, els plaus.
4: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miki Puig.

la nostra manera de fer ja ho té. Si una cançó ens agrada, torna. Captain Planet, posant-hi una 808, aquest limón és de Heartstone. També hi ha tradició, també hi ha cultura llatina posada al servei del ball, i això, fills, és increïble. Londres, el seu pare va fundar Incognito i més coses, Daniel Monique i un altre projecte.

aquesta cançó és Daniel Monique, el fill de Paul Monique. A Glasgow, les que estan naixent. Daidi Kingudu i Zaymi fent aquest Running Out of Time. Kong's Got It All Together Flip. Ball underground, fang del que no t'acabes. I dos adjectius més que em podria treure de la màniga, però que ja has pillat de què van. Chroma False. El món virtual, la IA i els cromes que ens enganyen. És Marley Carroll.

ritme repetitiu, la repetició en el món del ball sempre funciona. Som al mig de la pista i ens va entrant el cervell fent un massatge, explorant llocs i neurones que no tenies controlats en aquell moment. Després d'un dia de merda de feina vens a la pista i Migui Puig es treu aquest croma fos que va i et porta fins al final. No mereixis, perquè això és la meitat, més o menys,

Des de Nova York, Port Lions, donant un altre nivell. Another level of funk. Juga amb elements pretèrits, però amb tota la parafernàlica sònica d'ara mateix. Tros de cançó. Com ho va ser aquesta celebració de la Peggy Lee posada al dia amb aquest Get Mad Extended Mix del seu Big Spender dels anys 50.

la veu de Peggy Lee, única, incisadora, funky aleshores, que es necessitava, tendre, sensual. No sé quantes coses més, Big Spender, una de les seves primeres referències agafada ara per la pista de ball, sense que faci vergonya. Girl Math Extended Remix, es Peggy Lee i el seu Big Spender. Ets aïcat a la ràdio inquieta. Adem Bogotzelli, just a little bit. Una mica, i ja ho tindríem, perquè sempre voleu més.

Cross, de peça Adam Bogocelli, i aquest Just a Little Bit amb traces, amb parts de música hindú, uns sintetitzadors trets d'un altre món i sobretot un ritme trencat perquè les vostres famílies us penseu que no volteu rodons. I que Ràdio Inquieta, pista de fusta, de ball.

0: Everybody wants to be a DJ.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Pista de fusta. Ara de dilluns a dijous al mateix per canal de sempre.

Penny a Bird, Bamburu, I Can't Believe It. Una d'aquelles peces que ens han agradat tant que l'hem tornat a programar. Josiba, Hold On, La Llei d'Hom, ja ho saps? Una d'aquelles lleis que tots sabem, però ningú ens la diria així, de memòria.

que sempre us somriu quan li dieu ens agrada la pista. M'he fet infermera escoltant-te. Anem a patrullar escoltant la pista i més coses que feu. Els pistes de Fusters. Altra cosa que feu és fer-me feliç quan m'ho dieu. S'acaba avui la pista. Demà n'hi torna bé, perquè sempre n'hi ha de dilluns a dijous. A les 8 a la FM i sempre que ho desitges. A la parafernàlia sònica, ja ho saps. Una mica de UK Garage per acabar. One time to beat. Ja ho saps, un test, dos ritmes i ara piquem de mans. Sigueu feliços, veieu. Això és pista de fusta.

0: S'acosta el veredicte del Zona Nou 2026.
1: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
0: El quintet barceloní Beni Dolores.
1: El grup de Mata de Pere, Orella 2.
0: I la formació zonenca Plamoguda.
1: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona Nou a ICAT.
0: Segueix-la en directe.
2: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
3: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des de ICAT, dedicat a la gent que no ens truca, arriba l'hora del cel obert. Sí, tu, que fa molta malícia. Que fa 4 dies t'han dit que havien de trucar i que era avui, sí o sí, sense falta. I tu estàs aquí com un ninot, pendent del mòbil, i com més temps passa, més ganes t'agafen de que quan te truquin, el que faràs serà contestar i penjar.

No Watson, la cançó que encetava aquesta meravella pop que és el This Year's Model, dels 5 millors discos de power pop que s'han fet mai a la vida. I no dic el més perquè tinc un dia una mica de tontorron. El que sí que és veritat és que amb aquest disc, el segon de la trajectòria del Costello i els Attractions, ja es va reafirmar la personalitat d'aquest cantant tan malhumorat. Venjatiu, sardònic, punxant sempre contra les convencions socials i mostrant les relacions de parella com si fossin un camp de batalla. En aquesta cançó amb el No Action, dient això de que cada cop que te truco, quan contestes penjo. Imagina't si té mala llet el paio. I ves que qui el trucava no fos la Debbie Harris, eh? Perquè la pobra ha estat tot el dia penjada al telèfon. I'm in the

Hanging on the Telephone, una de les grans cançons del Parallel Lines, que de fet és una versió dels Nerves, però que se la van apropiar de manera gloriosa en un disc que no té ni una sola cançó dolenta. I si no, repasseu-lo. Sembla que sigui un grans èxits, el Parallel Line. Aquí estem, doncs, avui parlant de trucades i de telèfons, i potser la cançó més bonica que s'ha fet sobre aquest tema, bueno, per mi és la millor, amb molta diferència, i em sembla que no sóc l'únic que s'ho pensa, és aquesta peça del Jimmy Webb que va popularitzar en Glen Campbell. A primer cop de vista sembla una balada ensucrada, però la història que explica és absolutament original i deliciosa. Es tracta d'aquells homes que arreglen els postes dels fils de la llum, els saps, aquells, estan allí penjats, pobrets. Doncs aquest home està allí, al mig del no-res, jo me l'imagino a Texas, i se'n mor de ganes de poder fer servir aquests fils reparats per parlar amb la seva estimada. Però clar, sembla ser que no plourà avui. No té festa.

Wichita Lineman. Wichita, nen, aquí un dia hi aniré només per veure aquesta ciutat i per retre homenatge a aquest tros de cançó. En Joan Miquel Oliver aquí està en modus haiku i amb una economia de paraules envejable ens diu allò de ailas.

I tant, Joan Miquel, la vida és això, nen, un principi, un nus i un desenllaç. I deixa d'estar de tonteries, ja pots tenir el telèfon que miri la cadira o la cadira que miri la campana. En Rufus Wainwright també està una mica mosquejat. Sí, perquè espera la trucada del seu estimat i com que no acaba d'arribar mai, al final el que ha decidit és posar-se el telèfon a la butxaca en modus vibrador. Però sense coixinades, eh?

0: Vibrate.
1: És que totes les cançons d'aquest disc, el Want One, jo no sé què va menjar aquell any, però el tio se va marcar un doble disc, bueno, separat, Want One i Want Two, en el qual hi ha com el 70, bueno, sí, el 75% de les seves millors cançons, de tota la seva discografia. Ja que parlem de grans del pop, deixeu-me... És que estic content perquè amb l'excusa de les trucades avui totes les cançons m'aixiflen. Però totes, eh? Per exemple, els Death Cab for Cutie, que són el meu grup de referència de l'indie americà, aquí el Ben Gibbard es marca una vinyeta de desesperació i d'enyor. Aquest home l'han deixat i està tan fotut que fins i tot fa allò de trucar a les tantes de la matinada deixant un missatge al contestador del qual l'endemà se'n penedirà.

I should have given you a reason to stay. T'hauria d'haver donat una raó per quedar-te, però ara ja és massa tard. A lack of color. Transatlanticism. No sé, l'he posat tantes vegades aquí al programa i si fos per mi el ficaria sencer. Faria un programa sencer només d'aquest disc perquè, bueno, és el cim de la trajectòria d'aquest grup. El Jorge Drexler ens parla també d'un altre aspecte de les trucades i dels mòbils, que és aquest missatge que arriba però cau en mans que no el rebran amb massa alegria. M'entens, no?

Ai, aquell missatge que no havia d'haver llegit. M'ha cregut l'heu. Si passa això. Que aixequi la mà qui no ha passat per un moment d'aquest tipus. Sí, sí, aquí al Celobert ho podeu dir, no us faci vergonya. De fet, tenim tot el dia per escoltar-vos. Tenim més minuts que no pas paraules. Okay.

0: La Maria Jaume, màgica i etèria, com sempre. Més minuts que paraules. Del disc fins a maig no revisc. A mi és que amb les Maries de Mallorca, mira, em passa una cosa. Com més acústiques i més terrenals més m'agraden. Bé, bueno, em refereixo a la Jaume i a la Jain, eh? Què, fem una pausa, no? Sí, perquè mira, he decidit que ara mateix vaig a trucar a la Maria Jaume, a veure com està.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant cançons que parlen de trucades. I aquí arriben els Phoenix, que malgrat el nom són més francesos que el Camembert, nen, són de Versalles, imagina't. I que vaig veure en directe, fa un parell d'anys, hòstia, quin directe que tenen. Quin far de ballar que em vaig fotre. Res, doncs que ells fan allò de la trucada a llarga distància, saps? Abans, quan hi havia això del roaming.

Va, vinga, seguim i passem de la trucada a llarga distància dels Phoenix al Mark Everett, líder absolut d'aquest projecte que es fa dir Eels i que sempre té una mirada diferent a l'hora d'observar la gent que l'envolta. Aquí parla d'una actriu que de repent fa una trucada amb el mòbil de la seva amiga i qui contesta no és la persona esperada sinó una operadora que li diu: tranquil·la, no estàs sola.

Bird Girl on a Cell Phone, Eels, que bo que ets, Everett. I això és una cara bé, tio, sí. Imagina't el nivell. I això de que truquis i que et surti l'operadora és emprenyador. Igual que també ho és quan te surt el contestador automàtic, nen. La de tonteries que he dit jo als contestadors automàtics, que l'endemà hagués volgut borrar.

Com pots dir adéu a un contestador automàtic? Té tota la raó, Westenberg, els Replacements, un d'aquells grups que són tot nervi, electricitat i distorsió. Que bons. Els mats, que els hi diuen. Bueno, els hi diuen els molt fanàtics. Aquí estem avui al cel obert, patint per les trucades que no arriben, que no s'han de llegir, que ens deixen amb un contestador automàtic, o què és pitjor, tio? Que comuniqui. Quina malícia.

Eva Klein i el seu Comunicando, del disc Sopa Fria del 2004. Què més tenim aquí? Home, tenim els Teràpia, per favor, tio, Teràpia de xoc. Que deuen estar farts de que només els hi demanin el Sense Tu, de veritat, eh? L'altre dia vaig tocar amb ells. Pop rock de primeríssima qualitat, tu. Doncs res, ni ells se salven, també. Resulta que estan aquí penjats al telèfon i porten 20 minuts esperant que el contestin.

20 minuts d'espera amb els Teràpia de Xoc del disc Escapa't amb mi del 2008, en un cel obert que hi ha encara la recta final, i ho fa amb els Doctor Hook. I aquesta cançó que a mi em fa moltíssima gràcia perquè parla de trucades, de trucar a la teva ex per intentar arreglar-ho, saps? A dir, va, vinga, que no ha estat res, que prometo portar-me d'una manera mínimament humana i deixaré la cervesa. Però el problema és que pobre home truca i qui li agafa el telèfon no és l'ex, és la sogra. I clar, acaba en punxa.

Va, i de la mare de la Sílvia, que els té molt ben posats, passarem a la deliciosa Sara Cracknell i aquest tecnopop ballable d'alta qualitat. Són el Saint Etienne, ep, i ell està al telèfono.

0: He's on the phone. Que britis que són els Saint-Étienne. Mira que es pot és un nom francès. Mare de Déu. Va, ara sí que hem d'acabar i acabarem amb aquestes històries sòrdides. Marca de la casa del Nacho Vegas, on hi ha de tot. Heroïna, sang, psicosi, terror, però sobretot bellesa. Perquè quina altra persona et diria que les parpelles d'ella, quan es tanquen, sembla que siguin guillotines.
1: Te sentaste justo al borde del sofá, como si algo allí te fuera a morder. Dijiste hay cosas que tenemos que aprender. Yo a mentir y tú a decirme la verdad.

0: gràcies a l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge. Núria Serrano, documentació. Lluís Gavaldà, us diuen salut i fins la propera. Adeu.
1: Vete lejos y invítate a observar esta escena tan vulgar. Conoció a unas 100 mujeres y a 50 enamoró.

0: s'acosta el veredicte del Zona Nou 2026.
1: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
0: El quintet barceloní Beni Dolores.
1: El grup de Matadepera, Orella 2.
0: I la formació zonenca Plamoguda.
1: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona Nou a ICAT.
0: Segueix-la en directe.
2: Escoltes ICAT.
3: Andrea, quin llibre em recomanes llegir per celebrar el primer directe de la història de la Pila?
4: Doncs ho tens fàcil, Marc. Avui gravem des de la setmana del llibre en català. Així que quan acabem el programa pots fer-te una volta per aquí i creu-me que no et faltaran noves lectures.
3: Doncs saps què et dic? Que em sembla molt bona idea. Comença la Pila.
2: La Pila de llibres que no para de créixer. Amb Marc Ferrudo i Andrea Genovart.

0: Senyores i senyors, lectors i lectores, amigues i amics, després de quasi 50 programes de la pila dedicat, per fi tenim l'honor de fer el nostre primer directe en públic. Aplaudiu una mica, si us plau, que es noti que no m'ho estic inventant.
1: Que no som boig, que no som boig.
0: Avui som a la carpa de 3CAT, a la Setmana Llibre en Català, per gravar un capítol de la pila on hi haurà lloc per poetes culturistes i literatura de monges lesbianes. A més de les clàssiques recomanacions de l'Andrea Genovart, aplaudiment per l'Andrea, si us plau.
1: El primer que rebo la meva vida.
0: I d'un servidor, per mi no cal, aplaudiment.
1: Sí, va, et posis gelós.
0: L'Andrea ens parlarà d'un nou llibre de no ficció del gran Patrick Radenkiff i jo d'un llibre de viatges fascinant de la Vita Sackville-West, escriptora britànica i amant de la Virginia Woolf. També tindrem amb nosaltres el Pol Vinyes per xerrar del seu assaig No ets especial i acabarem el programa amb Nus i desenllaç, un petit joc literari en el qual bàsicament l'Andrea crida molt tota l'estona. Avisem al públic d'aquest directe que també podreu jugar si voleu. Tenim dos fantàstics llibres com a premi. Andrea, què tal? Com va?
1: Doncs una miqueta nerviosa, la veritat.
0: Estàs nerviosa pel nostre primer directe?
1: Sí.
0: Què et posa nerviosa, exactament, de fer un directe?

0: Exacte.
1: No sé, que la gent et miri tant i no respongui, saps?
0: A més, no és per posar-te encara més nerviosa, però la gran majoria t'està mirant com malament. Hi ha algú a la teva cara que no els hi acaba d'encaixar.
1: És que també t'he de dir una cosa, estic una mica gelosa de tu, perquè és que només són els teus amics, la teva parella i la teva família. O sigui, on és la meva? No. O sigui, no ha vingut ni un amic.
0: Potser m'estan mirant malament a mi perquè els estic enredant últimament molt. Veniu a aquesta presentació del llibre, veniu al meu directe i estan ja fins als ous
1: d'acompanyar-me
0: allò. O sigui,
1: realment haurem de tenir una xerrada sobre, no sé, potser m'han desheredat i no ho sé, saps? No sé què està passant, ja xerraré.
0: Bueno, és la teva família també, Andrea. Són els teus amics. Has vist com ho he arreglat? Comencem amb la nostra secció de notícies. Vinga. Que avui l'he fet una mica especial. Avui l'he fet una mica ditxaratxera per demostrar que aquest és un programa jove, fresc i divertit. I començarem parlant del que parla la gent jove, fresca i divertida, que és la Isla de las Tentaciones.
1: Molt bé.
0: Tu has vist la Isla de las Tentaciones?
1: No, no.
0: Mai?
1: A veure, he vist coses que passen per internet, però no he vist un programa. Allò que fa la gent a les 10 i mitja em poso allà davant del televisor. No,
0: què significa,
1: però...
0: coses que passen per internet? O sigui, que vas definir el món sencer.
1: Hi ha molta viralitat, no?, amb escenes seves, amb sketchos així, que em fan gràcia i dic sí, però...
0: Doncs parlarem precisament d'un sketch viral de la Isla de las Tentaciones.
1: Però encara segueix?
0: Ha començat una nova edició fa dues o tres setmanes i és una edició on per primera vegada, després de 10 o 11 que em porten ja, la literatura és important, és protagonista. Sí. Fins ara, no ens enganyarem, no havia estat el programa més dubte en literatura, però aquesta vegada tot ha canviat gràcies a un temptador que es diu Javi. El Javi és un temptador de 24 anys que ve de Galícia i es defineix com a poeta. Atenció.
1: Ai, ara, en sèrio?
0: Sí, ara
1: ningú mai s'havia definit així.
0: Ara et posaré un àudio de com es va presentar a la Isla de las Tentaciones.
2: Me llamo Javi, tengo 24 años, vengo de Galicia y soy poeta. No suelen llamar Escorza, pero es mi apellido. Uno de mis grandes hobbies es escribir poesía y me encantaría poder dedicarle uno de mis poemas a una chica que valga la pena. Si yo fuera una cometa, tú serías el viento que me mueve, porque los ojos que me miran nunca serán lo que fuimos en el pasado. Quiero participar en las tentaciones porque soy un poeta que quiere encontrar su musa para seguir escribiendo poemas.
0: Ai, amb Andrea, recobilem una mica, rebobinem. Anem al poema del Javi.
1: És una obra d'art, eh?
0: Si yo fuera una cometa, sí, tú serías el viento que me mueve. Fins aquí no està malament. A veure, és una metàfora senzilleta, no és alta poesia.
1: Però un moment, les cometes es mouen pel vent o per la cosa del foc aquesta que els impulsa?
0: Cometa en castellà és la joguina aquesta.
1: Ah, vale, jo pensava que era una...
0: No és una cometa...
1: Hòstia, el vent...
0: No sé com t'ho has fet, però en 3 segons has aconseguit quedar per sota del Javi de la Isla de las Tentaciones a nivell de comprensió poètica. Però bé, seguim. No era aquest tipus de cometa.
1: Vale.
0: Però a mi em fascina la segona part.
1: Quina tia més flac.
0: La segona part del poemeta. Perquè aquí el Javi diu perquè allarga molt del perquè perquè li entren els dubtes. Aquí ja no sé si se l'havia memoritzat o estava improvisant. El cas és que li entren dubtes. I diu, perquè los ojos que me miran nunca serán lo que fuimos en el pasado. Intenta tu explicar-me aquí. Això perquè jo m'he perdut. Los ojos que me miran nunca serán lo que fuimos en el pasado.
1: No ho sé, jo crec que es va equivocar de noia, no? Algú així, no sé. Potser la noia porta unes lenties de colors o jo què sé, sense contacte.
0: Jo crec que no és bon poeta, m'atreviria a dir.
1: A veure, jo crec que tampoc. Bueno, és que jo no sé ni si s'ha llegit algun llibre.
0: Doncs he investigat el Javi de Galícia.
1: Ah, sí, tenim Instagram.
0: Em va fascinar el personatge, em va fascinar la seva poesia i vaig entrar al seu Instagram.
1: M'encanta.
0: I en el seu Instagram té un link a Wattpad. Perquè no ho conegueu, Wattpad és una plataforma gegantina, ple dues hores on escriuen tot tipus de literatura. En general no és alta literatura, no ens enganyarem. I vaig estar llegint les cosetes que té ell allà. Hi ha poesia, hi ha fins i tot l'inici d'una novel·la. I em va canviar.
1: En sèrio?
0: Però em va canviar el xip.
1: Per què? Perquè ha triat el pitjor de tots.
0: No, perquè el tio, o sigui, escriu i té els nassos de publicar-ho i vol que la gent el llegeixi. I això està molt bé, encara que no siguis Gustavo Adolfo Bécquer, perquè no ho és, el Javi. Doncs està molt bé, no?, el fet d'escriure i voler compartir-ho amb el món.
1: No, carinyo.
0: Com que no?
1: A veure, sí, però potser aquest noi té una malaltia en el sentit de, no ho sé, de...
0: Com que té una malaltia?
1: No, a veure...
0: Què és aquest diagnòstic?
1: Que no ho sé, que hi ha gent que està molt desubicada, saps? I que no sap llegir el codi social.
0: Desubicat està el Javi, però això no vol dir que...
1: Jo què sé, que hi van matar John Lennon en el Dakota perquè un es pensava que el cridaven. Aquest home també es pot pensar que pot ser el Premi Nobel, saps?
0: No sé com tu fas, Andrea, que hem començat amb el Javi de la Isla de las Tentaciones i hem acabat amb l'assassinat de John Lennon. O sigui, és una habilitat que tens tu, que no sé com fas aquestes connexions, però...
1: Perquè no m'he pres cafè. Aquí està, no, el primer cafè. Una cosa, no...
0: T'has pres massa cafè, de fet, jo diria.
1: No, tio, t'ho juro. vaig dir la setmana passada que m'encantaria que algú em portés un cafè en aquest directe. I m'he hagut d'anar sola a prendre un cafè.
0: Ah, sí?
1: No, a prendre, no, a comprar-lo, i ara l'estic bevent.
0: Li estàs tirant encara al públic que ha vingut per primera vegada a veure en directe a la Pila que ningú t'ha portat un cafè?
1: Exactament.
0: En fi.
1: Som uns rates.
0: Sí, et mereixes un Javi de la Isla de les Tentaciones a la vida, ja t'ho dic ara, Andrea.
1: Bueno, així m'ha anat.
0: Seguim amb Tentacions, perquè vaig trobar l'altre dia a Twitter, a X, jo a X encara li dic Twitter, un viral d'una usuària que es diu, tinc per aquí el nom, l'he perdut, és igual, una usuària que va compartir un trosset del llibre que està llegint, una frase que he trobat absolutament gloriosa. Evidentment es va fer viral la frase, ara entendreu per què. És un llibre de monges lesbianes, per tant, ja definit el gènere com eròtico-espiritual. I la frase que va compartir aquest usuari és la següent. Tot i els anys de fervent oració i savis sermons, només havia trobat a Déu entre les cuixes de la meva germana en Crist. Els gemecs de la reverenda Mare Valentine eren més melodiosos que qualsevol himne. Què et sembla, literatura de monges lesbianes? Hòstia,
1: saps què m'ha passat? Que quan has dit de la germana, m'he despistat amb el codi eclesiàstic i pensava que era la seva germana de veritat.
0: T'estàs confonent molt avui, Andrea. Sí, que si cometes, que si germanes... És la germana en Crist, dues monges, en un convent, que s'avorreixen i mira... Pues...
1: Però això deu passar molt més del que ens pensem.
0: Ah, sí, tu proposes que això és un llibre de no ficció.
1: Oh, i tant.
0: No és un llibre de ficció.
1: Clar que no. Tu creus que això no passa?
0: Home, no sé si amb aquesta dolçor, amb aquesta qualitat...
1: Tant, jo estic segura que sí.
0: En tot cas, sigui de ficció o no ficció, el llibre es diu Thighs and Prayers, és a dir, cuixes i oracions, que m'agrada molt el títol. Una obra mestra de Kat Blackthorne. Vaig estar investigant també una mica més el llibre i a Goodreads vaig trobar una altra frase meravellosa del llibre, que és: els perills de fer tisores haurien d'haver estat esmentats a la Bíblia. Ningú em va advertir. Clar, Déu es va liar amb els 10 manaments i no va advertir que unes tisores poden fer-te perdre el cap, sobretot si ets una monja que està tancada 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, amb 50 altres monges.
1: Clar.
0: Clar.
1: No, no, i és que a més, a vegades millor estar tancada amb... Ets una dona, preferiria estar tancada amb 50 dones que amb 50 homes, ja t'ho dic, a vegades.
0: Home, això segur.
1: Per això, la qualitat...
0: Entenem que entre els monjos també passa això.
1: Oh, i tant. Oh, jolín, amor, clar...
0: És que, bueno...
1: No obres les notícies?
0: Hi ha notícies de monjos i monges que es lien entre ells?
1: Moltíssims. Cada dos per tres n'hi ha una Torre la Vieja. Cada any en un lloc com Torre la Vieja, Torre Molinos, algun lloc aquests, sempre allà.
0: Ha de començar amb Torre.
1: Sí.
0: Si ets monjo o monja i vas a Torre.
1: Ha de ser una torre.
0: Sí, molt bé, la metàfora fàl·lica per acabar aquesta secció de notícies, Andrea, i passarem ja a la primera recomanació. Què vols començar, tu, o començo jo?
1: Estic molt nerviosa, no, estic nerviosa, però perquè és un llibre tan... O sigui, és el millor llibre de l'any, ja t'ho dic ara, per mi.
0: Vale, el meu o el teu, perquè t'he preguntat qui comença, tu o jo,
1: vale,
0: i tu has
1: perdona,
0: començat a parlar
1: jo,
0: del teu.
1: Perdona, és que ara la guió he de començar jo.
0: Vale, perquè... doncs comença tu, amb el Patrick Radden Keefe, sí. Nom molt molon.
1: El fill del oligarca, bueno, tothom l'està llegint, ara mateix és com dels
0: algú
1: més...
0: L'està llegint entre el públic?
1: Algú l'està llegint entre el públic?
0: Que algú digui sí, sisplau. Ah, mira.
1: Veus? El teu pare.
0: El meu pare, curiosament, l'està llegint.
1: El teu
0: sí.
1: Pare, que hauria de ser el meu pare. Donem-me suport aquí.
0: El que em falta de tu, tenir-te com a germana, Andrea. Anda, tira.
1: No. Vale, doncs és el nou llibre de no ficció d'aquest autor, del Patrick Radden Keefe, conegut per, bueno, per fer aquestes investigacions.
0: No digues res.
1: Què?
0: No digues res.
1: No digues res. I bàsicament es diu El fill de l'oligarca, que en anglès crec que s'ha traduït com a London Falling, és a dir, que hi ha hagut, no s'ha traduït, s'ha publicat com a London Falling, per tant, aquí hi ha com un gest de traducció bastant,
0: sí,
1: bastant important, que algun dia li preguntarem als editors. Jo m'he llegit la traducció al català per Periscopi, traduït per Ricard Gil. Llavors, a veure, com explico això? Què investigar? Aniré pel principi, intentaré anar pel principi, perquè això ja té més complexitat que The Wire, t'ho prometo.
0: Wow.
1: Vale. Un dia, en 2019, un novembre, un 20 de novembre, dia de la mort de Franco, per això me'n recordo, apareix mort al riu Tàmesi un noi de 19 anys.
0: D'acord.
1: Val? Des d'uns edificis aquests de superluxe que n'hi ha a Londres, a molt a prop del riu Tàmesi. El que aparentment havia de ser un suïcidi, comencen a investigar i no està tan clar que s'hagi suïcidat. Per què? Perquè, doncs, es veu que en aquell pis on va tenir lloc els fets, que es va tirar per la balconada, hi havia dos homes, com de molta més edat, i que han resultat ser uns mafiosos. Clar, aquí comencen dues investigacions paral·leles. Els de la policia, que són una mica, bueno, sorpresa de ningú.
0: Una mica policia.
1: Sí, una mica... Mm, no, això tal, bueno, entre Sapastres i entre No ho podem dir, perquè vet a saber també per quins motius estan lligats, i per l'altre els dels pares, que estan molt afectats, perquè veuen que hi ha coses que no quallen. Llavors, què passa? Que al final descobreixen que aquest noi, en Zach Bradlett, es feia dir Zach Ismailov perquè havia adoptat una nova identitat. Una nova identitat que era fill d'un oligarca rus. Quan ell era fill d'uns jueus, de fet, sobrevivents de l'Holocaust, de famílies sobrevivents de l'Holocaust. Llavors, clar, què passa? Que ell tenia una ambició de ser ric, una ambició de poder, i es feia passar per fill d'aquest oligarca rus. No sé com a la gent que acabava coneixent en cercles rics del rotllo directiu del Club Chelsea...
0: Els enganyava
1: i ells el consideraven com un noi que podia tenir amb qui fer tractes d'inversió. D'inversió immobiliària, d'inversió d'accions, del que sigui. Total, que al final, què passa? Doncs no se sap molt bé què passa, perquè comencen a aparèixer morts, comença la gent a no voler parlar, però aquesta persona, doncs, aparentment... cau d'una balconada i acaba mort. I, per tant, és tota aquesta mena d'investigació, que al final no és tant una investigació, sinó el que fa sempre Patrick Redenkiff és distanciar-te una mica des de l'anècdota i donar-te una panoràmica i veure que tothom, tot tipus de càrrecs, tot tipus de gent, està com vinculat a una mateixa trama, no? És als fons baixos de Londres. Hi ha corrupció, hi ha drogues, hi ha gent que té clubs nocturns, hi ha sicaris... Ja
0: suficient d'altra gent
1: que no sap si realment...
0: Que no llegeixi aquest llibre en Guy Ritchie, perquè et fa ràpid una pel·lícula, una sèrie.
1: És el que t'anava a dir, és que és una panoràmica completa que... O sigui, dius, un nom m'ho resoldrà? No, em farà un altre nus. És a dir, és estirar dels fils perquè hi hagi nusos i nusos i nusos. I també alhora et fa com tenir un cert vertigen social de dir, ostres, tot està relacionat i tot el que no sabem. O sigui, jo aquests dies anava pel carrer i pensava, és que potser aquest noi és fill d'un assassí. Perquè vaig buscar, per exemple, el fill d'un dels aquests col·legues que estaven amb ell en el pis i és un model de puta mare que té Instagram i milions i estava ja tan tranquil.
0: És un pensament completament normal, Andrea, d'anar pel carrer i pensar, mira, aquest potser és un assassí, mira, aquest potser és fill d'un psicòpata.
1: Això vol dir que m'he implicat molt en la seva lectura. I a banda d'això també hi ha com, bueno, com un altre tema també que crec que és subjacent en aquesta nova ficció, que és al final la trista història d'uns pares que ja no que se'ls ha mort el fill d'una forma misteriosa, sinó que descobreixen que tenia una altra identitat que no coneixien, no? I que s'avergonyia d'ells i totes aquestes coses que feia. I al final també et dic, sembla un cas aïllat, però en un moment en el qual tanta gent jove vol ser rica, que si les criptomonedes, que si hi ha el Yados aquest, no? Amb totes les aspiracions de dir, no? Pot ser, jo què sé, pot ser qualsevol cosa rica i viure amb 5 Lamborghinis. No és estrany que ara la gent jove, una persona que havia nascut al 2000, o sigui, aquest noi havia nascut al 2000, li va passar el 2019, amb 19 anys, doncs hagi buscat una identitat que té a veure amb aquestes ànsies de poder.
0: Doncs ens has vengut molt bé el llibre, Andrea, i així que el públic estarà molt content de saber que sortejarem un exemplar al final del programa. Dit això, Andrea, passem del Patrick Redenkiff al nostre entrevistat d'avui, el Pol Vinyes.
3: Boca a orella.

0: Fins ara, la Pila només havíem entrevistat a una escriptora nascuda al segle XXI, l'Edna Miró, que no ho sabia, però està entre el públic avui. Un aplaudiment per l'Edna Miró. Llegiu el seu Amèlia de les Camèlies, si no ho heu fet, perquè és un llibres. Però avui sumem un nom més a aquesta llista d'autors insultantment joves i talentosos, el del Pol Vinyes. Del Pol podem dir que és graduat en Filosofia, Política i Economia, que té un màster en Filosofia Analítica o que actualment és doctorant en Ciències Polítiques. Però segurament la seva faceta més reconeguda és la d'articulista. Els seus escrits a mitjans com Núvol o VilaWeb, molt crítics i gens complaents, molt clarividents i gens innocents, fa temps que ens mostren un Pol que té molt a dir i que sap molt bé com dir-ho. La millor prova d'això és la recent publicació de No ets especial, a la col·lecció Càpsules d'Ara Llibres, un assaig on el Pol parla d'identitat, de cultura i de llengua en un món que venera la idea d'autenticitat i que potser precisament per això l'està matant. Queda res d'autèntic avui en dia? Mirarem de trobar la resposta en aquesta conversa que comencem ara. Benvingut, Pol, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Històric, primer convidat al primer directe de la Pila.
1: Més motiu per estar nerviós. O sigui, ja tinc prou motiu per estar nerviós, encara...
0: Jo també estic molt content perquè clarament no sóc la persona més alta del programa avui. El Pol no està gravat aquest videopodcast, però jo faig quasi un 90. Creu-me que em passa ben bé un cap. Així que això em fa estar a mi més tranquil.
2: O sigui, jo avui arribaré a casa amb tortícolis, eh?
0: També
2: el Pol.
0: L'Andrea està mirant com un gnomo de jardí des de baix. O sigui, li està complicant la cosa. Però bé, sortirà una conversa...
2: No ets especial, no ets especial.
0: Exacte, no ets especial. Mira, doncs això ho he pres. No sóc especial per cel, perquè sempre trobaràs una persona més alta que tu, en aquest cas, el Pol. Però, Pol, comencem ja a xerrar d'aquest no ets especial, perquè comences l'assaig dient que la gran tragèdia i farsa del nostre temps és que tot el que ens agrada és autèntic i que nosaltres també aspirem a ser-ho. M'agradaria que ens comentessis en quin moment comences a pensar en aquesta idea i veus que té potencial de convertir-se en un assaig com aquest.
1: Jo sempre que escric articles, sobretot, tinc moltes dèries diferents. Sí, m'agrada parlar de moltes coses diferents i quan em van proposar de fer l'assaig, m'han donat llibertat absoluta per trobar tema i clar, els temes que em sortien sols eren totes aquestes dèries. Però me n'adonava que sempre que intentava parlar d'una d'aquestes dèries, un dels temes que em sortia era l'autenticitat. I això em passava una vegada i una altra i em vaig adonar que era un fil connector molt bo i que realment era com la pulsió o era la inquietud que hi havia darrere de totes aquestes dèries o de totes aquestes obsessions. I em va agradar molt com començar era un tema que ja havia tractat abans o que ja m'havia interessat abans, però començar a endinsar-m'hi seriosament o començar a endinsar-m'hi com a un tema central.
0: Que importants són les dèries en un autor o autora. També faig extensiva la pregunta a l'Andrea com a autora, perquè al final la trajectòria literària, la teva just comença, Pol, però si tu mires un autor, al final, si tens tots els seus llibres davant, al final el que veus és una fila de totes les seves dèries que s'han anat acumulant al llarg de la vida.
1: Sí, a mi això em passa amb els articles, sobretot. Quan miro enrere veig com és que sempre es van repetint una vegada i una altra.
0: Pots fer un mapa de les teves obsessions.
1: Exacte, sí, sí, sí.
2: Jo et volia preguntar per una cosa que m'ha grinyolat una mica. Ja comencem.
1: Fas por.
2: Que no, home. Que llegint-te vaig trobar l'afirmació de el talent natural ens captiva, en l'essència no hi ha esforç, per parlar una mica de per què pensem que una persona és autèntica, no? Perquè la veiem com que és el que és, que sí. No hi ha cap mena de doble capa. Però alhora, estic d'acord amb aquesta frase, però alhora també pensava que som una cultura on també es premia molt l'esforç i les coses de llarg recorregut, no? Per exemple, des de la idea de l'esport, que és una idea de que tu et vas convertint en el cos que tu vols tenir a base de disciplina, de constància i de repetició, fins i tot a casos com d'èxit, no vull mencionar el famós Steve Jobs, però, per exemple, l'àlbum de Brat, de la Charlie XX, que és a dir que fins que no va publicar aquest desè àlbum i jo no sé si portava més d'una dècada cantant, doncs no va triomfar, no? És a dir, que hi ha casos també que encara mantenen aquesta cosa de perseguir pels teus somnis o que hi ha una veritat oculta que la gent no ha sabut apreciar.
1: Sí, crec que són compatibles aquestes dues fascinacions i crec que en el cas de l'esport es veu molt bé. És a dir, nosaltres admirem tant un futbolista o un esportista que s'esforça molt, que ho dona tot, que realment veus que ha lluitat molt a la seva vida, esportivament parlant, per arribar allà, però alhora encara ens fascina més veure el talent pur. O sigui, quan tu veus Messi, quan tu veus Federer, quan veus aquesta mena d'esportistes que sembla que per molt que tu t'esforcis, que per molt que tu entrenis, no pots arribar a aquest nivell. I això tapa una cosa, que és que mai hi ha aquestes dues coses en un estat pur, en un estat ideal, sinó que en tot talent pur sempre hi ha molta part d'esforç, i en tota part d'esforç sempre hi ha una mena de talent, o sempre que hi trobes com l'èxit, en aquest cas del Charlie XCX, molta gent podria dir que el que ha trobat ella és la seva veu, o el que ha trobat ella és la seva...
2: És a dir, no que els altres han descobert la seva veu, sinó que ella s'ha trobat a si mateixa.
1: Exacte.
2: I per això abans no tenia aquell èxit.
1: Sí.
2: Ja,
1: és
2: veritat.
0: L'assaig, Pol, fa referència a l'obsessió que té internet per conceptes com els d'NPC. Per qui no ho conegui, són els non-playable characters dels videojocs, aquests personatges que estan una mica com de fons i que no tenen una funció principal dins el joc, sinó que simplement estan figurant, o també altres idees com el de la xarca, que tu dius, tradueixes bassa en català, que és una mofa a totes aquestes persones que segueixen el ramat en certa forma i no tenen com una personalitat que destaqui entre el grup. Però trobo que és curiós i paradoxal que el fet de riure's de tota aquesta gent també està generant una corrent de moda, una corrent majoritària, i al final acaben caient en el mateix que estan criticant. O sigui, jo crec que aquest tipus de paradoxes i contradiccions estan molt presents en tot el que és la idea d'autenticitat que desenvolupes al llarg de l'assaig.
1: Sí, amb això de la bassa o de l'NPC, m'interessa molt veure que tot el que nosaltres critiquem o el que molta gent critica a aquesta gent, que és que no estan vivint la seva vida d'una manera original o no estan vivint la seva vida d'una manera prou autèntica, en el fons, quan veus com viuen aquesta gent, te n'adones que és fals, perquè aquesta gent potser és la que té una relació amb els seus gustos més espontània o menys reflexiva i menys autoconscient. I també m'agrada pensar que tota aquesta gent que critica, en el fons, també té un malestar intern o té un malestar amb ella mateixa, que és aquesta idea d'intentar diferenciar-te de la resta, però alhora ser molt complaents amb aquest linxament o amb aquest atacar els altres per no ser prou autèntics i, per tant, reivindicar-te tu mateix com a autèntic. I és aquest cercle viciós en el qual sempre estàs dubtant de la teva pròpia identitat o del teu propi valor.
0: Sí que, oients, si us agrada la Tagliatella, seguiu anant a la Tagliatella, com jo faig. I no us faci vergonya perquè quatre idiotes d'internet us diguin que això és de xarca. André, endavant. Havia de fer aquest incís.
2: La Tagliatella és careta, eh?
0: És careta, sí, la veritat. Sí,
2: és que, vull dir, la gent, o sigui, sempre ho he pensat, com que la gent diu, anem a la Tagliatella, com si anessin a l'euroahorro del McDonald's, i dic, però si són 15 euros un plat de pasta, nois... No ho sé, ja està, comentari entre parèntesis, perquè no entenc vincular jo popular amb la Tagliatella, ja està. Bueno, el Pol acaba de posar una cara.
1: Crec que hi ha una fascinació per la Tagliatella.
0: Ojo que això es converteix en un monogràfic
2: de la Tagliatella. Una teoria, en primícia.
1: Però que, o sigui, com... Crec que la gràcia d'aquesta cosa de bassa o de... és criticar precisament com l'element pretensiós, que és el fet d'anar a la Tagliatella no com una cosa barata, sinó com una cosa... de luxosa, d'hòstia, avui Sant Valentí
0: a la Tagliatella.
2: És com, amb perdó, el quillo que es pensa que vesteix de luxe perquè va amb un xandall d'Adidas, no? O sigui, passa molt...
0: A Rússia es casen amb xandalls Adidas.
2: Què?
0: A Rússia es casen amb xandalls Adidas i són molt
2: agrants. En el meu poble de Villaconejos de Trabaque també.
0: Ja, un moment, no me'n recordava ja d'això. Fa uns mesos, en un programa de la Pilar Setupol, ara reprenem l'entrevista, l'Andrea va mencionar que la seva família és d'un poble que es diu Villaconejos de Trabaque, i jo no m'ho vaig creure, directament no m'ho vaig creure, i vaig buscar en directe si existia, i efectivament existeix. O sigui, mira, Pol, ja t'emportes això de l'entrevista, no sé si t'has agradat o no l'he contat.
2: Per una vegada, no que dic la veritat, sinó que és cert el que jo penso que dic la veritat. O sigui, per una vegada que es dona...
0: Villaconejos de Trabaque.
2: Tornem a preguntes filosòfiques super... Denses un dissabte de ressaca a les 11.
1: Som-hi.
2: Val. Jo també... Aquesta és fortota, Pol. Però tu ets de filosofia, per tant, aquí ens pots fer una masterclass d'això. Tu no creus que aquesta cerca desesperada, ja sigui per part de les empreses, de tenir treballadors com especials autèntics, la gent que busca també com la millor veu en el podcast o la persona influencer que no sembla influencer, és a dir, que no està pagada ni dirigida per les marques a l'hora de crear el seu contingut, no creus que això és un contraefecte, és equilibrar la balança d'un món on hi ha conceptes com el de postveritat, no? Que hi ha molt escepticisme de tantes coses, que hi ha tant relativisme en tantes coses, és a dir, busques allò tancat, tan genuí, allò que és inqüestionable davant d'un món que faigües i que tot és contradictori i que no tenim grans estructures de pensament. Per què et rius, Marc? Perquè s'està rient la meva pregunta.
0: No, perquè jo al·lucino amb les teves preguntes a vegades, Andrea. O sigui, m'estic posant en la pell del Pol.
2: Ha fet filosofia i un màster en filosofia analítica.
0: Vale, em callo, Davant, Pol.
1: Hi ha una idea que crec que és molt barata o és molt Xavi no riguis, però... que és aquesta cosa de si ens fascina l'autenticitat o si ens fascina allò real és perquè estem envoltats de mentida i perquè tot resulta ser fals i res com que si intel·ligència artificial, que si fake news, que ens envolta un món que no ens creiem o que ens costa molt, ja no tant que no ens creiem sinó que mai acabem de saber si és veritat o no, o no és veritat. I crec que en un inici la fascinació per l'autenticitat té una mica a veure amb això, amb aquest buscar certeses. El que passa és que com que no podem generar cap veritat d'alguna manera o com que no som capaços de trobar cap veritat, aquesta recerca de l'autenticitat o aquest intent de nosaltres de ser autèntics sempre acaba viciat o sempre acaba d'alguna manera aviciat per aquestes menes de mentides quotidianes. I per tant nosaltres buscant ser autèntics som els primers que caiem en aquesta...
2: Acabem performant.
1: Exacte, vull dir, ningú és feliç... O sigui, ningú és feliç a la feina en aquest sentit de, ostres, soc superautèntic, estic gaudint moltíssim les 8 hores en aquesta oficina. I crec que ho fa més pervers tot plegat, perquè és intentar que la gent tregui un joc que no existeix.
0: Sí. La idea de Catalunya, sigui el que sigui Catalunya, Pol, és molt present al llarg de l'assaig, parles d'identitat cultural, parles de llengua i de com tot això construeix qui som, no? Com a individus i com a societat, i que a vegades, precisament per això, pot resultar una mena de closca buida i sense contingut, no? I tu, per parlar d'això, fas servir una figura que és la del catalanet. M'agradaria que ens parlessis de què és un catalanet, què és el catalanet.
1: És que ara em fa cosa dir això a ICAT, FM, però...
0: Tira.
2: Ui, però si no, ja tens un llistó molt alt, eh? O sigui...
1: No, ho dic perquè crec que és un dels llocs on més sa com...
0: És un hub de catalanets.
1: És un hub de catalanets, d'alguna manera. Però sí, és com aquesta figura del noi o noia jove molt arrelat, d'alguna manera, massa arrelat, potser, cada... no només ser català, sinó estar-ho afirmant com constantment, rebregar-se molt en aquests símbols catalans, dir que li encanten les festes majors, que ell no va a les discoteques... tot aquesta mena. I això em serveix molt bé perquè això és una cosa molt anecdòtica o és un cas molt, molt específic, però em serveix molt bé per indicar una mena de relació que s'ha generalitzat envers la cultura catalana, que és aquesta mena de relació amb la cultura que es basa només en una superficialitat o en un demostrar un compromís molt gran amb la cultura.
2: Mm-hmm. Però, clar, jo aquí tinc una pregunta. Que tu assenyales aquesta vinculació entre construir aquesta identitat autèntica amb encarnar aquests valors d'una nació, no? I jo penso, pot ser que això només passi en cultures minoritàries? És a dir, aquesta idea de, que tu dius, no? Que costa traçar la línia entre viure una cultura i folcloritzar-la, creus que també es podria aplicar a cultures imperials, com la cultura yanqui o la xinesa, o només passa en les que són més locals?
1: Sí, crec que passa tot arreu, sí. I de fet crec que passa en magnituds pitjors i molt més bèsties. O sigui, quan tu veus com el que fan els yanquis, el que fan els espanyols en les diades nacionals o quan juga a la selecció o aquest tipus de... O sigui, com pintar-se la cara, anar amb el toro d'Esborne per tot arreu... O sigui, com una virilitat nacional molt, molt exacerbada. Això passa tot arreu. Crec que el problema, o crec que el cas específic que tenim els catalans i les cultures minoritzades en general, és que no tenim les estructures de poder que sostinguin aquests excessos de folclorització. És a dir, quan tu veus un espanyol o un yanqui o un francès ser molt francès, molt yanqui, molt espanyol, això tu ho veus com un excés, però en la resta de dies de l'any, en la resta de vida, diguem-ne, hi ha una realitat, hi ha una ciutadania, hi ha una idea de normalitat nacional que sosté això. En canvi, nosaltres això no ho tenim tant. I no tenim aquestes estructures de poder que facin que aquestes folcloritzacions o aquests excessos no acabin, no esdevinguin la normalitat nacional.
2: Bye.
0: Hi ha un moment del llibre que parles d'una cosa que em va fer molta gràcia, i és quan els polítics intenten ser autèntics a xarxes socials i normalment la cosa acaba en ridícul espantós. I és molt curiós perquè l'André i jo vam comentar aquest passatge del llibre i cadascú el va veure des d'un punt de vista diferent, perquè vam pensar tots dos en casos contraris de polítics que aquesta autenticitat sí que els hi ha reportat molts beneficis electorals i de popularitat, i ella va pensar en líders d'extrema dreta, que per exemple sí que això era una cosa que dominen en molts casos, i vaig pensar en l'alcalde de Nova York, en Mamdani, que si s'ha erigit com una figura mundial és precisament també per aquests vídeos que fa a xarxes socials tan naturals, tan divertits, tan ell, el veus original, el veus autèntic, no? I jo crec que a partir d'aquí ha vestit tota aquesta figura que l'està convertint en un dels polítics, jo diria, més importants del món, tot i ser alcalde d'una ciutat. O sigui, m'agradaria que en parlessis, no? També, més enllà d'aquests polítics que fan el ridícul, que aquí a Catalunya en tenim uns quants, a xarxes socials, també la força d'aquesta autenticitat com a eina política i comunicativa.
1: Sí, crec que les últimes dècades hi ha hagut un gir a la forma que tenim d'entendre la política, i ara sobretot el que ens agrada o el que busquem en els polítics és que no només siguin ells mateixos, sinó que s'erigeixin en representació d'una idea més gran que ells. És a dir, quan veiem un líder d'extrema dreta, o quan la gent veu un líder d'extrema dreta, veuen la nació, veuen la lluita contra el wokisme, veuen com una idea de força. I crec que les xarxes socials van molt bé per mostrar aquesta autenticitat o aquesta proximitat amb el poble. I això serveix tant per l'extrema dreta, que és qui ho ha aprofitat millor arreu del món, però també serveix per alguns casos molt amb comptagotes que té l'esquerra, com podria ser el cas de Mamdani. Crec que hem pecat de pensar que el que importava era el format o era el mitjà, i hem pecat de pensar que aquesta autenticitat es guanya gràcies a les xarxes socials, quan crec que és una cosa que s'ha de buscar potser prèviament, o que s'ha de buscar... O sigui, crec que l'atracció que genera Mamdani, o que l'atracció que generen els líders d'extrema dreta, és tan viva al carrer com a les xarxes socials. I per això hi ha molta gent que fa directament el ridícul, perquè s'està adaptant a un format que no té res a veure amb qui és ell com a persona.
0: Doncs, Andrea, ara que tenim clar que no som especials, sí que anem a parlar d'una cosa molt especial, que és el llibre de la vida del Pol.

0: Pol, pregunta difícil, però normalment als convidats els hi fa il·lusió que els hi preguntem. Quin és el llibre de la teva vida?
1: Em posa molt nerviosa aquesta pregunta perquè no ho sé. No tinc llibre de la meva vida, però pensant-hi vaig pensar com un llibre que m'hagués canviat la forma que tinc de llegir o la forma que tinc d'encarar la lectura. I vaig pensar en Crim i Càstig, que va ser com la primera gran lectura o la primera lectura, no sé com dir-ho, de cànon o d'alta literatura que vaig llegir, i em vaig adonar com que és una cosa molt, molt divertida, molt plaent, molt zero, no sé com dir-ho, no hi ha com aquest abisme o aquesta, no em vaig sentir com un farsant a mi mateix de, ostres, estic llegint això perquè...
2: Que et vas identificar molt, eh?
1: No un tema d'identificació, sinó de caure allà i dir...
0: L'activitat mateixa de la lectura.
1: Sí. Exacte, puc llegir aquests trotxos, puc llegir aquestes coses i des de llavors ja és com una relació diferent amb la lectura. Ja no hi busco tant el plaer, que també, sinó també buscar-hi altres coses, buscar com idees, buscar-hi reflexions, buscar-hi, no sé, treball.
2: Saps que em quadra moltíssim que sigui aquest llibre després de llegir aquesta càpsula de No ets especial, perquè crec que, o sigui, d'una forma indirecta n'hi ha temes que poden sortir en els dos llibres, no? Al final, o sigui, Raskolnikov és també un protagonista com que té una panoràmica social, no?, i que també està enfadat una mica amb el comportament humà. És com si volgués, o sigui, com un Robin Hood mal entès, no?, però també té unes certes idees de justicier. I, per tant, com que al final assenyala certa hipocresia, no?, també es veu molt el que suposa el valor del poder, de la que molta gent li fascina, i, o sigui, òbviament a la seva manera i al seu trama i en el seu context al XIX, però aquí hi ha temes que crec que podrien ressonar. No ho sé, tu què penses, Marc?
1: Sí, sobretot aquest, com mirar la societat o jutjar la societat al mateix temps que et jutges a tu mateix, i veure que allò mateix que li demanes a la societat ets incapaç de treure-ho tu. Ja no és que et jutgis i creguis que ets un hipòcrita, sinó que simplement ets incapaç de donar a la societat tot allò que li exigeixes. I això, bueno, interessant.
0: Jo tinc una teoria que m'acabo d'inventar fa 5 segons, i és que si tu escrius un assaig, sigui del tema que sigui, pots citar Dostoyevski. Perquè Dostoyevski és d'aquests escriptors que té la rara habilitat que ha tractat absolutament tots els temes que ens fan humans amb les seves novel·les, ja siguin els gegants com els més petits, sempre trobes allà una miqueta d'humanitat, això, de cosetes que et fan explicar qui ets.
2: I per això és un clàssic.
0: I per això és un clàssic. Que, per cert, què t'anava a dir? Ah, sí, m'has passat avui una notícia, Andrea, que entre la generació Z, les nits blanques de Dostoyevski és ara com el llibre de capçalera. Tots
2: sí,
0: l'he
2: llegit.
0: Per què? Sí. Per què creus això, Pol?
1: No ho sé, jo sé que en la meva generació també és lectura de capçalera, però perquè el va editar la Pompeu, i de cop tothom el tenia, tothom el regalaven per allà i tothom anava amb...
2: Perquè era de franc, no? Sí. D'una universitat catalana.
1: També crec que els llibres curts dels grans autors generen moltes...
2: Sí, és que els hi preguntaven i deien, és que era com un reel de Llatinoamèrica, és que tiene 180 pàgines, decían.
0: Això ajuda, sempre a llegir.
2: Sí. Clar, és aquesta idea de dir, ostres, he llegit una cosa molt important, una cosa que si jo vaig a un bar o estic lligant, dic, ei, has llegit Nits Blanques a Dostoyevski? Clar, queda bua i no t'ha costat res, potser ha sigut la mitja hora abans, saps, d'aquella quedada, per tant...
0: Tinc una altra teoria que també m'acabo d'inventar, i és que Les Nits Blanques de Dostoyevski és la primera novel·la Wattpad de la història.
2: Molt bé. Tu aquests titulars no els pots anar regalant així en antena, que te'ls robaran, xurissos.
0: Perquè no, jo, mira, tot el que dic a la pila, tot el que parlo a la pila, és un regal que faig al món.
2: A la teva família, als teus pares i als teus amics, perquè ningú t'escolta més.
0: Andrea, sisplau, home, no diguis això, perquè a més ara hi ha gent escoltant-nos des de casa que no és ni família ni amics i s'ha sentit marginats.
2: Tots som família, els catalans tots som família.
0: Els catalans tots som família. Estàs d'acord amb això, Pol?
1: Sí, no?
2: Sí.
0: Ho he dit amb por, eh?
1: No.
0: Sí, no?
2: Ja.
1: He vist un tuit avui o ahir, ara no ho sé, aquestes coses tan van... que deia alguna cosa així com hi ha arribat al punt on si vaig a un lloc i sento català ja sento com que conec aquesta persona.
2: Sobretot això passa a l'estranger, eh? Que és a dir, que et senten dir, t'escolten parlar català, ets català, tal, no sé què, i és com que tenen interès en tu i aquí ningú se saluda, saps? Ni en els bars quan et coneixes. I allà...
0: És veritat, tot lo antipàtics que som aquí,
2: allà
0: som simpàtics fora de casa.
2: Simplement per haver dit adeu.
0: En fi, catalanets. passem ara ja a la nostra part preferida. Ai, sí. De l'entrevista, sempre, Andrea, que és el Caixa o Faixa.
3: Caixa o Faixa.
0: Pol, Caixa o Faixa, 5 dilemes que et posarem sobre la taula i tu has de triar ràpid una opció ràpid o altra, sense pensar massa.
2: Sense pensar, d'acord? Pol, no facis trampa, que tu ets filòsof i sobrepensa.
0: Abans de la primera pregunta del Caixa o Faixa, un petit parèntesi per qui no ho sàpiga. Parlarem de Silent Reading Party. La Silent Reading Party són trobades que s'han posat de moda de gent que es troba en un parc, per exemple, 20-25 persones, per llegir en silenci. Estan tots juntets allà en silenci, cadascú llegint el seu llibre. Que cadascú jutgi si això està molt bé o és una merda com un piano. Dit això, passem ja al primer dilema. Pol, anar a una Silent Reading Party o a un concert íntim on has d'estar assegut a terra, molt incòmode, molta estona, escoltant una música que realment no t'agrada tant?
1: Jo a la Silent Reading Party,
0: sí,
1: perquè sóc alt i tot el que sigui com estar en postura, en posicions incòmodes, encara m'incomoda més.
0: Clar, hòstia, clar, no havia caigut en el component físic del dilema.
1: Sí, sí,
0: Silent
1: sí,
0: Reading Party.
2: Això fa malament. Val, ser un catalanet de Xiringuito a la Costa Brava amb Estrella d'Am i Anxuetes a l'Escala o ser un catalanet d'Espardenyes, Castellers de Valls i Calçotada.
1: Em foto un tret, però...
2: Com que et foto un tret?
1: Home, no, el segon.
2: El segon? Les Calçotades per sobre de les Anxuetes de l'Escala?
1: És que molt millor ser... És més de carrer, no? És més...
2: T'agrada embrutar-te els dits, valem, d'acord.
0: Tu triaries ser el primer catalanet de Costa Brava?
2: Home, bueno, jo la cervesa només l'he vist en un lloc. I és amb l'anxuetes. Jo en llegeixo cervesa.
0: Hòstia, més...
1: Ah, anxoves, i és que sóc vegetarià.
2: Vale.
0: O sigui, cada dilema que li estem posant troba una excusa física
1: personal,
0: per respondre, molt personal per respondre. Jo crec que en aquest tercer dilema no trobarà l'excusa que valgui. Quin docu-reality, el Pol parla de docu-reality en el seu assaig, veuries abans? El de les Kardashian o el de la Georgina Rodríguez?
1: I el de la Georgina.
0: Sí,
1: Soy Georgina. Però és que ja és morbo, ja és pura... Jo ja tinc un punt de masoquisme a l'hora d'afrontar la cosa audiovisual. Jo m'he vist molts vídeos d'Eva, m'he vist molts docu-realities d'aquest tipus.
0: No és tanta la distància, no?, entre Eva i un docu-reality de la Georgina.
1: No, però em fascina com ja ha arribat un punt del docu-reality que ja és com pura autoconsciència, ironia, ja és com, ja no et pots prendre seriosament allò, ja és com un repte de a veure quantes capes d'ironia pots
0: I ara destrossaré la meva imatge de persona culta i respectable, però he vist tant les Kardashian com el docu-reality de la Georgina Rodríguez i estic amb tu, em quedo amb el de la Georgina Rodríguez.
2: Sí.
0: És molt millor, les Kardashian em va... Si notava com el cervell se'm liquava, se'm fonia i em sortia per les orelles. O sigui, un producte absolutament terrorífic.
1: Com experiència és.
0: Tu, André?
2: També l'he vist els dos i no sé, és que a mi la Georgina em flipa perquè és que va tenir el seu rotllo, tio. O sigui, és increïble el rotllo que va. És com si no tingués cap, és a dir, li és igual menjar-se 2 quilos de xutxes, no ho sé, o sigui, és que...
0: Team Georgina.
2: Sí, passa de tot. No, punky. Vale. Ser algú que només diu les coses sense pensar i la majoria són bajanades que ens podem estalviar, o ser algú que només diu les coses quan les sobrepensa, però aquestes semblen extretes d'unes pàgines d'instruccions d'IKEA.
1: I jo diria el segon, em sap greu.
2: Sí, un mormo!
1: Sí.
0: Home.
1: És que com la cosa aquesta lobotomitzada de... És que estaria com tota l'estona dient... És que... Saps què em passa? Que em costa molt socialitzar... Saps aquesta cosa que hi ha gent que té un talent innat per aquest...
2: Contestada de l'estona.
1: Sí, aquesta conversa de pam, pam, pam...
0: Treure
1: pam,
0: temes
1: pam,
0: de conversa...
1: Sí,
0: si
1: sí,
0: no,
1: sí, a mi això m'incomoda moltíssim.
2: T'escoltes, escoltador.
1: Sí.
0: Però si tu ets d'aquest tipus de persona.
2: Per això, sí, com mirant-me la cara, més
0: saludida. I acabem, Pol, amb la pregunta més important de totes. Aquí et jugues l'amistat o bé de l'Andrea o bé la meva, tu sabràs. I és, qui té més pinta de fer fotodams a Instagram i llegir a Dostoyevsky, no s'ha preparat això, en llocs públics? L'Andrea o el Marc?
1: Uf, mira... És que crec que tu.
2: Yes!
1: Perquè pot semblar el contrari, però
2: sabia.
1: Això és... Sí. No. Ets tu.
2: Uau. Gràcies, som amics. Et convido a una birra després.
0: Tu, sincerament, esperaves que digués que sóc
2: no,
0: jo, aquest tipus de persona?
2: No, tu, perquè tu...
0: Tu sabies.
2: Perquè, a veure, perquè... O sigui,
1: aquest bigotet és de fotodam.
2: Sí, l'he pillat pel metro de Barcelona, no? O en ple rodalia Renfe, s'ha aturat durant 3 hores, però ja està llegint, no sé...
0: Andrea, el micro, per favor.
2: Vale, perdó.
0: No
2: se't
0: sentirà. Oh, ha volat...
1: Però endavant, endavant em sé així,
0: Ha volat el guió, sí, no, clar que sí.
1: Hi ha arribat un punt on... i hem criticat tant aquesta mena de persones que ja...
0: Sí. Li hem donat la volta.
2: Exacte. A veure,
0: ja està bé.
2: La pregunta és, li ha donat resultat? Mireu al públic, està clar que sí. Mireu a mi, no?
0: És trist en aquesta...
2: Ni nòvio, ni família, ni res.
0: És trist, però en aquesta vida ser un gilipolles acostuma a donar resultat, Andrea. Pol, moltíssimes gràcies per aquesta conversa, per ser el primer convidat del primer directe de la història de la Pila, i res, t'acomiadarem, evidentment, amb un aplaudiment del nostre públic.
2: Perquè ets especial, Pol, perquè ets especial.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: déu-n'hi-do, quina conversa, Andrea, eh? Sí. Estic suant i tot.
1: Jo també.
0: Perquè sóc una persona que sempre m'he cregut especial i m'acabo d'adonar que no. I aquestes hòsties de realitat no són fàcils de portar.
1: No, també et dic, si alguna cosa dona la literatura és entendre tota l'estona que no ets especial. Perquè el que penses que et passava a tu li passava a un pobre senyor de l'edat mitjana.
0: És el perill, d'aquestes idees universals, d'aquestes històries universals, que t'adones que el que pensaves que eres únic, doncs al final no tant, que un senyor del segle XVII ja hi va pensar i ho va escriure.
1: Doncs sí.
0: Saps qui era especial?
1: Jo.
0: He dit era. Tu, per ara, estàs viva, esperem que segueixis viva molts anys, però fixa't que he dit era especial, perquè ja està viva.
1: Era?
0: La Vita Sackville West.
1: Això és un llibre, no? Gràcies, Xit.
0: Això és l'autora.
1: Això és l'autora.
0: Això és l'autora.
1: És que el Marc i jo repetim cada setmana el programa. No parlem entre setmana. Tot són sorpreses.
0: No, de fet, la nostra relació es basa en una amistat furibunda durant la setmana i fingir que som amics durant una...
1: En enviar-nos tuits i reels Instagram de coses i ja està.
0: Deixar-nos en visto. Bueno, sí. Una amistat moderna, Andrea. I també era molt moderna la Vita Sackville West, que jo em vaig enamorar d'ella fa cosa d'un any o dos, quan l'editorial L. Geminada va publicar el llibre Cartes d'amor, que era la correspondència entre precisament la Vita Sackville West i la Virginia Woolf, que durant molts anys van ser primer amigues i després amants, i es van escriure cartes tota la vida.
1: Ah, aquest, sí, aquest llibre és brutal.
0: És brutal, jo el vaig llegir, vaig flipar. Que bé que escrivien les dues, com s'estimaven, les tensions que hi havia entre elles, també, perquè la Vita Sackville West, totes dues estaven casades, de fet, la Vita Sackville West tenia amants masculins i femenins per tot arreu.
1: Molt bé, t'acabes de fer una foto just per...
0: Aquest joder macho és perquè m'ha volat una altra... Això no comptàvem amb el directe, que hi havia, sort que hi ha públic que m'està recollint aquí el guió, el Bernat, que li agraeixo, perquè si no tindrem un problema.
1: Vénen a veure.
0: Doncs això, eren amants, la Vita Sackville West i la Virginia Woolf, però com he dit, cadascuna estava casada amb un home a qui s'estimaven, que això també és molt modern. O sigui, una molt relació modern, oberta, de veritat. A més, els marits sabien que tenien les seves aventures, i el marit, precisament, de la Vita Sackville West era un diplomàtic britànic que treballava per tot el món i un any va ser enviat a Teheran, a la delegació de Pèrsia, de la colònia britànica del moment. I en un moment donat, la Vita Sackville West va decidir anar-lo a veure des de Gran Bretanya fins a Teheran, i d'aquí va sortir un diari de viatges, estem parlant dels anys 20 del segle XX, que es diu Passatge a Teheran, un llibre que ara traduït al català L. Geminada, precisament, la mateixa editorial que Cartes d'amor, i que vaig llegir al moment, perquè ja us he dit que estic enamorat de la Vita, i m'ha semblat un llibre increïble. A mi m'agrada molt tot el que són cròniques viatgeres, però aquesta concreta li he trobat moltes coses a comentar, molt sucoses. A més,
1: quines?
0: Et diré, per començar, l'itinerari. Vale? Hi ha un lloc de l'itinerari que t'encantarà a tu, Andrea.
1: País Basc?
0: Comença a Londres.
1: Bueno, també m'agrada.
0: Va a París, i de París va a Trieste. Passa per Trieste, la història...
1: És que he caigut de quatre potes.
0: És que...
1: No, m'havia relaxat. Pensava que avui no mencionaries Trieste.
0: Doncs sí, menciono Trieste perquè passa per Trieste, però ho mata en un parell de frases, Trieste, i llavors el viatge segueix per Egipte, per la Índia, per Pakistan, per Iraq i finalment Pèrsia, és a dir, l'Iran actual.
1: Però quant de temps està viatjant?
0: Molts mesos, a més, barcos i tot. Està moltes setmanes, va amb unes maletes gegants, i el que més m'ha agradat de la Vita és que és una hater. O sigui, si un lloc no li agrada, ho diu claríssimament.
1: Ah, sí?
0: No té aquesta cosa de romantitzar tots els països.
1: Ja, o d'algú bo...
0: A la Índia, per exemple, li sembla un lloc fastigós. I hi ha un moment del llibre que exagera una mica i diu només vull morir-me quan està a la Índia. O sigui, la tia es vol pirar allà el més ràpid possible i t'ho escriu. També és una tia molt lúcida perquè comença el llibre amb aquesta frase: no hi ha plom més pesat que el plom que ha anat de viatge. O sigui, ella és conscient de que els viatgers són uns autèntics turres que t'expliquen tot el seu viatge.
1: És veritat.
0: I a tu no t'importa una merda, siguem sincers. A mi, quan m'expliquen un viatge, a no ser que sigui una persona molt íntima que m'estimeu molt, no m'importa que hagis anat a veure el Machu Picchu. A tu t'agrada que t'expliquin això? Perquè té pinta que no. Té pinta que desconnectes, que flipes tu quan t'expliquen un viatge, Andrea.
1: No, bueno, o sigui, a veure, si són coses que jo puc comprovar per internet, doncs no, però si m'expliquen, doncs vam veure que algú el van apunyalar i no sé què, doncs sí que escolto, saps?
0: No hi ha apunyalaments al Passatge a Teheran de la Vita Sackville West, però sí que hi ha moltes coses que no es poden trobar a Google, perquè
1: clar,
0: quan el llibre es transforma en una joia és quan ella arriba a Teheran, a Pèrsia, perquè fa una radiografia magnífica del que era la societat persa dels anys 20 del segle XX, tant de les altes instàncies, o sigui, va fer, per exemple, la coronació del Xa de Pèrsia, com també de les classes més baixes, dels barris més perifèrics de Teheran, treballa amb gent, té xòfers, per exemple, que són de les classes més baixes de l'Iran d'aquella època, i t'explica molt bé com funciona la societat tant per baix com per dalt, i això m'ha interessat moltíssim. Tot i que té alguns tics de britànica de fot un segle, és a dir, colonials...
1: Ja, de mirada, no?
0: De mirada una mica, sí.
1: De mirada, privilege.
0: De privilege per tot arreu. També a vegades és com molt conscient, no? Ja. Que ells estan allà colonitzant aquelles persones que realment és un terreny que no els hi pertany, no els hi pertoca, i que tard o d'hora s'hauran de marxar d'allà, no? I tot això queda molt clar al llarg del llibre, que s'acaba amb un colofó boníssim, que és amb la tornada cap a Gran Bretanya, que no desfà el camí que havia fet d'anada, sinó que puja cap a Geòrgia, travessa la Unió Soviètica, que fa un retrat molt xulo dels primers anys
1: sí?
0: de la Unió Soviètica.
1: Ah, sí? S'atreveix allà, travessa la Unió Soviètica?
0: És interessant perquè ella diu... A mi
1: però no té por aquesta dona, no?
0: No, cap ni una, no tenia cap mena de por. I ella et diu, a mi m'havien demonitzat el que era la Unió Soviètica des de Gran Bretanya, i jo estic passant per aquí i em semblen gent normal, que viuen més o menys bé.
1: Les festes,
0: sí,
1: un alcohol...
0: Molt vodka, o sigui, al final a mi no em desagrada tant aquesta vida. Doncs passa per la Unió Soviètica, llavors arriba a Polònia. Quan està a Polònia esclata una revolució de no sé què, i la fan baixar al tren i ha de tornar a casa i a peu fins a Gran Bretanya, i et dic...
1: Què dius, que ha de tornar a peu quasi a Gran Bretanya?
0: Que sí, que sí, és una odissea.
1: És una odissea.
0: És una odissea que fa amb uns alemanys i tot. És fascinant, aquest llibre, de veritat, un passatge a Teheran que us recomano moltíssim, si us agraden els viatges, si us agrada Virginia Woolf, per comprendre sí. també una mica de qui es rodejava.
1: Si us agrada sí. com era de valenta la seva amant.
0: I també si us agrada la bona literatura, perquè això no ho he dit, però sí. està molt ben escrit aquest llibre, així que un nou encert de l'Ela Geminada, que un cop més també han fet una coberta preciosa. A mi m'agrada molt fer spam de les cobertes de l'Ela Geminada.
1: Sí, a mi m'acaba d'arribar també un llibre de l'Ela Geminada, però és amb proves, per tant la coberta encara no puc glorificar-la, però segur que serà maquíssima.
0: Bueno, ara quan acabi aquest programa, públic, si voleu aneu per aquí a la tendeta de l'Ela Geminada i mireu les cobertes, que són, sí. són precioses. I dit això, Andrea, fet aquesta Mira. Recomanació, passem ja a un moment crític. Passem a un moment crític.
1: Avui m'he pres dos lorazepams pensant en aquest moment.
0: Quin és aquest moment? Què anem a fer, Andrea?
1: El nus i desenllaç.
0: Nus i desenllaç.
2: Nus i desenllaç.
0: Nus i desenllaç.
1: Que l'havia de fer jo, però bueno.
0: Ja, però t'ho he canviat, perquè...
1: Perquè ets dolent.
0: Aviam, anem a explicar entre el públic, per qui no sàpiga què és nus i desenllaç. Nus i desenllaç és el minijoc amb el qual tanquem cada programa aquesta temporada, que consisteix en que jo llegeixo 5 frases d'un llibre a l'Andrea i l'Andrea ha d'endevinar quin llibre és. Per ara, les ha encertat totes, i a més sense necessitat d'arribar a les 5. O sigui, estàs molt a top, Andrea.
1: Sí, però ja em vas avisar que faries la cosa més recargolada, així que quedaré malament, em posaré nerviosa, hi ha gent...
0: Doncs comencem?
1: Sí.
0: Primera frase de Nus i desenllaç d'avui. De postres s'ha menjat un iogurt grec amb pastís de navius. Avui estem parlant d'un gran clàssic de la literatura universal.
1: És que me quedaré fatal, és que aquí davant de tothom.
0: De postres s'ha menjat un iogurt grec amb pastís de navius. Grècia... Tota una pista, això.
1: És un iogurt grec, és
0: sí,
1: grec.
0: Sí, és grec.
1: L'autor és grec?
0: No, el iogurt és grec. Has de dir alguna cosa, Andrea.
1: He de dir alguna cosa? Sí. Vale, perquè sí, amb el iogurt grec de postre... És que, pots dir-me si és local o estranger?
0: No, és un gran clàssic de la literatura universal.
1: Vale, de universal.
0: On hi ha iogurts grecs amb pastís de navius.
1: Vale. On hi ha amb pastís de... És algú com Praga o algú així.
0: Kafka, dius?
1: Kafka?
0: Doncs mira, no és Kafka.
1: És que me'n vas enganyant.
0: Seguim, segona frase. Sisplau, clemència, protegim els somnis dels errants.
1: Però això què, de sobte, què és? Una popella?
0: Andrea, has de dir alguna
1: cosa. Escolta'm, és que Marc, això no anava així la setmana passada.
0: No pots dubtar tant, perquè se'ns està acabant el temps de programa.
1: Vale, joder, un perdó. A veure, te'n rebo a dir.
0: Si us plau, clemència, protegim els somnis dels errants.
1: Dels errants?
0: Dels errants, de la gent que erra.
1: No, sí, ja. Ai. Em pots dir si ets un autor o una autora?
0: És autora.
1: Autora, val, molt bé.
0: Andrea, per favor.
1: Què?
0: Ràpid.
1: Margarit Duras, jo què sé.
0: Bueno, quasi.
1: Ah, mira, quasi.
0: Naixem, assumim la nostra condició minúscules i ens desen el nínxol.
1: Això és molt gore.
0: És molt gore, sí.
1: Ah, pensava que algú em deia sí, d'aquí. Un moment, ells podien participar, no?
0: Sí, sí, pels... si algú sap, endavant.
1: Que estem en el sorteig del llibre. Vale, morim, vale, morim.
0: Tenim un minut de programa, Andrea.
1: Escolta'm!

0: era la primera de la teva novel·la, Andrea. No sé què sóc, així, en general, però ara mateix en l'aigua. Què? T'he pillat, eh? De fet, havia preparat una segona opció.
1: Sé que me n'has tornat, sé que me n'has tornat perquè et vaig fer el plot twist de la recomanació de Postals del Montcoblido.
0: Te l'havia de tornar i te l'he tornat multiplicat per dos. Andrea, amb això acabem ja el programa.
1: Acabem suant.
0: No farem ni comiat com l'acostumem a fer, simplement agrairem, evidentment, al Pol per haver vingut en aquest directe i a tot el públic que ha estat aquí amb nosaltres.
1: Gràcies, família, gent estimada del Marc, per venir.
0: Primer directe a la pel·li i esperem que no sigui l'últim. Moltes gràcies, bona nit i bones lectures.
2: La pila de llibres que no para de créixer. Amb Marc Cerrudo i Andrea Genovart.

0: S'acosta el veredicte del Zona Nou 2026.
1: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
0: El quintet barceloní Beni Dolores.
1: El grup de Mata de Pere, Orella 2.
0: I la formació zonenca Plamoguda.
1: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona Nou a ICAT.
0: Segueix-la en directe.
2: Escoltes ICAT.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, un dia més, nou capítol aquí a la sintonia Dicat FM, avui dedicat a la Mercè. A partir de demà comencen els concerts de la Mercè, de la Festa Major de la ciutat de Barcelona. Hi ha moltíssimes coses repartides per tota la ciutat, molts escenaris del tot diversos, a la plaça de la Catedral, a la platja del Bogatell, al Moll de la Fusta, a la Rambla del Raval, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, també l'Ateneu a l'Harmonia, al Grec, als jardins del doctor Pla i Armengol, a la plaça Major de Nou Barris, un llarguíssim, etc. Hi ha molts concerts repartits per tota la ciutat, hi ha moltíssimes, moltíssimes coses, moltes coses programades per diverses emissores de ràdio, aquestes no hi entraré, no parlarem d'allò que programa la competència, entre altres coses també perquè són els artistes ja més populars, més coneguts i els que ja coneixeu. Jo el que volia fer és un recorregut per algunes d'aquelles coses delicatessen que he vist que hi ha en aquest programa, extensíssim programa, hi ha més de 100 concerts durant tots aquests dies i per tant doncs una mica anar a buscar aquelles petites coses que jo crec que valen la pena, com la música d'Imar Khan, que és aquesta banda argelina que es dedica a la banda Tuareg. Ja vam parlar un dia del blues Tuareg aquí al Delicatessen i jo crec que serà una d'aquestes descobertes. Consulteu vosaltres el cartell, perquè no us aniré dient ara toquen aquí a tal hora, està molt ben explicat. Hi ha una pàgina que és de la gent de BTV, de Barcelona Televisió, que sempre ho expliquen molt bé, tota la gent de la Mercè, i si voleu podeu mirar allà. Ara anem a més coses de les que jo he trobat que són interessants d'aquesta extensa programació de la Mercè, per exemple aquesta banda que es diuen Kif.

són un trio de músics catalans, d'Artés, de Sabadell, de Barcelona, i que es fan dir Kif, escrit K-I-W-baixa. Una formació de jazz, es van presentar a l'última edició, diria que era del FIM, de la Fira de Vilaseca, i també els teniu programats dins de la programació de la Mercè. Insisteixo que entre la Mercè, el que són la programació oficial de la Mercè de les Festes Majors, més les coses que es fan vinculades a diferents emissores de ràdio, en escenaris així com grans, a la platja, etc, etc, més tot el que hi ha de la programació del BAM, del Barcelona Acció Musical, més altres iniciatives que segurament se m'escapen perquè n'hi ha moltes, doncs teniu música per donar i per vendre. Si us quedeu aquests dies a casa veient la tele és perquè realment no us corre la sang per les venes. Hi ha un altre dels artistes que escoltàvem fa poc, jo diria que ahir el vam posar, o no, la setmana passada, ahir, és Pol Batlle. Estarà també presentant cançons en directe dins de la programació de la Mercè. Val a dir que des d'aquí també aplaudir que la Mercè doni possibilitats o obri portes i finestres a artistes que habitualment costen de poder veure en directe perquè no tenen facilitat a l'hora de que se'ls programi. Anem a sentir-lo al Pol Batlle, al costat de la seva parella, que és la Rita Pallés, amb aquesta versió que van fer en unes Color Show Sessions, meravellosa versió del Vida de Lluís Llach.

0: Jo penso que ja venia sent hora de que els joves representants de la música del nostre país de tant en tant fessin alguna clocadeta d'ull cap als clàssics o cap a la gent que en el seu moment doncs, va obrir camí i es va partir la cara en molts casos perquè la història políticament doncs, obligava a partir-se la cara. Ho han fet gent com les al·lèrgiques al pol·len, per exemple, amb el Serrat, ho ha fet molta gent de les Illes, per exemple, en Maria del Mar Bonet, recordo la Júlia Colom, per exemple, o la Maria Hein, i ara aquí, en aquest cas, doncs, aquesta versió del Vida, que és meravellosa, que van fer un parell d'anys ja, el Pol Batlle i la Rita Pallés. No ens desviem del tema, estem parlant de la Mercè, seguim amb cosetes interessants que es troben dins de la Mercè, el mateix dia i mateix escenari que podeu anar a veure el Pol Batlle, també hi haurà, costa de dir Pol Batlle, també hi haurà el mateix dia, ni més ni menys, que la Luisa Sobral.
1: Eu estava longe, lá tão longe, tão nesse lugar onde a beleza já não chega, onde falta o ar. E eu não tinha vontade de voltar.

molt de folklore en aquest nou single que ha publicat la Luisa Sobral, que es diu Felicidade. Luisa Sobral és la germana de Salvador Sobral, i aquí la teníeu fent una cançó en la que hi havia tot, hi havia folklore, hi havia gaites, hi havia percussions molt de folklore, de festa, i hi havia també alguna cosa que recordava en certa manera a Caetano Veloso. Digueu-me que estic obsessionat amb la cosa, però és que al principi de la cançó era clavada. No entrarem en plagis ni res per l'estil. Luisa Sobral presentant aquest Felicitat i altres coses també dins de la programació de la Mercè. El mateix dia, insisteixo, al costat de Pol Batlle. I més cosetes interessants. També, si us agrada ballar, això no us ho podeu perdre, es diuen Arp Freak.

Banda holandesa, són d'Amsterdam. Es diuen Arp Freak i acompanyats de Perpetual Singers. El sentíeu ara amb aquesta cançó que es diu Elena, que és l'últim single que han publicat. Els vam poder veure a l'última edició del Sonar i us puc dir que són divertidíssims en directe, recordant una mica a les bandes del que seria doncs el funky més primigeni, i aquí doncs podríeu posar-hi a Funkadelic, per exemple, i no sé, podríem posar-hi aquí més i podríem posar a Parlament, per exemple. I això sí, doncs treballant més el que són els ritmes actuals i la maquinària moderna. Es diuen Arp Freak. I una altra de les propostes, en aquest cas crec que és del BAM, del Barcelona Acció Musical, que té moltíssimes coses també i moltes a descobrir, perquè el BAM, jo crec que un dels seus objectius és això, donar-nos a reconèixer o a conèixer bandes completament noves. I aquí en tenim una, es diuen The Slates.

Aquest és l'últim single que han publicat Slade, que es diu Try It Again. Habitualment són una mica més rockeros. Jo crec que en directe no els he vist mai, però jo diria que en directe seran molt més energètics. Us he volgut posar l'últim single com a última referència, ja que el concert és, doncs, a partir de demà aquesta setmana. Ells són de Yorkshire. I un altre del que vam parlar ara fa poc, perquè va estar actuant dins de la programació de l'Altaveu de Sant Boi, és Nacho Vegas, que també tindreu la possibilitat de veure'l a la Mercè, a veure si per una qüestió de proximitat s'hi acosta i canten plegats amb l'Albert Pla aquesta cançó del seu últim disco.

Apologia poètica de les paraules malsonants, gruixudes, de les paraules, diguem-ho així, que són malsonants, però que sonen molt bé a vegades, com la que diuen una i una altra vegada Nacho Vegas i l'Albert Pla en aquest Deslenguarte. Nacho Vegas, teniu diverses oportunitats, o heu tingut i tindreu diverses oportunitats de veure en directe, per tal no us els perdeu, no us perdeu els seus directes. I una altra banda que retorna a Barcelona, han vingut unes quantes vegades, ells són colombians, i jo recuperaré una cançó molt antiga, però han fet moltes coses, eh? Aquesta cançó que escoltareu ara, vaig a mirar-ho, però és que ara no tinc clar de quin any és, però és d'un disc que es diu Caribe Atómico, 1998. Buah! I el problema és que era un disc en el que reivindicaven un munt de coses, les quals són totes més vigents que mai. Això es diu Miénteme. Parlo d'Aterciopelados, també la programació del Grec d'aquest 2026.

Penseu que el disc és del 98 i es deia Caribe Atómico perquè parlava justament de la contaminació del mar Carib. No s'haurà arreglat molt la cosa, m'estic convençut. Jo fa molt que no vaig al Carib, només hi he estat una vegada, però diria que no s'haurà arreglat massa la cosa. A Terciopelados, que han passat per diferents moments en la seva carrera i a veure com estan ara, dic, perquè és d'aquestes bandes que han tingut altibaixos, però que jo crec que sempre és recomanable anar-los a veure en directe. Recomanable tot el que us estem dient, diguéssim, dins de la programació de la Mercè. I us recomanaré també un concert gran, que és el de la platja del Bogatell, el concert que organitza la gent d'Estrella d'Am, en el que tindreu la possibilitat, i jo crec que ara sí que serà l'última, però si més no terres catalanes. Ja sabeu que s'acomiaden de moment per fer altres projectes, tot i que tornaran, segur, però de moment, si els voleu veure en directe, jo aniria a la platja del Bogatell. Estic parlant dels Love of Lesbian.

trobarem a faltar, sens dubte. I a més perquè últimament s'han prodigat molt en directe en diferents festivals i concerts. Però vaja, teniu aquesta possibilitat d'anar-vos a veure a la platja del Bogatell, un lloc multitudinari, molt multitudinari, en aquestes festes de la Mercè. Els Love of Lesbian. I ara ens anarem a Mèxic, lloc que també han trepitjat Love of Lesbian molt sovint per presentar les seves cançons i en tenen molts i molts seguidors. Ella és Fuensanta. També una de les coses que jo us recomano que aneu a veure i traieu el cap, pareu bé l'orella en aquesta programació de la Mercè.

Una d'aquelles perles interessants per anar a sentir en directe en aquesta programació de la Mercè. No només la Fuensanta, l'Anna Rossi també té noves cançons. Cantant argentina, viu a Barcelona des de fa molts anys i ha publicat dos EPs, ara darrerament, que es diu Sublime Primavera, part 1 i part 2. En la segona part, en el volum 2, hi ha aquesta versió de Fina Estampa.

Pina Estampa, és una cançó original de Chabuca Granda, la cantant peruana, tot i que aquí es va fer molt popular per Maria Dolores Pradera, després la va fer l'Anna Belén, l'ha fet un munt de gent. Pina Estampa, també hi ha un disc que es diu així, de Caetano Veloso, i també Pina Estampa és l'oficina de management del meu amic Gerardo Sanz, que entre d'altres ha portat a Antonia Font, a Manel, i avui en dia Niño d'Elche, Mishima, Stan Steel i un llarg, etc. Aquí teníem la versió que feia Anna Rossi dins de la programació de la Mercè, també la teniu. Hi ha moltes altres coses. Teniu Minibus Intergalàctic, teniu Azucarillo Kings, que també tornen a les festes de la Mercè, però jo acabaré amb la Sandra Montfort. Últimament també hi ha possibilitats de veure-la en directe. Aviat parlarem de la Fira Mediterrània de Manresa, on també estarà presentant nou espectacle, però també la teniu dins de la programació de la Mercè. Amb aquest manifacer avui acabarem. Espero que estigueu pels carrers aquests dies, perquè de música no en faltarà. Gràcies per ser-hi, com sempre. Demà hi tornem, a la mateixa hora. Sigueu exigents amb la bona música.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

bon pare. I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessitaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

maleducat. Gràcies, mama, visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressat de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé ho avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al fin i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Oh, poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías.
5: Som pura cafeïna. Hey.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Vallès. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.